0: Repàs ara altres informacions amb la Carola Gil.
1: Estabilitzat l'incendi de Guimerà, que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Josep Joan Bellostes, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida.
2: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs el potencial de l'incendi.
0: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Tindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
3: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
1: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
0: La col·laboració ciutadana ha permès identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. La identificació ha estat possible després que els Mossos han difós aquest dijous una recreació de l'aparença física de la dona feta amb intel·ligència artificial, una iniciativa poc habitual en la policia. Fins ara no se l'havia pogut localitzar en cap registre de persones desaparegudes ni en cap altra base de dades policials. El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona.
1: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans amb més risc hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona i Sant Boi, afectats sobretot per les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi figuren ciutats de l'interior com Manresa o Cardona, més exposades a temperatures extremes diurnes. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
4: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols de Mbappé i Dembélé a la segona part.
1: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després de 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat.
5: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
7: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
5: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Mobius.
8: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
9: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: A les 8 del vespre, roden els plats i la bola de miralls. I arrenca una nova pista de fusta. L'espai de ball de la Ràdio Inquieta. Saps on trobar-nos? A migdia, els servidors de streaming? Sempre. A Trescat Cultura. I a la FM, a les 8, en el nou horari. En el nou espai. Dilluns a dijous. Sempre hi som. I els caps de setmana, repeticions. La tria del millor d'un repertori que cada tarda intenta el disjockey de confiança de la Ràdio Inquieta sigui únic i exclusiu, fent de menys a més. Un viatge sonor a través de la música de ball que més ens agrada. I qui ens ho havia de dir que tornarien els empleguets? Toro i Moi reinterpreta el seu últim disco.

La reflexió de Toro de Moa és molt clara. Per què, si vam créixer amb l'ample aquest de Nirvana, no podem recrear-ho? El disco All Heart ara es diu Under Threat i és el All Heart Unplugged, aquest CDR on Chas Bear, que en l'original feia els seus raps, aquí canta, deixant que el repertori sigui bonic. I això ho vaig descobrir-ho? Com no? Tafonejant pel món. Un vídeo imitant a Morrissey.

10 anys té aquesta peça i jo la descobrí aquest estiu perquè algú posava el videoclip, un videoclip que paròdia o homenatge a la ciutat de Los Angeles, el mític vídeo de Morrissey, Whatever I Want, amb la veu de T-Pain, i aquest duet de Los Angeles, Classics, amb diverses S's, moltes X, i que heu d'anar a buscar el nom complet al nostre web. Lano Feco, I Want, sempre volem més.

0: puc veure la cara de Shane LaFontaine escoltant aquesta peça, movent el cap i dient sí. Això és el que li agrada al Mickey. Psicodèlia, bongos baixos, ball imparable. El projecte Land of Echo, el projecte de Rob Mac, un veterà de l'escena britànica que debuta amb aquest àlbum d'Albus Music. All I Want. Tot el que volem, ho volem ara i ara mateix. I si ho demaneu, aquí ho teniu. La música de Vall d'Icat, de la pista de fusta.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui, d'hui. Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.

0: Cure, Marquis de Sade, Propaganda.
1: Va ser un dels darrers discs clàssics de la temporada. Les reedicions dels discos del mític Pete Shelley, Many a Time, un dels molts dubs que podies trobar en aquesta col·lecció de tracks avançats a una època. Això és dels 80, dels principis dels 80, i avui en dia són actuals.

la reedició de l'any 2025 del mític disc aquest XL1 de Pete Shelley, l'home dels Bascocs, que el 83 amb Martin Rushent va revolucionar el món de la música. La fama se la van portar Human League, però aquí ja pots veure com hi havia totes les llavors d'aquell so de Martin Rushent. El baix increïble d'aquest Many Time Dab és del mestre Barry Adamson. Tot va lligant. Lliga la tarda, lliga la pista i lliguen les peces. Una cançó que m'ha obsessionat a l'estiu. I ara una novetat. Res en old vicio. Don't work. Aquí sí que anem ja directament a trencar vidres.

darrere l'àlies de Res, la canadenca Isabel Resacedet. Amb All Vision agafen les computadores i les expremen com si posessin en una liquadora tot de videojocs dels anys 80 i 90 per extreure aquest so. Don't Word. Música gens amable. Ja al moll de l'os d'artistes novells que tenen clar que volen fer soroll. Adam Swing diu que això és un odor. Miqui Puig et diu que hi ets, a la pista. Thank you.

passi a l'espai que em fa Lluís Imperial, el meu amic de Mallorca. Adam Swing i aquest Another, gravant per un segell minúscul de París, France, anomenat Cascada. I aquesta peça on l'electrònica i el pop poden casar-se de la mateixa mà i semblar que són cosins germans. I ara un clàssic de clàssics. Un clàssic de les raves. El Woman Cry de Chabon, en la visió, en revisió, que DJ Snake em va fer i que sentit avui encara és absolutament viable.

0: cap ballador sense la seva dosi de pista de curta.
1: La revisió d'un clàssic de 1999, que en realitat són tres, Special Awareness, Ricardo Villalobos i aquesta increïble de DJ Snake. A l'àlbum es deia Mecha Funk. El Woman Cry es va convertir en un èxit underground de les raves britàniques i llavors ja d'arreu del món. És ara aquesta revisió increïble de DJ Snake, que ens ha deixat a tots amb el pas canviat i amb ganes de més. Shaboom Woman Cry 1999, amb una visió d'ara mateix. Coses que sents aquí, a la pista de fusta. You make me want. Pista de fusta. You make me cry. Dance Club. You're all for me. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. I ara una de pop francès contemporani.

la Grande Dame és un transformista, un ballarí queer de França, que amb aquest Bouche à Bouche, amb els increïbles Baga, crea una peça irresistible, addictiva, contemporània i gens amable. No pas per anar a les Olímpiades. Segueix la tarda les novetats a Iroto, I Want You, quan vulguis un nom, feixa Sam. O busca la Trescat Cultura a la plaça.

apunta't el nom. Això és quilòmetre zero. Es diu Nairoto. I aquest I Want You, un lloc on les guitarres, els sintetitzadors desformats i els ritmes tancats fan un espai únic. És un goig rebre cançons d'artistes locals. Poder-los apunxar i dir orgull de quilòmetre zero. El que està en forma és Orion Agassi. El que ha fet amb aquest OA de DJ City, remesclant-lo i portant-lo al seu terreny de l'electro norteny, és mel en boca. Orion Agassi torna a casa, en aquest cas, amb el seu vestit de remixer.

una de les peces de Paris-Rome, la música del berlinès DJ City, portat a la follia electro d'Orion Agassi, el del nord d'Espanya, traient punta i esmolant les seves eines electròniques. Un dels discos que més ha sonat aquest estiu al plat de baix de casa, el del menjador, el del relax, és un àlbum anomenat Ghetto Blasters. És un altre músic de quilòmetre zero. Kextellian, el seu Ghetto Bangers, amb peces tan boniques com aquest 3-2-1 Boogie Remix, material fet a casa, al costat, a Hospitalet.

Three, two, one. One. Two. One. Three. Three, two, one.

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1.

0: ovació, tots d'en peus, que Extellion de l'Hospitalet amb un disc que es diu Ghetto Bangers. Va sortir el febrer, però el sents ara. La música arriba quan arriba. Agafa-la i importa-te-la. El disc editat per el segell de València Axe Records. Els nostres amics de K Vinyl Store, que editen meravelles com aquesta de Extellion i aquest One 3-2-1 Boogie Remix. Si no has pillat el sampler, torno al setembre. T'ho explicarem.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Cada tarda hi ha ball, cada tarda hi ha party time. Quan no és un d'Hospitalet és una novetat. Quan no és una mica de house, és techno. Quan no hi ha precisió, hi ha ganes. I sempre hi ha pressa de no poder-nos perdre. La descàrrega de ritmes. Squat. Death with the record.

la Scala Francesa. Es diuen Stewart. Són un duet de productors que fan baixos gruixuts, tallen i enganxen samplers i ens els llencen a la cara com qui llença un boomerang. Death with the Record. Definitivament, amb els discos, la vida ens ha canviat a tots. Atkey, Maynard, Martin Botwell. Aquí ja ens hi posem una mica més seriosos i això fa olor a una Europa tutelarista.

els alemanys Eidiki i aquest Mein Herz, el meu cor. Martin Bodova li posa aquesta veu. Us diré que demà hi torna a haver-hi Pista de Fusta, que Miqui Puig us estima molt i que us vol sempre al meu costat de dilluns a dijous, amb bones notícies i amb males notícies. Bad news, Haradi, bon guest. Així ens acaba la pista. Però sabeu que sempre hi som. A 3Cat Cultura, a l'aplicació per mòbil o tauleta, on te desitgis sentir-nos. La Pista de Fusta t'estima. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ja són 12 les persones mortes en l'incendi forestal que ha començat aquest dilluns a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes, però no se sap si han mort cremats o per asfíxia. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la complexitat de l'incendi. També ha començat l'evacuació dels habitants de nuclis propers al foc, que els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: A través de Twitter, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, o el de la Junta d'Andalusia, han expressat el seu condol per la mort d'aquestes 12 persones en aquest incendi a la província d'Almeria. Repàs ara altres informacions, Carola Gil.
3: L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar un nou episodi excepcional de prop de 12 dies consecutius d'onada de calor.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres. Són 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes. També es mantenen tancats nous espais naturals, als quals s'hi ha incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant.
3: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari adjudicat per la Generalitat a una empresa que fa servir tecnologia de la xinesa Huawei. Segons ha avançat el País, Telefònica denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a CirConnecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada.
1: El grup Volkswagen anuncia una reducció de la producció i que deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment per centrar-se en els segments que resulten més atractius pel mercat. En un comunicat, l'empresa assegura que les mesures faran la companyia més resistent. L'empresa no ha traduït quina afectació pot tenir aquesta decisió en la plantilla del grup.

0: Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu escardada i potent que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort aquest dijous a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital després d'estar en coma induït.
1: La cantant, que era coneguda per aquest It's a Heartache, va ser un dels seus grans èxits. De fet, el seu principal hit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards.
0: Esports, la selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols de Mbappé i Dembélé a la segona part. Aquest divendres, en el segon partit de quarts, juguen Espanya contra Bèlgica.
1: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany de Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: A Wimbledon, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. A les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets i Novoska, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
2: Fins aquí les notícies.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui és dia de fer programa especial i aquest senyor que heu sentit serà el protagonista des d'ara i fins al final del programa. Hi ha retorn de Jaume Pla, nou àlbum, com sabeu aquest Banderes per Daltònics, i del que n'hem extret aquesta primera cançó que es diu Un petit racó de pau per cadascú. I la veritat és que ha estat un retorn celebrat, sobretot per aquells que són molt seguidors, ha omplert hi algunes sales i a mi em venia de gust avui retre el particular homenatge a un dels grans lluitadors de la música del nostre país, com és Jaume Pla Mazzoni. Des de la Bisbal d'Empordà farem un recorregut avui per la seva extensíssima discografia i ho farem amb cançons, diguem, de la primera fins al final. Ho farem així per ordre cronològic. Abans, però, de començar, vull recordar-vos que teniu encara la disponibilitat per demanar les vostres entrades pel concert Delicatessen, dimecres de la setmana vinent, dia 22, Antiga Fàbrica Estrella d'Am, amb la Thalia Cedec i amb el Ferran Orriols. O sigui que a partir d'aquí, tots aquells que vulgueu, entreu a la pàgina web i podeu aconseguir les vostres invitacions. Dit això, comencem el 2003 amb aquell primer àlbum de Seven Songs for a Sleepless Night, i en el que Mazzoni cantava les seves cançons en anglès.

Aquesta cançó es deia Ocean, d'aquest primer àlbum, com us deia, del 2003. Un masoni que va començar des del primer moment i continua encara ara vinculat al segell també de la Bisbal d'Empordà, tot i que ara fincat a Barcelona, Bank Rover, en el que naixien, jo crec que gairebé en paral·lel, també la proposta artística de San Josex. Un altre artista dels que també hi vam dedicar un programa un dia, igual que estem fent avui a Masoni. Un primer disc en anglès que no tindria continuïtat perquè a l'any 2006 arriba per mi un dels millors àlbums d'Amazoni. Ja us dic ara que d'alguns em posaré dues cançons i d'altres només una, però els tres primers que tinc n'he de posar dues perquè no puc seleccionar-ne només una. Per tant, aquí teniu No tinc temps i Perduts en la boira. Ens vam emocionar l'altre dia a Vic tornant a escoltar algunes d'aquestes cançons en directe.

perduts en la boira i no tinc temps, no tinc temps, que diu, entre altres coses, permeteu una petita anècdota, això de somiant que perdo avions, i vam coincidir un dia el Jaume Pla i servidor de vostès a l'aeroport de Palma, i ell no el perdia, però jo quasi sí que el vaig perdre, i em vaig recordar el moment de la cançó, i allà justament em va dir, estic preparant un disc nou, aquest Banderes per a Daltònics, que ens dona peu avui per fer un recorregut a través de l'obra d'Amazoni. Us deia, disc Esgarrapada, del 2006, possiblement per mi un dels millors àlbums d'un Amazoni que després del 2007 va publicar, no sé si dir la seva gran obra mestra, però un d'aquells àlbums que té tantes i tantes cançons extraordinàries, i no les posaré totes, perquè, per exemple, d'aquí hi ha una cançó magnífica que es diu La granja de la Paula, que no el posaré, és una versió, però sí que he triat dues de les millors cançons d'aquest disc. Si els dits fossin xilòfons, títol tremendíssim, 2007. Les cançons que he triat són El riu i la millor cançó d'Amazoni, sense cap mena de discussió, Se'm moren les plantes.

Se'm moren les plantes. Té certs aires de bossa nova, aquesta cançó. S'ha de dir que Masoni és un d'aquells músics que un té la sensació, sense saber-ho, eh? He parlat unes quantes vegades amb ell, però tinc la sensació de que és un bon malhome, un tipus que escolta molta música, que té moltes bones influències i que intenta, doncs, si més no, reflectir-les d'alguna manera o d'una altra en els seus àlbums. Insisteixo, si els dits fossin xilòfons, un gran obra mestra, 2007 de Masoni, i saltaríem al 2009 amb un altre àlbum també molt celebrat i que serà l'últim del que escoltarem dues cançons. Després ja anirem una per una perquè si no se'm tirarà el temps al damunt i em passarà el de sempre. El 2009 Masoni va publicar Euphoria 5, Esperança 0. S'ha de dir que jo crec que una mica induït també per com li ha anat sempre la carrera a Masoni, el fet d'haver sigut per mi un tipus d'aquests que ha fet cançons extraordinàries però que no ha estat mai un dels que han ocupat així com els llocs més preeminents o els pòdiums on hi ha doncs, el capdamunt de les llistes, etc, etc, ni dels que hagi tingut més públic en els seus concerts. Potser una mica venia d'aquí això de l'Eufòria, 5, tota la que vulguis, però Esperança 0. D'aquí, doncs, Eufòria i ei, que surt el sol. Masoni avui aquí al Delicatessen de Cat FM.

0: dues cançons seguides d'aquest Eufòria 5, Esperança 0 del 2009, Eufòria i Ei que surt el sol. A partir d'aquí és una qüestió de temps, del temps que tinc, perquè si no, no arribaré al final. I he volgut agafar una cançó de cada un dels discos, tot i que el 2010 va publicar el 1331, que són versions en acústic de les cançons que ja havia publicat fins al moment, aquest me'l saltaré i aniré al 2011 fins que la mort ens separi. Aquí també hi ha moltes cançons extraordinàries, la veritat és que moltíssimes, però a mi la que més m'agrada és aquesta, es diu Per primer cop. Aquí tenim un Masoni més acústic, més íntim.
1: 4 i 3 i 2 i 1 i...

Estem avui fent un informe d'Amazoni, el Delicatessen. No vull caure en el tòpic aquell de que els primers àlbums de l'artista van ser els millors. Hi han coses extraordinàries. En molts dels àlbums posteriors, els 3-4 primers que hem escoltat, i us he intentat seleccionar algunes d'elles. Però sí que és cert que els tres primers per mi tenen com algo especial. 2013, Sacrifiqueu a la princesa, un Amazoni que segueix buscant el seu lloc, tot i que el seu lloc és el que el porta a la seva pròpia creativitat.

veritat. A vegades sent més acústic, a vegades sent més experimentador, fins i tot introduint alguna mica d'electrònica. En aquest disc, en aquest Sacrificeu la princesa, hi ha moltes cançons interessants. Jo m'he quedat amb aquesta que es diu La promesa.

Això era la promesa d'Amazon i avui estem fent un recorregut cronològic a través de l'obra de Jaume Pla. Hem dit que al principi de tot va començar amb un primer àlbum, un primer disc cantat en anglès que es deia Seven Songs for a Sleepless Night, i justament ara ens tocaria anar cap al que seria la segona part, en certa manera, d'aquest àlbum. Publicat el 2016, Seven Songs for a Endless Night, en el que totes les cançons tornen a ser en anglès i en el que hi ha una col·laboració, que és la que us he triat, aquest Never Push a Sailor, al costat de la Núria Graham.

5 minuts em queden per acabar el programa. Ja tenia 3 cançons. Em quedava passar per el Cançons Robades. Em quedava passar també per el Desig Imbècil i per Ludwig, que són els 3 últims àlbums abans d'aquest Banderes per Daltònics. Us deixaré amb el que entri. M'agranes molt, el crim de les germanes Amanita i del Ludwig no crec que entri absolutament res. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Ens retrobem dilluns.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Almenys 12 persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. I aquí a Catalunya ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà, a la comarca de l'Urgell, que havia revivat aquest dijous després de cremar més d'un centenar d'hectàrees. Els bombers també treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana, a Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura per 3 graus per sobre de la mitjana del període 91-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica després d'un altre episodi de calor al maig. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. En guanyaria, tindria entre 36 i 38, uns 4 o 6 menys que ara. Aquests mateixos els guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb uns 26 escons. Esquerra, però, quedaria frec a frec amb l'Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpasso a Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols replega vots de Junts i també de Vox. I el setge judicial contra les clavegueres del PSOE en l'anomenat cas Leire apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano. La unitat operativa, central operativa de la Guàrdia Civil, ha demanat permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano i saber fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista Leire Díez per intentar boicotejar causes judicials que perjudicaven el PSOE. La UCO situa José Manuel Serrano en una reunió a la seu del PSOE que hauria marcat el començament de tota l'activitat de la trama. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si té un impacte sobre les espècies marines protegides, ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Pereira.
3: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Esports, França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2 gols als quarts de final, amb gols de Mbappé i Dembélé al segon temps. Aquest divendres es disputa el segon partit de quarts, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Bèlgica. Cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb l'ascensió inclosa al Tourmalet, on Pogačar ha llançat l'atac definitiu.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya
4: Ràdio. Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
5: En el capítol anterior...
6: La família Borrell Bracs ha passat la nit del 5 al 6 de març del 2009 segrestada a casa seva, a la Roca del Vallès. El pare és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet i els assaltants volen els diners que hi ha a la caixa forta de la sucursal. Són almenys 5 atracadors. Uns parlen brasiler i uns altres espanyol amb accent argentí. I coneixen molt bé les rutines de la família. A casa dels Borrell Bracs, la cuidadora dels avis és brasilera i la seva filla surt amb un dels nois Borrell, el Lluís. A primera hora del matí, 3 dels segrestadors s'han endut el pare al banc i la resta de la família s'ha quedat a casa amb els altres dos. El Lluís i el seu germà Albert estan lligats boca terrossa i els segrestadors els apunten amb una escopeta. Estan esperant que el telèfon soni a les 8. Serà la trucada clau per saber si l'operació ha anat bé i si ja tenen els diners o ha fallat alguna cosa.
7: I en aquell moment jo me'n recordo que sentia... Jo estava, com que estava estirat cara a terra, sentia el cor, perquè saps que és aquell moment. O s'acaba tot de tot. O sigui, s'acaba la situació o et fots en un tret. Ostres, potser són els últims segons de la teva vida.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què us passaria pel cap si penséssiu que esteu vivint els últims segons de la vostra vida? No ho sé, eh? Jo potser pensaria que el següent capítol de Crims parlarà de mi. Fora conyes, tornem a la Roca del Vallès, on hi ha una família segrestada esperant a veure si el seu pare aconsegueix robar la sucursal bancària que ell mateix dirigeix i donar els diners als segrestadors. Aquesta història, que va passar al març del 2009, va portar cua i molta feina als investigadors. I tindran un paper molt important la telefonia mòbil i la casualitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
9: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
6: Crims. Per què matem?
9: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
6: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
8: És divendres 6 de març de 2009 i falten pocs minuts perquè siguin les 8 del matí. A l'avinguda de Caldes de Mollet del Vallès encara hi ha poc moviment. Al número 16 hi ha la sucursal de Caixa Catalunya que dirigeix el Josep Borrell. És un barri humil, de blocs de pisos de 4 alçades com a màxim. Al davant hi ha una escola que obrirà a les 9. I llavors sí que el carrer s'omplirà de criatures, pares i mestres. Abans de les 8, el Josep ja ha obert la caixa forta, n'ha tret els diners i els ha posat en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan sortia al carrer per entregar-les als segrestadors, ha arribat un treballador de l'oficina i el Josep, nerviós, li ha dit cridant que anés a la sucursal del costat, a la número 130, perquè hi ha una baixa i l'ha de suplir. La tensió és màxima. El Josep només té al cap la seva família, que està retinguda a la Roca del Vallès, la seva dona, els dos avis i els dos fills, el Lluís i l'Albert. Encara li ressonen les paraules que li ha dit un dels segrestadors quan sortien de casa.
5: Acuérdate que me quedo con tu familia.
8: El Josep sap que si alguna cosa surt malament, els segrestadors que s'han quedat a casa són capaços de tot. Lídia Oriols.
10: I això que el Josep no ha vist que el Lluís i l'Albert han quedat lligats i estirats boca terrosa i que a aquella hora, quan falten pocs minuts per les 8 en punt del matí, el segrestador més violent els està apuntant amb l'escopeta retallada. Aquest que sentirem ara és el Lluís Borrell, un dels fills.
7: No saps com acabarà, perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Però també veus difícil de que una persona tingui aquesta facilitat de disparar-te, no? Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i cada vegada que senties el telèfon tenia que ser una cosa bona o una cosa dolenta. I estaves en aquella... a veure què contesta. I esperar. I aquella hora i mitja es va fer eterna.
8: A la Roca, segrestadors i família Borrell Bracs estan cada cop més neguitosos. Mentrestant, a Mollet, el treballador de l'oficina que ha arribat abans d'hora s'ha aturat en sec en sentir l'ordre del seu cap perquè vagi a l'altra sucursal. Ha girat cua i ha marxat, obeint l'ordre. S'ha adonat de la situació? El Josep no les té totes. Va carregat amb les bosses de plàstic plenes de diners i no sap si el treballador ha notat alguna cosa estranya. Si no fa el que li han demanat, aquest empleat tan matiner que ha arribat abans d'hora a treballar pot posar en risc tota la família.
7: Imagina la situació, no? I l'home de seguida gira, no li posa cap impediment ni cap... i gira cua i se'n va i no se n'adona de res.
11: Això es veu que era una cosa normal, que de vegades passava que al matí potser feien alguna reunió, etc. i llavors algun treballador s'havia de desplaçar a la sucursal aquesta propera. El treballador no va sospitar res i se'n va anar cap allà mentre ella anava amb les bosses, amb els diners, per donar-los als atracadors.
8: El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, va ser l'encarregat de dirigir la investigació. L'anirem sentint durant tot el relat. Continuem. El treballador ha marxat sense sospitar res i el Josep i els segrestadors respiren alleujats. En canvi, a la Roca del Vallès, la tensió ha arribat al punt més àlgid.
7: I tothom en silenci, notes el nerviosisme de tots, tant nosaltres com els dos que estaven esperant la trucada. I de cop, a les 8 o pocs minuts per les 8, se sent el telèfon. No he sigut mai religiós, però en aquell moment, no sé per què, vaig estar parlant a la meva manera, no? Però amb la Verge de Montserrat, ja et dic, no he tingut cap educació religiosa en la meva vida, no? I sí que li vaig dir que si tot anava bé, que aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la cova de Vall, la faria descalç. I me'n recordo que sentia el cor, me'l sentia... Jo no recordo haver sentit les pulsacions d'aquella manera. I sí, i se sent, ja tenemos el dinero, tenemos el dinero, i pengen. I els dos comencen a fer una celebració com si haguessin marcat un gol, comencen a dir, ja tenemos el dinero, no sé què. I li diuen a la meva mare, i diuen, mira, hem deixat un mòbil a la cuina. Fins que no toqui aquell mòbil, vosaltres no us podeu moure de les habitacions, perquè us estem vigilant des de fora i si sortiu al carrer ja sabeu el que passarà.
10: La Roser, els avis i els dos germans, el Lluís i l'Albert, respiren alleujats. Finalment, el batec del cor comença a normalitzar-se. Estan tots exhausts, tant físicament com psicològicament, i segueixen al peu de la lletra les instruccions dels segrestadors. Es queden molt quiets esperant que soni el telèfon que els assaltants han deixat a la cuina.
8: A Mollet del Vallès, el Josep també ha rebut instruccions dels atracadors.
5: Tienes media hora. En media hora te llamaremos por teléfono y te diremos dónde está tu familia.
8: Això el posa més nerviós encara. Els atracadors no han mogut la família de lloc, però a ell li volen fer creure que sí i li fan entrar més por al cos. Amb tot, tenen un detall, entre cometes, amb ell.
11: Li van donar 30 euros perquè pogués agafar un vehicle, un taxi, el que sigui, i llavors doncs, els atracadors van marxar.
8: Però al Josep no li caldrà agafar cap taxi.
7: Quan el meu pare entrega els diners i marxa al cotxe negre, hi ha la gran casualitat que passa amb el cotxe una la companya seva que està buscant lloc per aparcar. I ell, de seguida, li explica, no, tot el que ha passat.
11: La Míriam, que era la sotsdirectora, l'agafa amb el seu vehicle i el porta fins a la Roca.
8: En l'únic que pensen el Josep i la seva companya de feina és arribar el més aviat possible a la Roca i 25 minuts més tard hi arriben.
10: Com que no sap què es trobarà a casa per no posar en risc la Míriam, el Josep li demana que s'esperi a l'oficina de Caixa Catalunya del poble, que està al mateix carrer. Ell puja corrents les escales i obre la porta.
7: Sentia el meu pare que pica a l'habitació que estàvem, preguntant si estàvem bé, si estàvem allà, i clar, en aquell moment jo i el meu germà ja ens vam aixecar, ens vam deslligar, no sé com ens vam deslligar, perquè mira que portàvem de cinta americana, i vam aconseguir deslligar-nos, vam obrir el meu pare.
8: Els segrestadors s'han passat la nit fumant puros, bevent whisky i menjant-se el conill que tenia preparat la Roser per sopar. Si aquesta nit la família Borrell Bracs ha tingut la sensació que no passaven les hores, a jutjar pel panorama que es troben a casa, sembla que els segrestadors no han tingut gaire temps per avorrir-se.
7: La casa estava totalment com si hagués passat un huracà. Me recordo la imatge de la cuina del menjar, de la imatge de la taula de la cuina. Estava tot de coses de casa. És que no sé què dir-te. Tot el que hi havia als calaixos dels meus pares, els calaixos de la cuina, els calaixos del... Tot allà, com si fos un mercadillo. El monedero de la meva mare, tot allà, les targetes, tot com si fos un escorcoll policial. Tot molt arreglat. El que també va quedar gravat, que quan es van fumar els puros, els van apagar a la paret. I durant un temps, abans no vam pintar, evidentment, però durant un temps hi havia la marca dels puros al costat de la porta on ens van tenir retinguts.
8: Però a part de regirar-ho tot, també s'han endut unes quantes coses.
7: Es van demanar els mòbils, es van endur el portàtil, els ordinadors, les quatre joies que tenia la meva mare. Aquest dic, hem sigut una família molt humil i meva mare mai ha sigut de portar moltes joies ni d'ostentar molt. Doncs li van agafar por, li van agafar les quatre joietes que tenia. Van tenir compassió amb el meu germà, que no li van robar una medalla que la meva iaia li havia donat. I li volien treure, i li diuen, hòstia, no, sisplau, que és... I li van tenir compassió i li van agafar. I una cosa molt curiosa, també, jo tinc una col·lecció de cotxes de Fórmula 1 en miniatura. En aquell moment en tenia 60, i quan amb el meu germà vam anar cap a la cuina, que he explicat que he vist la taula tota d'allò, al posar el cap al menjador vaig veure que havien posat tots els cotxes amb una bossa de basura per emportar-se'ls, i o se'ls van deixar o vés a saber què, però em vaig trobar tots els cotxes a dins d'una bossa de basura.
8: Els segrestadors els havien dit que havien deixat un telèfon a la cuina i que no podien sortir de les habitacions fins que no sonés.
11: Finalment es va veure que no havia un telèfon, no havien deixat cap mena de telèfon damunt de la cuina i per tant, no podien trucar enlloc els atracadors.
8: El Josep demana als seus fills que vagin ràpid a l'oficina de Caixa Catalunya a dir a la Míriam, la sotsdirectora, que estan bé i que no es preocupi. I llavors truquen a la policia.
11: El dia 6 de març és quan es rep una trucada a Mossos d'Esquadra, en què a l'època estan parlant del 088, no? Era una trucada d'emergències, que era tan bon punt que nosaltres vam entrar a treballar, que entràvem sobre aquesta hora a les 8:30, que ja vam anar directament cap al lloc dels fets. Però nosaltres ens desplacem als llocs. Primer ha arribat unes dotacions policials de Mossos, dotacions uniformades, que són les primeres que estan 24 hores al carrer i arriben a auxiliar a la família, etc. No, havia familiars que estaven allò en estat d'angoixa, no?, d'ansietat, per tot el que havia passat de tota la nit retinguts. A més, havien dos avis d'avançada edat.
8: Els Mossos acordonen la zona. La família està en xoc i els agents saben que no és el moment d'interrogar-los. Els investigadors comencen a treballar amb la informació bàsica que obtenen en un primer moment a través del Josep. Els atracadors són almenys 5 i van amb un Seat León de color negre que té els vidres tintats. Aquesta informació es trasllada de seguida a tots els cossos policials, per si se'ls pot interceptar en algun control de carretera. Però hi ha dos inconvenients.
11: Que tot això no és com avui dia, no? No és fer un WhatsApp, no? A l'època has de fer el document, l'has d'enviar, se rep a la sala de coordinació interpolicial, val? Es valida, llavors se reenvia, es fa difusió i fins que a un li arriba i algú li comunica, no? Perquè la persona, potser, que està allà fent control de documentació a la Jonquera, doncs potser ningú li ha comunicat aquesta informació perquè està l'atenent a l'oficina, diguem, no? A vegades, clar, has de tindre en compte l'estona que fa que ha passat el fet fins l'estona que se't comunica a tu. I aquest decalatge de temps, doncs això pot fer que puguis dir, bueno, aquesta persona igual ja ha agafat l'avió i ha marxat. Vinc a dir, en aquest cas, doncs si el decalatge de temps, doncs fiquem el cas que ara no tinc el cronograma horari, però si ens avisen a nosaltres, fiquem el temps a les 8:30, no?, que arribes al lloc, unes primeres informacions, tranquil·lament ja són les 9, i si l'últim contacte de les víctimes amb els atracadors ho situem més o menys com són les diligències a les 7:50, doncs és que ja estem parlant d'una hora i 10, no? Llavors, doncs, amb una hora i 10 dona molt. I si vas amb un vehicle i vas ràpid, tranquil·lament pots estar a Lleida, per dir alguna cosa, no? Llavors, que lo més fàcil és sortir per la Jonquera.
8: El segon inconvenient és que els atracadors van caricaturitzats. Recordem que quan surten de casa dels Borrell Bracs per anar a la sucursal bancària de Mollet, es treuen el passamuntanyes i es posen perruca i bigoti. I també que s'emblanquinen la cara. Això fa que la policia, en aquests primers moments, no sàpigui ben bé quines fesomies ha de buscar, perquè les poques descripcions que pugui obtenir seran falses i no s'ajustaran a la realitat. Els investigadors tenen poques esperances de poder-los localitzar de seguida. Mentrestant, una ambulància trasllada la família a l'hospital, on se'ls fa un reconeixement mèdic.
7: El meu avi li van posar una fèdula en el dit. No sé si li va torçar o no tenia gran cosa, però sí que anava bastant temps amb el dit, amb la fèdula. La meva mare li van donar cops a la cara, tenia morats. El meu germà tenia el trau aquí i jo tenia l'esquena, que tenia un mal d'esquena. Per això no va ser res, però un mal d'esquena que...
8: Cap al migdia, el Josep, el pare, ja ha sortit de l'hospital i va a declarar amb més calma. El Josep explica als Mossos que una cosa en la qual es va poder fixar quan el portaven de la Roca a Mollet és que el conductor duia una jaqueta amb una bandera del Japó. Aquest detall tornarà a sortir, ja veurem quan. Després del pare, aniran a declarar l'Albert, el Lluís i la Roser. A mitja tarda, i després de passar per comissaria, el Lluís torna a casa.
7: Recordo que arribo a les 5:30, 6 a casa. En cap moment havia plorat, però en el moment que arribo a casa i entro al meu quarto, i entro a la meva habitació, em ve la imatge de quan em tiren com si fos un sac de patates. I en aquell moment sí que em derrumbo i començo a plorar sense parar i allà vaig treure-ho tot. Però fins aquell moment, no ho vaig acceptar, no ho havia acceptat, no m'havia donat compte del que havia passat. Però quan obro la porta de la meva habitació i em ve aquella imatge, em toco de peus a terra, no? I dic, sí, ha passat. No era una pel·lícula, ha passat, i per sort estem tots bé i ho podem explicar.
0: Crims. Amb Carles Porta.
8: Han passat 12 anys des d'aleshores i la distància emocional que dona el temps fa que el Lluís ara es pugui expressar amb tranquil·litat. Però la situació límit que van viure els va deixar seqüeles. Després en parlarem. Ara continuem amb el relat. partir de les declaracions de la família, els investigadors comencen a treure les primeres conclusions. Des del primer moment tenen clar que els atacants no són professionals.
11: La manera de preguntar, de repetir en molt, que lo sabemos todo, sabemos los horarios, sabemos que en la caja fuerte hay dinero y son todo billetes de 500, ¿vale? O sigui, tota la manera de narrar, d'explicar de com donaven les ordres, etc., veus de que no és un grup d'atracadors professional, d'acord? Que tot és clar, amb templança, val? I les ordres clares i directes, no repetitivament, no allò d'insistir, lo sabemos todo. No, vull dir, un atracador professional sap el que vol i diu les coses una vegada i les explica correctament i ja està. Però no està tota la nit això de ara deia que jo ho sé tot i que sé on tens els diners i que tal, vull dir, aquest matxaca constant, no, que és per infundir la por. Val? Però per què? Perquè tu també estàs nerviós i no saps com fer-ho i com salvar la situació.
8: Recordeu que el matí del dia 5, abans que comencés el segrest, una persona va trucar el timbre de la porta de casa dels Borrell i va preguntar per un tal Jordi, quan en realitat es referia el Josep.
11: Un professional no va a trucar el timbre. Val? Llavors, són coses de que tinc la voluntat de fer-ho, no tinc les capacitats o habilitats d'un professional per fer-ho bé, però com que tinc nassos, sé que ho podré fer. No? Llavors això és el que ja et diu, que dius, tampoc no pots anar a buscar un gran grup de professionals que es digui això, que tampoc no teníem casos similars, vull dir, no pots trobar cap mena de patró, no? Però sí que ja et diu que no són professionals i que, per tant, pot ser qualsevol que tingui la capacitat de dir, jo això ho faig. Va? Llavors, per tant, aquí ja és diferent a l'hora d'enfocar la investigació.
8: Els Mossos intentaran que no se'ls escapi cap detall. Ja veurem si ho aconseguiran.
10: Comencen fent una inspecció ocular a fons del domicili dels Borrell Bracs.
7: La científica, amb el pols d'identificació d'impremta, també han comentat que la casa estava tota com a les pel·lícules, no?
10: Troben un objecte que pot ser determinant.
11: Un tros de guant de làtex que portaven els dolents.
10: El tros de guant de làtex l'ha trobat el Josep i és d'un dels assaltants. Els Mossos l'envien a la policia científica perquè l'analitzi i miri si hi ha empremtes o restes d'ADN.
8: També fan la inspecció ocular dels cotxes del pare i la mare, els dos Citroën Xara Picasso. I aquí troben un altre objecte que també pot ser important per resoldre el cas.
11: En un dels vehicles, que és el quan se'n van al banc a robar i porten la Picasso, en aquella Citroën Picasso es troben unes ulleres de sol. Són unes ulleres de marca Aptonia. Ulleres que en aquell moment està comercialitzant Decathlon i es fabriquen ad hoc pel senyor Decathlon.
8: Aquestes ulleres també es porten a analitzar per buscar-hi empremtes o ADN. Com que trigaran uns dies a saber-ne el resultat, de moment comencen a rastrejar les ulleres.
11: Té un número de sèrie. Parlem amb Decathlon Espanya. Decathlon Espanya ens diu que sí, les fabriquen per ells exclusivament, però que aquell número és el model de la ullera i que no pots dir, no té un número específic concret. Però parlem amb ells. Arribem a un punt de dir, d'acord, una opció d'una línia d'investigació, quina serà? Vale. Pues mirarem totes les ulleres que s'han venut. Val? Totes les ulleres que s'han venut a Espanya. De totes les ulleres que s'han venut a Espanya, doncs, com podem saber qui les ha comprat? Clar, el que hagi pagat amb tarja. O el que hagi passat la seva targeta de fidelitat de client.
8: Us imagineu quantes ulleres s'havien venut d'aquell model? Uns quants milers. Saber una per una a qui s'han venut totes les ulleres és possible, però és una feinada. I els Mossos són conscients que potser no els aportarà res. De moment, doncs, aparquen aquesta via i ja s'hi posaran si no troben cap altra pista més prometedora. Els investigadors parlen amb els dos germans, l'Albert i el Lluís, i amb la mare, qui entre tots tres els donen detalls importants. Per exemple, sobre el cotxe negre que van utilitzar els segrestadors.
11: Llavors tenim una matrícula, que la matrícula només coneixem un parell de lletres. Val? La familiar és la que dona les dues lletres, i el fill també ho va dir quan ell va veure aquest vehicle, al matí recordava que podia tindre aquest parell de lletres. No se sabia la numeració, i les lletres eren la G, la F, i l'última lletra no se sabia. Per tant, només teníem dues lletres de tota la placa matricular.
8: És possible localitzar un Seat León de color negre només amb dues lletres de la matrícula?
11: Tu pots demanar una sèrie de combinacions a la Direcció General de Trànsit que apareguin doncs, aquestes dues lletres. I el mateix, sortirà una quantitat ingent de matrícules. Després hauries de fer la discriminació de que estiguin doncs, muntades en un Seat, val? León. Però, a més, jo miraré també, m'interessa amb les meves pròpies bases de dades, saber quins vehicles Seat León estan sostrets i si hi ha matrícules que tinguin aquestes dues lletres que estan sostretes.
8: En aquell moment, el model de Seat León que fabrica Seat és l'FR, el més esportiu. Però els Mossos dubten que el cotxe que porten els segrestadors sigui aquest model, perquè l'FR no té els vidres tintats.
11: Parlem amb Seat Espanya per veure, venga, de tots aquests models, quins s'han venut. I llavors, bueno, obtenim una llista de tots els models venuts a Espanya, dels FR i el que nosaltres pensem que no pot ser FR.
8: I passa el mateix que amb les ulleres del Decathlon.
10: L'any 2008, Seat va vendre a Espanya més de 32.000 vehicles Seat León. Els investigadors poden arribar a rastrejar què ha passat amb cadascun d'aquests vehicles venuts i saber quin és el propietari i on està el cotxe. Però és una xifra molt elevada que comportarà moltes hores de feina i abans de posar-s'hi s'estimen més buscar per altres canals. De moment se centraran en els sistemes de videovigilància, a veure si alguna càmera ha gravat alguna cosa. Estem al 2009.
11: En aquella època no estava tan instaurat com avui dia, que tothom té una càmera i està gravant, sinó que principalment només podies trobar sistemes de videovigilància, sucursals bancàries o una benzinera. I per comptar, avui dia gairebé totes les botigues tenen un sistema de videovigilància, a l'època no. I també hem de recordar que a l'època tots aquests sistemes eren de VHS, no? Que eren cintes i que, per tant, s'havien doncs, d'anar canviant, etc. Vinc a dir el tema aquest de les cintes, de les dificultats que després moltes vegades no trobes unes imatges de qualitat, i això també és un hàndicap. Per exemple, els bancs en aquella època estan obligats a guardar els 15 dies, darrers dies de gravació, però tot i que a l'època doncs, els bancs tenien diguem, uns alts moviments de diners, però, per exemple, la matèria de seguretat no feien una gran inversió. Llavors et trobaves que aquelles 15 cintes, que era una per cada dia, que gravava 24 hores, doncs clar, feien no se sap quants anys que doncs, cada dia, avui poso la del dia 1, la del dia 2, la del dia 3, 15, torna a començar el dia 1 i, per tant, com tots sabem, els que som de l'època de les cintes de vídeo, que amb el temps doncs ja no es veu molt bé, ja no enregistra bé, no grava bé.
8: La sucursal bancària de Mollet del Vallès va donar als Mossos 14 cintes amb 24 hores de gravació cadascuna.
11: O sigui, són 24 hores de visionatge. Més tota la resta que demanes, perquè en aquella època era totes de visionatge, després sí que ja es van instaurar alguns sistemes de que només era quan entrava el client s'accionava, no, però en aquell moment era cinta i està funcionant 24 hores. O sigui, per tant, són hores i hores i hores de visionatge. I en aquest cas t'interessa visionar totes les hores, no només en el moment dels fets, sinó per saber si hi ha hagut vigilància prèvia, surten els documents passejant per davant de la sucursal, si algú entra per mirar i fa veure que està operant el caixer o va a caixa per mirar quants treballadors, etc. Vull dir, o per obtenir una targeta del director i saber doncs, qui és, com es diu, etc.
8: Els investigadors hauran de visionar 336 hores d'imatges. Ho aniran fent mentre tenen oberts altres fronts, com el dels bitllets.
11: Moltes sucursals, doncs, en aquella època, usaven bitllets esquer. El bitllet esquer no és res d'altre món que dels bitllets que tu poses allà t'apuntes les numeracions. Llavors, doncs, el director de banc tenia doncs, un document en el qual diu que doncs, aquest bitllet de 100 euros o de 500 euros amb número de sèrie tal està doncs, posat a la caixa i aquest serà el bitllet d'escar. Per dir, si algun dia m'atraquen i algú s'emporta doncs, el feix de diners i la policia l'atura, doncs, si entre aquests bitllets hi ha aquest bitllet amb aquest número de sèrie, doncs vol dir que aquests diners provenen d'allà. Llavors això doncs, és un dels bitllets d'escar. Si el detecten en algun lloc, bueno, doncs, potser em pot aportar o em pot obrir una línia d'investigació.
8: Un altre dels fronts oberts serà el dels objectes de la família que s'han endut els atracadors, sobretot els mòbils del Lluís i de l'Albert.
11: Jo vull saber si des de que s'ha sostret li han posat alguna targeta SIM diferent. Val? I vull saber si la targeta SIM que ja portava, que era de les víctimes, si s'ha introduït en un telèfon diferent. Per tant, vull saber si és així o no. Després també que m'interessa saber, com que m'han dit que han estat trucant per telèfon, vull saber totes les trucades entrants i sortints d'aquests telèfons per si els han utilitzat els dolents mentre han estat tota la nit o quan han marxat.
8: Però deixant de banda els mòbils del Lluís i l'Albert, com diu el sergent, els segrestadors s'han intercanviat moltes trucades durant tota la nit i sobretot durant el matí del dia 6, mentre ha durat el robatori de la sucursal de Caixa Catalunya. Per tant, la policia té dos punts de referència, la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Amb el corresponent permís judicial, els Mossos es posen en contacte amb les operadores de telefonia.
11: Jo demanaré que vull saber tots els telèfons que amb aquestes franges horàries estan inscrits en els repetidors que donen cobertura en aquella zona. De les operadores, que si en aquell moment teníem l'operadora que era Vodafone, Movistar, Yoigo i Orange. Val? Eren les quatre operadores.
8: Les operadores trigaran dies a donar aquesta informació als Mossos. Mentrestant, els investigadors recorren a les seues fonts d'informació habituals.
11: Informadors que tu puguis tenir, que coneguis, doncs que tu li dius, escolta, mira, hi ha aquest fet, què saps, què diu el carrer... alguns que estan a presó, doncs, escolta'm, si tens alguna informació o algú t'explica alguna cosa, etc. Perquè tot això, quan arriba al coneixement del món criminal, doncs sempre hi ha algú que diu, ostres, o a mi m'ho van proposar i jo vaig dir que no, o ostres, això ho ha fet, o de la manera de que ha passat això, això ho va fer fulano. O un em va dir una vegada de que volia fer una cosa similar i tal. I, per tant, d'aquí doncs, pots treure altres informacions que també després s'haurà de verificar i comprovar.
8: De tota la informació que ha recopilat la policia, hi ha un element que de seguida es converteix en la principal línia d'investigació.
11: En aquest cas, hi havia el Lluís, que el Lluís explicava que l'accent era brasiler, val? Era un portuguès però amb accent brasiler, i ho va tindre molt clar. Per què ho tenia molt clar? Perquè hi havia una senyora que era la que netejava o ajudava els avis a la casa, i aquesta senyora era brasilera. Aquesta senyora era brasilera i tenia una filla, la qual era la xicota d'en Lluís. Llavors, per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Llavors, va analitzar una quantitat ingent de dades, d'informacions, de gent que està empadronada, de les nostres bases de dades de delinqüents, val? Per mirar doncs, d'on puc treure un brasiler.
8: La policia té sobre la taula el cens de brasilers a la Roca i a Mollet i també a poblacions veïnes, però centra les sospites en l'entorn de Lluís i la seva xicota.
11: Clar, tu m'estàs dient brasiler, m'estàs dient que la teva xicota és brasilera, m'estàs dient que la dona que està a casa és brasilera. Una vegada analitzat això, et pots plantejar el dubte de dir... Clar, i si ha facilitat informació o ha dit que aquí hi ha diners o aquí qualsevol cosa... I jo no dic que sigui voluntàriament, però potser de manera involuntària tu has pogut dir pues aquesta família té diners i ell és director i molts calés, etc.
7: Em trucaven molt sovint preguntant-me detalls i qui és fulano i aquest el coneixes? Em van fer una llista de tots els brasilers que coneixia i si podia ser que indiqués algun que si d'aquests diguéssim que és un, quin diries que qui et fa sospitar? I va passar tot l'abril i cap al maig va arribar un dia que també van demanar per interrogar la que era la meva parella en aquell moment.
11: Per què un dolent tria fer aquest delicte? Val? Normalment perquè tens una vinculació amb el lloc, una vinculació amb la Roca o una vinculació amb Mollet del Vallès. Normalment tu quan vas a fer un fet d'aquestes característiques és perquè coneixes el lloc, o te l'has estudiat, o l'has treballat.
8: Per més que a Lluís li costi de creure, els investigadors no descarten que els atracadors segrestadors siguin persones del cercle d'amistats brasileres de Lluís i la seva nòvia. El Lluís assegura als Mossos que l'ambient dels brasilers amb qui es relaciona és molt familiar i que posaria la mà al foc per tots ells. Però els investigadors insisteixen i interroguen la nòvia i algun dels amics brasilers.
7: No van trobar res, perquè és que no hi ha res a trobar.
8: Abans de continuar, recapitulem.
10: Els investigadors tenen clar que els segrestadors són amateurs per la seva manera d'actuar. Els assaltants portaven guants de làtex i el Josep, el pare, n'ha trobat un tros que la policia ha portat a analitzar. En un dels cotxes s'han trobat unes ulleres de sol que comercialitza únicament Decathlon. També s'han portat al laboratori. Una altra línia d'investigació és el Seat León dels assaltants i dues lletres de la matrícula. També miren sistemes de videovigilància que hagin pogut gravar alguna cosa. De moment, els investigadors estan visionant 336 hores d'imatges de la sucursal de Mollet. Els bitllets també poden donar pistes. Entre els diners robats hi ha bitllets esquer, és a dir, bitllets que estan identificats amb un número de sèrie. A més, els segrestadors s'han endut el telèfon mòbil dels dos fills. Com que les víctimes els han sentit que trucaven tota la nit, la policia ha demanat a les companyies telefòniques el llistat de les trucades que s'han fet des dels mòbils del Lluís i l'Albert, per si els segrestadors els han utilitzat. També han demanat tots els números de telèfon que apareixen als repetidors que donen cobertura a la zona de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès. D'altra banda, tenen l'ull posat en els brasilers que estan censats en aquestes dues poblacions i en localitats del voltant. Seguint la pista brasilera, els investigadors han interrogat la nòvia i les amistats del Lluís, però no n'han tret res. Mentrestant, no perden l'esperança que algun dels confidents de la policia, de dins o de fora de la presó, els pugui donar alguna pista.
8: Amb tots aquests fronts oberts, els primers resultats arriben a través de la matrícula del Seat León de color negre.
11: Estàvem parlant abans de fer cerca en les bases de dades, doncs això, nosaltres quan ja mirem, trobem, clar, una denúncia i que hi havia una matrícula sostreta. I que això era una matrícula que era la 2035 GFM. I per tant, dius, bueno, si més no, jo sé que el 4 de febrer de 2009, sobre les 6 de la tarda, doncs a la zona de Rubí van sostreure aquesta matrícula.
8: Els que teniu una memòria privilegiada ja us hauran sonat les lletres G i F, que són les úniques que recordava Lluís. La matrícula s'havia robat el 4 de febrer del 2009 i el segrest va passar el 5 de març. Hi ha un mes de diferència. Fixeu-vos que el sergent diu que es va sostreure una matrícula, no un cotxe.
10: La hipòtesi és que els segrestadors podrien haver col·locat aquesta matrícula al Seat León per confondre la policia.
8: A principis d'abril, un mes després del segrest, la policia ha visionat les cintes de les càmeres de la zona que podrien haver captat alguna cosa. Recordeu que els fets van passar al 2009, fa 12 anys.
11: Les entitats en aquell moment tampoc no és que tinguessin una gran inversió en seguretat. La seguretat tampoc no era una cosa primordial. Llavors passava el que passava, no? Que trobaves càmeres mal ubicades, que no enfocaven res, pues, imatge de mala qualitat, les càmeres també eren de mala qualitat, a més si tenies sistema de VHS i anaves repicant les càmeres. Per tant, doncs, al final, bàsicament, no van aportar res. Val? Van ser càmeres que no van poder extraure cap mena d'informació, eh?
8: El sergent Moncusí parlava de les càmeres d'entitats bancàries properes a la que va ser robada, però de les 336 hores de la càmera de videovigilància de la sucursal afectada, tampoc se'n va treure cap informació valuosa. Només un fet curiós.
11: L'anècdota és de la càmera del banc. Sí que finalment nosaltres fem una extracció d'alguns fotogrames perquè s'observa el director, no com entra, com surt sobre el dia dels fets. Els altres dies no es pot apreciar bé perquè està molt deteriorades i, per tant, no podia visualitzar res. Però sí que és anecdòtic que quan narra el senyor Josep, no, que arribem al banc i estem esperant uns 25 minuts, no, fins que jo ja baixo i vaig a fer tota l'operació, doncs mentre estan esperant a dins del vehicle, que fins i tot ella explica que, tot i portar els vidres foscos, van ficar un parasol al darrere perquè així hi ha contrallum, que no se'ls pogués veure, etc. Doncs passa un vehicle de Mossos d'Esquadra, no? Una dotació policial, doncs passa per allà. Llavors, són aquelles anècdotes de, doncs, que també ells ni es van donar compte, vinga a dir,

0: una cosa estranya. En aquest cas, la sort va estar del costat dels segrestadors. You want it
1: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Més coses. Què ha passat amb les empremtes que es van trobar al domicili dels segrestats?
2: Les empremtes que es van revelar eren de la família. Cap era dels dolents.
0: I el tros del guant de làtex que portava un dels segrestadors?
2: Mirant empremtes del guant de làtex i es va mirar de fer la cerca d'ADN. No es va portar enlloc. Tot va sortir negatiu.
0: Als investigadors no els està funcionant res. Arriba el resultat de les anàlisis de les ulleres que s'han trobat dins d'un dels dos Citroën Xara Picasso de la família i que comercialitza Decathlon.
2: D'aquelles ulleres va buscar també empremtes, va sortir negatiu, es va buscar ADN i va resultar negatiu.
0: De moment, tot són males notícies per als investigadors. Sapiguem què passa amb les dades de les operadores de telefonia. Primer, amb les trucades rebudes o emeses pels telèfons dels fills de la família segrestada.
2: Tampoc no s'observa cap trucada que haguessin pogut fer els atracadors. Això parlo dels telèfons de les víctimes. Se'ls hi mostren bé, ells visualitzen la relació de trucades, etc., i no identifiquen cap telèfon com a normal.
0: Ara falta saber quins són els telèfons que els repetidors de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès van enregistrar els dies 5 i 6 de març del 2009. Dins la franja horària del segrest estaven connectats en aquests dos repetidors 14.223 telèfons. Així que els investigadors van haver de treballar amb tot aquest volum de dades que no estaven informatitzades fins a arribar a observar això que ens explica ara el sergent Moncusí.
2: Aquí sí que sortien molts telèfons que estaven en els dos llocs. Per tant, havien moltes coincidències de que tenies un telèfon que ara el tinc en un repetidor i després el tenia l'altre. Després d'anar netejant i anar descartant, doncs es quedava que havia un telèfon que apareixia en els dos repetidors i que aquest telèfon, analitzat tot el flux de trucades que havia realitzat doncs, el dia dels fets, veies que seguia el patró dels fets.
0: I quin era aquest patró dels fets?
2: El patró de trucades, en aquest cas, era... Hi ha un telèfon que rep, que és el telèfon principal, que rep moltíssimes trucades, val? Però, clar, que interactua amb altres quatre telèfons. Llavors, observant tot el flux de trucades, dius, aquest telèfon pot ser de la persona que estigui a fora vigilant o pot ser, potser, de el cap, no? El que més interactua, el que més mana, no? Però, dius... truca a la resta, llavors podria ser aquest que estigués a fora o podria ser el que manés. Però veus que hi ha un telèfon que és el que sempre doncs es truca amb la resta.
0: Els investigadors han trobat un fil per estirar. I a més, observen que dos dels cinc telèfons que han assenyalat com a sospitosos fan dues trucades que els criden l'atenció. Una és a un fix que té una numeració molt llarga.
2: Resulta que és un telèfon de fixa d'Argentina, que això ja ratifica doncs, que és les sospites de que podia haver algú que era un argentí.
0: I l'altre lloc on truca l'altre telèfon és aquest.
2: Hi ha un restaurant de menjar mexicà.
0: Els investigadors contactaran amb el restaurant, però abans fan una altra gestió.
3: Consulten si a la base policial de dades hi consta algun dels 14.223 telèfons que els han facilitat les companyies.
2: I a les nostres bases de dades sí que hi ha un telèfon que consta. ¿Vale? Aquest telèfon que ens consta és fruit de una identificació, dic, per l'important que per nosaltres a vegades també són les identificacions. En aquest cas és una identificació que fa... en un control de pas policial i doncs es fa aquesta identificació i un dels identificats és un tal Sydney. D'aquest Sydney, doncs, en la seva identificació, doncs, que a part de mirar la documentació, etc., tot això, doncs, se li anota el seu número de telèfon i s'anota doncs, el seu domicili. I llavors aquí és quan ens coincideix aquest telèfon.
3: La persona identificada en un control rutinari es deia Sydney Alves de Mata i la identificació era força recent perquè la fitxa policial s'esborra automàticament després de 6 mesos si l'individu no té antecedents. A l'historial diu que el Sydney és portuguès i també hi apareix al seu domicili.
0: La identificació del Sydney serà crucial. De les 5 línies de telèfon que es van estar comunicant entre elles durant tota la nit, l'únic titular a qui poden posar nom i cognoms és el Sydney. I això gràcies a una identificació casual.

0: sexual. És un detall important, i ara veureu per què. El jutjat no pot autoritzar cap escolta telefònica a cap línia si no se'n sap el titular. Si no són independentistes, és clar. Així que el dia 6 de maig de 2009, els investigadors demanen punxar només el telèfon del Sydney i el jutjat hi dona el vistiplau. 8 dies després, el 14 de maig, els Mossos senten una conversa que els fa pensar que van pel bon camí.
1: Cap al 14 de maig sí que en una de les trucades s'està parlant d'aconseguir documentació, val? Aconseguir posar algun NIE fals.
0: I el dia 20 de maig, 2 mesos després del segrest, se sent aquesta conversa que consta al sumari i que hem dramatitzat.
2: Ha llegado más pronto.
3: Ha llegado a las 7:45. Algunos días llega más temprano y otros más tarde. He ido con Víctor y ahora lo estoy esperando para poder seguirlo hasta su casa.
2: Tenemos que salir antes, porque a las 3 tenemos que estar en el sitio.
3: Sí, sí, de acuerdo.
2: Estoy trabajando en Mollé y mi jefe no tiene dinero y no sé si podré cobrar. Lo que tenemos que hacer es robar porque trabajar no lleva a ningún sitio. No podemos parar con el tema.
0: Els investigadors interpreten que el Sydney i el tal Víctor estan vigilant un home per saber a quina hora arriba a la feina i també a quina hora marxa, possiblement a les 3 de la tarda. Amb tot, no saben si estan sobre la pista correcta. A la fitxa que ha quedat a les bases policials hi diu que el Sydney és portuguès i els investigadors estan buscant brasilers i argentins. Si, com sembla, aquesta gent està vigilant algú, els Mossos no poden badar perquè potser preparen un altre segrest com el de la Roca.
4: Doctor Àngel Cuquerella, hi ha un fet que crida l'atenció, que és que després de cometre l'atracament, de tenir els diners de l'oficina bancària, donen 30 euros, els atracadors donen 30 euros al Josep perquè pugui agafar un taxi i tornar a casa, un cop ells ja tenen el botí.
5: Bé, jo crec que una situació similar pot semblar fins i tot sarcàstica o irònica, no? És a dir, hi ha un component aquí que gairebé està fregant, no? La sornegueria o el victimitzar secundàriament amb aquesta persona perquè ja pagar-li un taxi em sembla curiós, no? Bé, jo crec que això formaria part d'un control final, és a dir, quan mirem delictes o mirem situacions individuals o grupals, sempre avaluem, no?, respecte a les capacitats del subjecte, el pre, el peri i el post-crim, no? És a dir, com funciona la gent abans, durant i després. Home, si després fins i tot hi ha aquesta mostra, diguéssim, de control extrem, no?, que és facilitar la marxa d'un dels membres del grup victimitzat, jo crec que ja, diguéssim, el que denota és un control total de la situació, no? Això en primer lloc. I l'altre, bé, jo crec que una persona que és capaç de fer aquest gest, realment, o un grup similar, no volen causar lesions greus o poden amedrentar, però la realitat o l'objectiu real, no l'aparent, el real, no és fer mal. Si cal, probablement el faran. Però l'objectiu real és, com diuen a Sud-amèrica, no matar segrestos, doncs el benefici econòmic, no? Tot això està molt estudiat, aquella zona. I si l'obtenen, no tenen per què anar més enllà. És a dir, aparentment no és un grup violent, tot i que probablement aquest tipus de grups, si calgués, aplicarien la violència instrumental, freda, calculada. Però com que no ha calgut, diguéssim, el premi final és aquest, no? El deixar marxar les víctimes fins i tot amb un control de la situació final que sorprèn, no? Sorprèn perquè pràcticament sembla que ridiculitzin la pròpia víctima, no? Facilitant-li la marxa d'aquesta manera.
4: Què passa amb una persona que ha viscut l'experiència que potser està vivint els últims segons de la seva vida?
5: Home, amb situacions de risc vital, amb situacions de risc per la integritat greu, no?, física, psicològica, sexual, econòmica de la persona, el que és més freqüent és que pugui aparèixer un trastorn per estrès posttraumàtic, d'acord? És a dir, no complexa, perquè la situació és la que és i, per tant, l'estímul és claríssim, però habitualment podria aparèixer, tot i que s'ha de comprovar, trastorn per estrès posttraumàtic. Tot això depèn de la personalitat, insisteixo, és molt important, de la personalitat prèvia de les persones victimitzades, d'episodis traumàtics anteriors i de la unió o de la cohesió com a grup que tindran després d'aquesta experiència, no? Si hi ha una resolució ràpida i després d'aquest episodi són capaces les persones que formen part d'un grup similar reeixir i, per tant, donar-li la volta a la situació, probablement, diguéssim, no fan un relat dramàtic del que ha passat, probablement se'n sortiran amb menys seqüeles o amb cap seqüela per sobre de grups que o ja havien estat victimitzats o viuen d'una manera molt més dramàtica la mateixa situació, no?
4: És habitual recórrer, per exemple, a la religió sense creure-hi? Per exemple, el Lluís diu que no és religiós i que no sap per què en aquell moment, quan l'estaven encanonant, va estar parlant a la seva manera amb la Verge de Montserrat.
5: Bé, la religió, la religiositat és un tret o és un tarannà que tots tenim. Tothom creu en alguna cosa, ni que sigui amb ell mateix o amb ella mateixa, no? Per tant, creences irracionals en tenim tots. Quan hi ha una situació crítica, tendim a perdre la racionalitat crítica per nosaltres, per la nostra supervivència, pel nostre futur, no? Tendem a perdre la lògica, la racionalitat i ens decantem cap a la fe. Clar, quan hi ha una situació tan crítica, jo crec que el que fa és aflorar el pensament màgic, no? Com el nen que s'amaga darrere la cortina i així en el voran, doncs el pensament màgic és, si faig no sé quins moviments amb la mà tindré sort, si faig no sé quant, doncs si tot va bé, me'n vaig a la cova, això voldrà dir que he compensat tot aquest patiment que ara estic passant, no? Bé, és pensament màgic, pensament, diguéssim, preadult, però que funciona com a clau ardent, diguéssim, al qual ens agafem i que en aquell moment sí que pot ser una solució emocional compensadora, no racional, però en aquell moment ens fa tirar endavant, no?
0: Queden detalls per esbrinar que potser seran importants. Saber de qui és el número de telèfon argentí, parlar amb l'amo del restaurant mexicà que apareix a les trucades. Al proper capítol sabrem si els policies tindran sort i on porta tot plegat. Aquest cas encara ha de donar moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Guionistes, Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Ja són 12 les persones mortes en l'incendi forestal que va començar ahir a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, la Junta d'Andalusia havia informat de la mort de 6 persones en una pedania propera al municipi. Hores després, però, els serveis d'emergència van localitzar 6 cossos més, fet que eleva el balanç provisional a 12 víctimes mortals. Les autoritats no descarten que la xifra augmenti en les pròximes hores, tant pel que fa als morts com als ferits. Així ho ha explicat a Televisió Espanyola l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes.
2: Se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas, que están, como podéis comprobar, es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda.
1: Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli, amenaçant nuclis habitats. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades i han passat la nit en pavellons habilitats per acollir-les. Les primeres hipòtesis apunten que l'incendi el podria haver originat la caiguda d'un cable elèctric. Fins ara, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices, a Guadalajara, l'any 2005, on van morir 11 membres dels equips d'extinció. Repàs ara més breu altres notícies, Carola Gil.
3: Gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, els bombers han pogut estabilitzar l'incendi de Guimerà, a l'Urgell. El foc, que ahir va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar d'hectàrees i va obligar a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Avui també continuaran les feines per controlar els altres incendis dels últims dies a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà.
1: Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de Teheran han informat d'un atac sobre una instal·lació militar al sud del país, tot i que els Estats Units han negat haver atacat l'Iran novament després de 2 dies de bombardejos previs que van causar 14 morts. El Wall Street Journal i la CNN informen avui que Israel ha transmès a Washington informació del seu espionatge, alertant que l'Iran prepara un nou pla per assassinar Donald Trump.
3: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició, fins a 26 escons. Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que fa el sorpasso a Junts i passaria de 2 diputats a tenir-ne entre 23 i 25.
1: El català continua en retrocés, però encara té marge per remuntar. L'últim informe de Plataforma per la Llengua alerta que l'ús habitual del català ha caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys d'un 20% dels catalanoparlants mantenen la llengua quan l'interlocutor parla castellà o bé és estranger. Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN, celebrada aquesta setmana a Ankara.
3: L'insòlit regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya com amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri de l'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ho prenia amb humor.
4: No estem per tirar coets ni de lluny, però no està tot perdut, és reversible.
5: No. It's not what I expected. It struck me that my gift
6: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'euró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra. War Museum.
1: Esports, França s'ha classificat per disputar les semifinals del Mundial de Futbol després de derrotar el Marroc per 2-0 amb gols de Mbappé i Dembélé a la segona part. Avui es juga el segon partit de quarts entre Espanya i la selecció belga.
3: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès ja el club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com més calor fa,
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu
8: són les que es passen en bona companyia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
0: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Avui sí que serà bo. Bé, la Julia Roberts.
1: Oh, carai, la de Hollywood?
0: No, home, no, collons, no crec que hi hagi vol directe de Hollywood a GURB, saps què vull dir? Bé, la Mercè Montalà, la seva dobladora.
1: Ah, molt bé. I què més farem?
0: Bueno, farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens.
1: Bé.
0: I després l'Arnau i la Laia ens parlaran d'una cançó creada durant un viatge en moto, no sé quin rotllo ens fotran.
1: Ja.
0: I dedicarem el capítol a l'aspiradora.
1: A l'aspiradora?
0: Sí.
1: A què aspira aquest programa?
0: Baix, calla, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el...

0: Una de les primeres coses que s'inventen, més o menys semblant a una aspiradora, és el que el seu inventor l'any 1876 va anomenar escombradora de catifes.
1: Escombradora de catifes?
0: Sí.
1: Així, en català, eh? Era català l'inventor?
0: No, no, és un invent d'un paio americà.
2: Collons d'americà.
0: Sí, noi. Un tal Melville Beazel, que la va inventar per regalar-li a la seva dona.
1: Ja.
0: Que, o sigui, regalar-li una aspiradora a la teva dona ja és molt masclista. Sí. Però inventar-te-la... Hòstia, és d'un nivell molt gros, no?
1: És una altra època.
0: És una altra època,
1: no el pots valorar,
0: no,
1: això.
0: No. Això passava a finals del segle XIX i era una cosa molt rudimentària, una mena d'hèlice que s'accionava amb una maneta. O sigui, tu havies d'anar fent girar una maneta com...
3: Sí, però almenys no us havia d'enxufar, Peyu?
0: Ah, sí?
3: Vull dir que les d'ara van amb aquell llamp de cable, m'ha cagut...
0: Hòstia!
3: Vés a aspirar allà, collons, vull dir, puc arribar a tres carrers i jo aspiro, eh?
0: Hi ha molt de cable, allà.
3: Hi ha molt de cable.
0: I se recull molt ràpid, allò.
3: Sí, molt.
0: Cal que sigui tan potent, allò.
3: Et pot buidar el nui, aquell cable.
0: Sí. Bueno, és que a mi...
4: Vull dir... La puetada aquella final que et fa...
3: Sí.
0: Dóna la sensació que el motor que porta el de recollir el cable és més potent que el de l'aspirador.
1: A mi m'ha estirat a vegades.
0: És que te pots deixar els turmells?
1: Sí.
0: Deixar els turmells allà. En fi, l'aspiradora elèctrica la inventa un altre americà a la que s'enxufa, aquesta del cable.
2: Collons d'americans.
0: Sí, tu. En James Spangler, el 1906. Coneixíeu aquest?
1: L'Spangler.
0: Era un conserge asmàtic que cada vegada que li tocava netejar la moqueta de l'edifici estava a punt d'anar-se'n a l'altre barri per culpa de la pols. O sigui, o inventava l'aspiradora o es moria.
1: A veure, si l'alternativa és morir-te a l'aspiradora també te l'invento jo.
0: Exacte. El pobre conserge, quan va solucionar els seus problemes d'asma, ja en va tenir prou i va vendre la patent a l'home d'una seva cosina.
3: Malament, home, no te la venguis, burro, Spangler!
0: Era...
3: Hòstia!
0: El cosí era d'Anglaterra.
2: Collons d'anglesos.
0: I es deia William Hoover. Va crear The Hoover Company, una empresa que va tenir el monopoli de les aspiradores durant bastants anys i que també és coneguda per idear la pitjor campanya de màrqueting de la història.
3: Això m'interessa.
0: Atenció. Yeah. De cop i volta, la marca d'aspiradores Hoover comença a tenir competidors, com la coneguda Dyson. Aquesta la coneixeu, la Dyson, no? Baixen les vendes en picat i això es transforma en un gran estoc d'aspiradores per vendre.
3: Vale.
0: Hòstia, ara no venem.
1: Anem allà ple, sí, sí.
0: I aquí se'ls acut una campanya d'impacte per treure'ls les aspiradores de sobre. Per cada persona que compri una aspiradora o algun electrodomèstic per més de 100 lliures, regalaran dos vols gratis d'anada i tornada a qualsevol destí de la Gran Bretanya.
1: Cago en Déu, Fel, comprem-ne una!
0: Sí. Ja va ser això, eh? Això ja va ser. Eh? No està passant.
3: Home, però mano.
0: Sí.
3: Anar-nos a Gran Bretanya?
1: Sí, al cap de la puna, eh?
0: Va passar als anys 90, això.
3: Però...
0: Ara ja no podeu. S'ha acabat la campanya.
1: Era molt bona oferta, això.
0: Sí. La campanya resulta ser un èxit i buiden tot l'estoc d'aspiradores. Llavors és quan s'envalenteixen i milloren l'oferta.
3: Ja.
0: Qui compri una aspiradora per més de 100 lliures tindrà dos vols internacionals, d'anada i tornada.
3: Cago en Déu, xurí! Comprem-ne una!
0: Ara? No es pot. La resposta de la gent va multiplicar per 10 la prevista. 300.000 persones van comprar aspiradores. Que ja es veu que ja no hi ha tanta gent que vulgui aspirar.
3: No, ja es veu.
0: Això són 600.000 vols internacionals que havia de regalar Hoover als seus clients. La gent es gastava 100 lliures i havien de regalar vols valorats en 600 lliures.
3: Quin cervell, eh?
0: Aquella reunió...
3: Qui el va parir, eh?
1: Hòstia, això si va passar als anys 90, que ara deu ser viu, aquest home.
0: El que ho va fer-ho?
1: Sí. El podria contractar.
4: Jo crec que el van matar.
1: El van aspirar.
0: Com a mínim deu estar a l'atur perquè l'empresa, evidentment, va desaparèixer amb milions de pèrdues. Com a bona empresa d'aspiradores, va ser absorbida per un dels seus competidors. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El primer intent d'aspiradora el va inventar un senyor per regalar-li la seva dona, no?
1: Sí.
0: Sí, això pot semblar una bestiesa, però encara és més bèstia la publicitat que es feia al segle XX per vendre aquests aparells. Només us posaré un exemple.
1: Ai.
0: Una aspiradora Philips.
2: No diguis marques.
0: Per què no? No, si és Philips, què he de dir? Ara no me'n surt cap.
3: No. Era una altra època. Philips, era una altra època. Ja és Philips com podia haver sigut una altra.
0: Exacte. L'anunci compara la potència de l'aspiradora amb la potència dels motors d'avió.
1: Ah.
0: A l'anunci es veu una hostessa de vol netejant l'avió, sí, la moqueta, el passadís, els seients, mentre una veu en off va destacant les qualitats de l'aspiradora. El comentari de qualitat arriba quan el pilot surt de la cabina, veu l'aspiradora, i com era d'esperar, ell ja sap a qui li regalarà l'aparell. Escolteu.
4: Una limpieza a fondo y eficaz en todos sus detalles, turboaspiradores Philips, potencia rápida y silenciosa. Justo lo que mi mujer necesita. Turboaspiradores Philips, la última palabra en potencia.
0: I la dona contenta, que devia estar.
3: No és més romàntica,
0: eh?
3: És molt més ben maca.
0: És que vengo de la Xina i t'he comprat una aspiradora.
3: Per Sant Jordi.
0: Hòstia,
1: en vez de l'arròs, una bona aspiradora.
0: Llibre, ni res.
1: Molt bé que va quedar aquest pilot.
3: Déu-n'hi-do. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui estic perdut, Peyu. Pot ser sàvia per conèixer, però al mateix temps, sense que molts ho sapiguem, ja és una boja coneguda. Dobladora de les millors actrius de Hollywood com Julia Roberts i actriu de sèries tan nostrades com El cor de la ciutat o Nissaga de poder.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Mercè Montalà.
2: Visca!
3: Què tal, Mercè?
6: Meravellada.
3: Sí? Per què?
6: Perquè em feu riure molt.
3: Ah, sí? Bueno, mira, ja està bé que algú rigui, escolta.
6: Sí, sí.
3: Què has esmorzat avui?
6: Què has esmorzat?
3: Sí.
6: Pa torrat.
3: Mira.
6: Amb una miqueta d'oli i pernil dolç.
2: Ah, dolç, eh?
0: Bueno, un clàssic. Dolç.
7: És el meu esmorzar.
3: Sí?
6: Dolç, jo cafè amb llet.
3: Sí. Dos. També? Sempre fas això?
6: Sí.
3: Sempre.
6: Normalment sí.
3: Molt bé. Has de saber, Mercè, avui és el moment en què segurament en la meva vida, si no fa un giro molt estrany, estaré més a prop de la Julia Roberts, no? És la teva actriu preferida? Perquè, clar, no sé si et canses també de doblar algú, no?
6: No, mai. No. No, al contrari, Julia Roberts, a més, està tenint una trajectòria professional meravellosa.
3: Hòstia, no para, aquesta dona.
6: I està creixent molt bé.
3: Sí.
6: Crec que els projectes que escull a mesura que va passant el temps són molt, molt interessants.
2: Tot el contrari que a mi.
3: A qui et doble, tu?
7: La seva dona, a vegades.
3: Perquè com funciona això, Mercè? Vull dir, quan tu comences a doblar Julia Roberts, no sé com t'arriba la proposta, si recordes el primer dia que la vas doblar...
6: Sí.
3: Sí?
6: Sí, perquè és que és un cas molt especial. El destí és el destí i a vegades l'atzar també hi juga. Perquè quan jo començava a fer doblatge, que feia ambients, feia la cambrera, feia la veu dels altaveus...
3: Aleshores, jo havia fet això. Bueno. Al principi vaig començar a fer doblar i quan diu ambients vol dir gent que passa de fondo.
6: Exacte.
3: Jo recordo haver fet ambients de Terratrèmol, la pel·lícula del Clint Eastwood,
6: sí,
3: i llavors anava a passar i em deien que fes per aquí, no, més caixes. Sí.
6: Jo tenia un problema molt gran, perquè quan em tocava fer la megafonia dels aeroports,
3: sí,
6: sempre havia de dir American Airlines, i em feia uns lius que em moria. El cas és que en aquell moment, cap al 85, 80 i algo, s'estava doblant Corrupció en Miami.
3: Val.
2: Ui.
6: Aleshores, sí, jo estava allà, com tots els que començàvem en aquell moment,
3: sí,
6: i dirigia el senyor de Vicente, que era boníssim.
3: Uh-huh.
6: El senyor de Vicente tenia una peculiaritat, que era quan anaves a fer una pel·lícula amb ell, sempre et deia, mira, jo no he entendido nada, però tu dobles a este.
3: Hòstia santa, ni papa d'anglès?
6: Era meravellós, no, ni papa de l'argument. Esto es muy raro, yo no he entendido nada, mira que la he visto, mira que la he gustado, però bueno, és igual, tu dobles a esto. El tema està en que... Bé, em truca Montalà i jo entro i diu, mira, dobles aquesta noia. I aquesta noia era la nòvia del Don Johnson, que tenia, tres takes, i era la Julia Roberts.
3: Hòstia.
6: Aleshores, jo, la primera vegada que la vaig doblar era una convocatòria d'ambients, amb la qual no tenia cap importància, no sabíem on aniria allò.
3: Clar.
6: Ni la carrera d'ella ni la meva. I...
3: Heu anat creixent juntes.
6: Digues. Juntes.
3: I ara et podries negar a fer Julia Roberts o firmes algun tipus de contracte? Un cop ets Julia Roberts ho has de ser de per vida.
6: No. Depèn de la coherència de les distribuïdores, del director que li toqui portar aquella pel·lícula. Normalment es respecta, sí. I més quan l'has doblada. Jo la doblo des de Magnolias de Acero.
3: Sí.
6: Aleshores, quan l'has doblat ja moltes vegades, normalment es respecta, però res és teu.
3: No, però es pot morir la Julia Roberts, també.
6: Home, jo.
3: I tu també, sí.
7: Qualsevol dels dos.
6: Sí, clar.
0: I us heu conegut mai?
3: No. O sigui, sí, és...
0: No, eh?
6: No. No, i crec que... Bueno, home, sí, no? Són actrius que t'agraden i, sobretot, ja et dic, respecto molt la seva evolució com a actriu.
0: Bueno, perquè heu evolucionat juntes, vull dir que també ha de ser interessant, no? Conèixer
6: molt.
0: Una persona que has crescut amb ella.
6: Sí, el que passa és que... Sempre he considerat que la nostra feina, fins i tot a la ràdio,
3: sí.
6: Cada vegada necessitem més difusió i la imatge juga un paper important perquè ens hem de donar a conèixer,
3: sí.
6: I perquè és una manera de reivindicar també la teva feina, no?
3: Uh-huh.
6: De totes maneres, el que no se't vegi també té molta màgia.
0: Sí.
6: I sobretot amb doblatge. Perquè ara qui ens estigui veient dirà, oi, mira la Montalà.
3: Bueno, i que ja ets la veu de la Julia Roberts, no? A mi em passa a vegades a Antena 3, que et descol·loca molt quan veus una...
6: Un canvi de veu.
3: Hòstia, jo veia una pel·lícula un dissabte a la tarda d'un maltractador i de cop i volta la veu d'en Bart Simpson. On te va, aquest senyor? No te quedaràs com mi hija. I la veu d'en Bart Simpson, hòstia, no, perd tota la credibilitat, no? Mercè, ha passat un fet, una cosa, que jo tenia la imatge d'haver vist Pretty Woman en català.
6: Sí,
3: no hi és.
6: Sí.
3: No hi és.
2: Ja és no hi és.
3: No hi és.
6: No l'he doblada?
3: No, senyora.
6: Oh.
3: Pretty Woman, en català, no existeix.
2: Oh, jo em pensava que l'havia
7: també...
3: Ho hem consultat. Eh que sí?
2: Sí.
3: Jo tenia la imatge... Hòstia, l'han fotut a TV3 20 sí. vegades. Pues no. Ho hem consultat, aquesta casa, al servei de documentació, no està doblada al català.
7: Ai, clar.
3: Llavors, si no et sap greu,
6: sí.
3: Podríem fer un trosset, ni que sigui.
6: Home, i tant.
3: Sí? Mira, hem preparat una escena.
6: A veure.
3: Tu fes de...
6: Jo sabia que havia de portar les ulleres.
3: Home. Això és per tu, aquí tens el guió.
6: A veure.
3: Llavors, tu fes de Julia Roberts.
2: Jo de què faig?
3: Tu no faràs de res avui.
6: El director.
7: No fa de Richard Gere, Churiguera?
3: No ho faré jo.
2: Però Richard Gere, Churiguera, saps?
0: El concert, ja.
3: Jo faré de Richard Gere perquè és l'única oportunitat que tinc a la vida de fer de Richard Gere. No l'aprofito ara o no. És l'escena on Richard Gere li regala a Julia Roberts un collaret, no? Un collaret que val una pasta rufa.
6: I tant.
3: Com que hi ha molta gent que ens escolta per la ràdio, Arnau, si no et sap greu, tu fas com l'audiodescripció perquè sapiguem per on passem. Si tenim una mica de música sensual, perquè és una escena, bueno, una escena que...
7: Sí,
3: ja que havia de fer Richard Gere, l'he triat.
7: Sí.
5: Apareix la Julia Roberts vestida amb un vestit vermell espectacular.
6: Com em veus?
3: Et falta alguna cosa.
6: Doncs t'asseguro que dins d'aquest vestit no hi cap res més.
5: En Richard t'agafa una capseta.
3: Potser hi ha alguna cosa aquí. Però no vull que t'emocionis, només m'ho han deixat.
5: Li ensenya la capseta que conté un collaret espectacular i quan la Júlia intenta agafar-lo, en Richard li tanca la tapa per enganxar-li el dit de broma. Tots dos riuen.
6: De veritat que t'han deixat aquesta preciositat a la joieria?
3: Sóc molt bon client.
6: Si el compressis, quant costaria?
3: Un quart de milió.
6: Uau! Un quart de milió de dòlars? On anirem?
3: És sorpresa.
6: Si m'oblido de dir-t'ho després, vull que sàpigues que avui m'he divertit molt.
3: Gràcies.
0: Oh, que maco! Bravo!
8: Peyu, m'ha passat això que t'ha passat a tu en TN3.
3: Què?
8: O sigui, la Julia Roberts amb en Peyu. Saps?
3: No
8: veia en Richard
3: Gere. En Richard no l'has vist.
8: No, jo he vist en Peyu, eh? Yeah. Se'n creu, eh?
3: Ja.
8: Se'n creu.
3: Et costa posar-te dins la pell del personatge quan dobles? Perquè quan fas teatre hi ha molts més elements, no?, que t'ajuden a entrar al vestuari, tot, però allà estàs tu sola amb un micròfon, no?
6: No, realment no. No, perquè de seguida veus, tu tens la idea de la peli, no? Mm. I la idea en general del teu personatge.
3: Sí.
6: Però es tracta, sobretot, és l'empatia, sobretot és la capacitat emocional que tu tinguis d'entendre el que està passant per aquell personatge, no? Sí. Per aquella persona, per el personatge que s'està interpretant.
3: Però és fred l'ambient, on ho estàs fent? És un estudi de doblatge,
6: sí,
3: no tens
6: però
3: públic. No tens...
6: Sí, però tenim la capacitat, estàs en una pantalla molt gran, sí. Estàs absolutament abduïda per allò. Mm-hmm. Estàs entregada, entres emocionalment, entres al moment, i després ja també són anys d'experiència.
2: Sí, home, sí, clar, és feina, és professional.
3: Sí.
6: De seguida t'hi poses.
3: Has doblat a banda de Julia Roberts. Digue'ns a qui més has posat veu, perquè la gent es faci una idea. A banda de Julia Roberts hi ha moltes més actrius a les que has doblat.
2: Clint Eastwood?
3: Però... No, home, no.
6: Oh, m'encantaria. Vaig fer una de Harry el Sucio, però la feia amb ella. Sí, era meravellós. Doncs m'agrada molt doblar Annette Bening.
3: Sí.
6: Cada pel·lícula que ve d'ella és una petita joia.
3: Jo vaig dir que sí, però no conec cap actriu, eh?
6: Vale, pues, la Annette Bening és la dona, sí, del Warren Beatty.
3: Home, i tant,
6: home,
3: ara sí.
6: Veus?
3: No sé pas qui és.
6: Meravellosa.
3: No sé pas qui és, de veritat.
6: Michelle Pfeiffer.
3: Hòstia.
2: Aquesta sí, Peyu.
3: Aquesta sí.
6: Aquí tens una debilitat.
8: Aquí sí que jo... Com ho diu la Michelle Pfeiffer? Que
6: la Michelle Pfeiffer parla una miqueta més.
8: Que digues, sí. Faixedes, nos vemos después.
6: Sí.
8: Castellà. Sí, sempre he vist en castellà.
6: Vaixeda, ens veiem després.
8: Vale, marxo.
3: Escolta, hi ha algun personatge que hagis doblat i que no t'agradi? Això pot passar, també, no? De dir, hòstia...
6: Sí, però...
3: Però bueno, és feina, també t'hi adaptes.
6: És feina, no? Són pel·lícules d'aquestes que no arriben en lloc. De fet, tema de drets amb Eisge, les pel·lícules que donen més rendiment, i és una conya allà entre la professió, són les del diumenge, aquestes alemanes.
3: Ah, sí?
6: Sí, aquestes de...
3: De sobre taula, de sobre taula.
6: Sí, sí.
2: La del gos aquell.
3: La d'en Hachiko.
2: Què?
3: Aquesta també surt en Richard Gere. Hachiko.
2: No sé.
6: Però aquesta és cinema.
3: No, aquesta és bona.
6: Aquesta és cinema. Aquesta és bona. No, bueno. Són aquestes de...
3: Sí.
6: De Desapareció la maestra o Mi amor volverà mañana.
8: Normalment en fan dues, aquestes. Sí. I tu mires quan és el començament de la primera, m'adormo, i veig el final de la segona.
3: Sí.
8: I em lliga, eh?
3: A vegades t'encaixa, eh?
8: Em lliga, eh? Sí. Collonut, t'encaixes.
6: Sí.
3: Has doblat Gladiator, també.
6: Oh.
3: Què?
6: Meravella.
3: Sí?
6: Una de romans.
3: T'ho vas passar bé.
6: La meva pel·li preferida, una de les meves pel·lis, és Espartaco. I aleshores, quan ja va tocar doblar la primera...
3: Sí.
6: Sigui, per favor, una de romans. Sigui, vaig anar absolutament entregada...
3: Bueno, com sempre, no?
6: Sí, però en aquella ocasió em vaig vestir.
3: Què vols dir?
8: Sí?
2: De romana?
6: Sí.
3: Oh, és veritat?
6: Us ho juro.
3: Vas anar a doblar?
6: Me'n vaig anar a casa Peris.
3: Sí.
6: I em vaig vestir de romana.
3: Hòstia, home, és una imatge ben maca, eh?
6: Sí.
3: Vestida
6: vaig
3: de romana.
6: Vaig entrar a la sala, que a més estava amb el Buixaderes,
3: sí,
6: que ell feia el
3: Russell Crowe.
6: Russell, i res, vaig entrar i vaig dir... A bé. I el Buixaderes es gira i diu... Anda que no.
0: Com lo sèrio que és.
6: Que ho sembla.
0: Sí.
3: Mercè, no sé com portes el català. Suposo que doblant també és una cosa en què us fixeu molt, no? Amb la... pronunciació...
6: No, moltíssim. És una, i, a més, hi ha molta exigència per part dels lingüistes.
3: Sí.
6: Fem un munt de teics, reteics, perquè se t'ha escapat una liaison, perquè has dit una vocal malament... O sigui, és...
3: Sou curosos, amb això.
6: Molt, molt, molt, molt.
3: Com està el doblatge en català? Ràpid i curt, diguéssim.
6: Ràpid i curt. Doncs podria estar molt millor si per part de la... De qui dona i reparteix la feina, fa licitacions cada 4 anys, TV3...
3: Sí. I... Cuidado, que som a TV3.
6: És igual,
3: ai.
6: És el que hi ha. Les licitacions es dona sempre al postor més barat.
3: Ah, sí?
6: I el més barat vol dir que no pot pagar el conveni tal i com està si accepten aquell preu. Amb la qual cosa és una lluita que portem des de fa bastant de temps, de lluitar per una professió digna, perquè es pagui el que correspon i, sobretot, perquè una empresa pública ha de respectar els convenis que ja estan establerts i perquè així la qualitat del doblatge, que no del català, però sí del doblatge, milloraria molt, perquè hi ha doblatges que són infumables.
0: Sí, últimament és terrible.
6: I saps d'on ve, depèn de la veu que escoltis, saps de quin estudi ve. I això em sembla indignant. I volem lluitar ara perquè trobo que la televisió és una eina bàsica, i ara que tenim tants problemes, per reivindicar la nostra llengua,
3: sí,
6: per parlar-ne bé, no per fer paraules estranyes ni coses rares, perquè també t'haig de dir que quan doblem en català,
3: sí,
6: els noms fan coses molt estranyes.
3: Sí que és veritat.
6: Per exemple, no sé...
3: Arnold Schwarzenegger.
6: No, però ja no només és Arnold Schwarzenegger, és que igual és Arnold Schwarzenegger. No sé, hi ha coses que jo a vegades penso... Sí, sí. Escolteu, jo crec que els lingüistes es queden per la tarda per veure aquesta pel·li i pixen al programa.
0: Mira, mira, ho ha dit.
6: O sigui, no pot ser. Però, independentment d'això, és una eina. És una eina brutal per reivindicar la nostra llengua. Aleshores, no, em nego rotundament que no paguin el que hagin de pagar. I lluitarem.
3: Vinga, va. A veure si el president de la Generalitat de Catalunya et fa cas. No sé com vas de president de la Generalitat.
6: Bueno, no se sap mai.
3: Com que els americans se'ls saben de memòria, aquí intentem que la gent també se'ls sàpiga.
6: Ah.
3: És una petita prova. Jo començo pel 133è, eh?
6: Sí.
3: I en 133 és Salvador Illa, aquest te'l regalo. I anem al 132 i me'ls vas dient.
6: Bueno, a veure si te'n surts. No,
3: provem-ho, Mercè.
6: Tot fatal.
3: 133, Salvador Illa.
6: Sí.
3: 132.
6: I quin era el 32? I quin era? Sí.
3: No t'atabalis, perquè hi ha molta gent que s'encalla.
6: No, Esquerra.
3: Sí. Es deia Esquerra, ella, directament.
6: És d'Esquerra.
3: Sí.
0: Com es diu?
6: És que per...
2: Bueno, no soc
6: fatal. Si vaig anar, ens va invitar allà...
8: Doncs aquest.
6: Ens va invitar al tronxer.
3: Anem a donar-la per bona.
8: Sí.
3: Anem a donar-la per bona.
6: Ja ha treballat molt per un bon doblatge, eh?
3: Mira, les coses com siguin.
6: Sí.
2: La primera vegada que es diu una cosa bona d'aquest home.
3: Ara,
6: pues, trobo...
8: Potser no parlem del mateix, perquè no he dit el nom, eh?
6: Sí, que no és molt alt.
3: Vinga, passem a aquest penal, diguéssim. 131,
6: qui hi havia quan vam fer un cop d'estat? No?
3: Hi va haver un entremig, eh?
6: Sí. Ah, un entremig?
3: Sí.
6: No era el Puigdemont?
3: No!
6: Qui era?
3: Bueno, prou, perquè no podem donar més coses per vàlides, ja.
6: Qui era?
3: Quim Torra.
6: Ah!
3: I el que t'ha saltat primer era Pere Aragonès. Ara sí.
6: Sí, els conec a tots. Sí. Jo el que recordo és que estava molt indignada perquè no havia votat a cap.
3: Mira.
6: Ni tu tampoc.
3: No. Mercè Montalà, moltes gràcies per venir a passar una estona a la Renaixença.
6: Al contrari, a vosaltres sou meravellosos, m'encanta on esteu.
3: Sí?
6: Sí, i sou estupendos, no tinc res més a dir.
3: Gràcies.
9: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
2: A veure, avui no parlàvem de l'aspiradora?
8: Encara de rato que no s'ha dit res de l'aspiradora.
3: Un moment, nois, ara hi anem. Arnau, es pot fer música amb una aspiradora? No.
5: A veure, no ho he provat, però si fos possible de fer-la amb una aspiradora, hauria de catalogar-se dins de la família dels instruments de vent.
3: Com la trompeta, diguéssim.
5: Sí.
3: La gralla. Sí,
5: com la gralla, exacte, sí. En efecte. I parlant de vent, avui parlem d'una cançó que va esdevenir un himne per diverses generacions i que va marcar l'inici i la fi de la carrera musical del seu autor. Parlem de Raimon.
10: Oh. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans...
5: Publicada el 1963, El vent és l'emblema del cantautor de Xàtiva, Raimon. Una cançó directa que va interpel·lar aquells que creien que un món millor era possible i necessari.
11: Amb una veu incisiva i poderosa, tres acords rescats amb una guitarra i un missatge de fortalesa existencial, Raimon va ser capaç d'aconseguir allò més preuat en una cançó de música popular. Que passés de les seves mans a les de la gent i tothom se la fes seva.
3: Home, se la sap tothom,
2: però
3: aquesta.
2: Bueno, diguem el vent.
8: I prou.
2: I llavors anem posant coses al vent.
3: Sí que és veritat. El vent.
8: La cara al vent, sí.
3: La cara, sí.
8: Però després ja és com la cançó en Joan Petit. El colze al vent.
3: El colze.
8: El dit petit al vent.
5: Per descobrir l'origen d'aquesta cançó haurem de fer un viatge amb una vespa i anar-nos en 65 anys enrere.

0: Raimon era un jove estudiant d'història de només 19 anys. La música li agradava, tocava la guitarra, cantava i fins i tot havia tocat la flauta i el flautí en alguna banda de vent. Però els seus plans de futur passaven per estudiar història i la música era poc més que una afició.
1: Doncs sí, de fet era un moment d'ebullició pel jove xativí, perquè la universitat li havia obert les portes a noves idees, a nous autors i a noves mirades sobre el món.
2: I al principi has dit que la va fer la Vespa, has dit alguna Vespa.
0: Sí, el 20 d'octubre del 1959 feia un viatge de Xàtiva a València anant de paquet d'una Vespa que conduïa un amic seu.
2: Ha de ser molt avorrit, això.
3: Dos amb Vespa. I perillós. Sí. Té unes rodetes petites.
2: Hòstia, sí.
3: Com plou, és molt puto allò, eh?
2: No hi he anat amb Vespa quan plou, no hi he anat.
3: Jo sí hi he anat.
0: De fet, era tan avorrit que en un moment d'aquest trajecte, Raimon va tenir un instant d'il·luminació en notar el vent colpejar el seu rostre. Veus. Aquella sensació de resistència incansable contra una adversitat va ser el desencadenant de la idea.
1: Quan va ensenyar per primera vegada aquella cançó, aquella primera composició als seus companys a la universitat, no us ho creieu, però cap d'ells es va creure que fos una cançó pròpia. Quina confiança, eh?
4: Sí.
2: Molt maco. Sí. Mireu què he fet, això no ho has fet tu.
4: Burro. Va, calla, burro.
0: Farsant. Bé, doncs, sorpreneu-vos, perquè ells no podien entendre que era una cançó original en valencià perquè no eren capaços de concebre que es pogués fer aquella música original en la seva llengua. I, de fet, si pensaven això, era lamentablement perquè en el seu entorn hi bufava un altre vent huracanat. A poc a poc, la cançó va anar-se fent més coneguda entre els joves universitaris de València i Raimon va començar a cantar-la fora de la universitat i fins i tot va publicar-la poc després.
1: I gràcies a l'ambigüitat poètica de la lletra, la peça va superar la censura i va sortir a la venda sense cap impediment.
0: La peça va ser llegida per molta gent com una metàfora política sobre la dictadura i va acabar convertint-se en un veritable himne de la resistència antifranquista.
1: Així que, de manera inesperada, la carrera musical de Raimon va començar l'any 1959 amb aquesta cançó.
0: I el 2017 va tancar el cercle amb un concert de comiat al Palau de la Música Catalana, acabant amb la mateixa peça que l'havia començat. Avui enriquim el nostre esperit musical recordant El vent de Raimon. Música mestra.
2: Ara, ara, ara.
0: Tres acords, eh?
5: El vent, la cara al vent.
2: Sí, aquesta la sé.
5: El cara al vent.
0: Això, segona frase o no?
2: El cor, el vent. Les mans.
4: El vent. Ara ve el dit petit, el vent.
3: Els ulls.
2: Sí. No ho feu mentre aneu amb la Vespa, això.
0: Una música amb una capacitat expressiva profunda. No li cal el gran exhibicionisme tècnic.
2: No.
0: Ell s'expressa més aviat des del punt de vista de la veritat d'allò que diu, d'allò que transmet, d'allò que comunica, vaja.
3: I posa ganes.
0: És més difícil, a vegades, això, que dominar tècnicament l'intèrpret.
2: Què vols dir, que no té tècnica?
0: Té una tècnica peculiar i personal.
2: Val.
4: Toma.
0: Com els grans músics i grans intèrprets.
2: El vent, Arnau Tordera, Laia Gluck, moltes gràcies.

0: Una mica de Queen, no?
1: Home, i tant, I Want to Break Free, un autèntic himne de Queen. La banda britànica va fer una paròdia de la sèrie Coronation Street al videoclip d'aquesta cançó. I allà hi apareix una imatge icònica de Freddie Mercury amb perruca, una pitrera ben generosa, un bigoti i passant l'aspiradora per tota la casa.
2: Ho hem fet tots, un dia.
3: Sí, a casa. A vegades estem valentones.
2: Estem a una festa aniversari. Saps? Allò, fotré un playback a la família que a veure si es pixaran de riure.
3: I el pare què?
2: Quan ho veus al cap dels anys, la mare i el mapa. O que l'hagués tingut febre aquell dia.
3: El guardes, aquest vídeo, Fel?
2: No, vaig cremar, vaig cremar.
3: Heu de rolar.
2: Però no m'ho puc treure del cap.
3: A fer una mica de Queen i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui passejarem en Bitxo, un Jack Russell molt espavilat.
1: Aviam, en Bitxo?
0: A veure.
1: A veure si és maco. Oh, que és maco! Oh, oh. Jo, de veritat, us prometo que en tenia un idèntic.
0: I són un nervi o no?
1: Sí, fins que es va morir, sí.
2: Calipo.
1: Calipo, es deia
2: Calipo.
1: El meu gos.
2: Calipo?
1: Sí. Es deia Calipo, perquè jo mirava malalts de tele,
2: sí,
1: que tenien un gos que es deia Magnum.
2: Ja.
1: I pensava, quan en tingui un, li posaràs Calipo. Mare. I així es va ser.
3: Tu, escolta, Mercè, i per què? Està vinculat a l'actor, això?
0: El què, el Jack Russell?
3: Aquest és aquell que feia pel·lícules de pistoleros, no?
0: Quin nano.
1: Russell Crowe.
2: Això.
1: Gladiator.
2: Gladiator.
1: De cinema anem més o menys igual.
3: A mi em sonava d'algú.
0: Va, que us explico. L'Emma del Figaró ens adverteix que si li dones menjar, en Bitxo serà el teu fidel company.
2: Això tots.
3: Tothom.
0: Quan vegi que les coses van maldades, ens abandonarà sense cap mirament. Això allò de la fidelitat del gos, aquí no ho portem
1: bé.
3: Em fa pensar en el meu fill. De moment, com que saps? El dia
0: quants
3: que
0: no, anys té?
3: 16.
0: Ja et puc entendre.
3: Per això.
0: Sí, sí. A part d'endrapar, en Bitxo té una altra obsessió. Revolcar-se per tot arreu. I si el lloc on es revolca fa pudor d'animal mort, o si hi ha algun cadàver descomposant-se, molt millor.
1: Això tothom, també.
3: El meu fill també ho fa.
0: Vols dir?
1: Fa la pudor.
0: Sou una colla de porcassons.
3: Sí, sí.
0: A ell li agrada molt l'olor de cadàver.
1: Bueno, ja està bé, ja està bé.
4: En plena Segona Guerra Mundial, els nazis han tingut un avanç imparable i han penetrat fins a les portes de Moscou i de Leningrad, les dues ciutats més importants del nord de Rússia. Ara mateix, però, tots els esforços estan centrats al sud del país, en una ciutat anomenada Stalingrad.
1: Stalingrad. Hi heu estat mai?
5: No.
4: Adolf Hitler s'ha obsessionat a conquistar aquesta ciutat que porta el nom del seu rival, Iósif Stalin. Stalingrad es convertirà en l'escenari bèl·lic més sanguinari de tota la Segona Guerra Mundial. Som a les portes de l'hivern de 1942, un hivern que tindrà un paper fonamental en aquesta macabra història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Stalingrad.
6: Es veu que no.
0: No.
6: Es veu que no anem bé. Hòstia.
1: L'aviació alemanya ha convertit els... Bueno, un moment.
7: Això ho explica, collons? Això ho explica? És que m'estàs fotent nerviós a mi tot, eh?
1: Ja. L'aviació alemanya ha convertit els carrers de Stalingrad en una muntanya de runa.
6: Ja m'ho pensava.
1: És gairebé impossible fer dues passes sense entrebancar-se. La quantitat de runa que hi ha dificulta qualsevol moviment. Fins i tot el nostre gosset, en Bitxo, el Jack Russell, li costa moure's. Sort que és un gos petit i pot passar entre les pedres.
6: El mataran.
1: Tot procurant no caure, ens acostem fins al port fluvial de la ciutat. Stalingrad té sortida al riu Volga. Allà l'exèrcit soviètic està concentrant les seves forces.
7: Vinga.
1: Després dels bombardeigs i de deixar-ho tot rebentat, els alemanys han entrat amb la infanteria i han aconseguit

0: Fugir de Stalingrad. Cal defensar-la fins a la mort.
1: Vinga.
2: El gloriós camarada Stalin ha ordenat no fer ni un pas enrere. Cal enfrontar-nos a la tirania dels enemics de la mare pàtria.
3: I això ben bé què vol dir?
2: Doncs que hem de fer front als nazis que estan envaint la ciutat. Soldats del gloriós exèrcit roig. A partir d'ara, és victòria o mort!
3: I això ben bé què vol dir?
2: La ciutat no serà evacuada. Lluitarem fins a la mort.
0: Ho has entès ara o no?
3: No, però tira peio.
0: La ciutat no serà evacuada. Els soldats russos que l'estiguin defensant s'hi hauran de quedar fins a les últimes conseqüències.
4: Escolti, senyor comissari, això vol dir que les dones podem anar tirant, no? Vull dir, ja podem marxar de la ciutat, o no?
0: Cap soviètic podrà sortir de Stalingrad, ni soldats ni civils. Els oficials soviètics han pensat que si els civils es queden a la ciutat, els soldats lluitaran amb més valor per defensar-los dels nazis. De fet, les dones tindran un rol molt important, ja que seran incorporades a files.
2: Les dones sereu incorporades a l'exèrcit. Ara us donaran un rifle.
4: Aquí, a mi?
2: Sí.
4: No, jo ara he d'anar a lluitar.
2: Però
4: jo no he disparat mai cap arma, però no puc, no puc. No sé com es fa, com se fa això.
5: No sé, jo no vaig
6: anar a l'Emili.
5: No em mires, eh? No sé.
6: No em mires, eh?
0: Aquest con li tocava fer a l'Emili, es va fer el boig.
5: Sí. Que sóc segur,
6: Jo vaig ser insubmís.
0: La cosa es complica de mala manera. La ciutat està envoltada per les tropes alemanyes. L'única manera de tocar el dos és travessant el riu Volga amb una barca. En Bitxo, el nostre gosset, es veu obligat a quedar-se i amagar-se sota la runa. Fugir no és una opció. Avui ens ha tocat un passeig ben difícil.
3: Pobre.
0: Els soviètics ho veuen molt fotut. Parar els peus a la màquina de guerra alemanya és molt difícil. Però els comissaris polítics han tingut una gran idea per si algun soldat es vol fer enrere. A la rereguarda han col·locat uns soldats que tenen ordres de disparar contra els seus propis camarades si volen fugir.
6: A veure, tots aquests homes que hi ha aquí darrere, qui són?
3: A mi em foten més por aquests d'aquí darrere que no pas els nazis, ja t'ho diré.
2: Tots aquells que retrocedeixin moriran.
3: Veus?
2: No hi haurà pietat per als covards ni els traïdors.
0: És que un rus emprenyat, car de por, eh?
3: Sí, doncs. Tu te'n recordes de Rocky?
0: Rocky.
3: Aquell rus alt?
0: No. De Rocky recordo...
3: Rocky 4.
0: Jo les pel·lícules les recordo molt poc, en general. Totes. Rocky, recordo que pujava unes escales corrent.
3: Allò és la primera, Peyu.
0: Unes escales corrent.
3: Sí.
0: És tot el que recordo.
3: Sí.
0: Ja està.
3: Doncs mira la 4, que és del millor que s'ha fet en cine.
0: És la que surt el rus gros.
3: Sí.
0: Ja ho miraré. Els soldats i els civils russos que estan atrapats a dins de la ciutat estan entre l'espasa i la paret. Només tenen una sortida, defensar-se tan bé com puguin. Si aquella ha de ser la seva tomba, val més morir lluitant. Només evacuen uns quants civils que són tractats de manera diferent. Són obrers amb feines especialitzades, feines que tenen més valor que les dels obrers normals i corrents.
6: Pep, a veure, que jo, o sigui, jo sóc un obrer especialitzat. Aquí, camarada comissari, aquí.
7: Tu, però tu?
6: Sí.
7: Tu? Especialitzat?
6: Sí.
7: De què collons has de ser un obrer especialitzat? Tu ets igual que els altres.
6: No, senyor, jo sóc especialitzat,
7: què collons? Especialitzat de
6: jo
7: què?
6: Jo cal que marxi de la ciutat perquè sóc massa valós per morir aquí. Vull dir que la mare pàtria em necessita en un altre lloc.
7: Bueno.
2: D'acord, camarada. Deixeu-lo pujar a la barca.
7: Gràcies. Un moment. Aviam.
6: Gràcies.
7: Camarada, mare, Maria, pàtria.
6: Sí.
7: Per què ell pot marxar i jo vaig de quedar aquí, saps?
2: Perquè el camarada és un obrer especialitzat.
6: Toma.
7: Però especialitzat... Aviam, camarada pàtria.
6: Toma.
7: Especialitzat en què?
6: Jo sóc especialitzat en... Bueno, collons, amb molt et foten un reguitzell de coses. Jo sóc especialitzat... Jo, vull dir, ben... És que no n'has de fotre res, jo, del que sóc especialitzat.
7: Home, si tu ets especialitzat, jo també sóc especialitzat.
6: Sí, especialitzat.
7: Jo sóc molt especialitzat.
6: Jo sóc especialitzat en tocar-me els collons. Això ets especialitzat, tu. Va, marxem, que vindran els alemanys.
2: Marxem, camarades. La resta... Recordeu què ha dit el nostre líder.
6: Ara.
2: Heu de lluitar fins a l'última gota de sang.
4: Des de la
0: barca, ho diu el fill de puta.
4: Escolteu, a veure, jo no volia dir res, no, per no molestar, però jo també sóc una obrera especialitzada,
7: Ah, mira, ara
4: no, és que a mi allò de la sang m'ha espantat, tu.
7: Ara tothom serà especialitzat.
6: Jo parlo anglès, Jo parlo anglès.
7: Els russos no n'hi havia cap d'especialitzat, ara tots.
6: Sí, quina colla.
3: Jo sóc dissenyador gràfic.
6: Doncs vinga.
3: A la barca, però dalt de baix de la barca.
0: Els soviètics han de triar les bales alemanyes o les bales dels seus propis companys. L'assalt ha començat. La infanteria alemanya entra en acció i conquesta la ciutat barri per barri, casa per casa. Els russos, civils i soldats, es defensen com poden.

0: Comença la que els alemanys anomenen Ratenkrieg.
1: Què és?
0: No sé, perquè no sé alemany.
1: Vale.
0: Vol dir guerra de rates.
2: Oh, collons.
0: Ratenkrieg, de fet, es diu, em sembla.
2: Ratenkrieg.
0: Ratenkrieg. És una guerra urbana brutal, amb combats cos a cos. A vegades els russos i els nazis es disputen una casa en ruïnes durant dies. Arriba un moment en què els soviètics es troben envoltats per totes bandes. Els nazis estan a punt de capturar tota la ciutat. En aquest punt de la història, els soldats russos reben un missatge dels nazis. Si canvien de bàndol, rebran menjar i beure. Molts dels soldats ho accepten. I en Bitxo ja fa estona que ens mira malament. Ell també està pensant si canviar de bàndol.
3: Camarades, camarades, mireu quin pinflat m'he trobat. Diu que si canviem de bàndol tindrem menjar.
4: Diuen que els alemanys ens tractaran millor i que tenen menjar de sobres.
3: Sí.
4: Jo estic canviant, pensant-m'ho, eh?
3: Que vols canviar de bàndol?
4: Home, i tant.
5: No, però voleu dir... No, no, a veure, a mi el menjar alemany, què voleu que us digui? No m'agrada...
4: I un Frankfurt.
5: Xucrut.
4: I un Frankfurt.
5: Xucrut és alemany?
3: Hòstia, sí que és alemany.
4: Com si el rus fos tan bo de menjar.
5: No, a veure, tampoc, però és que... És que... Mira, a mi és el que m'han donat tota la vida, saps?
4: Quan se la dilla russa...
3: Nosaltres hem fet un jurament a la mare pàtria, però, hòstia, clar, és que...
0: Les condicions dels soldats russos són extremes. Els cadàvers s'amunteguen per tot arreu. De la runa dels edificis en surt una pudor molt difícil de descriure. Una barreja de carn en descomposició, combustible i fusta cremada.
3: Veus?
0: Bueno, de les tres que he dit, n'hi ha dues a mi que m'encanten.
3: Sí.
0: La fusta cremada i el combustible a mi m'agrada.
5: Ets d'aquests?
3: A mi la carn en descomposició m'agrada.
0: També?
3: Hòstia, volia la nevera i trobar un bistec passat?
4: Fàstic.
5: Fa molta il·lusió quan tornes de vacances.
3: Unes esnifades.
0: Sí?
3: Oh.
0: I el pollastre també, perquè el pollastre canta fort, eh?
4: Sí, canta.
3: Sí. Hasta me'l refrego pel nas.
4: Ah!
0: A falta de menjar, en Bitxo ha trobat una distracció per fer-se passar la gana. És una mica desagradable, això sí. Recordeu que al gosset aquest li encantava revolcar-se pels llocs on feia pudor de mort. Doncs Stalingrad és el lloc perfecte. Hi ha putrefacció a cada pas. Mentrestant, cada cop hi ha més desertors que creuen la terra de ningú per rendir-se als alemanys.
3: Aquest nano no era el del megàfon.
6: Encara sou aquí? Fugiu abans no sigui massa tard.
5: I totes aquelles promeses sobre la mare pàtria?
4: La mare
5: no ens havíem de quedar fins a defensar la ciutat fins la mort, o què?
6: Deixeu-vos de ximpleries. És millor col·laborar amb els nazis i salvar la vida.
5: Hòstia, què diu?
0: Hòstia, quin traïdor.
4: Quin traïdor.
0: Déu, pensava que només ho fèiem els catalans,
2: això. No, no, no.
0: Hòstia.
4: Com el veia venir,
3: Motifler, aquest és un motifler.
4: El veia venir.
0: Els últims dies de novembre del 1942 són especialment freds. Amb temperatures que arriben a 25 graus sota zero.
4: Guarda'm, va parir.
0: Aquestes condicions extremes són precisament les que faran girar la truita.
4: Quins piulots.
0: Tot es congela i els cadàvers deixen de fer pudor.
5: Ah, mira.
4: Ah, mira.
0: El riu també es glaça. Els russos poden obrir una carretera sobre el gel per fer-hi entrar menjar i beure pels soldats que defensen la ciutat. També arriben reforços.
4: Ah, carai.
0: Com que els bombardejos alemanys van destruir la ciutat, ara els nazis es troben que han de lluitar entre la runa. No estan acostumats a lluitar així.
4: Ah.
0: Per altra banda, els russos aprofiten la runa per amagar franctiradors. Les franctiradores russes s'han mostrat molt efectives i àgils movent-se pels edificis destruïts.
5: Al final jo no canviaré de bàndol.
4: Ah, no? Com és això, Mercè?
5: Es veu que ho faig tan bé, això de disparar.
4: Ah, és el personatge. Ah, perdona. Sí.
0: Què t'ha passat?
5: Mercè.
4: No, jo encara no he matat a ningú, eh? Mira que portem de dies i encara aquí no... És que no me surt.
5: Mira, a veure, doncs és ben senzill, eh? Tu carregues,
4: sí.
5: Tu apuntes al nazi,
4: sí.
5: Que és molt fàcil perquè porten com una creu a la gorra,
0: sí.
5: Apuntes allà
4: va,
5: i fot-li.
4: N'he matat quatre de la Creu Roja.
0: És l'altra creu, l'altra creu.
4: Era l'altra creu, eh?
0: És l'altra creu.
4: És que no serveixo ni per la guerra.
5: M'han dit que em donaran una medalla i tot, eh?
0: Mira... És que alguns parlen de 300 alemanys morts per una sola franctiradora russa.
3: Imagina't, eh?
5: Un bon dia el té tothom.
0: També hi ha una mica de propaganda soviètica, eh? Però vaja.
4: Una medalla també m'aniria bé a mi.
0: Tu vols una medalla?
4: La Creu de Sant Jordi, alguna cosa.
0: Aquesta ja te
5: la... Algun torneig de...
4: Sí.
5: Home, de petanca.
2: Jo que sóc especialitzat, pla, me'n mereixo una medalla.
0: Com més baixen les temperatures, més bé lluiten els russos. En canvi, els alemanys s'estan morint de fred, literalment. Fins ara portaven la iniciativa, però ara s'han vist paralitzats per un hivern duríssim. Els nazis s'estan quedant sense munició ni provisions.
4: Mira'ls.
0: I compta amb això que direm ara.
4: Ui.
0: Els soldats alemanys estan tan desesperats que comencen a menjar-se els gossos salvatges...
5: No.
3: Per favor.
0: ...que volten per Stalingrad.
5: Oh. No, home, no.
0: Fins i tot s'arriben a menjar els cadàvers dels seus companys.
3: De Manela.
5: Això pinta molt malament. sent pel bitxo, eh?
0: En bitxo, pobret.
5: Què?
0: En bitxo... En bitxo fa estona que l'hem perdut. L'últim cop que l'hem vist tenia intencions de saltar a l'altra banda de la trinxera i canviar de bàndol. La batalla de Stalingrad acaba amb una ofensiva russa sense precedents. Envolten la ciutat i els alemanys queden atrapats en el seu propi parany. Els russos, sense saber com, acaben de guanyar el combat. Ai, com... Atenció, eh? Oye, hi ha gent aplaudint els russos allà darrere.
4: Sí.
0: Bueno, millor que els nazis, ja. Bueno, no, que llavors ens critiquen a Twitter i diran no, que vosaltres sou prorussos i tal. Nosaltres expliquem.
1: No ens mullem, eh?
0: No ens mullem.
1: No penso mullar amb aquesta guerra, jo.
0: No,
1: hòstia. Que tinc canalla i tot plegat.
0: Amb la Segona Guerra Mundial no em pots mullar.
1: No, no em vull mullar. No
4: t'immerdis.
1: No m'immerdo.
4: No t'immerdis.
0: Els números de la batalla. 91.000 alemanys fets presoners. 2 milions de morts entre soldats dels dos bàndols i civils russos. Alguns experts la descriuen com la batalla més sagnant de la història de la humanitat.
5: A veure, tot això jo ja et dic que és terrible, eh? Però què se n'ha fet del bitxo?
0: El gosset, eh?
5: Sí. El se l'han menjat, no, els nazis?
4: Però pot acabar bé.
5: Se l'han menjat els russos.
4: Ai.
5: Qui se l'ha menjat? És que clar...
0: El bitxo, el Jack Russell...
4: Sí.
5: Era petitó, però tendret.
0: Ha desaparegut en combat.
4: Hòstia.
0: Amics meus...
1: No.
0: En bitxo és mort.
5: No!

0: en els moments més crítics de la defensa de Stalingrad, en Bitxo s'ha espavilat pel seu compte per buscar menjar. No sabem si ha canviat de bàndol, però és molt poc probable que hagi sobreviscut a la passejada. Els combats diaris, els bombardejos i la fam dels alemanys feien que viure a Stalingrad sent un gosset fos gairebé impossible. A hores d'ara, deu ser a la panxa d'algun nazi.
1: Sí, sí. Quin final tan trist.
0: Sí, noi. Sí.
2: Quina manera d'acabar el programa, tu.
0: Sí. El que hi ha.
1: Sí, sí. També ja ens ho podíem esperar, eh?
3: Ah, això ja ho deia.
1: És que, esclar, amb la merda de guerra... Jo no em vull mullar. He dit merda, però no em vull mullar.
0: Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Dotze persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats andaluses havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Les flames avancen sense control i s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, al seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada.
0: Esports.
1: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final, amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat. Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Almenys 12 persones han mort en un incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. A banda dels 12 morts, hi ha altres persones ferides per cremades o ateses per intoxicació pel fum. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i en les pròximes hores s'espera que s'incorpori a les tasques d'extinció la Unitat Militar d'Emergències. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del Ubrí. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. Fins avui, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices. L'any 2005 a Guadalajara, amb 11 morts. A Catalunya, l'incendi més tràgic dels últims anys va ser el 2009 a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, quan 5 bombers del grup d'actuacions forestals es van veure envoltats per les flames dins del parc natural dels Ports, sense possibilitat d'escapar-se'n. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
1: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Biesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
1: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica a 3CAT Info Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
1: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França.
0: 3CAT Info.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança, el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
13: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
14: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Búixer, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de dues nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'aiatolà Ali Khamenei.
15: Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad.
1: Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un revòlver Gumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista, un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a la seva altres ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així.
16: It's not what I expected. It struck me that my gift
17: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra.
16: War Museum.
1: El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat, no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, la d'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra detenen un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
18: L'home ajutava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
1: Aquest dijous els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
19: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del cap i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home amb el ferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Radio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
1: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. It's a mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
20: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
21: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa. I a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, tot i que apunta a molèsties lleus. Aquest divendres, torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el duel entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
22: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
21: Mundial a banda, parlem del Barça.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
21: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon el novembre. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení Pere Romeu ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Romeu en l'acte de la firma.
23: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
21: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
24: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición, por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
21: Així es definia un Moscardo que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanc i blau aquest dijous. A l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
25: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
21: Més futbol.
0: 3Cat Info.
21: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba a lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3Cat Info.
21: I del cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové, després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedra, als Pirineus, quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa aleshores. Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
2: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
21: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2:38 de Pogacar. I a 2:57, un grupet amb el Toro, Ayuso, Seixas, Evenepoel i Lipovic. A la general, Pogacar recupera el mallot groc, ara amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, d'altra banda, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. I és que les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
0: Són 7:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
21: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
1: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret, per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
1: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el vuitè dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
3: Durant tot l'estiu passat, a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a esta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada, solir aquestes temperatures ha estat cada cop més freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
5: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
3: Això s'hi suma que fa exactament dos mesos que a la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
5: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
3: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
1: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3Cat Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
6: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs, els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
1: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
7: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B. I les altres tres tandes de campaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
1: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
8: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
1: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
9: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fonts renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
1: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum amb plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23 de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Legre. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez, membre de l'ONG.
13: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: I en clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Berlín, Jordi Regàs.
14: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa.

0: de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
1: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
2: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
1: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, i amb raó, de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgic d'aquesta segona onada de calor.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat El País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
5: Ara, si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de, doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a això que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
0: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
6: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores.

0: però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
3: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
2: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'Estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla de xoc que afectava sobretot el centre i la part alta.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
5: Jo no m'ajuro res. Som un equip.
1: La Villarroel estrena Primera Llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
6: La Primera Llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
7: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
8: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
6: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai, aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn. I aquest muntatge n'és un bon exemple.
9: Trescat Info. Trescat Info.
1: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026 en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
10: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paraninf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
1: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica. Un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
9: Esports.
1: Amb en David Ubach.
11: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final aquest dijous. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, amb empat a 0, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix, al minut 59, i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa i a falta de 15 minuts Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi per precaució, ja que només té molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el partit entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
12: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
11: Un dia a la banda, parlem ara del Barça.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació, doncs, queda pendent de l'acord entre clubs. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi.
13: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
11: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
14: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición, por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
11: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. Més futbol encara.
9: 3CAT Info.
11: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029.
15: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
11: El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc, de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol, el nou projecte que començarà competint a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català, neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat de l'històric Lleida. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
9: L'actualitat esportiva a fons.
11: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf a la sisena etapa i lideratge per a l'eslové. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Gedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
16: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
11: El danès Jonas Vingegaard, del Visma, ha arribat segon a 2.38 de Pogacar. A la general, Pogacar recupera, com dèiem, el mallot groc, ara amb 2.42 de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis a Wimbledon, la final femenina de dissabte, serà íntegrament xeca. I és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les seves rivals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 6-2, 1-6 i 7-6. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials, per un doble 6-4. En bàsquet, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, segons ha pogut saber a 3CAT Info. L'Ale Blaugrana té una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros i ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. D'altra banda, el club blaugrana negocia la incorporació de l'entrenador Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai. I d'altra banda, un cop ja desvinculat del Barça, Nicola Provitola ha rebut l'oferta del Joventut i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, que és divendres. Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Les temperatures han baixat una micona respecte a ahir. Tenim ara mateix 17 graus a Girona, 24 graus a Oliana, 25 a Falset. Unes temperatures que, insistim, han baixat una mica i això ha fet reduir un pèl, només un pèl, el risc d'incendis. Dit això, més de la meitat de Catalunya continua tenint un risc molt alt o extrem de foc forestal. Hi ha una bona notícia pel que fa als focs de les últimes hores. És que els tornem a tenir tots estabilitzats. També el de Guimarà, a l'Urgell, que ahir a la tarda es va reactivar, va obligar a confinar 21.000 persones, però aquest incendi torna a estar estabilitzat. La pitjor de les notícies, la notícia tràgica de les últimes hores, ens arriba des d'Almeria. 12 persones han mort en un incendi a Los Gallardos. 12 víctimes mortals, la majoria de les quals els haurien trobat dins dels seus cotxes. De seguida ho ampliem, però abans parlem, com sempre, aquesta hora amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'onada de calor dona aquesta petita treva que ja deies, sí. Però compta amb la setmana que ve, eh?
1: Correcte. Dimecres, dijous de la setmana vinent seran un altre cop, perdó, sí, al voltant de dimecres, sí, dimarts, això ballarà potser una mica, però serà més sobretot dimecres que ens tornarà a posar en una situació d'alerta, però avui la bona notícia és que ja no tindrem temperatura de 40 graus, o almenys això és el que esperem, després de 4 dies amb temperatures per sobre dels 40, avui, en principi, no n'hi hauria d'haver cap, serà un dia un altre cop de sol, potser amb algun ruixadet a la tarda, potser cap a la comarca d'Osona, poqueta cosa, un dia tranquil, un cap de setmana també de temperatures més normals per l'època, i per tant, doncs, aprofitem aquesta situació i passem menys per l'ombra del que passàvem dies enrere.
0: Tot i això, el que dèiem, el risc d'incendis sí. Continua sent alt, eh? Correcte. Vull dir que no fem disbarats, diguem-ne.
1: Correcte.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. 7 i 3 minuts. I el que dèiem, eh? El pitjor balanç amb el qual ens hem llevat avui. 12 persones mortes amb un incendi a Los Gallardos, Almeria. És el balanç més tràgic en un incendi forestal a Espanya de les últimes dècades. En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, algunes de les quals, com dèiem, s'havien trobat dins dels seus cotxes, però aquesta matinada el balanç ha pujat fins a 12. 12 persones que han mort en aquests incendis. Segons la Junta d'Andalusia, possiblement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i, arran del vent, arran de la calor, es va escampant més ràpidament. Avui ho explicarem, aquesta situació d'Andalusia, perquè, evidentment, en remet a tot el que ens han dit els bombers aquesta setmana. Si us recordeu, l'incendi de les Gavarres, els bombers van ser especialment insistents en que la gent no agafés el cotxe, que ja sabem que és una mica contraintuïtiu, deien, però a mesura que s'acostin les flames, el més segur és quedar-se dins de casa. En fi, veurem com tenim el risc d'incendi a Catalunya. De moment, les notícies són bones, toquem fusta, tots els focs actius estan estabilitzats, actius però estabilitzats, però el que va passar ahir a Guimarà és una mostra que estabilitzat no vol dir, ni de lluny, que ja no hi hagi perill.
2: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara estem treballant 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests plans. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat.
0: Dit d'una altra manera, un foc que la nit de dimecres semblava en vies de control, ahir va revifar empès per la marinada i va fer confinar més de 20.000 persones, per exemple, a Tàrrega. A primera hora de la nit, per segona vegada, els bombers l'han tornat a donar estabilitzat, s'hi ha seguit treballant durant tota aquesta matinada, igual que amb els focs de Sentmenat, de Navarcles, que també continuen actius però estabilitzats, el que sí que s'ha donat per controlat és el foc d'Aiguamúrcia. Els incendis, les altes temperatures que continuen sent els protagonistes d'aquestes últimes hores, però l'altre gran tema del dia que avui abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio és la sacsejada política que ha suposat l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Bàsicament, per la pujada d'Aliança Catalana que passaria d'una forquilla de 23 o 25 diputats. Superaria Junts, com dèiem ahir, tot just coneixíem aquestes dades. Aliança superaria Junts i li disputaria la segona posició de les forces polítiques al Parlament a Esquerra. L'extrema dreta catalana s'alimenta tant de votants de Junts com també de Vox.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: És el que deien des del Centre d'Estudis d'Opinió, deia el seu director Juan Rodríguez Teruel. Avui ho analitzarem amb més deteniment amb el politòleg Oriol Bartomeus i també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que els socialistes seguirien guanyant les eleccions, però perdrien fins a mitja dotzena d'escons. I avui parlem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el ministre d'Exteriors, amb José Manuel Álvarez, bàsicament per entendre què ha passat. Què ha passat perquè Donald Trump passi de dir que Espanya és un soci terrible a dir que tots són flors i violes. Des de Podem ja acusen directament el govern espanyol d'haver d'haver inflat la despesa en defensa per la porta del darrere. I hem de parlar d'esports, hem de parlar del Mundial.
4: Parla Denis Badon, a Kylian Mbappé! Opa! Monsieur!
0: França es converteix en la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial, 2-0 al Marroc, amb gols d'Mbappé i de Dembélé. Per cert, que hi havia molta, molta precaució per possibles aldarulls arran d'aquest partit. De moment no consta que n'hi hagi hagut grans incidents a cap de les principals ciutats franceses. Recordem també que el desplegament policial a ciutats com París o Marsella ha estat majúscul. En qualsevol cas, França jugarà a les semifinals del Mundial. Contra qui? Doncs ho sabrem avui. Serà contra el guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 del vespre. Així comença aquest divendres. Encarem la recta final de la setmana. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: 7 i 6 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Batallé i Sònia Andols, però de moment... Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: El que dèiem, 12 morts.
7: Almeria, Andalusia, en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi de Los Gallardos. Molts d'ells, moltes de les víctimes, les han trobades al seu vehicle, segons el 112 d'Andalusia, que ha enviat 150 dotacions dels bombers a la zona per intentar contenir les flames.
8: Segons la Junta d'Andalusia, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa. Durant el procés d'evacuació hi han quedat atrapades pel foc. Hi ha 1.000 persones evacuades, segons els bombers.
9: Defendiendo la barriada del final del Ubrí. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
10: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric.
0: Estabilitzat.
7: L'incendi a Guimarà, a l'Urgell, gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que hi va tornar a créixer, atiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes.
0: Coneguem l'última hora amb el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Frederic. Doncs una quinzena de vehicles dels bombers treballen encara aquesta hora en un incendi que van poder estabilitzar ahir cap a les 10 de la nit. També ahir, a última hora, es va aixecar el confinament en les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau, un confinament que va afectar 21.000 persones. Sí que es manté la restricció de mobilitat a la zona de l'incendi. Estem parlant d'un foc que es va declarar dimecres al vespre, que hores després van poder estabilitzar i que ahir, al voltant de les 6 de la tarda, va revifar pel flanc dret. Les flames han calcinat en aquesta represa unes 167 hectàrees que, sumades a les del dimecres, superen ja les 300, una part important de les quals a l'espai protegit de Granyena. Podem sentir l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
12: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
11: Els bombers han comptat, per cert, amb la col·laboració inestimable dels pagesos que han fet tallafocs amb els tractors. Recordem que l'incendi va obligar a tallar fins i tot unes hores pel fum, l'A2. Nosaltres, la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, segueix al centre de comandament aquí al Parc de Bombers de Cervera.
0: Gràcies, Pere Joan. Tornarem després per veure l'última hora. Fins ara.
11: Bon dia.
0: Denuncien.
8: Els sindicats del cos de bombers que en aquesta situació d'incendis simultanis treballen al límit reclamen més inversions.
0: Oriol Pujador.
13: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
14: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
15: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
13: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Més calor.
10: L'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva avui dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol.
7: I ara ho deia el Tomàs Molina, a partir de diumenge i a partir de la setmana que ve, la calor que s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Sèria Forment.
6: Si es compleixen les previsions, Catalunya podrien quedar a prop de 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi excepcional, segons Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
16: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
6: Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, als quals s'ha incorporat el de Montmell, Marmellar i el de la Serra de Montsant. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més mortalitat.
8: El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona. És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
10: L'estudi proposa mesures com un fons climàtic per demarcacions, per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
17: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: Aliança Catalana.
7: Avançaria Junts, que s'enfonsa i es disputaria la segona posició amb Esquerra, que creix respecte a les eleccions d'ara fa dos anys.
8: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament, tot i que perdria diputats. Això, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió.
0: Txell Vallespí.
6: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins la segona bona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix en força i fa el sorpasso Junts. L'extrema dreta de Sílvia Oriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
6: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passant, falten dos minuts per arribar a un quart de vuit. El votant socialista.
10: Vox vol convèncer el votant del PSC de cara a les municipals de l'any que ve.
7: El partit d'extrema dreta busca aprofitar les hores baixes de Pedro Sánchez per créixer a Barcelona i Rodalia, on ja concentra la major part del seu electorat i on Aliança Catalana ho podria tenir més complicat per irrompre en força.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
18: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, al rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
19: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
18: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que almenys a l'àrea metropolitana Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Novetats del cas Leire.
8: Sí, el setge judicial contra les clavegueres del PSOE, l'anomenat cas Leire, apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano.
10: L'UCO apunta que Serrano va facilitar que Correus contractés a dit Leire Díez i que tots dos parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a l'empresa.
7: Per això la policia ha demanat ara permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano per buscar-hi pistes sobre les suposades comissions que la trama s'hauria embutxacat i per saber també fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista per intentar boicotejar causes judicials que perjudiquessin el PSOE.
0: I atenció amb això, eh? Banda de lladres.
8: Inèdita topada entre l'Església i el govern espanyol. El president de la Conferència Episcopal, José Luis Argüello, va participar ahir en una jornada jornada que portava per títol El col·lapse de la democràcia i va deixar anar frases com aquesta.
20: Cuando un estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones. I a les proves me remito.
10: Unes paraules que s'ha pres molt malament la Moncloa, tant que el ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha enviat una carta a Argüello en què li retreu la falta de moderació, respecte i el partidisme cap a la dreta, i es pregunta què li semblaria si un membre del govern qualifiqués l'Església com una banda d'agressors sexuals?
0: Déu-n'hi-do, aquests intercanvis entre el govern espanyol i la Conferència Episcopal serà un dels temes que abordarem avui a l'Àgora. Mentrestant, ni un minut més.
7: És la campanya impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, que està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària.
8: Una xifra que us avança a Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
0: Mònica Mas, molt bon dia.
21: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podrà arribar al 15%.
22: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques. Això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensar que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
21: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Viticultors.
10: Els pagesos de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès fan una marxa de tractors per protestar per la nova crisi que hi ha a les vinyes, la dels excedents de raïm.
0: Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
23: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema la vinya diu prou i afegeixen no podem assumir aquesta crisi. Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
7: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran finalment al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, bàsicament exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo.
8: Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
24: La causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. La contractació de Villarejo es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. La fiscalia demana 173 anys de presó per a González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. Els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Alba Pergés.
10: L'exconsellera declara avui davant el jutge pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de Covid.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
25: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem del Cruïlla.
26: La
7: La banda nord-americana Pixies ha tancat la segona jornada del Cruïlla amb un repàs a les cançons que van crear el gènere indie.
0: Des del festival, Marc Ruiz.
1: Black Francis surt de negre, com sempre, amb una guitarra acústica i sorprèn. Cada concert canvia el repertori i aquesta nit ha arrencat amb Cactus. Del Surfer Rosa, un dels puntals de la seva discografia. Han estat generosos amb els fans i han interpretat cançons de l'època heroica. Vamos, que avui sona gairebé com si l'hagués escrit Mogwai, Gouge Away, Wave of Mutilation, Bone Machine... Es troba a faltar, això sí, Kim Deal al baix. Però el so dels Pixies és rodó, potent, perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man, The Baser i, esclar, Where Is My Mind. Avui nova dosi de guitarres amb Dan Peralbo i el Comboi de Black Crowes i de veterania amb David Byrne. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I FIT, noves dramatúrgies.
8: 16 espectacles teatrals, sessions musicals i sopars, entre altres activitats, un l'eix de la programació d'aquest Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que se celebrarà entre el 2 i el 5 de setembre.
10: L'obrirà l'espectacle de cabaret Bomba Va, de Glòria Rivera. Enguany, el festival parteix de la premissa El talent torna, tal com subratlla Joan Negrier, responsable de la Sala Trono, que organitza el festival.
2: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia, i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
0: 7 i 21 minuts, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: França, primera semifinalista del Mundial, després de guanyar 2-0 al Marroc.
4: Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28, amb empat a 0 al marcador. A la segona part, França va dominar clarament el partit amb gols d'Mbappé i Dembélé.
5: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí no van a avanzar. Pero es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo.
0: Aquesta nit Espanya i Bèlgica busquen també un lloc a les semifinals.
4: Els francesos que ja han fet la feina...
5: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica... Vamos a ver.
4: I és que aquesta altra plaça de semifinalista es decidirà a partir de les 9, de la Fuente, seleccionador espanyol.
9: Sabemos que el mejor Lamine en lo ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.
0: I atenció, perquè el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
4: Davanter de 24 anys, li queda un any més de contracte, si bé el Barça transmet al club alemany que descarta renovar el jugador, que vol jugar al Futbol Club Barcelona, i l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels pròxims anys. El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, ara lidera el Tour, 2 minuts i 42 segons sobre Pogacar. Avui etapa ideal per l'esprint, en final a Bordeus. A Wimbledon avui, tothom pendent d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a partir de les 4 de la tarda. Pere Romeu, que firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic del femení, i el nou llei de club de futbol que comença a caminar, nou projecte començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Què et passa?
27: Que no em tanca la maleta.
26: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió, no tancarà mai de la vida.
27: Bé, si trec uns quants banyadors...
26: No t'hi cabrà, és moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
26: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
30: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
31: El 28 de març del 2004.
30: I el número de la sort, el...
31: 4.
30: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Des que va començar el Mundial, cada dia a aquesta hora repassem algunes de les històries dels campionats del món. França s'ha classificat per les semifinals, ho dèiem ara amb el Robert Prat. És molt, molt diferent de com van anar les coses fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica, quan la selecció francesa Pol va tocar fons.
1: I arribava amb un equip ple d'estrelles, però arribava també envoltada de molta mala maror. Havia perdut l'anterior final contra Itàlia, recordem, la del cop de cap de Zidane. Les coses no havien anat gaire millor a l'Eurocopa del 2008. I també arribava amb una crisi interna per un canvi de capità dictat, ha dit, per un controvertit seleccionador, Raymond Domenech. Entre altres coses, un entrenador que feia les convocatòries guiant-se pels signes del zodíac i les cartes astrals per saber si els jugadors eren o no compatibles entre si. El Mundial 2010 arrencava amb un decebedor 0-0 contra l'Uruguai, el primer partit, però el drama arribava al segon.
2: C'est un faux! C'est un faux! Le Mexique qui mène 2-0 face à l'équipe de France. Cuauhtémoc Blanco, c'est dramatique!
1: Un 2-0 contra Mèxic. A la mitja part, el nou titular, el davanter titular, Anelka, es va quedar al vestidor, no va tornar a sortir al camp. I l'endemà, el motiu el vam trobar a la portada que ja ha passat a la història de l'equip.
3: Je te parle de la une de l'équipe demain. T'es au courant? Je dis, ben non. C'est va te faire enculer, c'est le fils de pute. T'es sûr, enfin?
1: Ho explica qui era el cap de premsa de la selecció al documental L'autobús. Es publiquen els greus insults que Anelka hauria proferit al seleccionador i que van acabar amb el davanter expulsat de la concentració. Una crisi que es va convertir en tema d'estat.
4: Les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts. Ils sont inacceptables.
1: Inacceptable, així ho definia l'aleshores primer ministre Nicolas Sarkozy.
4: Inacceptable.
0: El que passa és que encara quedava un partit i la selecció seguia a Sud-àfrica.
1: Sí, la crisi no va fer més que augmentar. Al següent entrenament els jugadors es planten i després de saludar els aficionats que eren al camp d'entrenament, pugen i es queden a l'autobús. I qui llegeix el comunicat en representació dels jugadors de la premsa és, paradoxalment, el mateix seleccionador Domènech.
5: Leur oposició a la decisió prise per la Fédération Française de Football d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance.
1: Una crisi que va acabar amb diverses sancions de futbolistes i que va obrir un debat nacional sobre identitat, sobre racisme també, o sobre el paper dels futbolistes en el si de la societat.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el nou capítol judicial en la guerra judicial pel Rosco. De passar per l'Abra.
6: Ahir Mediaset va anunciar una demanda contra A3Media per a la FETA, la prova que substituís al Rosco en Passapalabra. Sembla una mesura tan desesperada, tan rabiosa, tan patètica, que dona una mica de pena veure a aquesta cadena a Telecinco, que durant anys es va burlar d'Antena 3 dient-li la cadena triste. No entenc que en lloc d'això no posen en marxa d'una vegada el concurs amb la prova del Rosco perquè tenen els drets.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie El Arquitecto.
7: L'extraordinària història del darrere de la construcció de l'Arc de la Defensa de París. Un professor d'arquitectura danès totalment desconegut acaba fent-se càrrec del projecte monumental. Però el que li dona més guerra no és la creació arquitectònica, sinó la burocràcia, la política i les grans institucions. Un pols entre l'art i el poder, dirigit per Stéphane de Moustier, amb un repartiment de luxe encapçalat per Clis Bang, i una estètica molt acurada que li va valer 2 premis César. Des d'avui la teniu a Filmin.
0: I arribarem a 2:15 amb algun dels protagonistes d'aquest any a la Jovany i companyia.
8: Soc la Rosalia.
9: Jo pregunto una cosa. A què ve ara el paripé aquest?
8: Un besito.
9: I ala, adeu.
8: Va estar guapo, ¿eh?
1: Bueno,
8: ¿sí o no? O sea, nos gustó ahí con la Piri.
10: Rosalía, bon dia, com estàs? No? Bé?
8: Bueno, pues aquí, ¿no? Digerint una mica tot lo d'ahí, ¿no? I vau veure lo del cotxe, ¿no? Sí. Estava guapo el cotxe ese, el Nissan GTR blanco.
10: Sí, sí, sí, el Nissan GTR.
8: Sí, bueno, ahí con el Rosario. Bueno, con uno como este nos íbamos por ahí de botillona a San Esteban, ¿eh? Abrías el maletero y pum, pum, pum.
10: Sí,
8: pum,
10: sobre el nou disc, Rosalía, hem vist una imatge teva vestida com de monja, ¿no? Sí. Fins i tot diuen que podries col·laborar amb l'Escolania de Montserrat.
8: Sí, sí. Bueno, es que estic en una fase así como más, o sea, no sé, Motomami. Sí. Era todo más así como con las Motomamis, ¿no?
10: Sí,
8: y tal.
10: Sí.
8: Y ahora pues estic en un punt como más espiritual, ya. ¿No? O sea, lux.
10: Sí.
8: ¿Qué es lux?
10: Lux.
8: ¿No? Bueno, lux es
10: llum.
8: Lux es como llum,
10: sí,
8: ¿no?
10: Sí, sí, sí, lux. Es exactamente eso.
8: La llum es como, o sea, yo para mis fans, sí. ¿Voleu que toqui el violí?
10: Bueno,
0: sisplau, endavant.
10: Bueno, a ver, tú... Rosalía está
11: està tocant el violí. No sabia
10: bé,
11: que és el violí.
10: Sí.
8: Sí.
11: Saps tocar el violí, Rosalia?
8: Sí, sí, vaig fer classes de petita, no? I puc tocar i cantar. Allora, espera, espera. Que no hi ha ningú més que ho faci, eh?
11: No, no, no.
8: Això...
0: Amb això arribem a dos quarts. Dos quarts de vuit.

0: Deixem enrere una matinada tràgica pels incendis, en aquest cas Andalusia. 12 persones han mort a Almeria en un incendi forestal. 12 víctimes mortals en un incendi a un paratge del municipi Los Gallardos. Les primeres informacions apunten que les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes, perquè diversos d'aquestes persones mortes s'han trobat dins dels seus vehicles. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
1: Defendiendo la barriada del final del Ubrí. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
0: 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames. A les pròximes hores s'espera que s'incorpori la unitat militar d'emergències. Aquí, l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, afortunadament, torna a estar estabilitzat gràcies, en bona part, a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que hi va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va fer confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Després d'una setmana amb molts incendis, molts d'ells simultanis, l'inspector dels bombers Oriol Corbella avisa.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Aquest cap de setmana tindrem una petita treva, però l'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Per això Protecció Civil manté el nivell 4 del pla al Fancen 96 municipis pel risc extrem d'incendi. I en clau política, l'endemà de saber que segons el CEO l'Aliança Catalana superaria Junts en escons, avui us expliquem que Vox es proposa com a objectiu captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant, diuen, la debilitat de Pedro Sánchez. I en els esports, Robert Prat.
3: França és la primera semifinalista del Mundial, 2-0 davant el Marroc, gols d'Mbappé i Dembélé. Aquest vespre les noves Espanya i Bèlgica busquen una altra plaça a les semifinals. El Barça arriba a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Adeyemi. Falta tancar l'operació amb el seu club.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, aquesta calor, Tomàs Molina?
4: Avui serà un dia amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir. En principi, no s'haurien de superar ja els 40 graus en lloc del país. Si ho fa, seria en algun lloc molt i molt puntual, amb un dia marcat en general pel sol, per les tronades, potser també aquesta tarda, que podrien afectar àrees del Pirineu, fins i tot algun punt de la comarca d'Osona, serien localitzades, no pas de gaire importància. Un dia de sol, un dia d'estiu, un dia encara amb aquest perill d'incendis elevat, però una miqueta menys que no pas dies enrere, i aquesta situació es mantindrà també durant el cap de setmana. Dissabte i també diumenge seguirem parlant bàsicament de sol, menys risc de precipitacions, com a molt algun ruixadet a l'interior de les comarques gironines, i temperatures que mantindrien una certa tendència a la baixa. Malgrat tot, la setmana vinent, tornarem a parlar de temperatures altes. Per tant, no podem abaixar la guàrdia respecte al perill d'incendis.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Silvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Destacar que els primers trens de la línia RL3 es fa amb servei alternatiu de carretera en totes dues direccions. Més coses, el tren que havia d'arribar a l'estació de França des de Tarragona a les 7:42 porta una hora de demora. Així mateix, el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 7:55 ho farà 20 minuts més tard. A la capital catalana, les línies 1, 2 i 3 del tram tenen freqüències de pas alterades per una unitat avariada.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim retencions a la B23 des de Molins de Rei en sentit sud cap a l'enllaç amb l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril, i a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Bataller i Sònia Andolf. Passen 4 minuts de 8:15, moment de fer un cop d'ull a la premsa. I comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció del matí, Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb varietat de temes a les portades, entre els quals, evidentment, l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
8: Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra, titula el diari Ara. Aliança superaria Junts i seria tercera força rere el PSC i Esquerra, és la portada del periòdico.
9: Una enquesta que també apareix a l'editorial de l'Ara, titulada L'ombra que projecta el creixement del diari.
8: I ens explica que l'auge del partit de Sílvia Orriols és una molt mala notícia per al catalanisme, perquè trenca el els consensos que ens han fet forts com a país.
9: I es posa els ulls també en Junts, que haurà de calibrar, diu el diari, la nova situació, perquè és evident que l'estratègia actual no els està funcionant.
8: Pel que fa als incendis, la premsa fa referència a la revifada de Guimarà a l'Urgell.
9: I a l'alerta per calor, que durarà una setmana més.
8: L'editorial de La Vanguardia parla d'emergència de salut pública. Lamenta que les altes temperatures són un risc greu per als més vulnerables.
9: I que la nova amenaça climàtica exigeix l'execució de plans de protecció globals.
8: Altres temes de portada, sinfonia al costat del mar, una foto de portada al periòdic amb més de 30.000 persones a la platja de Barcelona.
9: I nostàlgia dels 90 al Cruïlla, on veiem el grup Suet reivindicant la música de l'última dècada del segle XX.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
7: Llegim a VilaWeb que la crisi climàtica i la calor extrema amplifiquen la desigualtat social. Així ho conclou un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb el suport de la Diputació, que alerta que l'accés als sistemes de refrigeració continua estretament vinculat al nivell d'ingressos. Només el 39% de les llars amb menys de 1.000 euros mensuals en tenen, mentre que la xifra supera el 72% en aquelles amb ingressos per damunt de 3.000 euros. L'estudi identifica 39 municipis com a prioritaris per les polítiques d'adaptació climàtica, com són Santa l'Home de Gramenet, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet i Sant Boi de Llobregat, o també Manresa, Cardona i Artés. Els investigadors recorden que l'estiu del 2022 es calcula que 1.772 persones moriren per la calor a Catalunya, 1.327 a l'àrea de Barcelona.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklic.

0: Estiu t'acompanya allà on vagis. Perquè l'estiu
1: ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barril. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM. Ajuntament de Barcelona.
3: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
4: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
5: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
6: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: 5 minuts i 3 quarts de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Un moment de fer un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Russell Crowe s'instal·la a viure, temporalment, a Cunit.
11: L'actor australià és aquests dies a casa nostra pel rodatge de la pel·lícula The Last Druid. Crowe ha de gravar diversos indrets de Catalunya i ha triat Cunit per viure durant aquestes setmanes. Ho llegim a Diari Més, que explica que l'estrella de Hollywood aprofita els descansos del rodatge per gaudir de la gastronomia de la zona. Entre les visites més comentades trobem el sopar que ha fet al restaurant El Valer a Calafell. L'actor, que té fama d'esquerp, s'ha deixat fotografiar amb el personal de l'establiment. Se'l veu amb una barba força poblada i amb un somriure d'orella a orella.
10: Un altre amb fama d'esquerp és Donald Trump, que té una persona que recull les seves restes biològiques quan està de viatge oficial.
12: Cada vegada que el president dels Estats Units fa una visita d'estat, ho fa rodejat d'un nombrós equip, assessors, personal mèdic, seguretat, el que es desconeix Xia fins ara, és que també hi ha una persona que es dedica específicament a recollir i protegir totes les restes biològiques generades pel president. Segons el diari britànic The Guardian, es tracta d'un protocol especial de seguretat que té com a objectiu impedir que governs estrangers puguin accedir a aquestes mostres i obtenir informació sobre l'estat de salut del president nord-americà.
10: En fi, els pisos de la Costa Brava, intocables.
11: En els últims 5 anys, cada vegada és més car comprar-se un pis a l'Alt i al Baix Empordà. Les poblacions més cares són Calonja i Sant Antoni, Palau Mos, Roses i Tossa de Mar. Per fer-nos una idea, un pis de 80 metres quadrats passaria ja dels 300.000 euros. Ara, qui busqui preus més baixos a la platja ha d'allunyar-se molt de la Costa Brava. Les tres localitats més barates per comprar-se un pis són Lepe, a Huelva, La Unión, a Múrcia, i Amposta, a Tarragona. Ho llegim al Punt Diari.
10: I David Attenborough, nominat a l'Emmy.
12: Sí, als seus 100 anys, el prestigiós naturalista i divulgador britànic és l'home més gran que ha estat mai nominat els premis Emmy. Attenborough, que és un rostre i una veu lligats als excepcionals documentals sobre la naturalesa. El Regne Unit és un dels personatges més estimats i venerats pel país, gairebé al nivell de la desapareguda reina Elisabet II. Entre els seus admiradors destaquen l'expresident dels Estats Units Barack Obama, el cantant Billie Eilish o el príncep Guillem d'Anglaterra.
10: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
12: Avui trobem a moltes portades de la premsa del món fotografies de la pistola i bales que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha regalat als caps d'estat i de govern presents a la cimera de l'OTAN. L'italià El Corriere della Sera explica que va ser recollida per personal autoritzat en l'ús d'armes i registrada com la resta de regals que rep Giorgia Meloni. El britànic The Guardian hi llegim: què fa un líder mundial amb una pistola i 6 bales? I explica que el regal va provocar més d'un mal de cap entre els equips de seguretat dels mandataris. A l'edició digital de Le Monde, com era d'esperar, futbol. França-Marroc, els blaus es classifiquen per a les semifinals del Mundial gràcies al seu atac contundent.
13: El que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el grup automobilístic Volkswagen anuncia una retallada de producció i la supressió de la meitat de la seva gamma de models. La plantilla ha expressat el seu temor que hi pugui haver acomiadaments massius. Per la seva banda, l'economista diu que l'Aràbia Saudita vol inundar el mercat amb petroli barat a través d'un oleoducte que esquivi l'estret d'Hormuz. Els experts consideren que això podria ser el començament d'una guerra amb els Emirats Àrabs pel mercat del petroli. Finalment, On Economia explica que el 26% dels catalans utilitzen cada dia la intel·ligència artificial, segons les dades de l'enquesta del CEO. Els homes la fan servir més que les dones i les persones amb estudis superiors molt per davant dels que només tenen educació primària.
14: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
10: La premsa esportiva, Robert Prat.
15: En França, que entra a les semifinals com a gran favorita amb la victòria davant el Marroc per 2-0.
16: Choisis

París, París, una França que no dona treva, publica el Mundo Deportivo amb un Mbappé que qualifica de geni. Mbappé i Dembélé lideren l'atac més temible i amb més recursos del Mundial. L'Esport també diu que és Mbappé qui expulsa Marroc. La Vanguardia sentencia que aquesta França té un poder absolutista i que exerceix de favorita des del minut 1 davant un Marroc molt cohibit. El periòdico diu que França crema el Marroc a la foguera i espera Espanya. Pel diari Ara, França es cruspeja el Marroc amb una voracitat que espanta. El periòdico parla de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit. Un partit trampa a dos passos de la final. Per l'Esport, avui és el gran dia per trencar la històrica barrera dels quarts de final. El Mundo Deportivo demana que Courtois no aturi la festa. Pel diari Ara, Lamine Yamal és imprescindible i marca les diferències al Mundial, encara que no estigui al 100%. La Vanguardia també explica que el fitxatge de l'extrem Adeyemi pel Barça obriria la porta de sortida a Bargi i permetria a Lamine Yamal començar a jugar pel mig.

0: havia deixat de ser la terna secundària i déu-n'hi-do. No ho direm massa alt, però és molt més espontània que la seva regia mare. A sobre, la seva dicció supera per golejada la del pare i la germana. Sofia ha sorprès tothom demostrant que és molt més Ortiz que Borbó. Ara que ja posats a fer, algú hauria de canviar la forma amb què la vesteixen i maquillen. Sempre va amb una roba que li va una o dues talles més grans. Però el pecat estilístic més greu de tots són les sabates planes de nyigui-nyogui que li posen. De fet, més que unes sabates de princesa, són unes sabates que podria perfectament portar un personatge de les pel·lícules de Tim Burton.
1: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Va, qui fanja avui?
2: Aquesta dona que és inconfusible.
3: No, Estela, d'on tu ets?
2: Segur que l'ha reconeguda.
1: Home, i tant.
2: És la glòria de Modern Family, o més ben dit, Sofia Vergara, que fa 54 anys. A la festa d'aniversari també hi anirà Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa. En celebra 20 més, 74. Una altra convidada és l'actriu Fiona Shaw, la tieta Petúnia de Harry Potter, que posarà 68 espelmes al pastís. Albert Boadella, fundador dels Juglars, ja en fa 83. No sé si li agradarà compartir protagonisme amb tanta gent. I per últim, la banda sonora de la celebració serà de Neil Tennant dels Pet Shop Boys i de Jason Orange de Take That. Tots dos també van néixer el 10 de juliol.
1: I el santoral, Mireia?
2: En el santoral d'avui se celebra principalment Sant Cristòfol, patró dels conductors i viatgers, molt oportú per un divendres de juliol.
1: Exacte.
2: També Sant Alexandre, Amàlia i, atenció, apunta,
1: va,
2: Secunda i Secundina.
1: Felicitats a les Secundes i les Secundines. Gràcies, Mireia Isart. Ara mateix passen 2:03 del matí de Catalunya Ràdio. Cada matí, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc l'Àgata Los Santos, de la llibreria Isop d'Olot, i jo us vull recomanar Sun Nanang de l'Eterna Primavera, de l'Astrid Lindgren i la Lupe Estevez, que edita Coquinos. I per què? Perquè és un llibre que barreja la tendresa, la transgressió, l'originalitat de tota l'obra de l'Astrid Lindgren, amb unes il·lustracions delicades, meravelloses, amb una barreja de fotografia i il·lustració que fa la Lupe Estevez, que mai havíeu vist res semblant. És un llibre que jo el recomano especialment per llegir en família, perquè és un llibre que ens omple d'esperança, que ens planteja que la situació pot ser molt difícil, però que si nosaltres volem i estem disposats a buscar la felicitat trencant les normes, saltant-nos el que calgui, la trobarem.
1: Passen 3:08, això és el matí de Catalunya Ràdio, i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Manca de pis i manca de recursos.
7: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300.
8: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional.
9: No era normal tenir tantes onades de calor, i enguany ja anem per la segona, i a més molt llargues i molt intenses.
10: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor.
11: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
12: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
13: El so dels Pixies és perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man i, esclar, Where Is My Mind.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Sorpasso.
14: Italianisme d'ús internacional equivalent a avançament no recollit al DIEC, però sí, per exemple, a l'ESADI, en política, especialment en un procés electoral, fenomen pel qual un partit n'avança un altre que anava al davant. És exactament el cas que explica l'últim CEO, que on s'assegura que Aliança supera Junts i, de fet, s'acosta molt a Esquerra. Si us superen els estrangerismes, sapigueu que també està acceptat en castellà, anglès i francès.
1: Treva.
14: Sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra per conveni dels seus caps, especialment si és de llarga durada. No és una guerra, però gairebé el que ens ha declarat la calor. Això sí, entre avui i dissabte tindrem un petit descans amb temperatures, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, calcem-nos de nou.
1: Melanconia.
14: Bilis negra, però ens quedem amb la segona excepció. Tristesa vaga, ombrívola i duradora. Es pateix de melanconia i es pot intentar trobar-hi remei, l'antídot, anant a festivals com el Cruïlla. Ahir s'hi van poder veure i gaudir els Pixies, Sweat i Garbage. I per unes hores, milers de persones van poder viatjar 30 anys al passat.
1: Posem-hi ara tres xifres amb el Francesc Soler. 800.
15: És el nombre d'immobles buits que té l'Estat, dels quals 63 són a Catalunya, gairebé tots a les comarques de Tarragona. La majoria d'aquests immobles són antigues residències de funcionaris, herències de comissos o expropiacions.
1: 4.
15: És el nombre de mesos que les persones que han de rebre rehabilitació s'han d'esperar per ser atesos. La falta de metges i l'envelliment de la població són les principals causes d'aquest retard. Les persones amb problemes lumbars, cervicals o d'artrosi són els més afectats.
1: I 39.
15: Són els

0: municipis catalans on el mal estat dels habitatges i les rendes baixes de la població agreugen encara més els efectes de la calor. Entre aquests municipis hi ha Manresa, Cardona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sant Boi.
1: I ara tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, dos bombers caminant per una carretera porten unes pales a les mans i tenen la cara totalment tapada per protegir-se del fum. I és que al marge de la carretera cremen rostolls i arbres amb flames que superen l'alçada dels bombers.
2: Imatge a Los Gallardos, Almeria, un foc que ha deixat per ara 11 morts. Fins ara havíem dit 12, però la Junta acaba d'actualitzar el balanç a 11 víctimes mortals, tot i que és un balanç que avisa que és provisional. També hi ha 8 ferits i 1.400 desallotjats. Les primeres informacions apunta que moltes de les víctimes haurien quedat atrapades en els seus vehicles mentre intentaven fugir de les flames.
1: A la segona imatge, una foto on s'hi veu una capsa oberta. És una capsa elegant, pel que es dedueix que es tracta d'un regal, i com que està oberta, es pot veure què hi ha dins. I el que hi ha dins és una targeta amb la bandera de Turquia i un revòlver.
2: Un revòlver d'època, un Gamsay 357 Magnum, el controvertit obsequi que Erdogan ha donat als assistents a la cimera de l'OTAN aquesta setmana que s'ha fet encara. A la capsa també hi ha bales, hi ha un equip de neteja i una carta que eximeix qui porti aquesta arma dels controls d'exportació. Tot i això, alguns dels líders mundials van deixar el regal a Turquia. Pedro Sánchez la va donar al Ministeri de l'Interior perquè la Guàrdia Civil la inutilitzi.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de la Xina i veiem una enorme extensió de terra plena d'aigua, també de fang. Pequín, Francesc Canals, què més hi veus?
3: I veiem a vista de dron la immensitat del territori xinès i com el sud del país ha quedat submergit pels efectes del tifó Maysak. Només emergeixen tímidament de l'aigua groguenca en quilòmetres i quilòmetres les copes dels arbres i alguna teulada de cotxe. Balanç oficial de morts per ara, unes desenes i centenars de milers d'evacuats en unes inundacions habituals en aquest espai-temps sud de la Xina en estació de pluges, però cada dia més extremes a causa del canvi climàtic, al qual el país contribueix com a primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures per demanar que s'excloguin els futbolistes d'origen africà o musulmans de la selecció nacional del país. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La recollida de signatures es pot fer online, diu la notícia, però també es pot fer en algunes de les carpes que aquest grup d'aficionats col·locarà a diversos indrets del país. Segons la notícia que ara circula, els impulsors d'aquesta iniciativa volen fer una gira per tot el país per recollir signatures a grans ciutats i també a pobles de tota Alemanya. El seu objectiu és recollir-ne en més de 30.000, que són el número mínim que el Parlament alemany preveu per obrir un debat a la cambra. La campanya és clara, recollir signatures per demanar que els futbolistes amb orígens africans i musulmans no tornin ni tampoc puguin jugar amb la selecció alemana. La iniciativa s'ha activat després que el futbolista en Jonathan Tah, de mare alemanya i de pare marfileny, fos qui fallés al penal decisiu contra el Paraguai, que va suposar l'eliminació d'Alemanya del Mundial.
1: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: El sentit de l'humor també pot ser una eina educativa per afavorir entorns d'aprenentatge més positius i resilients. La doctora Andrea De Carlos, professora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat CEU Abat Oliva, ha rebut una menció honorífica per la seva recerca sobre el paper de l'humor en l'educació primària. El treball destaca com aquest recurs pot contribuir a generar un ambient educatiu més proper, resilient i favorable al desenvolupament de l'alumnat.
7: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Doncs bé, la notícia que ara circula i que diu que un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures popular per demanar que s'excloguin futbolistes amb orígens africans i musulmans de la selecció del país és una notícia falsa, afortunadament. El que no és fals és que l'error del futbolista Jonathan Tah als penals va aixecar una campanya d'odi contra ell a xarxes socials. Va ser tan sorollosa aquesta campanya que la pròpia Federació Alemana de Futbol va fer un comunitat, una agraïen i acceptaven les crítiques, però condemnaven l'odi i qualsevol altra forma de discriminació.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts per les 8. Deixem enrere una matinada tràgica a Andalusia amb almenys 11 morts en un incendi forestal.
9: El foc ha afectat un paratge del municipi Los Gallardos, Almeria, i segons les primeres informacions, algunes de les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
10: Defendiendo la barriada del final del Ubrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Aquí els bombers estabilitzen aquesta nit l'incendi de Guimarà gràcies a la millora de les condicions meteorològiques.
11: I segons han informat fa uns minuts, també donen per controlar l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia.
1: L'onada de calor, però, continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
9: El Meteocat preveu una petita treva demà i també a cap de setmana amb temperatures una mica més baixes, però per sobre del que és habitual al juliol. Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
1: I un altre dels temes del dia. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya en escons.
11: Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió, també destaca això.
12: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Avui al matí també us expliquem que Vox es proposa captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant la debilitat de Pedro Sánchez.
1: L'exconsellera Alba Vergés declara d'avui davant del jutge pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
9: La Fiscalia acusa els exresponsables del Departament de Salut d'haver discriminat aquests cossos en el procés d'immunització i reclama fins a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació, mentre que les acusacions populars en demanen 15.
1: I la campanya Ni un minut més del Sindicat Metges de Catalunya té un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons calcula el Departament de Salut.
11: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
2: Un altre dia estiuenc, avui amb temperatures que sembla que quedaran per sota dels 40 graus. Avui no hauria d'haver-hi cap temperatura màxima que superés aquest valor. Fins i tot creiem que quedaran per sota en tot el país. En un dia de sol, potser amb algunes nuvolades, amb algun ruixat fins i tot en àrees del Pirineu, possibilitat de tempesta, més probable cap al Pirineu Oriental, també fins i tot la comarca d'Osona, però sempre fenòmens localitzats. El cap de setmana, la mateixa tendència, dominat pel sol, potser les tardes amb algun ruixat, alguna tronada al Pirineu Oriental i temperatures que es mantindran sense canvis. Per tant, amb una calor, diguem-ne que moderada, a l'espera d'un altre cop a pujar les temperatures la setmana vinent. Per tant, alerta, hem de continuar amatents amb aquesta situació de perill d'incendis elevat.
1: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
13: Doncs a aquesta hora encara retencions a la B23 des de Molins de Rei, sentit sud, cap a l'enllaç a l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril. Precaució també a la C33, entrada a Barcelona, hi ha densitat per un accident. Els vehicles ja són al voral i a aquesta hora, com és habitual, densitat també a la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
1: I aquests dies estem demanant que dediqueu cançons. Al Manu li hem donat vacances, però ho podeu fer igual. A 636-36-06-09, enviant una nota de veu al 636-36-06-09, una nota de veu com aquesta.
14: Hola, bon dia, Catalunya. Soc el Xavi de La Floresta i la cançó que volia dedicar és a Les Criades, de Roba Estesa, una de les millors coses que li ha passat al panorama musical català, i la volia dedicar a les dues dones de la meva vida, a l'Anna i a la Gaia. Us estimo.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Comencem el matí amb una bona notícia. Torna a estar estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ahir es va complicar i va revifar arran de les condicions meteorològiques. Unes condicions que han millorat una mica i que també han portat a donar per controlat l'incendi del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia. Aquestes condicions, insistim, han millorat i que han permès, per exemple, tornar a donar aquest foc de Guimerà per estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament a les 21.000 persones que es veien afectades, bàsicament de Tàrrega i de poblacions pròximes. Aquesta és la millor notícia del matí. La pitjor, 11 persones que han mort a Andalusia. 11 persones que han mort en un incendi a Almeria, en un incendi forestal que s'ha declarat en un paratge del municipi de Los Gallardos. A molts d'ells els han trobat dins dels cotxes. I és per això que la principal hipòtesi és que fugien de les flames i l'incendi els va sorprendre i no se n'han sortit. Com a mínim 11 persones mortes. El risc d'incendi a Catalunya, insistim que les condicions han millorat, però el risc d'incendi a Catalunya continua sent màxim en molts punts del país. De fet, l'onada de calor continuarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Es preveu una petita treva, però les temperatures continuen sent altes. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, hem de seguir amb aquesta situació, amatent en aquest perill d'incendi, però sobretot també amb aquest temps més tranquil i amb temperatures relativament més baixes. En principi, avui ja no hauríem de superar els 40 graus en lloc del país. Durant el cap de setmana, tampoc. Sí que hem d'esperar de cara a la setmana, mirant una pujada de les temperatures, però de moment avui i el cap de setmana, en conjunt sol, temperatures altes, però no tant com la setmana passada, i a les tardes potser algun ruixat al Pirineu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I dos minuts, i el que dèiem ara, la notícia de la matinada és Andalusia, Almeria. Com a mínim 11 persones han mort en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi Los Gallardos. Pol Foradada, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, però aquesta matinada el balanç ha pujat a les 11, com a mínim.
2: Sí, moltes d'elles s'han trobat els seus vehicles. Segons la Junta, probablement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i es va escampar ràpidament empès pel vent que bufa a la zona. Hi ha 1.000 persones evacuades, més de 1.000 persones evacuades segons els bombers.
0: A aquesta hora podem saludar el periodista de Canal Sur Ràdio, Pepe Plaza. Què tal, Pepe? Com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs l'última hora que us podem contar és que aquesta hora en principi tornaran els medis aeris a treballar a la zona. És una zona molt abrupta, molt escarpada de la Sierra de los Filabres i és molt complicat el treball en aquesta zona. Fins i tot el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, ens ha comentat que era impossible que amb màquina passada pogués entrar a treballar. De fet, el flanc de la zona esquerra és on no s'ha pogut actuar durant tota la nit. Hi ha hagut gent treballant, en concret 21 retens de l'Infoca, a més de 150 bombers, camions i tècnics d'operacions de medi ambient. Diguem-ne que d'aquestes 11 persones, en un primer moment s'havia fet un desallotjament del municipi de Dedar, i aquestes 11 persones no han agafat el camí que s'havia demanat des del pla operatiu. És a dir, un vehicle amb 4 persones, que en principi és un cotxe britànic, perquè està al volant a l'altre costat, han anat per una rambla i han mort, i les altres 11 persones se'n trobaven caminant per un camí i havien abandonat el seu cotxe. En quant a les hectàrees afectades, podem dir que són en aquests moments més de 3.150 hectàrees, i que continuen treballant els efectius, val? i apuntar aquesta entrada dels mitjans aeris a partir d'aquesta hora.
0: Aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Almeria, del Pepe Plaza, periodista i company de Canal Sur Ràdio. Pepe, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
3: Gràcies.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Almeria, amb aquestes 11 persones mortes, com ens deien ara mateix des de Canal Sur Ràdio. Algunes d'elles han intentat fugir per un camí que no és el que els havien recomanat els bombers, i d'altres, sorpresos per les flames, suposadament, pel que ens explicava, han abandonat el cotxe i també han abandonat el cotxe, han continuat caminant, i aquí doncs és quan no se n'han sortit. Insistim que el balanç ha anat movent-se, perquè aquesta matinada ens havien parlat de 6 persones mortes, després han dit 12, i l'últim balanç, ara fa ben pocs minuts, és de com a mínim 11 víctimes mortals. Aquesta és la situació i aquesta és la pitjor de les notícies amb la qual ens llevem i que afecta, com dèiem, Almeria. A Catalunya, la bona notícia és que tornem a tenir tots els focs, com a mínim, estabilitzats. Per tant, no n'hi ha cap fora de control. Això inclou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que ahir la tarda va tornar a preocupar perquè va revifar després que s'hagués donat per estabilitzat abans d'ahir. S'ha aixecat pel confinament de 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes, la qual cosa és molt simptomàtic que la situació, afortunadament, ha millorat. Anem al centre de control d'aquest incendi per conèixer també l'última hora amb el Pere Joan Albrecht i el Ramon Dalmau. Pere Joan, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Frederic. Doncs 25 vehicles dels bombers continuen treballant en aquest incendi que ahir al voltant de les 10 de la nit van donar per estabilitzat. També es va aixecar el confinament d'unes 21.000 persones dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella. Això sí, continua restringida la mobilitat a la zona. Recordem que estem parlant d'un incendi que es va iniciar dimecres i que després de donar-lo per estabilitzat, ahir a la tarda va revifar. És per això que avui cal controlar, cal estar molt amatents que amb la marinada a la tarda no torni a fer-ho. Ho deia l'alcalde de Cervera, Jan Pomés, que s'ha desplaçat fins aquí, fins al centre de comandament avançat de Cervera, al parc de bombers de la capital de la Segarra.
5: Sobretot a la tarda amb aquesta marinada, quan torni, que és la que pot acabar revifant aquests incendis. I això és el que ara estarem treballant. Han estat treballant tota la nit, estaran treballant tot el dia amb menys efectius, però estaran treballant sobre terreny els efectius necessaris per poder-lo controlar, o sigui, acabar-lo de donar-lo per extingit, i d'aquesta manera ja que no revifi aquesta tarda.
4: Els equips d'extinció també s'hi han afegit els pagesos amb els seus tractors que han fet tallafocs, un incendi que, recordem-ho, fins i tot ahir a la tarda, durant unes hores, va obligar pel fum a tallar l'autovia A2.
0: Des del centre de control d'aquest incendi, Ramon Dalmau, Pere Joan Álvarez, mil gràcies, abraçada forta.
4: Bon dia.
0: La bona notícia, insistim, que el foc de Guimerà a l'Urgell ja està estabilitzat. També l'altra bona notícia d'aquestes últimes hores, de fet, fa ben pocs minuts, és que el foc d'Aiguamúrcia ja està controlat, la qual cosa és un pas més, evidentment. Per tant, la cosa va raonablement bé. Dit això, en els últims 35 dies a Catalunya han cremat unes 3.000 hectàrees. O si voleu, dit d'una altra manera, ha cremat un 75% del que es va cremar durant tot l'estiu passat. Amb el que portem d'estiu, i estem tots junts començant el juliol. Ha cremat un 75% del que va cremar tot l'estiu del 2025. Això, entre d'altres coses, com ens explicaven aquí ahir al matí de Catalunya Ràdio, tensen els bombers que literalment han de prioritzar un incendi per damunt de l'altre perquè no es pot arribar a tot arreu. Els sindicats ja avisen que o això es canvia, o s'hi posen diners, o la cosa es tornarà insostenible. Oriol Pujador.
6: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
7: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
8: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
6: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Tot això, evidentment, directament relacionat amb el que dèiem amb el Tomàs Molina només començar, les altíssimes temperatures d'aquests dies. Unes temperatures que han baixat una mica respecte a ahir, i això ha fet que baixi un pèl el risc d'incendis, però més de la meitat del país continua tenint un risc molt alt o extrem de focs forestals.
2: De fet, l'onada de calor continuarà fins com a mínim mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva, entre sobretot avui i demà dissabte, amb temperatures una mica més baixes, més semblants al que tocaria una primera quinzena de juliol, mentrestant Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Aquestes altes temperatures tenen conseqüències en moltíssimes coses. El risc d'incendi segurament és la més preocupant, és la que representa un perill més imminent, però no només. També té conseqüències en els treballadors, que no tenen altre remei que fer la feina a l'aire lliure. En aquestes últimes hores, la CGT, el sindicat CGT, ha denunciat que dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona han tingut cops de calor en aquestes últimes setmanes. Dos treballadors han tingut símptomes de cops de calor perquè els havien fet treballar a l'aire lliure amb unes de les condicions que no serien les recomanables. De fet, la CGT diu que no s'estan prenent prou mesures preventives. Roger Santaló.
9: El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota i ho han denunciat a Inspecció de Treball.
10: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
9: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tinguin refrigeració. Recorden també que han proporcionat polseres als jardiners per detectar quan corren risc, però la CGT avisa que no van funcionar amb el darrer treballador que va patir un cop de calor dimarts passat. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho explicàvem ahir, aquesta onada de calor afecta, a banda dels treballadors de Parcs i Jardins o dels treballadors de neteja municipal, com és el cas, també afecta els missatgers a domicili. Ja explicàvem que a França hi ha dues empreses, que són Uber Eats i Deliveroo, que han decidit no repartir paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Clar, això ens ha fet preguntar què passa aquí. Aquí les plataformes és veritat que han deixat d'oferir el servei, però només en moments tremendament puntuals.
2: Per exemple, algunes plataformes van optar per tancar l'aplicació, però només molt poca estona i en zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats dimecres durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT a Catalunya, Reyes Solaz, és clarament insuficient.
11: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
2: Així ho deien declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre la calor, un estudi ha confirmat una gran evidència, que és que la pobresa és el principal factor de risc quan hi ha temperatures extremes.
2: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a la refrigeració.
12: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
2: És el que deia Eva Vilaseca, investigadora de l'ITRA.
0: Escolteu al matí de Catalunya Ràdio. En 3 minuts arribem a 8:15.
13: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 2 minuts.

0: va dir 2 minuts i un quart de 9 al matí de Catalunya Ràdio. Evidentment, la calor, els incendis, tot el que afecta aquestes altes temperatures és el gran tema del dia, però l'altre tema del dia, que avui comentarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, és la sacsejada política enorme que ha suposat l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i que ahir explicàvem en directe amb el cap de política de la casa, amb el Raúl Flores, poc després de les 11, literalment minuts després de conèixer-la. Bàsicament per un motiu, la gran pujada d'Aliança Catalana. No només puja, sinó que avançaria junts i es disputaria la segona posició de forces polítiques del Parlament amb Esquerra. El PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament, tot i que perdria diputats. El que dèiem, avui en parlarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, però val la pena entrar en detall d'aquestes dades, Txell Vallespí.
1: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins la segona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix amb força i fa els sorpassos junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23 de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
2: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
1: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Aquestes són les dades, que avui comentarem d'aquí uns minuts a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Marc Bataller, la Sònia Andoff. També tornarem a parlar amb l'Oriol Bartomeus, el politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de l'Autònoma, a qui ahir ens feia una lectura d'urgència poc després de conèixer l'enquesta. Avui ja més en fred la continuarem abordant. Però avui també a Catalunya Ràdio tenim una informació que afecta una de les formacions polítiques que hi ha en aquesta enquesta, que és Vox. Vox s'ha posat com a objectiu, us expliquem avui, convèncer el votant del PSC de cara sobretot a les municipals de l'any que ve. La tesi que hi ha a les files del partit d'extrema dreta és que Pedro Sánchez està molt tocat pels casos judicials que l'envolten i que un dels partits que se'n pot beneficiar és precisament Vox. Àlex Giral Robert.
3: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, el rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
4: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
3: I és que a les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que almenys a l'àrea metropolitana Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de Vox, avui el diari El País destaca tota portada que el partit ha rescatat, ha recuperat un negacionista de l'Holocaust.
5: És l'historiador Fernando Paz. El 2019 Vox es va veure obligat a prescindir-ne com a cap de llista per Albacete a les eleccions generals després que transcendís que qüestionava els judicis de Nuremberg i defensava les teràpies per a gais. La comunitat jueva espanyola el va acusar de negacionisme de l'Holocaust. Ara, Vox l'ha recuperat perquè participi en el campus juvenil de la família europea de Vox, que el partit promou als seus canals oficials.
0: Ho trobem avui a la portada del diari El País, però a Madrid hi ha un altre tema. A Madrid es comenta molt aquest enfrontament entre els bisbes i el govern espanyol. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: La conferència episcopal i el govern de Pedro Sánchez no és que hagin tingut mai, diguem-ne, bones relacions, però això ha pujat de nivell, perquè hem sentit el president dels bisbes parlant de banda de lladres, referint-se al govern, i el ministre Bolaños preguntant què passaria si els qualifiquéssim a vostès, els bisbes, de banda d'agressors sexuals. Déu-n'hi-do. Aviam, explica'ns com ha anat tot això, Tània.
6: Doncs mira, l'origen d'aquest xoc el provoca unes declaracions de Luis Argüello, que és el president dels bisbes, en un acte on el tema era el col·lapse de la democràcia. Va dir això.
7: Cuando un estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
6: No ha agradat gota a la Moncloa. L'encarregat de les relacions amb l'Església, Félix Bolaños, li ha enviat una carta on li retreia que havia fet comentaris polítics ofensius i injustos i li preguntava què li semblaria si el govern afirmés que l'Església sencera és una banda d'agressors sexuals. A la carta li recordava que les seves relacions s'han de guiar pel respecte i la moderació i l'acusava de partidista en favor de la dreta i l'extrema dreta. I rematava amb una cita d'allò 14 que en la recent visita a Espanya va demanar mesura als dirigents polítics.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, justament, parlem amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, serà aquí al programa d'aquí aproximadament una hora. Aquests són els principals temes del dia i de seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo, fins al 13 de juliol.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Ai, sangria, sangria.

0: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
1: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i 5 minuts de nou, els bàsics del matí, amb Pol Foradada, Sílvia Comet i Marc Jurado. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Notícia que us avança Catalunya Ràdio. La Conselleria de Salut d'alguna manera relativitza l'impacte de la campanya Ni un minut més, amb què el Sindicat Metges de Catalunya anima a aturar l'activitat extraordinària, és a dir, l'activitat fora de la jornada. El departament diu que aquesta campanya ha afectat el 2% de l'activitat quirúrgica extraordinària. El sindicat diu que és bastant més. Mònica Mas, bon dia.
6: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podria arribar al 15%.
7: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques. Això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament 500.000 d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
6: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Mònica. I una altra notícia del dia. Tornen les protestes dels pagesos, en concret els de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès. El Priorat i el Penedès fan avui una marxa de tractors per protestar per la crisi dels excedents de raïm. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
8: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema la vinya diu prou i afegeixen no podem assumir aquesta crisi. Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita i això és entre d'altres motius per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca on hi ha la seu de l'Incavi abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I sobre l'esvoranc del Putxet a Barcelona, les primeres inspeccions als edificis dels voltants no detecten cap afectació.
9: Segons el Departament de Territori, la primera ronda d'inspeccions dels immobles afectats per aquest esvoranc no ha trobat res que suposi un risc per a l'estabilitat dels edificis. Això sí, les revisions seguiran. Però per ara es manté el pla que els veïns desallotjats puguin tornar a casa de manera esglaonada a partir de demà dissabte.
4: I en la crònica judicial, una de les previsions destacades d'avui, l'exconsellera Alba Vergés declara pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia. Cristian Roldán.
10: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Encara parlant de judicis, una altra de les novetats, el BBVA i el seu expresident, Francisco González, s'hauran al banc dels acusats.
9: El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, que són exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials pel cas Villarejo. Se'ls acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
4: I una més, avui declara com a investigada l'exdirectora del CNI, dels Serveis Secrets Espanyols, Paz Esteban, pel cas Pegasus. Declara davant de la jutge que instrueix la querella per suposat espionatge a l'exdirigent d'Esquerra i excàrrec del govern Sergi Sabrià amb aquest programa, el famós Sistema Pegasus. Ho dèiem abans, eh? D'aquí uns minuts al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el ministre d'Exteriors, el ministre José Manuel Álvarez. Amb ell comentarem, per exemple, el canvi d'opinió de Donald Trump sobre Espanya a la cimera de l'OTAN i, evidentment, la situació molt delicada a l'Orient Mitjà. l'enterrament a l'Iran del seu líder suprem, Ali Khamenei, que va morir, recordem, per un atac dels Estats Units. Aquests actes funeraris s'han tingut lloc, s'han desenvolupat en ple rebrot del conflicte.
3: El funeral ha durat 7 dies i es calcula que hi han participat uns 10 milions de persones. A les últimes hores no consten grans enfrontaments entre els Estats Units i l'Iran després que Donald Trump donés per acabada la treva.
4: I el Wall Street Journal parla d'un possible pla de l'Iran per assassinar Donald Trump.
5: Segons diu el diari, Israel ha informat la Casa Blanca d'una informació recollida pels seus serveis d'intel·ligència que apunta que Teheran estava valorant un nou pla per assassinar Trump. Just ahir, el president dels Estats Units va parlar del conflicte amb Benjamin Netanyahu.
4: I atenció amb això, perquè Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders quan va acabar aquesta cimera que dèiem de l'OTAN, que s'ha fet aquesta setmana encara.
3: L'insòlid regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com a una peça de col·lecció.
4: 4 minuts i arribarem a 8:45 i us expliquem al matí de Catalunya Ràdio. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona té ingressada una nena de 2 anys de Gaza amb una malaltia cardíaca congènita per operar-la quan passi l'estiu. La criatura és un dels 20 menors palestins malalts que el govern espanyol ha evacuat de la franja de Gaza en un avió militar via Jordània per atendre'ls en diversos centres mèdics espanyols. L'operació humanitària està coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i també amb Brussel·les, amb la Comissió Europea. Això ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el doctor Ferran Rosés, que és el cap de Servei de Cardiologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron.
11: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, arriba amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
4: Aquesta és una de les notícies que us expliquem avui. També us expliquem una notícia de la nit, que és un incendi a la Xina on, de moment, han mort 28 persones. Un incendi en una fàbrica de sabates. Pequín, Francesc Canals.
12: Que la Xina conegués l'incendi en paraules de Xi Jinping, el principal informatiu del dia a les 7 del vespre, ja implicava que la situació era greu. Un preu significatiu en víctimes, deia així, sense precisar. Una tragèdia que evidencia els diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, amb raó, de robots, però que alhora encara viu molt vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, una localitat al sud del país que és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Francesc. I passem de la Xina a Alemanya perquè Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix ara. Això tindrà segur un impacte en els llocs de treball, però de moment, Jordi Regàs, Berlín, encara no sabem quin.
13: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que ha fet públiques el grup automobilístic en un comunicat de l'empresa. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. El comunicat no parla del tancament de fàbriques, tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes amb els que s'havia especulat. De fet, s'havia suggerit que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, el mes de març. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Mossos han identificat la dona que va aparèixer morta el passat... que va aparèixer el mes passat al Segre, al riu Segre. Per identificar-la van difondre una imatge generada amb intel·ligència artificial. Com és aquesta imatge, Maria Costa?
14: En la imatge, la dona duia la roba que portava posada, una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. Els Mossos van optar per recrear la imatge MIA, una iniciativa poc habitual en la policia, després que no aconseguissin localitzar-la en els registres de persones desaparegudes, ni tampoc en els canals policials estatals internacionals. El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I encara alguna cosa més de les últimes hores, com la detenció d'un professor jubilat de 74 anys acusats de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. A Turquia. Torroella de Montgrí. Laia Claret.
15: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I alerta amb això, sabem que un de cada 3 conductors agafa el cotxe sota els efectes dels medicaments.
5: Ho diu un estudi de la Fundació Mapfre que apunta que s'infravaloren els efectes dels fàrmacs en la conducció. Els accidents per conduir sota els efectes de medicaments representen entre el 5 i el 10% dels sinistres a tot Espanya.
4: Doncs ja que parlem de mobilitat, fem un cop d'ull ara mateix a la informació de servei. Comencem doncs, justament per això, pel transport públic. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia. Recordar que els primers trens de la línia RL3 es realitza amb servei alternatiu de carretera en tots dos sentits. El tren que havia d'arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:37 ho farà 20 minuts més tard a la capital catalana. Les línies 1, 2 i 3 de tram van recuperant les freqüències de pas habituals després que un comboi s'ha variat de bon matí. Pel que fa l'aeroport de Barcelona. El vol compartit de KLM i Delta cap a Nova York, que havia de sortir a les 11, ho farà a les 2 del migdia.
4: Gràcies, Silvia Andrés. Anem a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
4: Punts vermells a aquesta hora?
17: Mira, el punt més complicat segueix sent la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit sud cap a Barcelona, on recordem hi ha un vehicle avariat que talla un carril des de primera hora del matí.
4: I punts taronja?
17: Tenim més densitat, com és habitual, a les entrades de Barcelona. Destaca la C33 i la C58 cap al nus de la Trinitat. També les rondes en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. Però podem dir que està sent un matí amb força tranquil·litat. Això ja acostuma a passar els divendres, que acostuma a haver-hi menys retencions que els altres dies.
4: Concentren per més tard les retencions, no? Llavors les tenim més tard.
17: Al migdia, sobretot.
4: Sí. Gràcies, Clàudia. Fins ara.
17: Bon dia.
4: Adéu.
18: Bon preu Esclat Online. El supermercat de proximitat us ofereix el temps.
4: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
4: Encara altes temperatures, una mica menys, però altes, encara.
19: Hem d'agafar-nos allò que podem i agafem-nos a que avui, en principi, ni avui ni al cap de setmana, les temperatures estaran als 40. És a dir, que no veurem 40 ni avui ni als caps de setmana, amb sol en conjunt, amb algunes nuvolades aquesta tarda de nou, amb algun ruixat en àrees del Pirineu, fins i tot potser comarca d'Osona, l'interior de les comarques gironines, però bàsicament un dia més tranquil. Tranquil, amb situació, però encara, de perill d'incendis elevat.
4: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Fins ara.
18: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
2: Esclat. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
4: Passen 3 minuts de 2:15, de seguida la informació esportiva, però abans un parell de punts de l'actualitat cultural que passen, evidentment, pel Festival Grec.
20: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
21: Jo no mesuro res. Som un equip.
4: Així sona Primera Llei de Newton, l'espectacle amb text d'Edu Manzanares que ha estrenat la Sala Villarroel dins el Grec, sobre un tema molt d'actualitat perquè és sobre l'educació, sobre les escoles. Marta Vives.
22: La primera llei de Newton, o el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Daphnis Baldus.
21: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
22: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saúl.
23: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
22: I ho fa transpirar en veritat amb un equilibri perfecte entre comèdia i la realitat. realitat social més dura, pròxima i reconeixible. Sis actors magnífics sobre escena que representen el sistema educatiu justament en el moment que aquest està a debat. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Més teatre. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el pròxim mes de setembre, obrirà amb un espectacle de cabaret que es diu Bomba Va. Joan Negrier és el responsable de la Sala Trono, que és qui organitza el festival.
0: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
4: I del teatre a la música.
1: Nois, tinc una mala notícia.
6: Què dius? Què ha passat?
1: El Cargol ja no treu banya. No. L'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
4: Això que sentiu és Naïm Ska, després de revolucionar les xarxes amb reinterpretacions de cançons populars, ara fa el salt definitiu a les plataformes i avui publica les primeres 5 cançons. Montse Pujol.
7: Cançons com el que...

0: mañana.
1: El sol o a l'ombra.
0: Escolta el Tot Costa.
2: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
3: Rere què deia l'ahir, però...
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Bonés Arturo Puente, el periodista Marc Bataller i l'analista de l'Institut Català Internacional per la Pau, Sònia Andolt.
8: I de què hem parlat fins ara, Pol?
7: Doncs bastant del que farem per arrencar l'àgora del CEO, d'aquesta irrupció d'Aliança Catalana que passaria de 2 a 20 i tants escons al Parlament, de la patacada de Junts, d'aquells dies que els agoristes ho estan fent a sobre.
8: Ja es notava. A més, veia avui, que avui és 10 de juliol, avui ja fa 16 anys de la manifestació aquella per defensar l'Estatut després de la retallada del Constitucional. Vull dir que ha passat unes quantes coses
9: sí, des de llavors. I estem allà mateix, eh?
8: Vinga, doncs ara comencem. Evidentment estem molt pendents dels incendis, eh? I continuem al matí de Catalunya Ràdio molt pendents dels incendis, no només de la situació a Catalunya, que està notablement millor, afortunadament, sinó d'aquest incendi a Almeria, que aquesta nit hem conegut que ha deixat 11 víctimes mortals. A les 9 s'actualitza el balanç i s'actualitza una mica el panorama. També ens en farem ressò i també en parlarem. Però un dels temes que, com dèiem, només començar avui el programa, ha sacsejat l'actualitat política, és aquest sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió, que ahir explicàvem tot just conèixer a les 11 amb el cap de política de la casa i que deixa diversos titulars que val la pena comentar. Aviam, Pol, d'entrada, primer titular. Si avui se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, almenys un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
7: Sí, perquè Aliança Catalana i Vox, tot i que Vox perd votants cap a Aliança Catalana, cap a Sílvia Orriols, però tots dos partits pugen ara al Parlament, hi ha 13 diputats d'aquestes dues formacions ultres i podrien passar una forquilla d'entre 35 i 38 diputats d'extrema dreta. Aliança, que ara en té 2, passaria a tenir-ne entre 23 i 25, superant clarament Junts i fins i tot disputant la segona posició Esquerra Republicana. Vox, que ara en té 11, en guanyaria 1 o 2 i empataria també amb el Partit Popular.
8: Un altre titular de l'enquesta, patacada de Junts, perdria la meitat dels diputats que va treure ara fa tot just 2 anys.
7: Si ara en té 35, va quedar segon a les eleccions del 2024, ara en trauria entre 16 i 18. Més enllà d'això, algunes dades de l'enquesta que poden també haver encès les alarmes al partit de Puigdemont, un 28% dels seus votants ara diuen que escollirien la papereta de Sílvia Orriols. I només un 50%, només la meitat dels que van votar Carles Puigdemont ara fa 2 anys, diuen que ara tornarien a votar Junts. El 50% electoralment es considera una xifra molt baixa, és amb diferència el partit que menys votants aconsegueix retenir.
8: I si mirem a possibles majories, l'actual, per tant la que surt de la suma de PSC, Esquerra i Comuns, sí que podria arribar als 68, però no els té garantits.
7: Si agafem la part alta de la forquilla, aquest tripartit sí que suma, per la part baixa no. El mateix passa amb la majoria independentista, però és una majoria que a hores d'ara és impossible d'imaginar-se perquè no ens podem imaginar Aliança Catalana pactant amb Esquerra o amb la CUP. Sí que la independència torna a ser notícia en aquesta enquesta perquè a la pregunta del referèndum que votaries independència sí, independència no, el no segueix guanyant un 51% dels vots, però el sí puja fins al 45%, és la xifra més alta dels últims anys.
8: Gràcies, Pol. Fins ara.
7: Fins ara.
8: Aviam, déu-n'hi-do. Arturo.
9: Bueno, sí.
8: Embolica que fa fort.
9: No, molts titulars, jo crec que és bàsicament això, el que tots van veure. Una enquesta que hem de recordar que era molt esperada, perquè no havien sortit les anteriors 2 onades per problemes de la contractació, diguem així.
8: Sí, senyor.
9: No, per resumir-ho ràpid, eh?
10: Problemes tècnics.
9: Podríem, sí, bueno, expliquen això, que va haver un problema en la contractació de qui havia de fer. En fi, jo sí que tinc la sensació que, evidentment, Aliança viu un moment dolç, també Vox, per cert. És molt interessant, jo crec, les transferències de vot, perquè veiem un Junts que té tots els... No? Tot,

0: el diagnòstic és de tots els símptomes del gran malalt, poca retenció de vot, una valoració de líder, un coneixement alt i una valoració baixa, no funciona gaire, i això, fugues cap a una mica cap a totes les bandes. És veritat que a Vox, a Junts, se li va molta gent cap a Aliança, molta gent, el 28%, ja ho dèiem, però se li va un 12 cap a Esquerra. I té fugues cap a totes bandes. Això és el diagnòstic del partit que està atravessant una crisi. I Aliança viu l'altre efecte, l'efecte contrari. És capaç d'aguantar o d'aconseguir vot de diferents llocs, està en un moment de gran valoració de la seva líder, està en un moment on la gent repetiria, qui va votar repetiria, és veritat que té dos descons, només faltaria. Però... clar, capturen una fotografia en un moment donat. Veurem si això es consolida en el temps. Jo crec que és massa ràpid per veure si es consolida. Dit això, sí que és veritat que anem cap a un escenari polític on el clivatge, és a dir, allò sobre el que parlarem a les eleccions, això que hem dividit com a votants, és l'eix extrema dreta, no extrema dreta. I aquí podem entrar. Hi ha una dada que em sembla molt rellevant, la problemàtica sobre els temes que més li agraden a l'extrema dreta, Aliança i Vox, que són la immigració, la inseguretat i totes aquestes coses, no apareixen molt alts en els problemes de la gent, quan a la gent li preguntes pels seus problemes reals, no? Pels seus problemes en el dia a dia. Vull dir que, malgrat això, el clivatge polític serà extrema dreta i no extrema dreta. I aquí jo crec que hi ha una dada que és molt interessant i que crec que també que ha passat una mica sota el radar. És a dir, tenim una extrema dreta que puja molt forta, que ve sobretot de les dretes, que ve sobretot, és a dir, és un problema, és un gran fracàs de la dreta tradicional, però és veritat que el govern d'esquerres no està donant, està quedant-se una mica per sota de els escons que solia tenir, que fins i tot podrien no donar majoria absoluta. És evident que no hi ha alternativa. Ara mateix el Parlament, per molt que PSC, Esquerra i Comuns no donguin 68, no? Es quedin en 67, en fi, això no hauria de donar cap problema en principi, perquè no hi ha alternativa. Però sí que diu que les esquerres, tant a Catalunya com el govern central i d'altres llocs, no? Ajuntaments, etc., no sé si estem responent, si estan responent molt bé als problemes que té la gent, no? No sé si està responent d'una forma que estiguin gaire forts, aprofitant, diguem, de la crisi d'aquestes dretes tradicionals.
1: Ja, Marc. Sí, per començar, que hi hagi una forquilla de 35-38 diputats d'extrema dreta és una molt mala notícia, crec, pel país. Aquí és la suma de Vox i Aliança. I agafant el que deia l'Arturo, històricament, de què anava la política? És l'època de Pujol, era dreta o esquerra? Recordem-ho. Pujol o tripartit, aquest eix. L'època del procés, independència sí, independència no. Ara serà extrema dreta sí, extrema dreta no, o jo diria democràcia sí o democràcia no. És un dels eixos que ja veurem segurament a les eleccions municipals, veurem a les eleccions espanyoles, veurem a les eleccions catalanes. I després hi ha aquest tipus de votants que Aliança agafa de Vox, que és més o menys un 23% de votants que venen de Vox, que podria sorprendre, entre cometes, però si et mires allò, els budells de l'enquesta no acaba de sorprendre del tot, perquè els votants que ara mateix, segons aquesta enquesta, donarien suport a Sílvia Orriols, només un 55% dels seus votants defensen l'estat propi. Això fa, fixeu-vos-hi, que en el Parlament Orriols no parla molt d'independència. Gairebé no ha presentat cap moció en aquest sentit. Parla molt més de seguretat, parla molt més d'immigració, perquè sap que té una frontera bastant important amb Vox. Independentistes, ella ja es considera que ho és i que, per tant, no ho ha de demostrar. Seu tipus d'independentisme. Però, per contra, intenta fer moltes més polítiques anti-immigració i tema de seguretat. I després, també el que deia l'Arturo, o sigui, sorprèn que el primer problema sigui l'habitatge. No és que sorprengui, sinó que aquests partits, sobretot, van per seguretat i immigració. No parlen d'habitatge. Heu sentit parlar, Orriols, d'habitatge? No he sentit parlar. Ara és el principal problema de la ciutadania.
2: I després, amb diferència.
1: Amb diferència, però molta diferència. I després, dos apunts més. Un, el PSC continua sent el partit més votat, però pateix un desgast, no ens enganyem, perquè avui en dia governar significa desgastar-te. És cert, ho vam veure amb Esquerra, ho estem veient a la Moncloa amb el PSOE. I després, dos, el tema d'Esquerra, que aconsegueix una petita revifada respecte als diputats que havia tingut abans, i segurament per dos motius. Un, l'efecte Rufián, no ens enganyem, a Madrid, i dos, que també es valida aquesta estratègia que està intentant seguir Oriol Junqueras des de que ha tornat a la presidència, una mica de pal i pastanaga, és a dir, de dir, aprovo pressupostos i em presento com un partit responsable pel bé del país, però d'altra banda intento collar la Moncloa o el PSOE per intentar aconseguir l'IRPF i el finançament. I de moment les enquestes diuen això. Ara, recordem, és una enquesta, marca tendència, queda molt per les eleccions catalanes.
2: Tònia.
3: Sí, per no repetir-me una mica amb el que deien els companys, que estic d'acord. Jo crec que una de les coses que més canvia és que ja els resultats d'aquestes enquestes ja no els podem veure com tradicionalment els analitzàvem, sinó que el marc en el que tot això passa és un marc tan diferent i tan canviant que jo ja no crec que els politòlegs en general estiguin molt segurs ja de si el trasbàs de vot és tan automàtic com abans podíem saber-ho. I després coses que dèieu vosaltres, per exemple, l'Arturo deia, les esquerres ara no estan responent als problemes de la gent. I és cert, però crec que, per exemple, també els està castigant molt no respondre als problemes interns. O sigui, que no s'hagi sabut gestionar d'una... El votant d'esquerres és un votant més de valors i que premia o castiga moltíssim que ni te'ls creguis tu mateix, no? I, per tant, tots els casos que estem veient i com
1: està fent la gestió del PSOE... El PSOE és l'exemple, clar, a Madrid.
3: Es castiga moltíssim, no? L'altra cosa que em semblava interessant, i ho dic amb això del marc que estava intentant dir, és els principals valors que la gent posa com a prioritats potser ens sembla que no casen amb els partits que volen votar, no? Com dèieu, habitatge, seguretat, migració. Clar, és que el marc en el que ara tot això passa és un marc en el que hi ha tants inputs, tantes pressions, tantes campanyes per modular els interessos de la gent, que si tu preguntes pel carrer sortia, no? Habitatge, migració, seguretat, molt bé. Quin problema tens? Habitatge està claríssim, que el tenim la majoria. Llavors, per què no es vota els partits que tenen un discurs més clar i més sòlid amb habitatge? Per diferents raons, eh? Perquè no han sabut demostrar quan han governat que després realment tenien solucions, per diferents raons. Però tu preguntes migració, seguretat i altres dels temes i a lo millor la gent no té clar ben bé com li afecten. Però el cultiu general és tots hem d'estar amoïnats per aquests temes concrets, no? I hi ha totes aquestes processos d'identificació de problemes que es fan des d'alguns partits, però també des de sectors empresarials, sectors polítics, que fan que estiguem una mica despistats entre valors i com es plasmen després en intenció de vot.
2: Mila, com ho veus tot plegat?
4: Sí, bueno, molt semblant a com ho veuen els meus companys, òbviament, perquè coincideixo força amb tots els anàlisis que s'han fet. Jo crec que Catalunya sempre s'ha anticipat. S'ha anticipat en marcar tendències que després hem vist en altres països i en altres llocs. Bàsicament, la composició del taulell electoral o del taulell polític, diríem, del mosaic de forces polítiques. Aquí sempre ha estat més fragmentat, ha estat dividit per múltiples eixos, i això ha donat una complexitat a la política catalana notable i una conflictivitat en alguns moments també notable, i això hem vist com s'ha després repetit a la resta d'Espanya, apareixia a l'ultradreta, apareixien diverses esquerres nacionals, perifèriques, etcètera, etcètera, no? Jo crec que el que marca l'enquesta del CEO és com una nova època de política a Catalunya en la que hi haurà no només aquests dos eixos que tu dius tu, democràcia sí, democràcia no. Jo crec que aquest és un eix que anirà més en els propers anys a tot arreu, i a Europa ja ho està anant també, però hi haurà la varietat dels eixos que hi haurà sobre els que ha de triar la gent, farà que la situació política sigui cada vegada més inestable, perquè el que marca aquesta enquesta és un horitzó d'ingovernabilitat o de dificultats per governar i un altre de volatilitat del vot. És a dir, que gent de Vox pugui passar a Aliança Popular tenint en compte els antagonismes que tenen en
2: catalana,
4: matèria...
2: Aliança Popular
0: també
2: podria ser, però...
0: Aliança Popular a Catalunya la va fundar el mateix avi del candidat a l'Aliança Catalana. Vull dir, tampoc no seria...
2: No.
4: Però em referia a Aliança Catalana. Són aquests lapsos que te venen de la història de la política, no? És bastant increïble, no?, que dos partits que, clar, comparteixen l'ideari d'extrema dreta. culpar la immigració, etcètera, etcètera, però tenen una divergència fonamental sobre a quin nacionalisme es declaren de vots, diríem, no? Però, tot i així, hi ha trasbassament de vot, perquè hi ha un eix que permet el trasbassament. De la mateixa manera que pot haver-hi trasbassament entre socialistes i Esquerra, entre Esquerra i Junts, entre Junts i Socialistes i Partit Popular. I és inclús en Partit Popular, clar, que també està ben.
0: Sí, també.
4: Imagineu-vos,
0: és
4: no?
0: Que és perquè l'eix nacional, no? Sí. De sobte, ha desaparegut. És a dir, mai no desapareix del tot.
4: No desapareix
0: del
4: tot. No,
2: suporta la pujada de la independència.
4: Puja l'independentisme.
0: Sí, però... Sí. Sí,
4: però no és trasllada.
0: Sí, pues que quan no és un tema... Clar, quan és un tema molt polaritzant, la gent tendeix a polaritzar-se, quan no està sobre la taula, ara mateix tothom sap que no hi ha una opció d'independència...
4: O sigui,
0: la
4: gent hi ha més recolzament a l'independentisme, com a quan li preguntes, vostè recolzaria l'independentisme, que a partits que defensen la gent independentista.
2: I després hi ha el problema dels pactes, que és el que dèiem abans, perdona, Artur,
0: no.
2: Que hi ha gent, o fins i tot gent propera a Junts, que suma tots els partits i dius, l'independentisme suma.
0: Clar.
2: És impossible que la CUP i Esquerra vagin amb Aliança Catalana al Parlament. I altres llocs.
4: Sí,
2: completament
4: sí.
2: Impossible. I si em deixes afegir una dada més d'aquest transvasament entre Vox i Aliança, l'enquesta també diu que Orriols és la segona candidata favorita per als votants de Vox per ser presidenta de la Generalitat.
4: Clar, òbviament. És que no havia acabat.
2: Això no m'ha dit, la Mila no havia acabat. Clar, us ho feu a sobre, això.
4: És que
2: portàvem temps sense parlar de política.
5: Sí, és veritat, és veritat.
4: És suggerent el que diu l'enquesta. És la qüestió aquesta de les motivacions per les quals la gent se sent representada per una força política i per mi el problema que hi ha, que és d'articulació d'un discurs de l'esquerra que sigui capaç de mantenir expectatives de creixement per l'esquerra. L'esquerra està perdent, o sigui, en aquesta enquesta baixa Comuns, baixa els socialistes, fins a 4 diputats. Sí. Vull dir que aquí hi ha un problema. I aquesta manca de concordància entre el que preocupa la gent i les preferències que expressa en relació a qui pot resoldre aquests problemes demostra que hi ha una confusió enorme i que no es vota en funció dels problemes. Es vota en funció de marcs mentals.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Les 9 i 3, bon dia. L'Ajuntament del Seu d'Urgell renovarà tota la senyalització turística per a vehicles i vianants. Els nous senyals volen servir per simplificar la informació i millorar la imatge de la ciutat. Es basaran en l'establiment d'itineraris clars i s'incorporarà a la instal·lació de tòtems informatius i plafons. L'Ajuntament de la Seu ha aprovat un conveni amb la Fundació Sant Hospital per una actuació social del Pla de Barris. Es contractarà un equip d'intervenció comunitària amb l'objectiu de millorar la vida i la convivència al centre històric. La mesura tindrà una durada de 4 anys. La campanya Mulla per l'esclerosi múltiple, la Seu incorpora noves activitats. Aquest dissabte, a la piscina municipal, dues pavellons entre mil i el centre activat coordinaran propostes familiars i un salt col·lectiu a l'aigua. La jornada serveix per recaptar fons i divulgar la malaltia.

L'Escola de Folk del Pirineu organitza Arcel un taller i un concert de música de Cap Verd. El músic Tote Sabellinha oferirà avui al vespre una actuació gratuïta per divulgar les cançons del seu país i dissabte durà a terme una masterclass per a totes les persones que hi estiguin interessades. Denuncia penalment un conductor per circular 189 km per hora per la C14 a Coll de Nargó. L'home doblava el límit permès en aquell tram, que és de 90 per hora. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit. I els Mossos d'Esquadra han retirat dos gossos que havien accedit a la carretera 960 a l'As. Els animals havien escapat d'una masia que hi ha a la vora i van ser retornats a la seva propietària després de ser localitzats pels agents. D'altra banda, la policia i un grup de ciutadans s'han ajudat a reanimar un ciclista que havia patit una aturada cardiorrespiratòria AG. Thank you.

0: La Fira del Ferro Pirinenc celebrarà el desè aniversari del reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni immaterial per part de la UNESCO. L'INS acollirà aquest dissabte i diumenge una nova edició del certamen. Aprovada la proposta d'ampliació d'espai protegit al Parc Nacional d'Aigües Tortes, la superfície inclosa creixeria dels prop de 45.000 hectàrees, un 10% més que l'actual, amb l'aval de la Junta Rectora. Es farà sobretot per la Vall Fosca i el municipi de Sort. I els esports al Pirineu ha rebut positivament la incorporació del free ride als Jocs d'hivern. El COI ha confirmat que l'esquí i l'snowboard fora pista esdevindran esport olímpic l'any 2030 als salts francesos. Ordino Arcalís reivindica el seu paper en l'expansió d'aquesta modalitat després d'haver organitzat els primers mundials i d'haver acollit el free ride World Tour des de fa més de 10 anys. També ho han rebut positivament a Baqueira Beret, que acull proves d'aquest circuit des de fa 5 anys. I el temps un dia més amb protagonisme absolut per la calor. Avui les màximes poden tornar a arribar fins als 35 o 36 graus en poblacions com la Seu o Sort i gairebé 40 a Tremp i possibilitat novament de ruixats dispersos a la tarda.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través d'una subvenció del Pla de Barris, renovarà tota la senyalització urbana. Els nous senyals tindran una part específica per vehicles, però també una altra de pensada pels vianants. Des del consistori han assenyalat que després de més de 30 anys de la instal·lació de l'actual senyalització calia aquesta adequació, tenint en compte factors com, per exemple, que actualment elements com el GPS ja ajuden els conductors a més fàcilment arribar a destinació. Per això es vol simplificar els senyals i introduir dades específics per vianants. L'alcalde Joan Verdé conclou que amb aquesta intervenció es vol modernitzar i millorar la imatge de la ciutat i la seva qualitat urbana. Pel trànsit de vehicles s'ha definit uns itineris d'accés, que són tres de principals, que són venint de Lleida, d'Andorra i de la Cerdanya. Aquest últim inclou l'accés des de Barcelona a través del túnel del Cadí. L'objectiu és guiar els conductors cap als pols d'interès de la ciutat de forma fluida i entenedora, i es basa en el manual de senyalització que té la Generalitat. Pel que fa als vianants, s'han establert tres punts clau com a inici de ruta. Són l'estació d'autobusos, l'aparcament Doctor Peiró i el passeig Joan Brudeu, amb disseny personalitzat. A més, s'hi incorporarà dos nous elements. Un és els tòtems interpretatius, elements de color gris forja, que s'ubicaran a les destinacions concretes per indicar l'arribada a un indret d'interès, i de l'altre a uns plafons de grans dimensions que ofereixen una visió general de la ciutat i especialment del centre històric. Tots els materials que s'instal·laran estan pensats perquè siguin resistents a la intempèrie i també al vandalisme, i estan fets amb impressió digital d'alta resolució amb tintes que no agredeixen al medi ambient. I també en relació amb el Pla de Barris, el darrer ple de l'Ajuntament, aquesta setmana passada, ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Hospital per posar en marxa un equip d'atenció comunitària que inclourà dos educadores de carrer i una tècnica de cohesió social. L'objectiu és millorar la vida comunitària i la convivència al centre històric. La mesura va tirar endavant amb 8 vots favorables provinents de l'equip de Govern Compromís i la CUP i 7 abstencions de Junts i Esquerra. Durant el ple, la tinent d'alcalde Gemma Tou va explicar que aquesta és l'actuació número 19 del Pla de Barris i consisteix en una subvenció atorgada pel Departament de Territori per abordar el vessant social que se li vol donar també a aquestes inversions al nucli antic. Les persones contractades tindran com a principals objectius la detecció de necessitats del barri, atencions formatives, formació comunitària i seguiment. Es compta amb un pressupost d'uns 575.000 euros, dels quals 68.000 es destinaran el primer any i els tres anys següents 131.000 euros anuals. N'ha parlat també l'alcalde Joan Barrera.
1: Aquest conveni amb la Fundació Sant Hospital per poder contractar a través de l'hospital, formalment de l'estructura de la fundació, que s'ha de dir que és una fundació que és gestió pública, que està, doncs, a ser una entitat pública, està sotmesa a tots els controls, a totes les auditories de l'administració pública de la Generalitat i del Tribunal de Comptes, i per tant no ens compta amb tota la transparència per poder contractar tres persones que són molt importants pel propi Pla de Barris, que són les que han de dinamitzar a nivell social i a nivell econòmic, aquest socioeconòmic, a totes les persones del centre històric, no?
0: El portaveu de Junts, Jordi Fabrega, va justificar l'abstenció perquè, tot i que estan d'acord que cal tirar endavant el Pla de Barris com més aviat millor, creuen que en aquest apartat els requisits són una mica estranys, perquè des del govern s'obliga l'Ajuntament a fer un seguiment de coses, però no se li permet contractar directament des de l'Ajuntament mateix. Pel que fa a l'opció escollida de l'Hospital, Fabrega creu que s'hauria pogut estudiar d'altres possibilitats.
2: Nosaltres el que hem criticat és que això no s'ha treballat prou bé amb la Fundació Sant Hospital, perquè aquest mateix conveni divendres es va aprovar el patronat, es va presentar al patronat de la Fundació Sant Hospital, i la resposta de la gent de l'hospital és: ens el mirarem i ja us contestarem, no? Per tant, això no s'havia treballat prèviament, si la primera notícia que en tenien justament era el patronat, no? Però bueno, per guanyar aquests 15 dies, nosaltres l'hem aprovat, esperem que la Fundació Sant Hospital no vulgui fer, doncs, alguna modificació que ens faci que ho tornem a presentar en un altre ple, esperem que no, i esperem que aquest projecte del Pla de Barris, doncs, vagi endavant.
0: Entre les possibilitats que Fabrega creu que s'havia pogut estudiar hi ha la d'Integra Pirineus, i en tot cas demana que ara s'actuï amb rigor en la contractació de les persones que faran aquesta tasca perquè no hi hagi dubtes.
2: És important, doncs, que el Pla de Barris, doncs, si es fa, es faci bé, les coses com s'haurien de fer, perquè no permet que l'Ajuntament contracti directament, doncs, aquests treballadors, i s'ha de buscar aquesta fórmula intermèdia, doncs, que sigui una altra empresa vinculada al territori, doncs, que et contracti els treballadors, o bé fer una licitació externa, no? La licitació externa és complicada, perquè moltes vegades la pot guanyar una empresa de fora que no coneix la realitat de la Seu, i per tant és molt millor fer-ho, doncs, amb una empresa del territori. S'ha triat fer la Fundació Sant Hospital, es podria haver fet perfectament amb Integra Pirineus, però ells s'han plantejat directament fer-ho amb la Fundació Sant Hospital.
0: Per Esquerra Republicana, Mariana Lamolla coincidia deixar clar que estan totalment d'acord a tirar endavant el pla de barris per les oportunitats que ofereix, però afirma que els faltava informació en el moment de presentar-se aquest punt al ple i per això van decidir abstenir-se, tot i que donen suport a la mesura.
3: No perquè no hi estiguem d'acord, perquè estem completament d'acord que la Seu ha de tirar endavant amb el pla de barris i amb totes les oportunitats que surtin a través d'aquest pla de barris, però ens faltava informació sobre aquest conveni subscrit amb l'hospital, sobre aquesta contractació per part de l'hospital d'unes figures de drets socials que no acabàvem de tenir prou informació, i pel que ha explicat també les persones que van assistir a l'últim patronat, tampoc l'hospital ha acabat de sentar-se a llegir i tancar del tot aquest conveni. Per tant, crec que quan tinguem més informació estarem tots més còmodes, tot i que s'ha aprovat i tirarà endavant, perquè el que dic, el pla de barris ha de tirar endavant perquè és una gran oportunitat per la Seu.
0: El portaveu del Comitè Albero es mostrava totalment a favor de la idea i expressava el desig que s'activi l'equip com més aviat millor. També coincidim amb la resta de grups a veure una mica estrany que aquest pla no permeti fer contractacions directament com a ajuntament, però veu bé la solució que s'ha escollit de la Fundació Sant Hospital.
4: I sobretot també veiem hagut una mena de debat, no?, en aquest punt per les maneres que s'han utilitzat o també s'ha deixat entreveure el per què s'ha triat la Fundació i no altra entitat. I sí que ens ha semblat interessant que si en part sí que estem d'acord en que és una mica estrany que el pla de barris no te permeti fer aquestes contractacions com a ajuntament, sí que és veritat que l'aposta que hagi sigut la Fundació, que al final no deixa de ser una entitat pública des de fa uns mesos, doncs per nosaltres és una tria correcta i creiem que en aquest sentit estem bastant adinats amb el que s'ha proposat.
0: Sobretot l'alcalde Joan Barrera va negar que hi hagués hagut improvisació perquè ja feia més d'un mes que s'hi treballava i dins del patronat de l'hospital n'han parlat amb gerència amb l'equip directiu. Assegura que el conveni està totalment d'acord amb els estatuts de la Fundació i, a més, permet obrir un vessant social de l'hospital.
1: Per nosaltres és molt important. No volíem externalitzar-ho i la Fundació Sant Hospital ens garanteix que farà una contractació amb tota la capacitat, mèrit, transparència, publicitat, igualtat, igual que podria fer l'Ajuntament, amb uns mètodes que difereixen lleugerament d'aquí de l'administració pública, però que seran doncs, garantint doncs, tots aquests principis que són imprescindibles per nosaltres per poder fer aquestes contractacions, però, evidentment, doncs, tot això que quedarà a territori, l'hospital i aquesta relació evidentment estreta. Un dels articles dels estatuts del propi hospital parla d'aquesta col·laboració per temes socials i per tant vam creure, per tant, per part de l'Ajuntament i per part també de direcció de l'hospital que era una opció, una bona opció i per tant vam explorar-ho i vam així acordar-ho i aquí avui el que hem fet és aprovar aquest conveni que ens ajudarà que al final el que ens farà és poder tirar endavant aquesta actuació, que és la número 19 del Pla de Barris, que per nosaltres és l'ànima d'aquestes actuacions. Per tant,
0: el Vallès Urgellenc, coincidint amb l'oposició, manifesta que els requisits del Pla de Barris contenen algunes coses estranyes, com ara no poder contractar més enllà de l'oficina legal, i per això se'ls ha obligat a fer un concurs d'externalització. Davant d'aquest fet, es va decidir que el Sant Hospital podia ser una bona opció, perquè actualment és una empresa pública i ha de passar el control de la Generalitat.
1: Aquesta s'ha aprovat per 8 vots favorables, en nostre i els de la CUP. Amb aquest, jo ho lamento personalment, no?, que tant Esquerra com Junts hagi posat l'ombra del dubte quan precisament és un punt doncs, que s'ha parlat sempre amb direcció de l'hospital, ha sigut una cosa acordada, és una cosa parlada en profunditat i a més això no és el mateix, s'ha posat d'exemple Integra Pirineus, dels quals també són patrons, però no és el mateix una entitat pública com l'hospital que una entitat com Integra Pirineus, que al final poden fer les contractacions directament a qualsevol persona, no? Per tant, em sap greu personalment que s'hagi posat l'ombra del dubte quan s'ha treballat des de fa doncs quasi bé 2 mesos i ha sigut fruit d'una reflexió i una gestió doncs amb calma i amb mirada doncs responsable. Per tant,
0: finalment, des de l'Ajuntament han puntualitzat que el procés de contractació es mirarà els currículums i es determinarà clarament qui és més apte per aquesta feina. La piscina municipal de la Seu s'afegeix un any més a la campanya Mulla per l'esclerosi múltiple que es fa en ciutats d'arreu de Catalunya aquests dies. A la capital d'Urgell es farà aquest dissabte. Per a l'ocasió, el Dia del Mullet presenta novedades perquè s'hi ha implicat el projecte Dues Papallones Entre Mil, impulsat per Mireia Portals i Marta Bové, i el Centre Activat Project, encapçalat per Nerea Mendieta. Elles mateixes han explicat que han preparat un seguit d'activitats per tal que la jornada sigui més familiar i perquè la gent de la Seu en pugui gaudir a la piscina alhora que col·laboren en aquest acte solidari. Mireia Portals.
5: Sí, aquest any no només serà la venda d'entrades per anar doncs, lliure a la piscina i això doncs, s'enviava a la FEM, sinó que aquest any hem volgut fer una jornada doncs, molt més familiar, que la gent de la Seu pugui gaudir a la piscina a la vegada doncs, que fan un acte solidari, perquè tots els beneficis d'aquell dia, tant de les entrades com de la venda del merchandising oficial del Mullet, aniran directament a la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.
0: Les activitats que han preparat estaran repartides al llarg del dia i pensades per totes les edats i, per exemple, al matí hi haurà el pesca ànex i una sessió de contacontes amb l'explicació d'un conte que serveix per donar a conèixer l'esclerosi múltiple. També es farà la proposta de la recerca del tresor i el punt culminant es viurà a les 12 del migdia quan es farà un salt col·lectiu en fil a la piscina acompanyat de la sintonia oficial de la campanya, que és la coneguda cançó llença del grup L'Exambusto. Marta Bové.
6: Està una mica repartit, estan tant per part de adults, així poden participar els pares i fins i tot també els nens. Començarem la jornada a les 10:30 i sí que hem intentat repartir una miqueta diferents activitats perquè no sigui molt repetitiu entre el matí i la tarda, i entre elles doncs, per exemple hem creat una que es diu Pesca Ànex. També hi ha una part de contacontes que és perquè d'aquesta manera integrar una miqueta aquesta malaltia que és l'esclerosi múltiple des de ben petits, que puguin entendre'ns i no només nosaltres com a pacients sinó dir la nostra experiència, sinó que ho associar-ho amb un conte també és una mica més dinàmic. La recerca del tresor, i a les 12 sí que és com l'hora oficial, farem el salt solidari, tots ens ficarem en fila a la piscina, posarem la música oficial que és Llença't i tots farem el salt en honor a aquesta malaltia, i sí que després hi haurà una pausa pel dinar.
0: Tot seguit, un quart d'una es farà una cursa de natació. Les persones que vulguin participar en aquest repte podran fer la inscripció allà mateix i al final es lliuren diplomes simbòlics pels millors classificats. Amb tot plegat, se li vol donar més dinamisme a la jornada. El Centre Activat Project hi col·labora donant suport a aquestes activitats. Aquest servei treballa habitualment en la recuperació i readaptació muscular, especialment per gent gran o persones amb problemes musculars en general. Nerea Mendieta ho explica.
7: Nosaltres doncs, estarem allà ajudant una mica a la Marta i a la Mireia, organitzar una mica les activitats i ajudar-les amb elles a poder-les portar durant tot el dia. Vale, el Centre Activat és un centre de recuperació muscular, fem entrenaments personals, entrenaments grupals a gent gran i fem una mica de readaptació muscular.
0: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa i crònica del sistema nerviós central que en alguns casos pot arribar a generar discapacitat. L'acostumen a patir persones d'entre 20 i 40 anys, especialment dones, i els símptomes solen presentar-se en brots o poden presentar-se també de manera progressiva. La malaltia afecta el sistema nerviós central i la mielina, un material que embolcalla i protegeix les fibres nervioses, s'inflama i es desprèn, després destrueix, forma una cicatriu i pot interrompre l'habilitat dels nervis. Mireia Portals parla de la importància de fer aquestes campanyes i de recaptar per millorar la investigació.
5: Llavors, doncs, al final és això, no? Són molts factors que ens porten a tenir-la. A més, és una malaltia autoimmune, que és que el teu propi cos ataca. Llavors, jo crec que és molt important fer totes aquestes activitats que es fan per recaudar el màxim de diners, perquè així la Fundació doncs, pugui invertir-ho en la investigació i tard o d'hora trobar una cura o, si més no, frenar al màxim la malaltia, perquè fins ara només hi havia medicaments per la remitent recurrent, que és la que tenim la Marta i jo, però, per exemple, per la progressiva doncs, no hi havia tanta medicació. I ara amb la investigació, fa poc han dit que havien trobat doncs un medicament, no? Doncs per això és molt important al final que la gent sàpiga, i després el tema d'empatitzar, que la societat entengui què significa tenir una malaltia invisible, perquè els nostres, o sigui, els símptomes que tenim no es veuen. Jo hi ha dies que estic superfatigada i no se'm veu, però realment és que soy un alma en pena, vull dir, és que no em puc moure. Llavors, doncs per això creiem que és tan important la nostra feina.
0: Precisament la pròxima edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio el desembre vinent estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives, una oportunitat que es vol aprofitar perquè la societat les conegui i comprengui millor. I una altra cita d'aquest cap de setmana és la celebració de Sant Cristòfol, que a més aquest any és molt especial perquè se celebra el centenari. El programa d'enguany recull un article que es va publicar ara fa just 100 anys al diari La Vanguardia, en què es feien ressò de la posada en marxa d'aquesta festa de Sant Cristòfol a la Seu. Es manté el programa habitual. Avui en parlem a una entrevista a Ràdio Seu, el programa Carretera i Manta. En avancem algun fragment. Pere Lacaia, membre de l'organització, parla del el concurs de vehicles engalanats que organitzen un any més, animen a participar a la benedicció i si pot ser també amb el vehicle engalanat.
8: Nosaltres, per nostra part, voldríem que fos molt més, perquè és un dia que és de celebració. No, és que molts anem a beneir i s'ha acabat. No, abans es ve uns cotxes engalanats, però ara avui dia és un mínim. Sí que n'hi ha que el d'això, per això n'hi ha els que s'emporten primer, segon i tercer. Hi ha que dir que posa dos lots. Després hi ha pels viatges a Regina i Brugolat un cap de setmana, un viatge de cap de setmana. De perruqueria a Eura hi ha un massatge i un pentinat. Embotits d'espunyes, un lot també. I després la comissió posa dos copes, una més gran i una altra més petita, però bueno, són dos copes.
0: El programa de la celebració de Sant Cristòfol ja començarà demà a la tarda, quan hi haurà instal·lats jocs per la canalla al passeig Joan Brodiu, que també estaran instal·lats diumenge al matí. Aquest dissabte a la nit, a 2:15, hi haurà la gran revella a la plaça de les Monges, amb el grup Banda Sonora, i diumenge a 2:15 del matí, missa a la catedral en sufragi dels companys difunts. Es farà la tradicional benedicció dels clauers i, més tard, a l'una al migdia, la benedicció i aquest concurs de vehicles engalanats al passeig Joan Brodiu. I també aquest cap de setmana l'Escola Folk del Pirineu organitza un taller i un concert dedicats a la música de Cap Verd. És a càrrec de Tote Sabelinha, l'autor i compositor capverdià. És aquesta setmana al Torcell, on ofereix dues activitats per divulgar la tradició musical del seu país. Per començar, oferirà un concert gratuït i obert a tothom. Avui, a les 7 del vespre, al Parc d'Arsega, l'espai on habitualment es fa la trobada amb els acordionistes del Pirineu, estarà acompanyat a l'escenari pel músic català Marc Figuerola, i demà dissabte impartirà un masterclass pensada pels alumnes de l'Escola Folk, però que és oberta a tothom qui estigui interessat. Tot i va ser Belinyà ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que l'intercanvi va néixer quan a Cap Verd va conèixer un alumne i col·laborador de l'Escola Folk del Pirineu que havia fet un viatge al país i posteriorment, i d'acord amb el centre formatiu, van acordar organitzar aquesta estada a Arsegal.
9: Estoy aquí ahora por conocimiento de mi amigo, que nos conocemos ahí en mi tierra, en Cabo Verde, en el pueblo, pues conocemos la vila. Pues, si hablo español, yo también hablo español un poco. A ver, ¿qué? Hablamos un poco, tuvimos con nosotros a tomar una cerveza, grelear, ¿cómo se dice grelia? Estuvieron con nosotros, más de una hora así. Entonces lo invité aquí en mi pueblo. Hay fiesta el otro día, si él quería venir, que no había problema. Que... Y por eso que estoy aquí, por causa del conocimiento de música. Él no sabía ni si él tocaba. Él también no sabía, sabía que yo tocaba porque me vio tocar. Pero no sabía si él tocaba, estaba ahí mirando. Entonces fue una coincidencia que tornamos amigos. Yo le leí en mi teléfono, mi WhatsApp, y él escribimos ya, habla. Hablamos y me preguntó si yo quería venir aquí. Entonces, sí, para mí no hay problema, que era fantástico, una cosa más para mí, porque yo no pensaba venir por ese lado.
0: En aquesta entrevista que a més aquest dimarts, dijous, Ràdio Seu, Tote Sabelinha parla de la masterclass que oferirà demà.
9: Alumnos que toca aquí, que estaban aprendiendo, porque aprende siempre, hay algo de aprender, están aprendiendo acordeón, y tenemos parece con trabajo también y violín y guitarra bajo y con trabajo y yo vengo con el cavaquinho que para hacer ritmo que para poder mostrar cómo que yo empecé también a tocar Yo empecé así a ver personas tocar y yo seguía y hasta que llega el instrumento a mí. Por eso no es fácil aprender, pero tentando se va aprendiendo cada día. Sí, por eso que estoy, ya hago mis músicas desde 80. Ja que escriu música.
0: Sabelinha ha explicat que la música de Cap Verd té influències dels diversos països i cultures que han passat per l'arxipèlag, entre els quals hi ha les de Portugal, Gran Bretanya, França, Espanya o Brasil. Per exemple, també tenen tradició de samba o merengue, però amb uns rimes més pausats que l'Amèrica del Sud. I una altra influència que la història del país ha tingut en la seva música és el fet que durant molts anys l'arxipèlag va ser un lloc de pas en les rutes de tràfic d'esclaus des de l'Àfrica cap a Amèrica.
9: De la música li llevamo estil merengue, estilo brasileiro, e agora nossa música também temos tipo zuco, que é gente de Guadalupe, Martinique, essas músicas com africano. Então nós outros, a raça vem da África, mesclado com português, com espanhol, com francês, inglês, essa raça está tudo mesclado em Cabo Verde. Então eu nem sabemos como vem esse ritmo de morna. Morna disse que vem de fado, porque os portugueses levaram um acordeão a Cabo Verde. Então se disse que morna vem de fado, porque tem semelhante. Mas já, cada país que encontra outra pessoa com outra melodia na cabeça, então se transforma de outra maneira. Temos samba, mas não é igual que Brasil. Brasil tem samba mais rápido, mas assim, no samba tem aquele tempo. Se samba, mas já é diferente. Morna só existe em Cabo Verde.
0: Pel que fa als instruments, tot i que la música tradicional és força diferent, comparteixen amb el Pirineu l'ús de l'acordió i el violí.
9: Jo no sabia. Quan lo vi no sabia si el tocava. No dice nada. Entonces vino con mi música y ahora me traigo aquí. Me traigo aquí que pensé, ahora vamos ensayar, voy a dar un toque de funaná. Porque l'acordió en Cabo Verde solo toca casi funaná. Aquel rápido solo toca funaná. De música de sempre maior, sempre é maior, não, quase não tem menor. Então, se eu vou dar um toque, porque a música já quando tem nota, a gente faz um quadro assim de frente.
0: Cap Verd és una república insular situada a la meitat nord de l'oceà Atlàntic i a prop de l'Àfrica subsahariana, amb el Senegal i Mauritània com a països més pròxims en terra ferma. Té uns 555.000 habitants repartits en una desena d'illes i prop de la meitat de la població viu a l'illa de Santiago, on hi ha la capital Praia. L'arxipèlag, que és a uns 500 quilòmetres de Dakar, i havia estat deshabitat fins que al segle XV s'hi van establir exploradors portuguesos. El segle següent va exercir de port pel tràfic d'esclaus, fins que Portugal va abolir aquesta pràctica el 1878, i Cap Verd també havia tingut presència catalana. Entre els segles XVIII i XIX s'hi van instal·lar mariners de l'Empordà per obtenir-ne corall, que després venien a Europa. Ja més recentment, el 1975, el país es va independitzar, el 1980 va aprovar la seva Constitució, i el 1991 va celebrar les seves primeres eleccions lliures. I ara, fa poques setmanes, s'ha debutat en el Mundial de Futbol i, a més, ha estat un dels centres d'atenció. Va arribar fins als 16ens de final, en la seva primera experiència, en què va plantar cara a Argentina, que va perdre per 3-2, i abans havia aconseguit empatar amb Espanya en el seu primer partit en el Mundial. I avui a l'informatiu migdia tornem a parlar d'Arsèguel, perquè aquest dijous s'ha fet una nova presentació de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. S'ha fet a la seu de l'Institut d'Estudis Silardencs i s'ha fet públic ja el programa d'artistes que hi prendran part en els diferents concerts. Recordem que en aquesta 51a edició la trobada torna a concentrar-se a la comarca d'Alt Urgell, perquè els concerts seran a Arsèguel, la Seu i Castellbó entre el 24 i el 27 de juliol. No hi haurà concerts, doncs, fora de la comarca. La principal novetat d'enguany és que Cati Plan assumirà la direcció artística en substitució d'Artur Blasco, que mantindrà la presidència de l'entitat organitzadora. Avui al migdia en escoltarem les valoracions. Un any més es comptarà amb artistes d'arreu del món, concretament de 13 països. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 30 anys per circular 189 km per hora per la carretera C14 al terme municipal de Coll de Nargó, en un tram on el límit de velocitat és de 90. Segons ha comunicat la policia, els fets es van produir aquest dimecres pels vols de les 11 del matí durant un control de velocitat muntat per l'àrea de trànsit de la regió policial del Pirineu i Aran. Els agents van observar un vehicle que circulava a gran velocitat i tot seguit van comprovar que doblava amb escreix el màxim permès en aquell punt. El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat de guàrdia de la Seu. A l'home de 30 anys se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dijous dos gossos que estaven a la carretera 960 del terme municipal de Les, després d'haver detectat diversos vehicles que feien maniobres evasives en una cruïlla per evitar-los. En arribar al lloc, els agents van comprovar que es tractava d'un mastí del Pirineu que buscava el seu cadell. Tots dos s'havien escapat d'una masia que hi ha a la vora i es trobaven a la calçada. Després de retirar els animals de la via per evitar situacions de risc pel trànsit, els Mossos van contactar amb la propietària, a qui es va retornar els gossos. I d'altra banda, la policia catalana també ha informat que un ciclista va tenir ahir una aturada cardiorrespiratòria a l'N260 al terme municipal de Ger. Uns veïns van iniciar una reanimació cardiopulmonar en un primer moment i després van trucar al 112. Quan els 600 van arribar, van continuar les maniobres amb un DEA policial fins que va arribar el SEM, que el va estabilitzar i el va traslladar a l'Hospital de Cerdanyà. El grup de Compromís per Pere Mola ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament en què vol promoure la preservació, organització i dipòsit del fons documental històric del municipi i concretament que sigui traslladat a l'Arxiu Comarcal del d'Urgell. La proposta planteja iniciar els tràmits necessaris per formalitzar aquest traspàs i sol·licitar assessorament tècnic d'aquest equipament per determinar l'abast del material, el seu estat de conservació i les actuacions necessàries. Volen que es faci un inventari complet del fons documental històric abans de la sessió i, segons el text de la moció, els arxius comarcals disposen dels recursos tècnics, humans i materials necessaris per garantir aquesta conservació permanent dels fons, la seva descripció arxivística i la consulta en condicions adequades, sempre mantenint-ne la titularitat municipal. A més, la moció proposa impulsar un programa de preservació i digitalització progressiva d'aquest patrimoni municipal, prioritzant la documentació de major antiguitat o fragilitat. Pirineu.

0: La Vall Ferrera torna a convertir-se aquest de setmana en lloc de trobada de forjadors amb la 14a Fira del Ferro Pirinenca a Alins. L'edició d'enguany posa el focus en el desè aniversari de la declaració de les Falles del Pirineu com a patrimoni cultural i material de l'UNESCO i es farà referència també d'altres elements que tenen aquesta condició de reconeixement internacional. Durant tot el cap de setmana el públic podrà gaudir d'un espai de forja en viu amb una setantena de forjadors i forjadores que treballen conjuntament en la creació d'una gran escultura col·lectiva, com s'ha fet en anteriors edicions. Manel Pérez, des de l'organització, explica aquest vincle que han volgut establir aquest any entre el ferro i les falles.
1: Sí, és el patrimoni UNESCO i també, com va lligat a les falles, pues, estem molt contents perquè, diguéssim, les dues coses culturals, bueno, de les dues coses culturals que fem aquí a la Vall Ferrera, diguéssim, podrem lligar falles i podrem lligar fira, no? I jo crec que és un nexe, que és una cosa molt, molt bonica que es pugui produir d'aquesta manera.
0: L'esdeveniment torna a oferir també un espai formatiu. Hi haurà un curs liderat per Valentí Martí de Calviel i Rafael Artigas, en què professionals del RAM treballen la interpretació individual d'un tirador de porta modernista. Valentí Martí explica en què consisteix aquesta formació.
2: Aviam, aquest curs de forja el que consisteix és a transmetre coneixements amb gent que vol aprendre a forjar, vol aprendre a treballar. Hi ha diverses maneres de fer-ho i una que m'ha escollit és agafar una peça modernista i, partint de la idea d'aquesta peça que m'ha ensenyat la fotografia, així que cada un faci una interpretació d'aquesta peça segons la seva visió que pot tindre del ferro.
0: Tot i que un d'altres oficis tradicionals, el de forjador, ha estat els darrers anys en risc de desaparició, Valentí Martí es mostra esperançat perquè assegura que ara hi ha més forjadors que fa uns anys i confia que d'aquesta manera es mantingui aquesta pràctica mil·lenària.
2: Et diré que cada vegada n'hi ha més, perquè jo recordo els anys 70 del segle passat i els anys 80 que venien gent a casa i periodistes i allò, i tothom ens deia que no n'hi ha de gent que es dediqui a fer forja. De serralleria industrial sí, però de forja quedava molt poca gent. No és que quedéssim nosaltres sols, però vull dir, no era una cosa que ho sentissis molt sovint. Ara, des de fa uns anys, gràcies doncs a coses com aquesta trobada que es farà aquest cap de setmana aquí a Lins, la que es fa al Pens, la que es fa a Besalú, una sèrie de trobades, la que es va fer a Vegas, doncs hi ha hagut com un renaixement, gent que s'ha interessat una altra vegada per aquest món i veus que hi ha gent que hi posa interès i que n'hi ha algun que ja ha muntat el seu talleret i ja comença a fer coses. Vull dir que ara veus, no és que, aviam, tampoc és que n'hi hagi centenars ni milers, però és que abans quasi que no hi havia ningú que si volgués tornar a dedicar, tothom et deia el mateix. El meu pare era ferrer, però jo he deixat perquè no es guanyava bé la vida. Clar, antigament era una cosa i ara el que tens que dedicar a la forja és la decoració. I esperar que els arquitectes tornin a tindre la idea que tenien els arquitectes modernistes de què volien fer peces decoratives en ferro, cosa que costa molt avui en dia.
0: A banda dels actes del cap de setmana, pensat sobretot pels visitants, al llarg de tota aquesta setmana s'han fet també activitats de forja. Martí Llor.
3: A veure, la importància que té la vall és moltíssima. És el nom mateix, ja ho diu, Vall de Ferro. Vall Ferrera, que és Vall de Ferro. Llavors, ja amb tota l'experiència adquirida d'aquests anys de fira, doncs bé, ja arribem a la 14a i dins de tot el que puguem fer dins de la fira, doncs és molt important donar-li la importància també a l'ensenyament d'aquest ofici de la forja. I doncs, dins d'aquest marc, el que es fa és organitzar un curs de forja la setmana aquesta prèvia, que hem començat avui. Avui tenim aquí a 6 alumnes amb dos mestres forjadors, que és el Rafael Artigas i el Valentí, i bé, és una activitat fantàstica i que contribueix a la continuació d'aquest ofici, que és la forja.
0: La Fira té el suport del Parc Natural del Pirineu. El seu director, Marc Garriga, expressa la voluntat que Alins segueixi vinculada a aquesta activitat.
4: I llavors aquí a Alins, que ja vam fer aquest espai de formació de forja, la idea és anar fent cursos de forja, aprofitar aquest espai per anar fent cursos de forja al llarg de l'any. I que Alins, a poc a poc, es vagi sentant com un espai per poder formar-se amb cursos complementaris de forja. És sobretot aquells forjadors ja més amateurs, que vulguin ja una excel·lència, pues aprofitar que venen forjadors mestres, que en saben molt, pues per fer aquests cursos de forja com el que avui estem fent aquí.
0: I en Pirineu avui també esmentem que la Junta Rectora del Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha donat llum verda a la proposta d'ampliació de l'espai protegit, que faria créixer la superfície total fins a gairebé 45.000 hectàrees, un 10% més que ara. La decisió de no continuïtat del procés que el Departament de Territori va iniciar el maig passat, quan va sol·licitar al Ministeri l'impuls d'aquesta ampliació i finalment haurà de ser ratificada pel Congrés i el Senat. La proposta preveu que el Parc Nacional, com a zona de protecció estricta, augmenti en 2.261 hectàrees, que fins ara formaven part de la zona perifèrica, un increment del 16% respecte a l'actual superfície de conservació màxima, mentre que la zona perifèrica de protecció creixia un 5%. L'objectiu, afirmen des del Departament, és ampliar l'espai cap al sector sud-est del Parc Nacional, sobretot a la capçalera de Vallfosca i l'entorn de Mainera, als termes municipals de la Torre de Capdella i de Sort. Pel que fa a la ZPP, s'hi inclou la capçalera del Noguera Ribagorçana i del Lac Redunt i la vall de Besiberri.
5: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Més notícies ara amb les que trobem al matí a la premsa. El diari d'Andorra es fa ressò de la troballa d'un cadàver al riu sota el pont del copríncep Martí. Ha estat a Escaldes, en Gordanya. I també destaquen que els canvis viaris que ha introduït darrerament el govern d'Andorra alleugen la pressió que patien darrerament les carreteres. Mobilitat atribueix el descens en el trànsit i la reducció del temps de trajecte al carrer de la Unió a les denominades turborrotondes i els nous carrils que s'han obert. El periòdic també es fa ressò d'aquestes notícies i d'altres, com per exemple que el govern d'Andorra situa París com el pròxim objectiu per obrir rutes aèries a l'aeroport d'Andorra la Seu i deixa en canvi en espera una futura ruta amb Lisboa. Segre destaca que la tradicional cursa Transsegre ha estat suspesa per l'alt risc d'incendi. L'organització i la paeria anuncien la decisió en un comunicat. Assegura que han treballat per evitar-ho, però que finalment l'han hagut de suspendre.

I Roger explica que les autoritats de l'Alta Cerdanya han denunciat el robatori d'un mallot groc gegant que s'havia exposat davant d'una carretera a motiu del pas del Tour de França. La comunitat ha donat unes hores de marge perquè els autors el retornin, en cas contrari denunciaran a la gendarmeria.

obrim l'agenda recordant que està obert el casal d'estiu de piragüisme del Club Cadí Canoe Kayak en torn setmanals de dilluns i divendres fins al 4 de setembre. Les inscripcions, per tant, segueixen obertes. I en marxa la bibliopiscina de la Biblioteca Sant Agustí a la piscina municipal de la Seu de dilluns i divendres de les 5 de la tarda a les 7 a la piscina municipal. També ha obert l'espai de joc fins al 5 de setembre, de dilluns a divendres a la tarda i dissabtes al matí, al Centre Cívic al Passeig, cal reserva prèvia. Curs sobre benestar mental i cerebral a partir dels 50 anys, del 13 al 17 de juliol, de les 9 al matí a les 2 del migdia, a la UNED, al Centre Cultural Les Monges. Aquest cap de setmana se celebra la Festa Major de Noves de Segre. Comença avui a les 9 del vespre amb el pregó, a 2:15, sopar popular, després ball de nit amb Miquel Comella, demà dissabte a les 5 de la tarda, cucanya, jocs i berenar popular, a la nit a 2:15, sopar de joves, a 11:15, ball de nit amb el grup Bugatti Tercet, i ja de matinada, festa amb DJ Quartelillo i coca i xocolata per acabar la nit. A diumenge, a la migdia, missa solemne, després sardanes amb l'Associació Amics de la Sardana, a les 6 de la tarda, teatre, amb la despedida de Fem Gresca i, per acabar, les 7 del vespre, carta de vins amb Mònica Farràs. També és festa major a Martinet. Aquest divendres, a les 5 de la tarda, torneig de truc a la plaça Pere Serret, a 9:15 del vespre, sopar popular, a les 10 de la nit, Batuquintos, a la mitjanit, versions amb duo Caramelo i, ja de matinada, sessió de DJ Néstor. Dissabte, 10:15 del matí, drifts elèctrics i jocs de fusta. Al migdia, plantada de gegants a la plaça Pere Serret, cercavila acompanyada de la Colla Martinet, els gegants de Vilassar de Dalt i Calafell. A les 5 de la tarda, animació infantil, al Jardí dels Sons. A les 6, xocolatada i festa d'escuma. I a la nit, concerts amb...

nit revella a la plaça dels Monges, diumenge al migdia missa a la catedral, benedicció dels clauers, i continuen els Jocs per la Canella al passeig, on a la 1 al migdia es farà la benedicció i concurs de cotxes engalanats. Taller de cianotípia amb Gemma Pla de Tocotón Fotografia aquest dissabte a l'Espai Joan Planes, cicle tastet d'oficis. Mulla per l'esclerosi múltiple al llarg d'aquest dissabte a la piscina municipal. Aquest cap de setmana també és la festa major de Calvinyà. Aquest dissabte a les 7 del vespre a Cercavila, la mitjanit balla amb el grup Maipó i dissabte al migdia missa i vermut al local social. Concert de folk country i blues amb el grup Creedins aquest dissabte a les 8 del vespre a Ateneu al Turgell. Concert del grup Polifem Consort diumenge al migdia 12:45 al Seminari Diocesà, inclús al FEMAP. I ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla diumenge 12:45 del vespre a la plaça del Camp del Codina. I afegim un concert del grup Aires Extemporae a Arabell diumenge a les 8 del vespre a l'església de Sant Esteve, també inclòs en el FEMAP. Aquests i més temes els teniu al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El freeride serà esport olímpic. El Comitè Olímpic Internacional ha confirmat aquesta setmana que l'esquí i el surf de neu fora pista seran per primer cop dins el programa dels Jocs d'hivern a l'edició 2030, que se celebrarà als Alps francesos. L'anunci ha estat ben rebut al Pirineu i especialment a Ordino-Arcalís, que els darrers anys ha esdevingut un dels indrets més coneguts en aquest esport d'escala mundial. Des del complex ordinenc han aprofitat per recordar que ja van apostar-hi ara fa exactament dues dècades, el 2006, quan es va posar en marxa la competició El Dorado, que ha estat una prova de referència als Pirineus i va ser impulsada per aficionats catalans. Al llarg del darrer decenni, des del 2015, ha estat una de les seus fixes del Freeride World Tour, la competició que ha donat a conèixer aquesta especialitat arreu del món. Una col·laboració constant amb el Freeride World Tour, que aquest hivern passat va fer un altre pas endavant amb l'organització dels primers campionats del món FIS de Freeride, que van assolir una gran repercussió mediàtica. Des del 2024, aquest circuit mundial forma part del calendari de Copes del Món de la Federació Internacional d'Esquí, i això també està clau perquè ara esdevingui esport olímpic. Des de la Federació Andorrana d'Esquí, el seu gerent Carles Visa s'ha mostrat molt content perquè creu que aquesta incorporació dona sentit a la tasca de formació que han impulsat els darrers anys, i un exemple d'això és Joan Aracil, una dels primers andorranes de la disciplina, que ha rebut amb molta il·lusió aquesta designació del freeride com a esport olímpic i espera poder ser als Jocs del 2030. De la seva part, el director de màrqueting de Gran Valira Resorts, David Ledesma, havia afegit que veure el freeride formant part del programa olímpic és una enorme satisfacció perquè han contribuït a fer-lo créixer. L'anunci del COI també està ben rebut des de la Vall d'Aran, on des de fa 5 anys Baqueira Beret també cull proves del Freeride World Tour. El complex aranès creu que la incorporació als Jocs d'hivern confirma el valor d'un projecte esportiu pel qual han apostat aquests darrers anys. El seu director, Xavier Beira, ha explicat que hi van apostar-hi perquè és un esport que connecta amb el territori, amb la neu i amb una manera molt autèntica d'entendre l'esquí, i espera que aquesta col·laboració tingui continuïtat. La prova de Baqueira Beret se sol fer si les condicions ho permeten en el Tuc de Baciver, a més de 2.600 metres d'altitud. I els esports també parlem del Tour, perquè aquest dijous s'ha acomiadat ja dels Pirineus amb una etapa que finalitzava a l'emblemàtica estació i població de Gavarnie, i en què s'ha pogut veure una autèntica exhibició novament de Tadej Pogacar. El ciclista eslové va escapar-se clarament a la pujada a l'emblemàtic Tourmalet, i des d'allà ja va confirmar el seu domini retallant força minuts tant a qui era el líder fins ahir, el noruec Thorstein Troen, com el seu principal rival, el danès Jonas Vingegaard, actual guanyador de la Volta. D'aquesta manera li ha tret 2 minuts 40 segons i encarrila bé aquesta nova edició del Tour, en què vol revidar el títol, en espera ara que el rond de ciclista francesa es desplaci cap als Alps.

0: Un dia més, el protagonisme absolut del temps és per la calor, que ha deixat aquesta nit passada mínimes d'entre 16 i 20 graus al Pirineu i unes temperatures que de bon matí ja tornen a pujar ràpidament, situant-se, s'espera que es situin aquest migdia en general al voltant dels 35 graus, és el que s'espera tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert, 32 a Puigcerdà, i poden arribar encara fins als 39 a Tremp. És una treva perquè s'espera que la calor torni a repuntar de cara al cap de setmana. Demà les temperatures seran pràcticament calcades a les d'avui. Aquesta tarda hi pot tornar a haver ruixats dispersos, que de moment, però, no han afectat la Seu, i per dissabte hi haurà cel ennuvolat i els ruixats quedaran concentrats al Pirineu Oriental. No espereu que arribin fins aquí a l'Alt d'Urgell. Per diumenge ja no s'espera pluja i, de fet, el que s'espera és que tornin a pujar encara una mica més les temperatures, que tornen a tocar sostre de cara a dilluns, en què hi ha un nou avís per calor intensa. Aquest al matí ja tenim 24 graus a la Seu, també a Organyà, 29, ja pràcticament 30 a Oliana, ja han superat els 30 aquesta hora ben a prop a Lladús, i n'hi ha 22 a Alinyà, a Puigcerdà també 22, 25 a Sort, 23 a Tremp, 19 al Pont de Suert i 24 a Viella. Alta muntanya, 16 graus al Pic de Salòria, 15 a la Tossa d'Alp, 18 a Prat de Guiló i a Malniu, 17 a Certescant, també a la Bonaigua, i 15 graus a Vuit a Ull i a Espot. I en relació amb aquesta calor hi afegim que a aquestes darreres hores el Departament d'Agricultura i el Segell Rodal s'han elevat fins a nivell molt alt, de nivell 3 sobre, de nivell 4 sobre 5, el risc d'incendis pel que fa als municipis de Coll de Nargó i de Fígols i Alinyà. En canvi, torna a estar a nivell alt a la Seu i a tot l'Urgellet, on ahir havia arribat a estar en perill molt elevat. Es manté el perill extrem al sud de la comarca, Oliana, Peramola i Bassella, i també a molts municipis veïns, bàsicament de la Noguera i el Solsonès, però també del Pallars Jussà. I la farmàcia de guàrdia a la Seu des d'avui és la Porgimon del carrer de la Salle 52. 7 minuts per les 10 del matí. Fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest divendres 10 de juliol. Avui és el dia en què se celebra Sant Cristòfol. Recordem aquest cap de setmana commemoració del centenari de la celebració de Sant Cristòfol a la Seu. És tot de moment. Més notícies en xarxa a les 10 i ampliem el temps a les 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unió de Pagesos ha convocat avui una protesta del sector de la vinya per exigir mesures que garanteixin la viabilitat del sector. Anem fins a Ràdio Vilafranca. Adrià Fernández, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part de Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns i han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya, o si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats costos pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum del vi i el cava. Per tot plegat demanen solucions imminents a la Generalitat, com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
0: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims dos dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
6: Ah. Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
8: Carretera i manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat de fet que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i supera els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatges al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts. El darrer ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell aquesta setmana passada ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Hospital per executar una actuació prevista al Pla de Barris. Es tracta de la incorporació d'un equip d'intervenció comunitària que inclou dues educadores de carrer i una tècnica de cohesió social amb l'objectiu de millorar la vida comunitària i la convivència al centre històric. La mesura va tirar endavant amb 8 vots favorables provenents de l'equip de govern de Compromís i la CUP i 7 abstencions dels grups de Junts i Esquerra Republicana. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través d'una subvenció del Pla de Barris, renovarà tota la senyalització urbana. Els nous senyals tindran una part específica per a vehicles, però també una altra pensada per a vianants. Des del consistori han assenyalat que després

i el centre Activa't Project, encapçalat per Nerea Mendieta. Elles mateixes han explicat que han preparat un seguit d'activitats per tal que la jornada sigui molt més familiar. Les propostes previstes són al llarg del dia, al matí, des de 10:45, per exemple, un pesca ànex i una sessió de contacontes, amb l'explicació d'un conte que serveix per donar a conèixer l'esclerosi múltiple. També es farà la proposta a la recerca del tresor i el punt culminant es viurà a les 12 del migdia, quan es farà un salt col·lectiu en fila a la piscina, acompanyat la sintonia oficial de la campanya, que és la coneguda cançó Llença't del grup L'Exambusto. Tot seguit, a un quart d'una, es farà una cursa de natació. Les persones que vulguin participar en aquest repte podran fer la inscripció ja mateix i al final es lliuraran diplomes simbòlics per als millors classificats. L'Escola Folk del Pirineu organitza aquest cap de setmana un taller i un concert dedicats a la música de Cap Verd a càrrec de Tote Sabelinha. L'autor i compositor capverdià és aquesta setmana a l'Alt Urgell, on oferirà aquestes dues activitats per divulgar la tradició musical del seu país. Per començar, Sabelinha oferirà un concert gratuït i obert a tothom avui al vespre a les 7 al Parc d'Arsèguel, l'espai on habitualment se celebra la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Estarà acompanyat a l'escenari pel músic català Marc Figuerola. I el dia següent, dissabte, impartirà una masterclass oberta a totes les persones interessades. I la trobada amb els acordionistes del Pirineu ha presentat aquest dijous a l'aula magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs la programació de la 51a edició, que reunirà músics i formacions de 13 països a Arsèguel, La Seu i Castellbò, del 24 al 27 de juliol. El festival mantindrà la seva vocació internacional amb la participació d'intèrprets d'Europa i Amèrica al costat d'una àmplia representació de música d'arrel catalana i pirinenca. Com a novetat, Cati Plana assumirà la direcció artística en el relleu del fundador Artur Blasco. La programació destaca divendres 24 de juliol a La Seu la trobada inaugural a l'Hotel Andria, que reunirà tradició musical de Sibèria, la regió italiana de l'Emarx i el duet Llera, format per Nina Planavila i Manel López. Al vespre, la sala de festes Guiu acollirà els solistes Gary Blair i Brodzidar Smiljanov, el duet quebequès convidat gràcies al conveni amb el Carrefour Mundial de l'Acordeón de Montmagné, el duet català-belga 21 Botons i les propostes pirinenques Sorgen i Liv Hallum i Martí Osta. Dissabte a Arsèguel concertarà bona part de l'activitat amb actuacions matinals i el concert de la trobada El Central arribarà dissabte al vespre a l'Envelat. La jornada de diumenge es farà a La Seu i Arsèguel i el tancament del festival a Castellbò. La plaça de Lleteries ha acollit aquest dijous el taller Parkour Diverteix-te superant els reptes. Diverteix-te superant els reptes, una activitat organitzada per l'àrea de joventut de l'Ajuntament de La Seu i inclosa en la programació Insomni 2026. La proposta ha anat a càrrec de l'instructor Marcel Rotllan. El parkour és una disciplina basada en el desplaçament pel medi urbà o natural superant els obstacles amb el propi cos. En successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la C14 al terme municipal de Coll de Nargó, en un tram on el límit de velocitat és de 90 km per hora. Segons ha comunicat la policia, els fets es van produir aquest dimecres pels vols de les 11 del matí, durant un control policial muntat per l'àrea de trànsit de la regió policial al Pirineu i Aran. Els Mossos que han localitzat aquest dijous dos gossos que es trobaven a la carretera nacional 260 al terme municipal d'Alàs, després de detectar diversos vehicles que feien maniobres evasives en una cruïlla per evitar-los. En arribar al lloc, els agents van comprovar que es tractava d'un bastí del Pirineu que buscava el seu cadell. Tots dos havien escapat d'una masia propera i es trobaven a la calçada. Els Mossos van retirar els animals de la via per evitar situacions de risc per al trànsit i, posteriorment, van contactar amb la propietària, aquí i es van retornar els gossos. I d'altra banda, la policia catalana també ha informat que un ciclista va tenir també dimecres una aturada cardiorrespiratòria a l'N260AG. Uns ciutadans van iniciar una reanimació cardiopulmonar i van trucar al 112. Quan els agents van arribar, van continuar les maniobres amb un DEA policial fins que va arribar el SEM, que el va estabilitzar i el va traslladar a l'hospital. Aprovada la proposta d'ampliació d'espai protegit al Parc Nacional d'Aigüestortes, la superfície inclou

0: Tortosa creixeria a les prop de 45.000 hectàrees, un 10% més que l'actual, amb l'aval de la Junta Rectora. El creixement es fa pel sud-est, incloent la Vall Fosca i el municipi de Sort. Fins aquí la informació general. Parlem ara del temps.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

I 11 minuts passen de les 11 del matí i tanquem aquest butlletí parlant del temps, com sempre, amb el nostre company Néstor Gómez. Molt bon dia.

0: serà una miqueta demà, però de calor en farà i molta. Estem parlant de temperatures màximes per sobre de cada dia dels 35 graus. Potser aquesta tarda, amb l'aparició d'alguns ruixats que poden aparèixer tant a la nostra comarca com a les comarques veïnes, localment fins i tot amb tempesta, i tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta molt estable, amb domini del sol al matí i també a la tarda. Aprofitem aquesta davallada lleugera de les temperatures, que poc ho notarem, perquè demà sí que podran baixar màximes al voltant dels 34, fins i tot en alguns llocs per sota dels 35 graus, però en tot cas aprofitem aquesta jornada de dissabte perquè a partir de diumenge torna una altra nova calorada. Serà la quarta glopada d'aire càlid, aquesta bombolla d'aire càlida que ens van acompanyar la primera al mes de maig, la segona cap als vols de Sant Joan, la tercera la que acabem de viure, i la quarta és la que tindrem de cara a la setmana que ve. Atenció a la calorada que tindrem de cara dimarts i dimecres de la setmana que ve, perquè pot ser tan o més intensa que la que hem tingut aquesta setmana. És a dir, que els 40 graus sovintejaran fins i tot aquí a casa nostra. Afortunadament, i la part més positiva, és que tot indica que després d'aquesta onada de calor que s'espera de cara a la setmana que ve, després sí, i definitivament, o definitivament no, però almenys sí, tendiran les temperatures a normalitzar-se per l'època en la qual ens trobarem. Però això ja serà, com dèiem, a finals de la setmana que ve.
1: Doncs aquesta la predicció meteorològica de Néstor Gómez, l'home del temps de Ràdio Seu, amb aquesta previsió de noves calorades a casa nostra, la nova calorada la setmana que ve. De moment, treva pel que fa a les temperatures. Sempre tenint en compte que som a l'estiu. Fins aquí les notícies de la Seu, la Lurgell i el Pirineu. Tota la informació a la nostra plana web, radioseu.cat. Molt bon dia.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Doncs ara sí, aquí estem, no ens n'hem oblidat, eh? Vinga, va, una última empenta i ja serem al cap de setmana. Comencem una nova edició del Carreter i Manta, Ràdio Seu 107.2. A 3:15, salutacions de qui us parla, Ignasi Cervera, i avui tenim un altre Carreter i Manta ben ple de temes interessants. Perquè avui és Sant Cristòfol, 10 de juliol. Felicitats, doncs, a tots els Cristòfols, Cristòfols, Cristòfers, etc. I, evidentment, també a tots els xofers, conductors, mecànics, a tot el món de l'automoció, que avui celebren el seu patró. I avui, precisament, serà el tema central de la segona part del Carreter i Manta, perquè parlem un any més de la celebració de Sant Cristòfol i, a més, aquest any ho fem d'una manera molt especial, perquè aquest cap de setmana es commemora el centenari de la celebració de Sant Cristòfol a la Seu. Hi ha un... s'ha fet públic un article que deixa constància que, com a mínim, l'any 1926 ja se celebrava la festa de Sant Cristòfol a la Seu, i en parlarem a la segona part del Carreter i Manta amb els membres de l'organització d'aquesta celebració.

0: Publicarem els premis corresponents a aquesta tercera setmana ja de Carretera i Manta. No us oblideu d'anar-los recollint. I tenim ganes de donar-ne un altre. Tenim, per exemple, encara per regalar un, per afegir aquests premis setmanals, una invitació pel Parc Olímpic del Segre, entre d'altres, a més de, també dels obsequis que anem donant habitualment. Per tant, si voleu guanyar-lo, doncs podeu participar a través de l'incògnita del dia. En una jornada en què les darreres hores ens hem assabentat de la mort d'una de les veus més reconeixibles dels anys 80. Estem parlant de la cantant Bonnie Tyler. Segur que l'heu sentit moltes vegades. Avui mirem de recuperar-ne alguna cançó i segur que us sonarà. I per això avui a l'incògnita del dia hem triat un altre cantant que va tenir força èxit als anys 80. Aquesta és la pista que tenim de moment. I dit això, fem una pausa i de seguida podreu trucar al 973-36-06 17 anys i tornem a posar de seguida. Fins ara.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Les 11 i 52 minuts, doncs som aquí en directe a Ràdio Seu 107.2 i ara segur que heu identificat aquesta veu de la que parlàvem abans, oi? Perquè és probablement dels veus més identificatives del pop i el rock de les darreres dècades, Bonnie Tyler, aquesta veu que doncs, definitivament s'ha apagat aquest dijous i que tantes vegades també ha sonat a les emissores i també aquí a Ràdio Seu. Avui l'hem volgut recordar i precisament a l'incògnita del dia avui hem posat un personatge que precisament també va tenir èxit, un cantant que també va tenir èxit als anys 80. A partir d'aquí podeu trucar-nos al 973-36-0 per mirar d'endevinar-lo i ja podem avançar que és un... que com aquesta veu que estem sentint, com Bonnie Tyler, és un cantant bastant conegut d'aquella època. 973-36-06-17. Si voleu guanyar el premi directe, doncs ja ho sabeu, el telèfon està obert des d'ara mateix i de moment fins a les 12 del migdia. Si fes falta, doncs continuarem més endavant. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Com sempre, també, si voleu, podeu fer-nos preguntes d'aquest personatge que estem buscant i d'aquesta manera potser sabeu més ràpidament de qui es tracta. Mentrestant, mentre esperem les trucades, doncs res millor que... Vinga, va, doncs no cal perquè ja tenim la primera. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse.
1: Michael Jackson.
0: No és Michael Jackson, però gràcies per aquesta primera trucada, Montse.
1: És hombre o mujer?
0: És un home.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més, de fet ja ho havíem dit, és un cantant que va tenir força èxit als anys 80, com és el cas d'aquesta veu que estem sentint de fons, Bonnie Tyler, de la qual avui se'n parla molt, doncs, perquè això ja acostuma a passar, els personatges coneguts quan moren, doncs la vida és així, tothom se'n recorda més. Una història curiosa que hem sabut precisament aquestes darreres hores d'aquesta veu, la de Bonnie Tyler, és que va tenir un problema amb les cordes vocals de petita, la van operar, i arran d'això li va quedar aquesta veu trencada que li acabaria donant tant d'èxit. Doncs seguim aquí al 107.2 i com sentiu hi ha trucada. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Un moment que no... Ara sí que agafem el telèfon. Hola, bon dia. Hola. Doncs no, al final s'ha penjat aquesta trucada, no va ser res, el telèfon segueix obert. I ara sí, a veure si ara hi ha més sort. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Isabel Santiago.
0: Hola, Isabel, què tal? Digues.
2: Pot ser Prince.
0: Prince, no és Prince, Isabel, però gràcies per la trucada.
2: Merci.
0: Fins ara. Doncs no és Prince, però com aquests dos noms que ens heu dit de moment, es tracta d'un cantant, un cantant dels anys 80 que va tenir força èxit en aquella època. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse.
2: Chayanne.
0: Chayanne, no és Chayanne, Montse. Gràcies. Doncs, de moment, no és cap d'aquests cantants que ens heu dit, del qual avui en parlarem també, i mentre seguim sentint de fons aquesta música. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
3: Podries ser John Lennon?
0: John Lennon, no és John Lennon, Juani.
3: Vale, gràcies.
0: Gràcies, no és John Lennon, que en aquest cas va tenir èxit sobretot als anys 60 i 70. Malauradament, com sabeu, John Lennon va ser assassinat per un fan a Nova York al començament justament dels anys 80. Per tant, doncs, no va poder viure gaire precisament als anys 80. Seguim aquí endavant. Estem buscant un cantant que va tenir èxit sobretot als anys 80. 973-36-06-17, tot i que el seva trajectòria és força més llarga. Quan va tenir més èxit i es va fer més conegut va ser en aquella època, als anys 80. 973-36-06-17. Coincidim precisament amb l'època en què va començar Ràdio Seu. Recordem que aquest any passat celebrem el 40è aniversari de Ràdio Seu. Quin és aquest cantant dels anys 80, coetani d'alguns d'aquests que ens heu dit fa un moment, i que en aquella època va tenir molt d'èxit? 973-36-06-17. Som a punt d'arribar a les 12 del migdia i ja podem dir que, com alguns dels noms que ens heu dit, hem triat un cantant molt conegut, però molt. No hem buscat cap cantant allò que fos minoritari, ni molt menys. Va tenir molt d'èxit en el seu moment aquest cantant. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
4: Vull dir ser Luis Miguel?
0: Luis Miguel, no és Luis Miguel, Juani.
3: Vale, gràcies.
0: Gràcies. No és Luis Miguel. Quin és aquest cantant? I recordem també que, com m'heu fet ja en algun cas, si voleu podeu fer-nos alguna pregunta sobre aquest artista que estem buscant. Mentrestant, avui, doncs, ja que la música forma part i molt del carrer Trimanta, estem escoltant cançons de Bonnie Tyler. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse. És estranger, Montse. Perdó?
4: És Phil Collins.
0: Montse, és Phil Collins, sí senyor.
4: Ah, mira.
0: No t'ho esperaves?
4: No.
0: Doncs molt bé, Montse, és el primer nom que t'ha vingut al cap.
4: Sí, he mirado y yo he buscado cantantes de los años 80. Y voy a decir esta vez.
0: Vale, vale. Pues, Montse, tens el premi. Tenim la invitació per part del Segre. Tenim també la motxilla del Camí a Pirineus. Tenim d'altres premis. Quin et fa més gràcia?
4: La motxilla ja la tengo. Tengo que ir a buscarla. ¿Qué es de la piscina?
0: No, de la piscina no tenim, de moment.
4: Bueno, ja me pasaré. Ya
0: sí? Vale, t'apuntem premi i ja està. És igual.
4: Vale.
0: Gràcies, Montse.
4: Vale, adéu.
0: Molt bé, doncs mira, ja veieu que de vegades costa molt que surti la incògnita i de vegades surt molt ràpid, i ha estat el cas d'avui. Doncs efectivament, ja ho havíem dit, no havíem trigat cap cantant que fos molt desconegut, sinó un de conegudíssim, Phil Collins, un dels cantants de més èxit dels anys 80, també va tenir ja èxit als anys 70 i posteriorment als anys 90 amb el grup Genesis, nascut el mateix any que Bonnie Tyler, té actualment 75 anys. D'aquí un moment, després de les notícies, donem més detalls de la biografia de Phil Collins, perquè la veritat és que dona per molt i és el que diem, una de les icones de la història del pop-rock, de la qual en parlem d'aquí a un moment. De seguida arriben les notícies i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell renovarà tota la senyalització turística per a vehicles i vianants. Els nous senyals volen servir per simplificar la informació i millorar la imatge de la ciutat. Es basaran en l'establiment d'itineraris clars i s'incorporarà la instal·lació de tòtems informatius i plafons. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat un conveni amb la Fundació Sant Hospital per a una actuació social del Pla de Barris. Es contractarà un equip d'intervenció comunitària amb l'objectiu de millorar la vida i la convivència al centre històric. La mesura tindrà una durada de 4 anys. Una acció que va tirar endavant el ple municipal amb 8 vots favorables provinents de l'equip de govern de Compromís i la CUP i 7 abstencions dels grups de Junts i Esquerra Republicana. La festa de Sant Cristòfol de la Seu d'Urgell celebra el centenari. El programa d'enguany recupera l'article de l'any 1926 que per primer cop fes feia ressò d'aquesta jornada. Els actes del cap de setmana inclouen la revetlla, jocs infantils, una missa, la benedicció d'automòbils i el concurs de vehicles engalanats. La campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a la Seu incorpora noves activitats. Aquest dissabte, a la piscina municipal, dues papallones entre mil i el centre Activa't coordinaran propostes familiars i un salt col·lectiu a l'aigua, que serà a les 12 del migdia. La jornada serveix per recaptar fons i divulgar la malaltia. La trobada amb els acordionistes del Pirineu reunirà músics de 13 països a l'Alt Urgell. La 51a edició del festival se celebrarà del 24 al 27 de juliol a Arsèguel, La Seu i Castellbò. Cati Plana s'estrena com a nova directora artística. Denunciat penalment un conductor per circular a 189 km per hora per la C14 a Coll de Nargó. L'home doblava el límit permès en aquell tram, que és de 90 per hora. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit. I els Mossos d'Esquadra, que han retirat dos gossos aquest dimecres que havien accedit a l'N260 a l'As. Els animals que s'havien escapat d'una masia van ser retornats a la seva propietària després de ser localitzats pels agents. D'altra banda, la policia i uns ciutadans van reanimar un ciclista després d'una aturada cardiorrespiratòria, en aquest cas també dimecres a Gem. Compromís ha presentat una moció per impulsar el trasllat del fons documental històric de l'Ajuntament de Peramola a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. La proposta també planteja iniciar els tràmits per elaborar un inventari actualitzat de la documentació i impulsar la seva preservació i digitalització mantenint la titularitat municipal. Aprovada la proposta d'ampliació d'espai protegit al Parc Nacional d'Aigüestortes, la superfície inclosa creixeria les prop de 45.000 hectàrees i un 10% més que l'actual, amb l'aval de la Junta Rectora. El creixement es fa pel sud-est, incloent la Vall Fosca i el municipi de Sort. I el Pirineu, que ha rebut positivament la incorporació del free ride als Jocs d'hivern. El COI ha confirmat que l'esquí i l'snowboard fora pista esdevindran esport olímpic l'any 2030 als Alps francesos. Ordino Arcalís reivindica el seu paper en l'expansió d'aquesta modalitat després d'haver organitzat els primers mundials i d'haver acollit a la federació des de fa més de 10 anys. Fins aquí les notícies. Bona tarda.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp d'Alcolina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

Les 12 i 9, seguim aquí a Carretera Manta, Ràdio Seu 107.2. D'aquí un moment anirem per l'entrevista, o més ben dit, les entrevistes en plural del dia, perquè avui en tenim dos. D'una banda, parlarem d'aquesta celebració de Sant Cristòfol, especial enguany perquè es compleixen 100 anys d'aquesta festa de Sant Cristòfol a la Seu. Conversarem amb Pere Lacalla i Joan Maria Julià d'aquí un moment, i també de parlem després amb Òscar Leal sobre aquesta campanya d'ajut a Veneçuela. Però seguim amb el que dèiem abans del butlletí. Ja ens han endevinat quina és aquesta incògnita, i efectivament havíem sentit Bonnie Tyler, que és notícia aquestes darreres hores, però avui la incògnita que proposàvem era una altra. Doncs, efectivament, era Phil Collins, com ens ha endevinat la Montse, i ara en coneixem més detalls, tot i que és un personatge molt conegut, perquè Phil Collins, amb el nom, nascut amb el nom original de Philip David Charles Collins, va néixer el 1951 al Regne Unit i actualment resideix al Canadà. És un cantant. Una altra pista que teníem a punt, per si no l'endevinàveu, és que és conegut sobretot com a cantant, però el que molta gent no sap és que la seva especialitat és la bateria. De fet, ha estat un dels millors bateries que hi ha hagut en el pop i el rock d'aquestes darreres dècades. Va començar, de fet, com a bateria i, de, posteriorment, també va esdevenir cantant del grup Genesis, quan en va marxar un altre personatge conegut com és Peter Gabriel, i en el seu treball amb Genesis i d'altres artistes en solitari va donar lloc a més singles entre els 40 millors dels Estats Units que qualsevol altre artista durant la dècada de 1980. Un gran nombre de cançons seves, ja fos amb Genesis o en solitari, com aquesta que estem sentint de fons, de Lose My Number, van esdevenir èxits, i de fet va ser un dels cantants i músics que va acumular més èxits a les llistes durant els anys 80 i 90, cosa que el va convertir també en un dels artistes que van un més discos de tota la història. L'any 1995 va abandonar definitivament el grup Genesis, després amb el qual s'havia retrobat a finals dels 80, quan n'havia estat bateria des de feia 25 anys, i va abordar d'altres projectes, com per exemple la banda sonora de la pel·lícula d'animació Tarzan, amb la qual una altra curiositat de la seva biografia és que va ser guanyador d'un Oscar. Va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per You'll Be in My Heart, i va més endavant va fer una nova gira amb Genesis de retrobada el 2007, i després d'un retir de 5 anys per centrar-se en la vida familiar, Collins va publicar les seves memòries el 2016 i va completar la seva gira Not Dead Yet, que vol dir Encara no estic mort, el 2019, i posava doncs un toc d'humor. Després es va unir a fer una nova retrobada amb Genesis el 2020 per fer la gira de Les Domino, que ha estat l'última que han fet i que va finalitzar el març de 2022. La discografia de Phil Collins inclou 8 àlbums d'estudi que, atenció, han venut més de 33 milions de discos només als Estats Units i uns 150 milions arreu del món. És, juntament amb Paul McCartney i Michael Jackson, un dels artistes que ha venut més discos de la història, més de 100 milions de discos. D'altra banda, ha guanyat 8 premis Grammy, 6 premis Brit, 2 Globus d'Or, com dèiem, un Oscar, i va ser guardonat també amb un premi de la British Academy of Songwriters and Composers, entre d'altres reconeixements. Phil Collins, que, per cert, aquests darrers temps està en un estat de salut força delicat, i per això, doncs, darrerament també se l'ha recordat bastant. Doncs, fet aquest apunt del personatge que teníem avui, l'escoltem una mica més i després tornem a obrir el telèfon.

0: Doncs mentre recuperen aquesta música que va marcar tota una època, tornem a obrir el telèfon, el 973-36-06-17, amb la bateria de preguntes que havíem deixat preguntant, per exemple, a quin país europeu ostenta la sobirania de Groenlàndia, un tema que darrerament torna a ser notícia. 973-36-06-17, quin país europeu ostenta actualment la sobirania de Groenlàndia, actualment des de fa molts anys, 973-36-06-17. Més temes, en quina categoria s'ha proclamat aquest any campió la Seu Futbol Club, cosa que li ha permès pujar de categoria, justament. 973-36-06-07, i parlant de futbol, havíem preguntat ahir, encara ens quedaven dependents, digueu-nos algunes de les ciutats on s'està jugant el Mundial de Futbol. Endavant. Hola, bon dia. Hola, Dolors, digues.
1: Finlàndia és de Dinamarca.
0: De Dinamarca, correcte, Dolors. Gràcies, fins ara. Doncs sí, un tema que torna a estar d'actualitat. Més qüestions, hem demanat en quina categoria s'ha proclamat aquest any campió l'equip de la Seu Futbol Club, i també havíem demanat a quines, digueu-nos, alguna de les ciutats, de les diverses ciutats on s'està jugant el Mundial de Futbol. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
2: Potser Los Angeles, també.
0: Una d'elles és Los Angeles, exacte. Vale. Gràcies, Juani. Doncs sí, seguim aquí sumant trucades i encerts aquí al carrer Manta de Radio Seu. I més, hem demanat aquesta del Seu Futbol Club, i una altra, com, havíem demanat també com es diu el grup de teatre que va actuar aquest cap de setmana passat al Teatre de la Salle i que té entre els seus components un orgellenc, Josep Rivera. Si voleu dir-nos-ho, Jordi Rivera, perdó, si voleu dir-nos-ho, podeu trucar-nos al 973-36-06-17, les 12 i 17 minuts. Tenim més qüestions, perquè la bateria de preguntes no para mai, com, per exemple, a quina ciutat catalana s'hi fa cada any, crec que es fa per aquests dies, precisament, un festival europeu de globus, l'European Balloon Festival, es diu, precisament. 973-36-06-17, i havíem demanat també quina temperatura ha marcat aquest dimecres l'Observatori Fabra, que s'ha convertit en un nou rècord d'aquesta coneguda estació meteorològica de Barcelona. Quina temperatura ha marcat aquest dimecres l'Observatori Fabra, que ha esdevingut el nou rècord de temperatura màxima d'aquest observatori? Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb Neus Trenc.
0: Hola, Neus, digues.
3: Aquesta del Festival de Globus a Igualada.
0: A Igualada, correcte, Neus. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, és a Igualada on es fa aquest European Balloon Festival, aquest festival de globus que s'ha convertit en tot un espectacle, això de veure, doncs, una gran quantitat de globus de grans dimensions sobrevolant el cel d'aquesta ciutat d'Igualada. 973-36-06-17. Endavant. Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
2: Potser a Dallas, també?
0: A Dallas, també, si fan partits, exacte.
2: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. I encara ens en queden algunes més, que no han sortit encara, de ciutats que estan... sobre la majoria són d'Estats Units, però també n'hi ha algunes del Canadà i de Mèxic. Quines són? 973-36-06-17. Camí de les 12 i 20. Podem encara agafar més trucades. El 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment en quina categoria s'ha proclamat campió la Seu Futbol Club. Davant. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
2: Potser a Houston, també?
0: A Houston, també, exacte.
2: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, perquè, curiosament, hi ha dues ciutats de l'estat de Texas que acullen partits. Una era Dallas i l'altra és Houston. 973, i de les ciutats ara passem als pobles perquè preguntem com es diu la població d'Osona on hi viu l'actor i humorista Peyu. Ho preguntem perquè ella en parla molt, molt sovint i fa referència moltes vegades. Com es diu el poble on viu i on, de fet, ja ha fet algunes filmacions dels seus programes l'humorista i actor Peyu? 973-36-06-17. 973-36-06-07. Ell em pregunta també en quina categoria s'ha proclamat campió aquest any l'equip de la Seu Futbol Club, i també com es diu el grup de teatre que va actuar el cap de setmana passat al Teatre de la Salle i del qual en forma part un orgellenc, Jordi Rivera. 973-36-06-17 va ser una de les persones que vam entrevistar justament la setmana passada. D'aquí un moment hem d'anar justament per les entrevistes d'avui. Si voleu encara podeu trucar doncs aquí al 107.2. Si no hi ha més trucades, doncs nosaltres mateixos farem una pausa, anirem per l'entrevista i encara ens queda temps, això sí, a l'última part del carter Manta per tornar a agafar el telèfon. Amb el protagonista que hem triat avui, Phil Collins, doncs seguim avançant. Pausa i parlem de la festa de Sant Cristòfol.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.

0: Arriba ja el cap de setmana i una de les cites destacades d'aquest cap de setmana de juliol acostuma a ser, i serà un any més, la celebració de Sant Cristòfol a la Seu d'Urgell, i aquest any és molt especial perquè, per un motiu que ens explicaran tot seguit Pere Lacaia i Jo Maria Julià, membres de l'organització de Sant Cristòfol a la Seu. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bona nit.
0: I el motiu és que aquest any es compleixen 100 anys al centenari de l'inici de la celebració de Sant Cristòfol aquí a la Seu, és així, oi?
1: Sí, sí, exactament.
0: Com us vau assabentar, doncs, d'això, de que aquest any feia exactament 100 anys que se celebra Sant Cristòfol a la Seu?
1: Gràcies d'anar esbrinant, aviam, preguntant, i al final va sortir un d'això, és un escrit de La Vanguardia, un divendres del 16 de juliol de 1926, i es va celebrar la primera vegada, que sapiguem nosaltres, perquè pot ser que més enrere, però no es troben més coses.
0: Si més no, és el primer any del que se'n té constància.
1: Nosaltres sí.
0: És una publicació que de fet, per aquest motiu l'heu posat a la pàgina 5 d'aquest llibret, que un any més heu distribuït, oi?
1: Sí, sí, exacte.
0: I en aquest llibre, bé, ara mateix el tenim a les mans, si podem llegir, llegirem només la introducció.
1: Sí.
0: Deia a La Vanguardia, el 16 de juliol de 1926,
1: sí,
0: la festividad de San Cristóbal, patrón de los choferes, este año se ha celebrado solemnemente. A las 11 se reunieron un gran número de automóviles artísticamente adornados en el Paseo de Tetuán, que ahora es el Paseo Joan Brudieu,
1: sí,
0: siguiendo varias calles y dirigiéndose a la Casa Misión, en donde fueron bendecidos los automóviles por el reverendo Padre Roca. Així començava aquest article, que si voleu a tothom qui vulgui el pot llegir més detall en el programa. Doncs diem que aquesta obra, aquest article de La Vanguardia, que pel que veiem va aparèixer uns dies després de Sant Cristòfol.
1: Sí, perquè Sant Cristòfol sempre ha sigut el 10 de juliol, però en aquest cas, vull dir, va sortir així, no sé.
0: Uh-huh. Ja se sap que llavors, en aquella època, les notícies, doncs...
1: Sí, eren una mica més atrasades.
0: Sobretot d'aquí de la Seu arribaven a Barcelona més tard.
1: Ni que digui.
0: I per això va aparèixer al cap d'uns dies, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs és aquest fragment, aquest document històric, ja, que publicat a La Vanguardia el 16 de juliol de 1926, que és la primera constància que hi ha de la celebració de Sant Cristòfol, i això, com dèiem, ho heu posat en un programa que un any més és ben complet, perquè té, ara ho estem veient, ben bé 60 pàgines, per tant,
1: sí, sí.
0: Heu tingut una bona col·laboració, no?
1: Sí, la col·laboració és bona i per això hem continuat així. Vull dir, de moment s'ha fet bé i hem mirat de donar el màxim que hem pogut. Fotos més antigues i més modernes, vull dir, això.
0: Sí, perquè aquest és un altre element important d'aquest programa de Sant Cristòfol, que sempre hi publiqueu força fotos, algunes són de l'any passat o d'anys anteriors, i d'altres, en canvi, ja són força més antigues.
1: Sí, n'hi ha dels anys 50 i 60, i, bueno, i més endavant, 80 i 90, el que hem pogut anar recopilant, perquè inclús fan gràcia perquè veus que són tan velles. Hi ha unes del camp de futbol que dius, bueno, aquí n'hi ha molts que no se'n recorden d'aquest camp de futbol, perquè era el camp d'aquí a la plaça Solueta, que d'això ni se'n recorden. I després el camp del Codina, i fins que no es va anar al poli.
0: Sí, perquè és veritat això que dèieu, que, per exemple, doncs, potser molta gent jove ja no ho sap, que a pocs metres d'on estem d'aquí dels estudis de Ràdio Seu hi havia hagut el camp de futbol.
1: Sí, sí, n'hi ha molts que no ho saben. És igual que això que diu que això és el passeig de Tetuán. Vull dir, hi ha molts carrers que han canviat de nom i no ho saben.
0: Molt bé, doncs això és el que podem trobar en aquest programa, entre moltes altres coses.
1: Sí.
0: I parlem ja d'aquesta celebració de Sant Cristòfol, perquè, com dèiem, és una edició molt especial, però el programa d'actes més o menys manteniu el mateix que els darrers anys, oi?
1: Exactament, perquè vull dir, anem fent el que podem.
0: Comença aquest dissabte, dia 11, per tant, el dia després de Sant Cristòfol, que és aquest divendres, per començar, entenem que serà la tarda i hi haurà jocs per la canalla al Passeig Joan Brudieu, oi?
1: Exacte. Sí, sí, vindran els inflables, una mica d'entreteniment per la mainada.
0: Molt bé. I l'acte destacat d'aquest dissabte és la Gran Revella, que es farà, en aquest cas, a la plaça de les Monges, amb el grup Banda Sonora, i això ja serà de nit, a 11:15. Com funciona aquest ball els dissabtes a la nit?
1: Bueno, normalment ja hi se la ve gent, però ja gent una mica més gran. Això de joves no els agrada. agrada encara aquesta música que encara que toquen aquesta gent, perquè nosaltres si tenim aquests músics és perquè toquen coses d'abans encara.
0: Així doncs animar la gent jove que si volen que també vinguin, eh?
1: Ah, no, invitar s'invita tothom, perquè això és gratuït, vull dir, no costa res.
0: Molt bé, això serà que dissabte a la nit, recordem, a la plaça dels Monges, i passem ja al programa de diumenge, que comença amb la missa que feu a la catedral, oi?
1: Sí, cada any es fa la missa a la catedral. A llavors es beneeixen els clauers.
0: I es fa també en record dels companys difunts.
1: Correcte.
0: I la benedicció dels clauers, aquest any heu tornat a preparar un clauer, com feu habitualment?
1: Sí. El clauer és d'això, és el mateix logo que hi ha aquí.
0: Ah, molt bé.
1: Aquest és el clauer.
0: Aquest és el que, clar, per l'ocasió heu fet un clauer motiu del centenari, oi?
1: Sí, hi posi 100 i llavors 1926-2026.
0: I seguirem, també hi haurà jocs per la canalla diumenge, el passeig Joan Brodiu.
1: Sí, dissabte i diumenge serà per això, per la mainada.
0: I just al costat, la part que dona més cap al centre cívic, són, m'imagino que hi haurà un any més la benedicció i de vehicles, oi?
1: A baix al peu del passeig, vinguem ja davant de l'hospital.
0: Una benedicció que, de fet, aquests darrers anys ha tingut força participació, n'espereu també aquest any?
1: Bueno, sí, suposo que per això es fa dissabte i diumenge, perquè si es fes el dia de Sant Cristòfol, que és el dia 10, llavors hi ha molta gent del transport que estan fora, no poden vindre. Llavors dissabte i diumenge, el diumenge, doncs n'hi ha molts que sí, que d'això. Esperem que hi hagi participació com cada any.
0: Sí, perquè per si algú despistat, recordem que Sant Cristòfol és el patró dels conductors, dels xofers, de tot el món de l'automoció en definitiva, i per això es fa aquesta celebració, perquè tothom qui està vinculat, ja sigui en tallers, com a xofers, o simplement com a conductors, que ho pugui celebrar, oi?
1: Sí, es fa per això, perquè ho puguin celebrar. Clar, abans aquí hi havia un transport que era aquí mateix, local, però ara se'n van cap a França, se'n van a tot arreu, i llavors molts dies no són aquí.
0: I el dissabte i diumenge és quan teniu l'ocasió de que reuneixi més gent.
1: Correcte.
0: Molt bé, hi haurà aquesta benedicció, i a més també organitzeu el concurs de vehicles engalanats, oi?
1: Sí, hi ha un d'això, hi ha el concurs dels vehicles engalanats, camions, turismes especials, i hi ha premis per tots.
0: I animeu a tothom qui vulgui que engalani el vehicle, perquè tot i que ho fa bastanta gent, encara voldríeu que fos més, oi?
1: Nosaltres, per nostra part, voldríem que fos molt més, perquè és un dia que és de celebració. No, és que molts anem a beneir i s'ha acabat. No, abans es ve uns cotxes engalanats, però ara avui dia és un mínim. Sí que n'hi ha el d'això, per això n'hi ha els que s'emporten primer, segon i tercer.
0: Quins premis teniu preparats per aquest concurs?
1: Hi ha que dir que posa dos lots. Després ja pels viatges a Regina i Brugolat, un cap de setmana, un viatge de cap de setmana. De perruqueria a Eura hi ha un massatge i un pentinat. Embotits d'espunyes, un lot també. I després la comissió posa dos copes, una més gran i una altra més petita, però bueno, són dos copes.
0: Doncs ja ho sabeu, si voleu participar-hi, hi haurà, a part de la benedicció, doncs premis pels vehicles més ben engalanats, i cada any, de fet, en aquesta benedicció teniu tota mena de vehicles, oi? Des dels més convencionals fins a cotxes clàssics.
1: Exacte.
0: Camions, tractors, un llarg, etc.
1: Tothom el que vulgui participar pot participar, i que si poden engalanar, com més engalanats millor, perquè llavors hi ha un jurat, llavors fan una puntuació i el que més punts té, doncs aquells em porto primer premi.
0: Hi ha gent que sí que viu molt aquesta celebració de Sant Cristòfol, perquè podem veure, doncs sovint que hi ha alguns cotxes que sí que realment van molt guarnits, la gent preparada.
1: Sí, efectivament, n'hi ha que s'esmeren a fer-ho. Ara n'hi ha d'altres que, doncs, ja dic, van a venir i hem acabat. Però bueno, cadascú té la seva opinió.
0: I també s'aprofita perquè hi vagin molts cotxes clàssics, que recordem que hi ha un club de vehicles clàssics, i és una celebració en què molts d'ells no hi falten, oi?
1: Sí, bueno, però encara hi podrien ser més.
0: Sí.
1: Encara podria haver-n'hi més, però, bueno, cadascú fa el que vol.
0: Molt bé, doncs hem parlat una mica d'aquesta celebració de Sant Cristòfol, com dèiem, aquest any marcada per aquest centenari de la festa de Sant Cristòfol, i de fet veiem que en les fotos que heu triat ja ve sent habitual, però aquesta vegada podem veure fotos força representatives de tots aquests anys, d'aquests 100 anys.
1: Sí, s'ha mirat de buscar de tots els anys que han pogut. Sí que tenim un arxiu, tant l'arxiu comarcal, aquí a la Seu, tot el que han pogut recopilar ho hem anat recopilant. També porta molta feina tot això, i són pocs. Són pocs i no volen continuar, no hi ha ningú que vulgui continuar.
0: Per tant, si hi ha gent del món del motor, de l'automoció, dels tallers que li faria gràcia, que el, suposo que el missatge és que no ho dubtin i que s'incorporin.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Des d'aquí jo faria una crida a tots els que vulguin participar. Nosaltres, perquè ja som grans, o sigui, estem jubilats, i llavors, doncs, què farim? Si els hi hem de donar un cop de mà, els hi donarem un cop de mà, el que sigui. Si els hem d'assessorar, els assessorarem, però és que no vol ningú. Aquest és el mal, que no vulgui ningú. Per això dic, faig una crida, però hi ha els qui ens vulguin fer-ho. Perquè nosaltres, vull dir, tenim el sant que és nostre. Perquè això, el que portem a la catedral és nostre. Si no ho vol ningú més, què farem? Al final hem de buscar un que ens el guardi.
0: Molt bé. Jo, Maria, que anem escoltant atentament, no sé si vol dir alguna cosa de tot això. Bastant d'acord.
2: Perfecte. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ja ens hem posat el dia. Abans d'acabar, sí que comentem que la foto que il·lustra la portada del programa també és molt interessant.
1: Sí.
0: Perquè és el
1: carrer Major.
0: És el capdamunt del carrer Major, on anàvem a dir, amb un aspecte...
1: A la plaça Petalín.
0: Es pot distingir una mica, però amb un aspecte bastant diferent de l'actual, oi?
1: Home, ha canviat molt, perquè això del 1926 o del sigui 1940, el que sigui, ha canviat molt.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, a celebració de Sant Cristòfol, aquest dissabte i diumenge, amb la benedicció dels vehicles que serà diumenge al migdia, i moltes altres activitats. N'hem parlat amb Pere Lacalle i Josep Maria Julià, de l'organització. Moltes gràcies i bona celebració de Sant Cristòfol.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Ràdio Seu 107.2 FM.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
3: Ràdio Seu 107.2 FM.
0: Aquests darrers dies a Ràdio Seu hem parlat de la campanya que s'ha posat en marxa a Venezuela, ens van citar, arran dels terratrèmols que hi ha hagut fa pocs dies, el dia de Sant Joan, i que s'està coordinant des del Bar Nou. Avui ens hem apropat fins al Bar Nou per actualitzar la informació i com està anant la campanya, i en parlem amb Òscar Leal. Òscar, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Òscar, primer de tot, com vau preparar aquesta campanya just pocs dies després d'aquests terratrèmols?
6: Bueno, mira, en principio comenzamos a hablarlo entre mi pareja y mi cuñada, que, bueno, ambos somos venezolanos, y, bueno, habíamos comentado de hacer un acopio de insumos, ya que es algo que la gente tiene más confianza, ¿no?, que enviar dinero, claramente. Y el día lunes, el 29, justo 5 días después de los terremotos, recibimos una llamada del señor alcalde, del Joan Barrera, y del regidor de solidaridad del ayuntamiento, del Jordi Mas. Y bueno, nos ofrecieron su colaboración en cuanto a publicidad y logística para hacer llegar los acopios pues a un centro más grande, que están todos en Barcelona. Y pues así comenzó. Preparamos los carteles, todo, y pues bueno, la acogida de la gente ha sido la que ha sido, ha estado bien. La verdad, la gente ha col·laborat bastante.
0: Sí, això volíem preguntar, com estan en de moment, quant material heu recollit?
6: De momento llevamos unas 9 cajas de material. Considero que está bastante bien, ya que nos hemos centrado principalmente en medicinas, en artículos médicos y en leche infantil, material de higiene personal. O sea, nos hemos centrado en esto, ya que el tema de la logística se complica con la comida porque es muy pesada y muy voluminosa, igual que con la ropa. Entonces, nos hemos querido centrar como en cosas muy prioritarias para poderlo hacer llegar, cosas que aquí tenemos dadas por sentado. Aquí no le damos el valor que a lo mejor merecen y allá son bastante necesarias.
0: Sí, de fet, en el cartell li heu posat que no recolliu roba en aquesta campanya, oi?
6: Sí, porque se ha recogido demasiado. O sea, si lo ven por las redes sociales, porque está al alcance de todo el mundo, han recogido toneladas y toneladas de ropa. Entonces, yo creo que como no es ahora mismo lo más necesario, aparte la logística de enviarlo desde Europa a América es bastante complicada, el tema del peso es algo que nos limita bastante porque es muy costoso el envío aéreo de sobre todo este tipo de cosas. Y países que están vecinos con Venezuela se han volcado completamente, han hecho llegar cantidad de insumos increíbles, sobre todo de ropa y de alimentos. Entonces, desde nuestra posición de privilegio aquí, pues queremos hacer llegar cosas que a lo mejor no están tan a la mano para la sociedad ahí en Latinoamérica, como medicinas, bueno, esto que estábamos hablando, medicinas, artículos de higiene personal, material médico, que es súper necesario en una situación de catástrofe, y fórmula infantil, básicamente es lo que nos hemos centrado.
0: I ara teniu previst continuar la campanya més o menys durant uns 15 dies més, no?
6: Sí, aproximadamente. Hoy es día 8, probablemente lo continuaremos hasta el 19 de julio porque estamos coordinando para llevar todo el material recogido a Barcelona el día 20. Estamos coordinando, bueno, con el ayuntamiento o con otra empresa que se ha sumado, que nos está colaborando, una chica, bueno, ella es colombiana, pero ha sido muy solidaria de que se llama Margarita, ella tiene una empresa de paquetería y ella también se ha ofrecido a facilitarnos transporte, a facilitarnos una furgoneta o un medio de transporte para poder llevar los insumos a Barcelona.
0: Doncs aquesta és la campanya que s'està fent a la Seu. No sé si us esteu coordinant també amb altres ciutats catalanes on s'està fent.
6: No, básicamente nos estamos coordinando directamente con Barcelona, que es donde tienen los centros de acopio más grandes y es de donde están saliendo los envíos a Venezuela. Yo me imagino que el resto de las ciudades satélites, como nosotros, se estarán coordinando con los mismos centros de acopio.
0: Aquesta campanya s'ha fet perquè, evidentment, el terratrèmol ha tingut conseqüències molt greus. No sé si n'heu pogut parlar amb els vostres familiars o amics a Venezuela, que us expliquen.
6: Sí, a ver, yo personalmente he tenido suerte de que mi familia no estaba, bueno, mi familia y mis amistades no estaban en el lugar de los hechos, ¿no? No estaban cerca de donde fue los terremotos. Conozco gente que sí que ha perdido la vivienda, pero bueno, por suerte no han perdido la vida. Cosa que muchas miles de personas pues no pueden contar no han contado con la misma suerte. De hecho, a día de hoy todavía siguen sacando, bueno, cadáveres de los escombros, en fin, ha sido bastante catastrófico.
0: El punt de recollida és aquí al Barnou o hi ha algun altre punt?
6: Sí, hay un punto de recogida que es en Gopac, en el carrer Canonges, si no me equivoco es el número 52, pero estamos aquí en el Barnou por las mañanas, de martes a sábado, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, estamos haciendo la recogida. Y luego tenemos un segundo punto de recogida que es de la empresa Gopac, y está en el carrer Canonges 52 bajos, y ellos están recogiendo los días lunes de 9:30 a 1:30 de la tarde y de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, y el resto de los días de martes a viernes de 5:30 a 8:30 de la tarde, para poder así tener un horario más amplio para que la gente pueda hacer sus donaciones.
0: Doncs agraïm a Òscar Leal, que ens ha deixat uns minuts, perquè ara mateix està treballant mentre fem l'entrevista, per parlar d'aquesta campanya. Recordem, recollir de material per Veneçuela, especialment aliments que no caduquin, medicaments i higiene personal, resumint-ho molt ràpidament. Òscar Leal, moltes gràcies i molta sort.
6: No, gràcies a tu, realment.

0: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No te pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973.

0: Desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.

0: Doncs vinga, va, recta final ja del carrer Manta de Ràdio Sou. Ens queden uns 10 minuts per arribar a la una del migdia, després d'aquestes dues interessants entrevistes, i tornem a obrir el telèfon al 973-3606-17 amb la bateria de preguntes que havíem deixat, doncs, mira, ho direm després perquè ja tenim trucada. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia. A veure, el Peyo viu a les Masies de Voltregà?
0: No és les Masies de Voltregà.
1: Bueno, vale.
0: Gràcies, fins ara. Sí que va viure en aquest poble que ha dit la Dolors, però viu en un altre poble que, de fet, l'ha fet conegut i tot, perquè en parla molt sovint, fins i tot ja ha fet algunes filmacions i fins i tot ja ha organitzat un petit festival. Quin és aquest poble de la comarca d'Osona on viu l'actor i humorista Peyo i del qual, doncs, com diem, en parla molt sovint? 973-3606-17, 973-3606-17, eren les preguntes que hi hem formulat, i també havíem demanat com es diu el grup de teatre que va actuar dissabte passat al Teatre de la Salle i del qual que té un dels seus components és de la seu, 973-3606-17. També havíem preguntat en quina categoria de futbol s'ha proclamat aquest any campió l'equip de la Seu Futbol Club, i ens havia quedat encara també alguna ciutat per dir de les ciutats que estan acollint el Mundial de Futbol. Les preguntes que no paren mai, i havíem preguntat també quina temperatura ha marcat aquest dimecres abans d'ahir l'Observatori Fabra, que s'ha convertit en el nou record d'aquesta estació de referència, perquè té 113 anys de dades continuades. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: Una de les ciutats, Vancouver, de Canadà.
0: Correcte, Vancouver, al Canadà. Gràcies. Doncs sí, una d'elles també és Vancouver, al Canadà, bonica ciutat situada a la costa oest del Canadà. I encara ens en queda alguna més que no ha sortit encara. 973-3606-17, perquè n'hi ha algunes també, per exemple, de Mèxic, que no ens han dit. 973-3606-17 i alguna d'Estats Units que tampoc ha sortit encara. Una d'elles, per cert, molt a prop de Vancouver. 973-3606-17. Més preguntes. Quina temperatura ha marcat aquest dimecres l'Observatori Fabra, que s'ha convertit en un nou rècord d'aquesta estació? Tenim nova trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Neus Frenc.
0: Hola, Neus, digues.
2: Una altra ciutat, Toronto.
0: Toronto, correcte, Neus.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Fins ara. I de les preguntes que no s'acaben mai aquí, qui presenta el programa de TV3 Som Únics, un espai força singular que es dedica a emetre en directe a festes i tradicions catalanes i, a més, doncs, a fer-ne explicacions divulgatives. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Jordi Ubach.
0: Jordi, digues.
3: La temperatura de l'oceu de l'Observatori Fabra, uns 40,9.
0: 40,9, correcte. Moltes gràcies. Doncs hi ha estat el nou rècord d'aquest observatori, conegut observatori de Barcelona, perquè en 113 anys d'observació no havia arribat mai als 40 graus. És el primer cop que hi ha arribat. 973-3606-17. Seguim aquí al 107.2. Hem d'anar a fer qui és el presentador del programa de TV3 Som Únics, un programa que fa pocs anys que s'emet i que es dedica a divulgar a festes i tradicions catalanes. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
4: És l'Espartac Peran.
0: Correcte, és Espartac Peran. Tere, moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, és Espartac Peran, que fa anys enrere s'havia fet conegut sobretot per la informació del trànsit, després va passar per d'altres programes i ara, com dèiem, està presentant aquest espai Som Únics, i a més també està darrere d'un altre dels programes més coneguts de TV3 i que també és molt semblant al que fem nosaltres, perquè estem parlant de l'Atrapa'm si pots, aquest programa també que és sobre un concurs amb preguntes que és esdevingut molt popular. Doncs dit això, seguim endavant aquí al 107.2 tenim més qüestions. Com es diu el festival dedicat a la música swing que es fa des de fa pocs anys

0: a la seu. Es fa justament al començament de l'estiu, alguna vegada abans de l'estiu i tot. 973-36-06-17. Com es diu el festival dedicat a la música swing que s'organitza des de fa uns anys a la seu? I ja que parlem un moment d'aquesta temperatura impactant de l'Observatori Fabra, ara en parlem d'una altra. Quina població catalana ha viscut una nit amb temperatures mínimes de més de 31 graus, el que ja es considera com a nit roent, tècnicament? Quina població catalana està en notícia aquests dies perquè ha viscut, bé, de fet, no una, sinó dos nits amb temperatures mínimes de més de 30 graus? Ha superat els 31, de fet. No sabem si ha passat això en alguna altra població aquests darrers dies, però nosaltres en tenim constància com mínim d'una, i se n'ha parlat bastant. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Tere Jove.
0: Digues, Tere.
1: El festival és Swing in Cádiz?
0: El Swing in Cádiz, correcte, Tere. Moltes gràcies. Doncs sí, és el Swing in Cádiz, aquest festival que s'organitza des de fa uns anys a la seu i que ja ha agafat bastanta volada i ve gent d'arreu per gaudir d'aquest estil musical i ballar-lo, esclar. 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment quina població catalana ha viscut una nit amb temperatures mínimes de més de 31 graus aquesta setmana. Bé, de fet, les últimes dades que tenim és que no han estat d'una nit, sinó ja dues. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, soy Montse.
0: Montse, hola.
2: Organyà?
0: No és Organyà, Montse. Gràcies. Quina població catalana, ja podem dir que és de la costa, del litoral, ha viscut una nit, dues nits amb temperatures de més de, mínimes de més de 30 graus? Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Tere Jove.
0: Tere, digues.
3: És Portbou?
0: És Portbou, efectivament. Moltes gràcies, Tere. Fins ara. Doncs sí, Portbou, població que ja és coneguda, malauradament, per una meteorologia molt extrema, molt vent a l'hivern, molta calor a l'estiu, també ratxes de vent molt fortes a l'estiu, també de vegades, i que aquesta vegada està en notícia per aquestes mínimes de 31 graus que aviat és dit, i els mateixos veïns expliquen que, tot i que estan acostumats a la calor, doncs la veritat és que aquesta vegada ha superat les seves expectatives i ha estat molt difícil de dormir durant aquestes darreres nits. 973-36-06-17. Ens ha quedat pendent en quina categoria de futbol s'ha proclamat campió aquesta temporada l'equip del seu futbol club i que tampoc ens han respost com es diu el grup de teatre que ha actuat aquest dissabte passat al Teatre del Celler. I tenim una altra pregunta amb múltiples respostes perquè preguntem, digueu-nos noms, ja que avui hem parlat bastant d'aquest cantant tan conegut, Phil Collins, digueu-nos el títol d'alguna de les cançons més conegudes de Phil Collins o de Genesis, del qual també hi forma part. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi Ubach.
0: Hola, Jordi, digues.
4: El futbol de la seu tal és del grup cinquè de la segona catalana?
0: Correcte, segona catalana. Moltes gràcies, Jordi. En teníem prou que ens diguéssiu la categoria, però el Jordi ens ha dit fins i tot el grup, és el grup cinquè de segona catalana, on ha estat durant els darrers anys i on ara doncs ha aconseguit aquest ascens a primera catalana, tot un èxit. 973-36-06-17, som a punt ja d'acabar el programa i l'última que hem formulat ara, per si voleu respondre-la, és digueu-nos el nom d'alguna de les cançons de Phil Collins, a quin que ara estem sentint de fons. Era el personatge que proposàvem d'endevinar avui. Té cançons conegudíssimes d'anys enrere ja, però que han quedat molt, molt en la memòria de la gent. I, per tant, si us en recordeu d'alguna, ens el podeu dir i així sumeu més punts. 973-36-06-17. Hem d'anar acabant ja. Si no hi ha més trucades, ho deixarem aquí. No sense abans comentar que d'aquí una estona, que ens ha quedat pendent, publicarem la llista de premis corresponents a aquesta darrera setmana, d'acord amb les trucades que hem anat rebent fins ahir, i que demà i que dilluns ens hi tornem a posar ja amb el Carreter i Manta. Moltíssimes gràcies per la vostra participació. El Carreter i Manta ja està en plena activitat i tornarem dilluns amb més coses per explicar i esperem també que amb més participació. Moltes gràcies i tot i aquesta calor tan forta que gaudiu del cap de setmana.

0: Molt bon dia en aquests moments, la una. Encetem aquí l'informatiu resum de Ràdio Seu en aquesta jornada d'avui. Som dia 10 de juliol de 2026. Començarem parlant de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que renovarà tota la senyalització turística per a vehicles i vianants. Els nous senyals volen servir per simplificar la informació i millorar la imatge de la ciutat. Es basaran en l'establiment d'itineraris clars i s'incorporarà la instal·lació de tòtems, informatius i plafons. Farem referència també al fet que l'Ajuntament de la Seu ha aprovat un conveni amb la Fundació Sant Hospital per a una actuació social del Pla de Barris. Es contractarà un equip d'intervenció comunitària amb l'objectiu de millorar la vida i la convivència al centre històric. La mesura tindrà una durada de 4 anys. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: La festa de Sant Cristòfol de la Seu d'Urgell celebra aquest cap de setmana el seu centenari. La campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a la Seu incorpora noves activitats. La central de Males 12 amb un salt col·lectiu a l'aigua. La trobada amb els acordionistes del Pirineu reunirà músics de 13 països a l'Alt Urgell. Serà del 24 al 27 de juliol a Arsèguel, la Seu i Castellbó. Taller de parkour dins el programa Insomni a la Seu d'Urgell. L'activitat organitzada per l'àrea de joventut s'ha dut a terme aquest dijous. Avui acte de benvinguda als infants sarauís que passen l'estiu a la Seu en el marc del projecte Vacances en Pau que organitza l'ONG Pirineu amb el Sàhara. En successos denunciat penalment un conductor per circular a 189 km per hora per la C14 a Coll de Nargó. Els Mossos d'Esquadra han retirat d'altra banda aquest dimecres dos gossos que havien accedit a l'N260 a l'AS i entorpeien el trànsit. En política, el turgellenca Compromís ha presentat una moció per impulsar el trasllat del fons documental històric de l'Ajuntament de Peramola a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Aprovada la proposta d'ampliació d'espai protegit al Parc Nacional d'Aigüestortes. La superfície creixeria a les prop de 45.000 hectàrees. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través d'una subvenció del Pla de Barris, renovarà tota la senyalització urbana. Els nous senyals tindran una part específica per a vehicles, però també una altra pensada per a vianants. Des del consistori han assenyalat que després de més de 30 anys de la instal·lació de l'actual senyalització, es feia necessària la seva adequació, perquè, per exemple, avui les noves tecnologies com el GPS ja ajuden els conductors a arribar a destinació. Per això ara l'objectiu és la simplificació i s'aprofitarà per introduir senyals per a recorreguts a peu. L'objectiu fonamental d'aquest ambiciós projecte és, doncs, facilitar que conductors i vianants trobin de manera clara l'accés als diferents equipaments, serveis, llocs geogràfics i recursos públics d'interès. L'alcalde Joan Barrera conclou que amb aquesta intervenció l'Ajuntament vol modernitzar i millorar la imatge de la ciutat i la seva qualitat urbana. Per al trànsit de vehicles s'han definit uns itineraris d'accés clars des de les principals entrades al municipi, venint de Lleida, d'Andorra i la Cerdanya. Pel que fa a vianants, s'han establert tres punts clau com a inici dels itineraris: l'estació d'autobusos, l'aparcament del doctor Peiró i el passeig de Joan Brudieu. Més enllà dels senyals de direcció, el contracte també contempla la implantació de dues tipologies més de suports informatius. La primera és de tòtems interpretatius. La segona, punts d'informació que consistiran en plafons de grans dimensions que oferiran una visió general de la ciutat i especialment del centre històric. Tots els materials que s'instal·laran han de destacar per la seva alta durabilitat i resistència a la intempèrie i també al vandalisme. aquesta millora a través del Pla de Barris i també a través del Pla de Barris, el darrer ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell aquesta setmana passada ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Hospital per executar una actuació prevista en aquest planejament. Es tracta de la incorporació d'un equip d'intervenció comunitària que inclou dues educadores de carrer i una tècnica de cohesió social amb l'objectiu de millorar la vida comunitària i la convivència al centre històric. La mesura va tirar endavant amb 8 vots favorables provinents de l'equip de govern de Compromís i la CUP i 7 abstencions dels grups de Junts i Esquerra Republicana. Joan Barrera explicava aquesta actuació.
3: Fundació Sant Hospital per poder contractar a través de l'hospital, formalment de l'estructura de la fundació, que s'ha de dir que és una fundació que és gestió pública, que està doncs a ser una entitat pública, està sotmesa a tots els controls, a totes les auditories de l'administració pública de la Generalitat i del Tribunal de Comptes, i per tant no ens compta amb tota la transparència per poder contractar tres persones que són molt importants pel propi Pla de Barris, que són les que han de dinamitzar a nivell social i a nivell econòmic, aquest socioeconòmic a totes les persones del centre històric, no?
0: Les persones contractades tindran com a principals objectius la detecció de necessitats del barri, atencions formatives, formació comunitària i seguiment. Serà vigent l'acord fins al desembre de 2029 amb opció de pròrroga i compta amb un pressupost de 575.000 euros, dels quals gairebé 70.000 seran per al primer any, mentre que els tres anys següents es disposarà de 131.000 euros anuals. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va justificar l'abstenció perquè creu que s'ha improvisat.
4: Nosaltres el que hem criticat és que això no s'ha treballat prou bé amb la Fundació Sant Hospital, perquè aquest mateix conveni divendres es va aprovar al patronat, es va presentar al patronat de la Fundació Sant Hospital, i la resposta de la gent de l'hospital és: ens el mirarem i ja us contestarem, no? Per tant, això no s'havia treballat prèviament, si la primera notícia que en tenien justament era el patronat, no? Però bueno, per guanyar aquests 15 dies nosaltres l'hem aprovat, esperem que la Fundació Sant Hospital no vulgui fer doncs alguna modificació que ens faci que ho tornem a presentar en un altre ple. Esperem que no, i esperem que aquest projecte del Pla de Barris doncs vagi endavant.
0: Per Esquerra Republicana, Marian Lamolla coincidia, deixa clar que estan totalment d'acord que cal tirar endavant el Pla de Barris i totes les oportunitats que ofereix, però afirma que els faltava informació.
5: No perquè no hi estiguem d'acord, perquè estem completament d'acord que la Seu ha de tirar endavant amb el Pla de Barris i amb totes les oportunitats que surtin a través d'aquest Pla de Barris, però ens faltava informació sobre aquest conveni subscrit amb l'hospital, sobre aquesta contractació per part de l'hospital d'unes figures de drets socials que no acabàvem de tenir prou informació, i pel que ha explicat també les persones que van assistir a l'últim patronat, tampoc l'hospital ha acabat de sentar-se a llegir i tancar del tot aquest conveni. Per tant, crec que quan tinguem més informació estarem tots més còmodes, tot i que s'ha aprovat i tirarà endavant, perquè el que dic, el Pla de Barris ha de tirar endavant perquè és una gran oportunitat per la Seu.
0: El portaveu de la CUP, Miquel Albero, es mostrava totalment a favor de la idea i va expressar el desig que s'activi aquest equip com més aviat millor.
6: I sobretot també veiem hagut una mena de debat, no?, en aquest punt, per les maneres que s'han utilitzat, o també s'ha deixat entreveure el perquè s'ha triat la Fundació i no altra entitat. I sí que ens ha semblat interessant que, si en part sí que estem d'acord en que és una mica estrany que el Pla de Barris no te permeti fer aquestes contractacions com a ajuntament, sí que és veritat que l'aposta que hagi sigut la Fundació, que al final no deixa de ser una entitat pública des de fa uns mesos, doncs per nosaltres és una tria correcta, i creiem que en aquest sentit estem bastant adinats amb el que s'ha proposat.
0: Sobretot plegat, l'alcalde Joan Barrera va negar que hi hagués hagut improvisació, perquè ja feia més d'un mes que s'hi treballava, i perquè dins el patronat de l'hospital se n'ha parlat, diu, des del primer moment.
3: Per nosaltres és molt important, no volíem externalitzar-ho, i la Fundació Sant Hospital ens garanteix que farà una contractació amb tota la capacitat, mèrit, transparència, publicitat, igualtat, igual que podria fer l'Ajuntament, amb uns mètodes que difereixen lleugerament d'aquí de l'administració pública, però que seran doncs, garantint doncs, tots aquests principis que són imprescindibles per nosaltres per poder fer aquestes contractacions, però evidentment doncs, tot això que quedarà a territori, l'hospital i aquesta relació evidentment estreta. Un dels articles dels estatuts del propi hospital parla d'aquesta col·laboració per temes socials i per tant vam creure per tant per part de l'Ajuntament i per part també de direcció de l'hospital que era una opció, una bona opció i per tant vam explorar-ho i vam així acordar-ho i aquí avui el que hem fet és aprovar aquest conveni que ens ajudarà que al final el que et farà és poder tirar endavant aquesta actuació que és la número 19 del Pla de Barris que per nosaltres és l'ànima d'aquestes actuacions. Per tant,
0: el Vall Urgellenc va coincidir amb l'oposició a manifestar que els requisits del Pla de Barris contenen algunes coses que no són convencionals, com ara no poder contractar més enllà de l'oficina legal i que això obliga a fer un concurs d'externalització. Davant d'aquest fet, explicava, va decidir que la fundació podia ser una bona opció per a aquest servei.
1: Les notícies de la Seu.
0: Avui és Sant Cristòfol, patró de xofers, conductors, mecànics i del món de l'automoció en general. I un any més, la Seu celebrarà amb un conjunt d'actes que enguany viuen una edició molt especial perquè es commemore el centenari d'aquesta jornada. El programa que publica cada any la comissió organitzadora, hem de dir que inclou aquesta vegada a les seves primeres pàgines la reproducció d'un article publicat al diari La Vanguardia el dia 16 de juliol de 1926 en què es feien ressò per primera vegada de la celebració de la festa de Sant Cristòfol a la capital de l'Alt Urgell. Del centenari n'ha parlat un dels membres de l'organització de la festa de Sant Cristòfol, Pere Lacalla.
7: Gràcies d'anar esbrinant, aviam preguntant, i al final va sortir un d'això, és un escrit de La Vanguardia, un divendres del 16 de juliol de 1926, i es va celebrar la primera vegada, que sapiguem nosaltres, perquè pot ser que més enrere, però no es troben més coses.
0: A la secció d'informació regional explicaven, entre d'altres coses, que un gran nombre d'automòbils s'havien congregat el 10 de juliol d'aquell any al passeig de Tetuan, actual passeig Joan Brudieu, seguint diversos carrers i adreçant-se a la casa de la missió, on van ser beneïts els automòbils pel reverent Pare Roca. El text indicava igualment que la desfilada va continuar fins a la plaça Patalín, on van ser obsequiats els xofers amb un vermut, i a la nit es va fer un ball i sardanes amb la banda de música del batalló Alfons 12. El programa d'aquesta edició també inclou una valuosa selecció de fotografies d'edicions anteriors.
7: Sí, n'hi ha dels anys 50 i 60 i, bueno, i més endavant, 80 i 90, el que han pogut anar recopilant, perquè inclús fan gràcia perquè veus que són tan velles, hi ha unes del camp de futbol que dius, bueno, aquí n'hi ha molts que no se'n recorden d'aquest camp de futbol, perquè era el camp de d'aquí a la plaça Solueta, que d'això ni se'n recorden, i després el camp del Codina, i fins que no es va anar al poli.
0: El programa també inclou articles de repàs, aquest centenari i d'elogi de l'automòbil, escrit respectivament per Francisco Javier Galindo i Jordi Nistal, juntament amb un text de benvinguda per part del bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. D'altra banda, el clauer que es lliurarà un any més als participants també fa referència a aquest centenari. El programa d'actes manté el format habitual. Al llarg d'aquest dissabte a la tarda i diumenge al matí, al passeig Joan Brudieu hi haurà inflables i jocs per la canalla. Entre mig dissabte a la nit, demà a 11:15, tindrà lloc la gran revetlla a la plaça de les Monges, amenitzada pel grup Banda Sonora. I diumenge al matí, a 11:45, la catedral acollirà la missa solemne en sufragi dels companys difunts, en la qual es farà la benedicció dels clauers. I a la 1 del migdia, al passeig de Joan Brudieu, tindrà lloc la benedicció de vehicles i el concurs de vehicles engalanats.
7: Nosaltres, per nostra part, voldríem que fos molt més, perquè és un dia que és de celebració. No, és que molts anem a beneir i s'ha acabat. No, abans es ve uns cotxes engalanats, però ara avui dia és un mínim. Sí que n'hi ha que, el d'això, per això n'hi ha els que s'emporten primer, segon i tercer. Hi ha que dir que posa dos lots. Després hi ha pels viatges a Regina i Brugolat un cap de setmana, un viatge de cap de setmana. De perruqueria a Eura hi ha un massatge i un pentinat. embotits d'espunyes, un lot també. I després la comissió posa dos copes, una més gran i una altra més petita, però bueno, són dos copes.
0: Tot aprofitant aquest centenari, des de la comissió organitzadora han aprofitat per fer una crida al relleu generacional perquè consideren molt necessari que s'incorpori gent jove si es vol garantir la continuïtat d'aquesta festa ja arrelada a la Seu d'Urgell. I parlem ara de la piscina municipal. S'afegeix un any més a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple, que es du a terme en ciutats d'arreu de Catalunya al començament de juliol. A la nostra ciutat, a la capital de l'Alt Urgell, es farà aquest dissabte. Per a l'ocasió, el Dia del Mullat presenta novetats perquè s'hi han implicat el projecte Dues Papellones entre Mil, impulsat per Mireia Portals i Marta Bové, i el centre Activat Project, encapçalat per Nerea Mendieta. Del nou impuls a la campanya en fa referència Mireia Portals.
8: Sí, aquest any no només serà la venda d'entrades per anar lliure a la piscina, i això s'envia a la FEM, sinó que aquest any hem volgut fer una jornada molt més familiar, que la gent de la Seu pugui gaudir a la piscina, a la vegada que fan un acte solidari, perquè tots els beneficis d'aquell dia, tant de les entrades com de la venda del merchandising oficial del Mullat, aniran directament a la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.
0: Mireia Portals, una de les integrants de Dues Papellones entre Mil, l'altra, Marta Bové, que explica les activitats al matí.
9: Està una mica repartit, estan tant per part d'adults, així poden participar els pares i fins i tot també els nens. Començarem la jornada a les 10:30, i sí que hem intentat repartir una miqueta diferents activitats perquè no sigui molt repetitiu entre el matí i la tarda, i entre elles, doncs, per exemple, hem creat una que es diu Pesca Ànex. També hi ha una part de contacontes, que és perquè d'aquesta manera integrar una miqueta aquesta malaltia que és l'esclerosi múltiple des de ben petits, que puguin entendre'ns, i no només nosaltres com a pacients, sinó dir la nostra experiència, sinó que ho associar-ho amb un conte també és una mica més dinàmic. La recerca del tresor, i a les 12 sí que és com l'hora oficial, farem el salt solidari, tots ens ficarem en fila a la piscina, posarem la música oficial que és Llença't, i tots farem el salt en honor a aquesta malaltia, i sí que després hi haurà una pausa pel dinar.
0: El salt col·lectiu en fila a la piscina serà a les 12 del migdia, acompanyat de la sintonia oficial de la campanya, que és la coneguda cançó Llença't, del grup L'Axambusta. Hem de dir també que durant el dia el centre Activat Project donarà suport a Dos Papallones entre Mil en l'organització de les activitats.
10: Nosaltres estarem allà ajudant una mica a la Marta i a la Mireia a organitzar una mica les activitats i a ajudar-les amb elles a poder-les portar durant tot el dia. Vale, el centre Activat és un centre de recuperació muscular, fem entrenaments personals, entrenaments grupals a gent gran i fem una mica de readaptació muscular.
0: Nerea Mendieta explicava aquesta implicació del centre Activat en la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple. Mireia Portals parlava de la importància d'investigar l'esclerosi.
8: Llavors, al final és això, no? Són molt factors que ens porten a tenir-la. A més, és una malaltia autoimmune, que és que el teu propi cos ataca. Llavors, jo crec que és molt important fer totes aquestes activitats que es fan per recaudar el màxim de diners, perquè així la Fundació pugui invertir-ho en la investigació i tard o d'hora trobar una cura, o si més no, frenar al màxim la malaltia, perquè fins ara només hi havia medicaments per la remitent recurrent, que és la que tenim la Marta i jo, però per exemple per la progressiva no hi havia tanta medicació, i ara amb la investigació fa poc han dit que havien trobat un medicament, no? Per això és molt important al final que la gent sàpiga, i després el tema d'empatitzar, que la societat entengui què significa tenir una malaltia invisible, perquè els símptomes que tenim no es veuen. Jo hi ha dies que estic superfatigada i no se'm veu, però realment és que soy un alma en pena, vull dir, és que no em puc moure. Llavors, per això creiem que és tan important la nostra feina.
0: Precisament la pròxima edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio el desembre vinent estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives, una oportunitat que es vol aprofitar perquè la societat les conegui i comprengui millor. Recordem aquest Mullat demà a la piscina municipal de la Seu d'Urgell. Per cert, també a la piscina, hem de dir que dilluns vinent a les 6 de la tarda Hi haurà l'hora del conte en anglès. Gina Ginger, de Color Fairy, a càrrec de Kitzenàs, una activitat que forma part de la programació de la Bibliopiscina, que estarà oberta durant tot l'estiu a la piscina municipal de la Seu d'Urgell. I parlem ara de música, perquè la trobada amb els acordionistes del Pirineu ha presentat aquest dijous a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs la programació de la 51a edició, que reunirà músics i formacions de 13 països a Arsèguel, La Seu i Castellbó del 24 al 27 de juliol. El festival mantindrà la seva vocació internacional amb la participació d'intèrprets d'Europa i Amèrica al costat d'una àmplia representació de música d'arrel catalana i pirinenca. Com a novetat, Cati Planà assumirà la direcció artística en el relleu del fundador Artur Blasco, que es manté vinculat al projecte com a president de l'entitat organitzadora. La presentació ha tingut lloc aquest dijous, com dèiem, a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, amb la participació de la vicepresidenta de l'entitat, Estefania Rufac, la directora artística de la trobada, Cati Planà, i l'impulsor del certamen, Artur Blasco. Estefania Rufac ha destacat el valor d'una cita que forma part de l'ecosistema cultural del nostre territori, alhora que ens situa al mapa mundial. La vicepresidenta de l'IEI també ha remarcat que aquesta edició simbolitza l'inici d'una nova etapa.
11: Ell és l'Artur Blasco. Avui ens ve a dir que fa un pas al costat, no el deixarem marxar molt lluny, perquè ja són 50 anys de professió, de carrera, de tirar endavant el festival, però no només un festival. Ell és músic, és divulgador, és investigador i ens està deixant un gran llegat del folclore i el cançoner popular català del Pirineu.
0: Per la seva banda, Artur Blasco ha qualificat durant la roda de premsa d'aquest dijous una jornada feliç en els seus 50 anys al capdavant de la trobada i agrair també el suport de l'IEI per a fer-la possible.
12: Jo només soc aquí avui, que ho havia dubtat de ser-hi, només per dir que és la roda de premsa més feliç dels meus 50 anys de ser responsable de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. I és la trobada aquí amb vosaltres, la premsa més feliç, per dues coses. Primera, perquè sortosament la gent que tenim memòria i tenim la virtut de ser agraïts, em dóna ocasió d'agrair a aquesta casa, a l'Estefania, que gràcies al suport de l'IAI, Diputació de Lleida, continuem amb la trobada que som aquí, si no feia alguns anys que no hi seríem. Jo vull fer aquí un record ara al que va ser president de la Diputació, Josep Pont, que també va arribar el moment en què vam decidir no convocar mai més a la trobada, i gràcies també a ell varen començar una nova etapa. Aquesta etapa, sense el suport de l'IAI, és l'entitat més important que hem tingut al costat per tirar endavant.
0: Cati Planà, per la seva banda, explicava que la programació compta amb dos grans concerts divendres i dissabte a la nit, que seran els plats forts de l'edició, tot plegat al darrer cap de setmana de juliol.
13: Com cada any, doncs, situem aquesta trobada a l'últim, al darrer cap de setmana de juliol. Enguany serà del 24 al 27 de juliol i podrem trobar això, música d'acordió a diferents indrets. Normalment ja ho fèiem així. El divendres concentrarem la nostra activitat a la Seu d'Urgell, dissabte estarem més a Arsega, diumenge és un dia mixta i dilluns ens situarem a Castellbó. Sempre es plantejarà dos concerts que són capdals. Un és el divendres a la Seu i el principal és a l'embalat del dissabte a la nit.
0: Els músics que participaran són de 13 països diferents. I continuem ara fent referència a una activitat que s'ha dut a terme aquest dijous a la nostra ciutat. La plaça de Lleteries ha acollit el taller Parkour Diverteix-te, superant els reptes, una activitat organitzada per l'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, inclosa en la programació Insomni 2026. La proposta ha anat a càrrec de l'instructor Marcel Rotllant. El parkour, una disciplina basada en el desplaçament del medi urbà i natural, superant els obstacles amb el propi cos.
14: Transmetre això, el que és el parkour als nens, perquè, bueno, i als adolescents, en el cas concret d'avui, perquè el parkour és un esport que, a diferència dels més com globalitzats o els més comuns que són el futbol, el bàsquet, que tenen un objectiu concret i un camí que has de seguir com per arribar a guanyar o a superar-te a tu mateix, el parkour és un esport de freestyle que cadascú és com creador del seu propi camí d'aprenentatge. Quan tu veus algun company moure-se d'alguna manera, fer un salt a un vídeo o qualsevol lloc, t'inspires i dius, ostres, vull intentar aprendre això. I llavors és un esport que es tracta de moure's lliurement per l'espai que tu tens i a través de la teva imaginació pues, anar creant variants de com et pots anar movent i buscar com aquesta sensació de satisfacció de quan et mous amb fluidesa pues, per l'espai en el que estiguis en aquell moment.
0: Durant el taller, que ha comptat amb una desena de joves inscrits, el monitor ha treballat els moviments bàsics de la disciplina adaptats a les diferents possibilitats. Els nois i noies han explorat diverses maneres de moure's per l'espai, aprofitant els elements urbans presents a la plaça. En aquest cas, com dèiem, la plaça de Lleteries.
14: És un lloc que té molts murs de diferents altures i de diferents amplades, i amb, pues, uns estan més a prop dels altres, els altres més lluny, i ofereixen com bastanta diversitat en quant a moviments i llocs per on et pots moure de diferents maneres. I llavors, com a lloc cèntric, com començar i aprendre quatre nocions bàsiques, està molt bé perquè, com he dit, els muros són baixets, i després d'aquí pues, anar-nos moguem per la ciutat perquè també puguin descobrir altres racons que igual han passat moltes vegades per davant i mai s'havien pensat que igual podríem passar una tarda sencera allà divertint-se provant qualsevol repte que s'imaginin.
0: L'activitat s'ha plantejat principalment des d'una perspectiva pràctica.
14: Bueno, tot el taller és més aviat pràctic que teòric. I llavors m'agrada com a cadascú anar-li comentant la situació que té, perquè davant d'un mateix repte, tot i que diverses persones tinguin por, igual cadascú té una por, una cosa diferent, que li rellisqui el peu, que és massa alt i creu que es farà mal al caure al terra. Llavors la sessió la intento encara de... Busco i penso com alguns reptes bàsics en els quals començar a motivar els inscrits i llavors intentant acompanyar cadascú al seu procés. I deixo una part també oberta per la creativitat que deia de si ells pues, tenen, ja venen amb alguns referents o algunes idees de coses que volen fer, pues, anar-ho guiant cap allà. I llavors per minimitzar el risc, el bo és que l'emoció de la por és molt forta. Llavors quan algú té por sempre es frena. I els hi recordo que el més valent no és el que s'atreveix a fer-ho tot, sinó el que sap reconèixer quina emoció té en cada moment.
0: Així doncs, una sessió aquest dijous de parkour que ha seguit una estructura pràctica ajustada als nivells dels participants. I acabem aquest apartat abans d'una petita pausa fent referència al fet que avui hi ha un acte de benvinguda als infants sarauís que passen l'estiu a la Seu d'Urgell en el marc del projecte Vacances en Pau que organitza l'ONG Pirineu amb el Sàhara. La rebuda oberta a tothom tindrà lloc a les 4 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament urgellenc. Els nens i nenes amb les seves respectives famílies d'acollida seran rebuts per l'alcalde urgellenc Joan Barrera i el regidor de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament Jordi Mas en nom de la Corporació Municipal.
15: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
16: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
17: Pirineu.
0: Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 30 anys per circular a gairebé 190 km per hora, concretament 189 km per hora, la C14, al terme municipal de Coll de Nargó, en un tram on el límit de velocitat és de 90 km per hora. Segons ha comunicat la policia, els fets es van produir aquest dimecres pels vols de les 11 del matí. Durant el control de velocitat muntat per l'àrea de trànsit de la regió policial al Pirineu i Aran, els agents van observar un vehicle que circula a gran velocitat i tot seguit van comprovar que doblava amb escreix el màxim permès en la velocitat en aquest punt. El conductor haurà de compareixer quan sigui requerit davant del jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell. A l'home de 30 anys se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit. I els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dimecres també dos gossos que es trobaven a la carretera nacional 260 al terme municipal d'Alàs després de detectar diversos vehicles que feien maniobres evasives en una cruïlla per evitar-los. En arribar al lloc, els agents han comprovat que es tractava d'un mastí del Pirineu que buscava el seu cadell. Tots dos havien escapat d'una masia propera i es trobaven a la calçada. Els Mossos van retirar els animals de la via per evitar situacions de risc per al trànsit i posteriorment van contactar amb la propietària. Aquí es van retornar els gossos. Dic que, d'altra banda, la policia catalana també ha informat que un ciclista va tenir també dimecres una aturada cardiorrespiratòria, en aquest cas a l'N260AG, a la Cerdanya, i uns ciutadans van iniciar una reanimació cardiopulmonar i van trucar al 112. Quan els agents van arribar, van continuar les maniobres amb un DEA policial fins que va arribar el SEM, que el va estabilitzar i el va traslladar a l'hospital. I dit d'altra banda que Compromís ha realitzat una moció al ple de l'Ajuntament de Peramola per promoure la preservació, l'organització i el dipòsit del Fons Documental Històric Municipal a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. La proposta planteja iniciar els tràmits necessaris per formalitzar el traspàs i sol·licitar l'assessorament tècnic d'aquest equipament per determinar l'abast del material, el seu estat de conservació i les actuacions necessàries per al seu tractament arxivístic. Entre els acords proposats al text també figura l'elaboració o actualització d'un inventari complet del fons documental històric amb la identificació de les diferents sèries documentals i el seu manteniment. Segons el text de la moció, els arxius comarcals disposen de recursos per garantir la conservació d'aquests fons, la seva descripció i la consulta. També s'hi assenyala que diversos ajuntaments catalans han dipositat els seus fons als respectius arxius comarcals mantenint-ne la titularitat municipal. A més, la moció proposa impulsar un programa de preservació, com dèiem, i digitalització progressiva, prioritzant la documentació de major antiguitat o fragilitat. Una proposta que preveu igualment garantir, mentre no es produeixi el trasllat, la consulta de la documentació històrica. I acabem amb la Junta Rectora del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha donat llum verda a la proposta d'ampliació de l'espai protegit que faria créixer la superfície total fins a gairebé 45.000 hectàrees, un 10% més que l'actual. La decisió dona continuïtat al procés que el Departament de Territori de la Generalitat va iniciar el maig passat quan va sol·licitar al Ministeri l'impuls d'aquesta ampliació. Llavors es va obrir una consulta pública a través de l'organisme autònom de Parcs Nacionals per recollir el parer de la població i els agents del territori.

I el que fem a Ràdio Seu és parlar de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Recordem que avui hi ha concert de Tote Zabeliña a Arsèguel, serà a les 7 al Parc d'Arsèguel, una concerta oberta a tothom. També concert de la formació La Baula a 8:15 a la plaça Major d'Arsèguel. I avui s'inaugura l'exposició de pintures d'Oriol Garreta, que es podrà visitar a la sala d'exposicions La Cuina. La inauguració prevista avui a les 8 del vespre. I Festa Major de Noves de Segre, avui divendres a les 9, pregó de Festa Major, 9:15, sopar popular, a 9:15 també ball de nit amb Miquel Comella. Demà dissabte a les 7, Cucanyes, jocs, berenar popular i remullada, al Com, a 9:15, sopar popular de joves, a 11:15, ball de nit amb el grup Bugatti's Tercet, a 4:15 de la matinada, continuació de la festa amb DJ Quarterillo, a les 6, coca i xocolata per als més valents. Diumenge a les 12, missa solemne, a la 1 sardanes, a les 6 teatre amb la despedida de Fem Gresca i a les 7 carta de vins amb Mònica Farràs.

Hem parlat ja de la festa de Sant Cristòfol durant tot el cap de setmana, de l'activitat també Mullat per l'esclerosi múltiple aquest dissabte al matí a partir de 11:15. I hem de fer referència també a la festa major de Calvinyà, demà dissabte, a 8:15, Cercavila, a mitjanit ball amb el grup Maipo. Dissabte, pel que fa a diumenge, a 12:00, missa, i a 1:00, vermut al local social. Aquest dissabte també, concert de folk, country i blues Creedence a l'Ateneu a l'Urgell, a 8:00. I en el marc del FEMAP, concert de la formació Polifem Consort al Seminari Diocesà, diumenge concretament a 1:15 del migdia. També diumenge a la tarda, a 8:15, ballada de sardanes amb la Bellpuig Copla a la nostra ciutat, una activitat organitzada pels Amics de la Sardana. I diumenge a 8:00 a l'església de Sant Esteve d'Aravell, concert de la formació Aires Extemporae del FEMAP també. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, la Purgimon, al carrer Sant Joan Baptista, la Salle número 52, telèfon 973 35 13 07.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I del temps ens en parla Néstor Gómez.
2: La calor en farà i molta. Estem parlant de temperatures màximes per sobre de cada dia dels 35 graus. Potser aquesta tarda, amb l'aparició d'alguns ruixats que poden aparèixer tant a la nostra comarca com a les comarques veïnes, localment fins i tot amb tempesta, i tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta molt estable, amb domini del sol al matí i també a la tarda. Aprofitem aquesta davallada lleugera de les temperatures, que poc ho notarem, perquè demà sí que podran baixar màximes al voltant dels 34, fins i tot en alguns llocs per sota dels 35 graus, però en tot cas aprofitem aquesta jornada de dissabte perquè a partir de diumenge torna una altra nova calorada. Serà la quarta glopada d'aire càlid, aquesta bombolla d'aire càlida que ens van acompanyar la primera al mes de maig, la segona cap als vols de Sant Joan, la tercera la que acabem de viure i la quarta és la que tindrem de cara a la setmana que ve. Atenció a la calorada que tindrem de cara dimarts i dimecres de la setmana que ve, perquè pot ser tan o més intensa que la que hem tingut aquesta setmana. És a dir, que els 40 graus sovintejaran fins i tot aquí a casa nostra. Afortunadament, i la part més positiva, és que tot indica que després d'aquesta onada de calor que s'espera de cara a la setmana que ve, després sí, i definitivament, no, definitivament no, però almenys sí, tendiran les temperatures a normalitzar-se per l'època en la qual ens trobarem. Però això ja serà, com dèiem, a finals de la setmana que ve.
1: Fins aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Tota la informació també a la nostra plana web, radioseu.cat.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del Segre i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira.
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Almenys 12 morts i 23 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Tragèdia pel foc a Andalusia. Un incendi forestal a la província d'Almeria, que afecta ja més de 3.000 hectàrees, ha provocat aquesta nit com a mínim 12 morts. El balanç, però, podria pujar encara molt més, Joan Bota.
2: Per l'elevat nombre de desapareguts i perquè diversos dels ferits estan greus, algunes de les víctimes van quedar encerclades per les flames quan fugien pel seu compte. Segons les autoritats, no van fer cas dels consells, però la Junta d'Andalusia admet que no es va enviar alertes als mòbils de la població.
0: Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
3: Els equips d'emergències treballen ara per localitzar els 23 desapareguts. Les flames van atrapar les víctimes quan intentaven fugir del foc per carreteres secundàries. La majoria són britànics i belgues i no van rebre l'alerta als telèfons mòbils. El foc ha cremat ja més de 3.000 hectàrees amb ratxes de vent i barrancs a la zona que compliquen les feines de bombers. Juanma Moreno, president andalús, actualitzava fa uns moments la situació.
4: La civil està peinando una de las zonas para entrar en alguna de las casas que ha sido quemada, que han quedado calcinadas, para a ver qué nos encontramos dentro de esas casas.
0: Mentrestant, a Catalunya, 194 municipis continuen en risc extrem d'incendi aquest divendres. Són 29 menys dels que teníem ahir, però l'accés a 9 espais naturals continua tancat.
2: Tots els incendis actius ara mateix al país estan com a mínim estabilitzats. A tot això, el govern reivindica la gestió forestal dels últims anys a les Gavarres, que asseguren que ha servit per limitar la superfície cremada a l'incendi de la setmana passada.
0: A Barcelona, mentrestant, els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esfondrament del Putxet per les obres de la línia 9 del metro trigaran com a mínim una setmana més a poder tornar a casa seva, Joan Garcia.
5: Per seguretat es vol inspeccionar el subsòl dels habitatges desallotjats i per això farà falta 7 dies més. De moment la majoria de veïns afectats són a casa de familiars i l'Ajuntament avaluarà amb el gremi d'hotels si cal posar més recursos per reallotjar-los.
0: Això el dia en què s'han publicat les notes de tall de cada carrera universitària de cara al curs que ve.
2: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma es col·loca en primera posició al rànquing de notes més altes amb un 12,97 i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques, que feia anys que liderava aquesta llista. 6 de cada 10 estudiants ja tenen assignada plaça a la seva primera opció. Repassarem totes les dades en aquest Catalunya migdia.
0: Nou avís, amb amenaça de multa inclosa, de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Què els demanen exactament, Brussel·les, Bruno Fortià?
6: Doncs vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla i que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats. També reclama que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. La Comissió Europea diu que tot plegat perjudica la salut dels infants, però també la dels adults.
0: I a la cultura, atenció, perquè han tornat uns vells coneguts. Això que sentiu és Foreign Tongues, el nou disc dels Stones.
2: És el 25è àlbum d'estudi del mític grup. El primer en 3 anys inclou col·laboracions de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre altres. També alguna gravació del bateria del grup Charlie Watts, mort el 2021. El líder de la banda, Mick Jagger, de 82 anys, ha dit que esperen fer gira.
0: Faltem 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: França es classifica per les semifinals del Mundial i s'enfrontarà al guanyador del partit que avui juguen Espanya i Bèlgica.
7: Un partit que comença a les 9 de la nit. Espanya buscarà ser a les semifinals, en principi amb 4 jugadors del Barça a l'11 titular, Lamine Cubarsí, Pedri Olmo, a més el català Cucurella. L'Arsenal confirma el fitxatge de l'exblaugrana Ona Batlle. El Tour avui setena etapa, amb Tadej Pogačar que surt líder, i en bàsquet es confirma el que avançava mai al Catalunya migdia. El Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el contracte 4 temporades més.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora retencions en diversos punts. Destaca la P7 de Cerdanyola a Barberà i a Granollers en sentit nord i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. A la 2 a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. Hi ha retencions per un accident que talla un carril. C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma, tot cap al nus de la Trinitat, i també molta densitat ja a les dues rondes en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I avui saludem el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Em fa calor, però potser una mica menys que ahir.
10: Oi, correcte. I a més encara en farà una miqueta menys aquest dissabte. Les temperatures no és que es normalitzin, però sí que seran menys exigents i sobretot les nits es podran dormir una miqueta millor. Tot plegat a l'espera d'una nova onada de calor que arribarà la setmana vinent, sembla, entre dimarts i dimecres tindrem el pic màxim. Però de moment tenim aquest cap de setmana amb temperatures més normals, relativament més baixes i també un descens en el perill d'incendi. Tot i que no podem abaixar la guàrdia, però almenys tot plegat sembla que pinta una miqueta millor.
0: Doncs ho haurem d'aprofitar. Gràcies, Tomàs, bon dia.
10: Bon cap de setmana.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Almenys 12 persones han mort i 23 més estan il·localitzables en l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, aquesta matinada. A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells de gravetat, segons l'últim balanç oficial. El foc continua sense control i hi ha 500 efectius entre bombers i militars intentant controlar les flames que ja han cremat més de 3.000 hectàrees. Moltes de les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per vies alternatives. No es va activar en cap moment el sistema d'avisos S-Alert per advertir la població afectada. La caiguda d'un cable elèctric s'apunta clarament com el possible origen del foc. Fa uns moments ha comparegut el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, al mateix epicentre de la tragèdia, a Turre, a Almeria. Enviada especial allà a Almeria, Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia, les dades oficials parlen d'aquestes 12 víctimes mortals, 23 desapareguts, que per ara no han pogut localitzar. El foc va començar a la pedania de Bedar, un municipi amb la majoria de residents estrangers, molts britànics. Els equips d'emergències pentinen la zona ja extingida del foc per intentar localitzar aquesta vintena de persones. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, actualitzava ara fa uns moments la situació.
4: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
3: El foc ha cremat més de 3.000 hectàrees, afecta una zona de barrancs i amb cases disseminades, i això complica les tasques dels 500 efectius que hi treballen. Antonio Sanz és el conseller andalús d'emergències.
11: Un incendio muy complicado porque, aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, es la multitud de diseminados, que lógicamente dentro de toda la masa forestal pues hay casas por todos los sitios, ¿no? O alojamientos por todos los sitios, y eso, bueno, pues evidentemente complica la situación.
3: El sistema d'alerta als mòbils, l'S-Alert, no es va enviar i les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per carreteres secundàries. Vivien en cases aïllades, segons l'alcalde de Bedar, Ángel Collado, que les avisava porta per porta.
12: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, unos de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
3: Hi ha prop d'un miler de persones evacuades, reubicades en poliesportius, i la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres d'ADN i agilitzar així les identificacions. Sobre la causa de l'incendi s'investiga, però podria ser provocat per la caiguda d'un cable elèctric.
0: Això a Almeria. Mentrestant, a Catalunya, el govern atribueix a la gestió forestal que s'ha fet els últims 8 anys a les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees en l'incendi del cap de setmana passat. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i per evitar que el balanç fos més desastrós, Montse Poblet.
13: L'incendi de les Gavarres ho tenia tot per ser més gran, però el massís ja fa 8 anys que s'hi treballa per dibuixar punts estratègics de gestió, indrets preparats preparats perquè s'hi pugui actuar i modificar el comportament dels focs. La retirada de 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques plenes, ha estat un dels factors que, segons els bombers, han permès frenar el desastre. Però aquest no és l'únic exemple que posa el govern de com la gestió del territori ha ajudat en els focs dels últims dies. Tamara García, directora de Prevenció dels Bombers, subratllava el paper dels camps de cultiu a l'incendi del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp.
14: Sense aquestes vinyes hagués entrat fora de la capacitat d'extinció, com a mínim fins a les 9 del vespre, i això vol dir que l'escala de l'incendi hagués pogut passar a un potencial de 10.000 hectàrees.
13: I encara un altre exemple. La urbanització La Garriga, La Noia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins, però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i mantingudes ho van impedir. Jaume Minguell, director general de Boscos, ho compara amb el paper del cinturó de seguretat quan som al cotxe.
15: Sabem que si correm molt i tenim el pitjor dels accidents, no ens servirà de res. Però en la majoria de casos ens salva vides. Doncs aquesta és l'estratègia de franges.
13: Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen les franges fetes o en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, al Vallès Occidental, n'és una. Allà els bombers van dir que si el foc hi arribava no podrien salvar les cases.
0: Amb episodis d'incendis com el que estem vivint, s'exceptuen sempre les especulacions de molta gent que sovint sospita que tants incendis, i tots de manera simultània, no poden ser casuals i que són provocats. Carlos Baraibar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Els incendis que estem vivint aquests dies a Catalunya són provocats?
16: N'hi ha alguns que sí. De fet, el 16% dels incendis que s'han declarat aquest any són provocats, per bé que la causa principal, amb molta diferència, és els accidents i les negligències, un 52%. Al darrer lloc, i molt a prop dels provocats, hi ha les causes naturals. Ara bé, el relat que acompanya el dubte sobre qui ha provocat els focs sí que és fals. S'insinua que es poden haver provocat incendis per aprofitar el terreny cremat, doncs per fer-hi cases o per posar-hi plaques solars o molins de vent. Això no és cert perquè, entre altres coses, la llei de terrenys forestals impedeix requalificar i reutilitzar aquests terrenys per altres coses fins al cap de 30 anys.
0: Un altre mantra, quan hi ha focs, és que no es gasta prou diners en prevenció i en extinció. Sobre això què podem dir-hi?
16: Doncs que depèn de com vulguem mirar les dades. Si mirem el que s'hi va gastar el 2025 la Generalitat, són 316 milions d'euros. Això seria menys de l'1% del pressupost de la Generalitat, però també es pot mirar que, després de tocar fons amb les retallades del 2014, aquesta despesa ha anat augmentant amb governs de diversos colors polítics i que ara és més del doble que fa 12 anys.
0: I finalment hi ha la sensació que som en un estiu difícil i dels pitjors pel que fa als focs. Les dades confirmen que estem en un estiu especialment complicat?
16: És un any dolent, però de moment no dels pitjors, perquè ens en fem una idea. Fins ara s'han cremat unes 2.700 hectàrees i el 2019, per exemple, ja en portàvem 4.600. Una cosa que pot haver contribuït al fet que tots plegats tinguem la sensació que la campanya és complicada són els S-Alert. Se n'han enviat 47 per focs des del mes de juny, quan en tot l'any passat només se'n van enviar 35.
0: Un S-Alert que no ha funcionat, que no s'ha enviat en aquest incendi d'Almeria amb el que començàvem a Catalunya migdia. Carlos Baraibar, gràcies, bona tarda.
16: Adéu, bona tarda.
0: Més coses. S'allarga l'evacuació dels veïns de les finques afectades per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona. Avui se'ls ha dit que no podran tornar a casa seva fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Per seguretat, s'analitzarà el subsol de cada finca per certificar que no hi ha moviment, Joan Garcia.
17: No serà, doncs, a partir de demà i farà falta com a mínim una setmana més. Els mesuraments de les cases i dels terrenys en superfície, fet fins ara, donen resultats estables, però en funció de la directiva de màxima seguretat, abans d'autoritzar el retorn dels veïns, s'analitzarà també l'estat del subsol de les finques afectades. Així ho ha explicat el director d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
18: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
17: L'Ajuntament manté l'atenció als afectats al Centre Cívic de Vila Florida i avaluarà amb el Gremi d'Hotels necessitats de reallotjament. En David Aire, que té un centre de ioga davant la pizzeria on hi ha hagut l'esvoranc, ens ha explicat les sensacions que té el veïnat 3 dies després de l'esfondrament.
19: Sembla que estiguin fent una bona resposta, no?, als operaris, però bé, la gent està una mica espantada,
17: I mentrestant, la tuneladora avança a una velocitat mínima, arribarà els pròxims dies a l'estació de Putxet dels Ferrocarrils de la Generalitat, on hi haurà un intercanviador amb la línia 9 i aquí farà una aturada de manteniment que ja estava prevista.
0: Més coses. coses. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona és la nota de tall més alta de la universitat i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques després de 14 anys de lideratge d'aquest últim. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau que tingui una nota de tall de 13. 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la seva primera opció demanada, Sara Canyeter.
20: Sí, més enllà d'aquests dobles graus, a la resta de graus encapçala la llista de notes més altes Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la Universitat Politècnica de Catalunya i entre els 10 primers llocs també hi trobem Medicina a 4 universitats, Matemàtiques de la Universitat Politècnica i destaca Odontologia a la UB que entra a la llista en aquest top 10. A la majoria d'aquests graus la nota de tall ha baixat unes dècimes respecte al curs passat.
0: Aquí has repassat les notes de tall més altes, però quins són els estudis que més alumnes demanen?
20: Doncs mira, encapçala la llista un clàssic. Medicina és la carrera que més estudiants volen estudiar. També hi ha altres habituals, administració i direcció d'empreses, psicologia o dret. I destaca farmàcia, que entra en aquesta llista dels 10 graus que aquest any més han sol·licitat. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció, 8 de cada 10 ja se'ls ha assignat una plaça.
0: La campanya Ni un minut més, impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària. Una xifra, però, que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat. Mònica Mas, bon dia.
21: Bon dia. Sí, es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya i les vagues han afectat el 2% d'aquestes operacions i que, si es manté fins a final d'any, podria arribar al 15%.
22: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques. Això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
21: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya creu que és una xifra insuficient. Sentim Xavier Lleonar.
23: En el millor dels casos cal pensar que estan desconnectats de la realitat, la qual cosa és molt trista, i en el pitjor dels casos és que menteixen deliberadament per intentar amagar un problema que tenen a sobre la taula.
21: Pel que fa a la negociació del conflicte, les posicions continuen allunyades, però el Departament de Salut assegura que està disposat a acabar amb les guàrdies de 24 hores tal com reclamen els sindicats, però el director del CatSalut creu que no tots ho volen.
22: Hi ha professionals que no volen canviar aquest model i així ens ho han manifestat. Una guàrdia de 24 hores es paga més de 1.000 euros.
21: A la tardor, Metges de Catalunya continuarà amb la campanya Ni un minut més.
0: La Comissió Europea exigeix canvis a Instagram i a Facebook perquè les seves aplicacions siguin menys addictives si no volen arriscar-se a pagar una multa milionària. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i acusa el gegant tecnològic Meta, que és propietari de les dues plataformes, de vulnerar així la Llei Europea de Serveis Digitals. Brussel·les, Bruno Forté, Amires, bon dia.
6: Hola, bon dia. La Comissió Europea vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i vol que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. Tot plegat augmenta el risc d'enganxar-se a Instagram i Facebook, tant per als adults com, sobretot, per als infants, tal com ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
24: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes, les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
6: I un altre problema, diu la comissió, és que ara mateix els controls parentals per als més menuts no funcionen i els adults tampoc tenen eines efectives per mirar d'autocontrolar-se. Instagram i Facebook ofereixen la possibilitat de bloquejar l'aplicació quan se supera un cert límit de temps d'ús, però l'usuari pot desactivar-ho amb molta facilitat. Per això, Brussel·les els dona ara un temps per fer canvis i si tot i així el govern comunitari creu que no n'hi ha prou, l'empresa Meta, la matriu d'Instagram i Facebook, s'exposarà a una multa que pot arribar a equivaler al 6% de la seva facturació anual arreu del món.
0: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Tranquil·litat a les últimes hores a l'Orient Mitjà, on no s'han registrat hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Després de 2 dies d'intercanvi de foc, les dues parts han fet una desescalada. De tota manera, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz ha tornat a reduir-se, Albert Manyà.
1: Els estats, les navilieres i les asseguradores estan molt pendents de com evoluciona la situació. La tensió viscuda amb atacs contra vaixells comercials fa desaconsellar la ruta i alguns opten per passar de nit i amb els sistemes de rastreig apagats per intentar passar desapercebuts. Els analistes destaquen que els darrers atacs els han rebut els vaixells que han passat a prop de la costa d'Oman, cosa que pot fer que a partir d'ara passin més a prop de l'Iran. En tot cas, el trànsit de vaixells en les dues últimes setmanes havia assolit el nivell més alt des de principis de la guerra, uns 40 de mitjana, lluny dels 125-140 previs al conflicte. Ara el creuen entre 15 i 20 aproximadament. L'endemà de l'enterrament del líder suprem assassinat, Ali Khamenei, després de 6 dies de funerals en què 43 milions de persones hi han pres part, segons els mitjans oficials del règim, les autoritats han advertit que si s'ataquen infraestructures hi haurà represàlies contra Israel.
0: I atenció a aquesta història. Una nena palestina de només 2 anys serà operada els pròxims mesos del cor a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La criatura ha ingressat al centre en el marc d'una operació humanitària que ha permès evacuar 20 menors palestins de la franja.
1: Van sortir fa uns dies amb els seus familiars en un avió militar a través de Jordània en una acció coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i la Comissió Europea i seran atesos en diversos hospitals de l'estat espanyol. En el cas de la nena tractada aquí, el cap de cardiologia pediàtrica de Vall d'Hebron, Ferran Rosés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio com està.
2: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
1: En els últims 2 anys, prop de 150 menors palestins han participat en aquest programa.
0: Passen 21 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia. BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
7: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre alhora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
25: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
29: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
30: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
31: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
32: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
33: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
34: El 90% de la població vive en la pobresa.
35: El comunisme és una misèria, oi?
30: 30 minuts. Cuba, la fi de l'utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Les vendes del grup automobilístic Volkswagen han caigut un 6% durant la primera meitat de l'any. Les dades són les primeres meitats de l'any. La companyia rebaixarà un 25% de l'economia de rebaixar-se. No ha concretat com ho farà ni quines afectacions tindrà o si hi haurà repercussions, per exemple, a SEAT. Algunes informacions periodístiques parlen de la supressió de 100.000 llocs de treball. Berlín, Jordi Regàs.
3: Bon dia. El grup Volkswagen reduirà la seva producció dels actuals 12 milions de vehicles a 9. Aquesta és la principal decisió que es va fer pública ahir, després d'hores de reunió del Consell de Supervisió amb la direcció de l'empresa. Volkswagen també ha anunciat que reduirà el nombre de models que ofereix actualment i els deixarà en la meitat. El conseller delegat del grup Volkswagen, Oliver Blume, ho ha justificat en un vídeo comunicat.
4: Reduïm la complexitat, focalitzem les nostres tecnologies, avancem en l'adaptació del desenvolupament dels productes i de la producció als diferents mercats regionals, reduïm les sobrecapacitats, ens centrem en la producció de vehicles i primem la nostra estructura.
3: Del que no es parla en el comunicat de l'empresa és de llocs de treball ni del tancament de fàbriques. Sembla clar, però, que si es planteja produir un 25% menys de cotxes, algun ajust serà necessari. La decisió alemanya es creu que arribarà aviat, però abans han de tornar a negociar l'empresa, el Land de la Baixa Saxònia, que té el 20% de les accions, els sindicats i el propi govern federal.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant del jutge haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat durant la pandèmia i vincula els retards a problemes administratius i logístics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. Des del primer minut, Vergés ha anat de cara a barraca i en resposta al seu advocat volia esvair dubtes.
10: ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
11: No, mai.
9: I després ha sostingut davant la Fiscalia que les ordres de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant de cap altre col·lectiu venien directament del Ministeri de Sanitat.
12: La decisió fue suya, fue colegiada.
13: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
9: Tant Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, han afegit que la vacunació als cossos estatals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se a les seves dependències i això va complicar tota la logística.
14: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
9: Després de les declaracions dels acusats, dilluns serà el torn de les conclusions de les parts i el judici quedarà vist per sentència.
0: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Leire Díez ha imputat l'expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE, Juan Manuel Serrano. També ordena buidar-li el mòbil per rastrejar converses i saber si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia, Serrano. Estava sota la lupa de l'UCO i anticorrupció, que ja havia demanat al jutge fer aquest pas. Santiago Pedraza ordena clonar-li el telèfon per enfortir la seva tesi, que Serrano va col·locar Leire Díez a Correus perquè els ajudés a influir en contractes d'empreses participades per la CEPI, però també per saber quin paper va jugar amb Díez i el seu entorn per torpedinar les causes judicials que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. És clau, diu el jutge, la reunió que Serrano va tenir a la seu del PSOE mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió, diu el jutge, Díez va oferir àudios i material per frenar causes judicials i assenyala que Díez i Serrano van parlar molt després de la trobada. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del telèfon de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui s'hi manté imputada i cita com a testimonis dues treballadores més del partit, a qui demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano i Leire Díez.
0: El president de la Conferència Episcopal Espanyola intenta matisar aquestes paraules que hi van encendre la polèmica amb el govern espanyol.
16: Cuando un estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
0: Luis Argüello es pregunta per què a la Moncloa s'han donat per al·ludits, perquè assegura que es referia al conjunt dels ciutadans espanyols. El govern espanyol, en canvi, li retreuen unes declaracions que consideren ofensives i li reclamen unes disculpes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Bon dia. Luis Argüello reconeix que les seues paraules no van ser afortunades, però les enmarca en una xerrada acadèmica i diu que s'han desenfocat. Assegura que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que referia als ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
2: Hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
1: El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a ministres que, com Félix Bolaños, s'han queixat de les seues paraules o que, com Margarita Robles, li han exigit una disculpa. Són declaracions a la cadena SER.
5: Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
1: Argüello també ha respost a la carta que li va enviar Bolaños i en què el ministre li pregunta què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. Diu Argüello que seria fals i profundament injust perquè l'Església ja ha assumit responsabilitats.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Collboni guanyaria les eleccions a Barcelona segons el baròmetre de l'Ajuntament. El PSC milloraria resultats, però notaria l'alè d'Esquerra Republicana, que s'acostaria als seus millors registres i quedaria només 2 punts de Collboni. Aliança Catalana entraria amb força a l'Ajuntament i Junts, en canvi, s'enfonsaria en Escura.
6: Doncs sí, el PSC creix. Jaume Collboni tornaria a guanyar les eleccions amb un 13% dels vots. L'esquerra de l'Hisenda Alemany li trepitja els talons, obtindria només 2 punts menys i se situaria en segona posició. Els comuns de Gerard Pisarello es mantenen en la tercera posició, tot i que perdrien més de la meitat del suport. Aliança Catalana irrompria el consistori com a quarta força i se situaria per davant del PP, de Vox i de Junts. De fet, els de Jordi Martí caurien de la primera a la sisena força. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens a l'extrema dreta.
7: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
6: Elisenda Alemany és la líder més ben venuda, més ben valorada, i és l'única líder que aprova juntament amb l'alcalde Jaume Collboni i el líder de Junts Jordi Martí. L'habitatge i l'inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins. Els segueixen molt de lluny els problemes associats a la immigració, al turisme i la neteja, que cau fins a la cinquena preocupació.
0: Doncs precisament de cara a aquestes pròximes eleccions municipals, que són d'aquí un any, Vox vol captar vots del PSC el maig vinent en aquestes eleccions per créixer l'àrea metropolitana. El partit d'extrema dreta busca aprofitar la debilitat de Pedro Sánchez de la Moncloa per millorar resultats a la capital catalana i la rodalia, on ja concentren la major part dels seus votants i on Aliança Catalana tindrà més complicat i rompre amb força. Àlex Giral Robert.
8: La formació ultra vol treure rèdit de la fragilitat del govern espanyol en vies d'atac com la causa contra Zapatero i missatges per captar el vot antiimmigració. Per això insistiran molt a culpar el PSOE de trair Espanya i ho combinaran amb les habituals crides a la seguretat als barris. Segons fonts del partit consultades per aquesta emissora, els programes municipals incorporaran la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics. Així, l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i la segona corona metropolitanes, on el 2023 van aconseguir 80 dels 120 regidors que tenen a Catalunya, i també l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Els de Santiago Abascal ja han buscat encendre els ànims a les grans ciutats d'aquesta zona quan ha sorgit algun conflicte vinculat amb immigrants. Una aposta que el líder de Vox a Catalunya i número 2 de Abascal, Ignacio Garriga, no amaga.
11: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promeses incumplidas.
8: Per tot plegat, preveuen registrar candidatures a unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Llistes continuistes que no tenen cap pressa a presentar pel poc pes dels candidats en comparació amb el de la marca. Des de les files de Vox, a més, no contemplen que l'aparició d'Aliança al panorama municipal frustri la seva estratègia. Sí que tenen assumit, però, que una part important del vot en zones com la Catalunya Central anirà ara a parar al partit de Sílvia Orriols.
0: Unió de Pagesos ha fet avui una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que pateixen els viticultors. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
17: Unió de Pagesos està satisfeta de com ha anat aquesta marxa que han fet per aconseguir el suport dels elaboradors de vi i cava a la seva demanda d'eliminar part d'aquesta oferta excessiva de raïm i vi que hi ha aquest any. David Cendra, cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
18: El que han fet avui és que aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebi uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
17: Els cellers elaboradors de l'AECAVA i l'associació vinícola creuen que s'ha de parlar de com fer-ho perquè l'arrencada de vinya, si es fa, no suposi un fre en el futur. Joaquim Toses i Toni Cruces.
19: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda i fins que això no es vagi assentant serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
20: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. Arrencar vol dir que no siguin productives durant un temps.
17: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tant raïm com sembla i que cal parlar de l'equilibri entre oferta i demanda. Joan Gené, director.
21: Hem d'esperar a saber quina és la dimensió exacta del tema. Estudiarem què es pot fer i estarem al seu costat.
17: El Gremi de la Pagesia Catalana ha lamentat no haver estat informat ni convidat a aquesta mobilització.
0: Doncs sobre això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm sobrant.
22: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisi, que vol dir quan sobra raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda, comencem el temps dedicat a la cultura amb els incombustibles Rolling Stones, que tornen a treure la llengua i avui publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. Que es titula Foreign Tongues. Inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country, Montse Mas.
23: L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions de estrelles com Paul McCartney o Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar abans d'ahir a Londres el llançament d'aquest àlbum il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.
0: I no uns incombustibles, algú molt jove que també fa música.
24: Un cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
0: És el Naïm Ska, que ha revolucionat les xarxes amb les seves reinterpretacions del cançoner popular català. Avui fa el salt definitiu a les plataformes digitals de la mà de Halley Records i publica les seves primeres 5 cançons com aquesta, El cargol ja no treu banya, Montse Camps.
23: Sí, altres són En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans. Cançons que s'han convertit en virals en les quals l'artista català d'origen marroquí fa servir l'humor per fer crítica social amb un missatge contra la xenofòbia, com explica Catalunya Ràdio.
25: Fer del racisme, la gent quan veuen que t'ho prens malament i a vegades amb la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre, no tenen res a respondre. Jo penso que la millor eina és prendre-ho tot amb humor.
23: Naïm Esmaili va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els seus amics. Acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos que tenen més d'un milió de reproduccions. Ara acaba de fer el seu primer directe al Festival Canet Rock. Al setembre començarà una petita gira i al març de l'any que ve actuarà a la Sala Apolo de Barcelona.
0: I ara, cinema. I know a girl from an island. El remake de Baiana, amb actors reals, encapçala les estrenes de cinema d'aquesta setmana. Arriba acompanyada d'una nova producció de Santiago Segura, Haciendo Amigos. Tant Disney com Santiago Segura demostren que només fan cinema per fer diners. La nova Baiana torna a ser una còpia exacta, però sense ànima de l'original. L'únic al·licient és veure com The Rock gestiona la seva llarga perruca. El mateix passa amb Haciendo Amigos, on els protagonistes, uns pèssims, Antonio Resines i Kim Gutiérrez, són els lladres de poca volada que s'amaguen de la policia en un casal per persones amb discapacitat intel·lectual. És una pel·lícula dirigida i ridícula i indigna que fa enyorar la fantàstica Campeones. Tot això m'ho diu el Marc Garriga, però jo no les he vistes.
3: Això és el que passa amb aquestes dues estrenes, dues de les estrenes principals de la setmana. Això no vol dir que no hi hagi bon cinema d'estrena. La joia de la setmana és Andy, del català Roman Parrado, un magnífic exemple de cinema social que narra de forma concisa i gens condescendent el calvari de dos nens que intenten travessar la frontera de Mèxic amb els Estats Units. I també val la pena Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una cinta d'animació que explica la història no prou coneguda del vaixell noliejat pel poeta Pablo Neruda per evacuar més de 2.000 exiliats espanyols cap a Xile després de la Guerra Civil. És la prova que les pel·lícules de dibuixos també poden ser enlluernadorament educatives. Completen les novetats el consistent melodrama irlandès A 500 milles de casa, la inquietant cinta alemanya Mariel lo sabe todo, la conmovedora pel·lícula japonesa Un taxi en Tòquio o l'hipnòtic film argentí Les Corrientes.
0: I una última cosa. Aquests que sentim, de cors, però també Mònica Naranjo o Sopa de Cabra, són alguns dels caps de cartell del Festival de Portaferrada Occident que comença aquesta nit. El concert inaugural serà el del reconegut músic Jordi Savall. Es podrà sentir en un escenari que recupera l'espai Port. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
4: El festival presenta un cartell ple d'estils diferents, des de Mònica Naranjo i David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn. Entre els noms internacionals destaca la banda irlandesa The Corrs en el seu únic concert a Catalunya aquest estiu. Per a la inauguració s'estrenarà una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seda del mestre Jordi Savall, que junta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del Portaferrada, Albert Mallol.
10: És el primer cop que hi presenta els dos conceptes, aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Portaferrada.
4: El Portaferrada se celebrarà fins al 20 d'agost.
0: Catalunya migdia. 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Avui coneixerem el rival de França a les semifinals del Mundial.
12: Que sortirà de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 de la nit.

0: El Mundial França va superar ahir a la nit 2-0 al Marroc i ja és a les semifinals i avui, com dèiem, tindrem el segon semifinalista del Mundial. Nit a jugar el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica, els espanyols que no arriben a una semifinals d'un Mundial des del 2010, quan van guanyar la Copa del Món, mentre que els belgues van ser semifinalistes en el Mundial del 2018. I avui quin partit s'espera a Los Angeles, Roger Bosà?
1: Doncs un partit segurament trampa i gens fàcil per la selecció espanyola, tot i que és veritat que la victòria contra Portugal doncs, va reforçar la confiança i també l'autoestima d'Espanya, que és favorita en aquesta eliminatòria contra Bèlgica. A la concentració es respira una barreja de confiança i prudència i el que sembla segur, com diu el seleccionador Luis de la Fuente, és que aquí ningú pensa en la possible semifinal contra França.
2: Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Sino hasta que no pasemos, si pasamos hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica, empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
1: Està previst que De La Fuente repeteixi l'11 dels últims dos partits, per tant, del Barça es mantindrien Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine. El seleccionador espanyol creu que Bèlgica és el rival més difícil que s'hauran trobat fins ara. Ahir, en aquesta prèvia, també va defensar Pedri, que ell mateix va dir que contra Portugal no havia fet ni molt menys el seu millor partit. Diu De La Fuente que tindrà partits més o menys lluïts, però que Pedri sempre està bé, i insisteix que la millor versió de Lamine Yamal està per arribar i espera que sigui avui contra Bèlgica. A la selecció belga ha fet 3 gols i els ha fet tots des de la banqueta Romelu Lukaku, que està convençut que per guanyar avui han de fer el millor dels partits.
3: Para nosotros es muy importante jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
1: I no és tan golejador Gavi, el jugador del Barça, que en les últimes hores ens ha deixat un moment divertit quan ha explicat que somia a marcar el gol de la final i que se l'imagina així.
4: No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero, no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea, da igual.
1: Per cert, que Espanya ahir va assajar els penals. La selecció espanyola, per tant, preparada també per aquest possible escenari en aquest partit que començarà a les 9 i que es torna a jugar aquí a Los Angeles, igual que els setzens de final contra Àustria.
0: I d'aquest partit sortirà el rival de França a les semifinals. Kylian Mbappé va ser el protagonista de la classificació de França per aquestes semifinals.
5: Rabiot avec Désiré Doué qui parvient a donner ce ballon a Kylian Mbappé!

0: I va ser protagonista Kylian Mbappé, primer perquè va fallar un penal, però després també va fer un gol i una més a més va acabar el partit amb una possible lesió del davanter francès del Madrid, Arbusà.
1: Està bé, eh? En principi no és res, només són molèsties del turmell, el van canviar per precaució després d'un cop i després d'aquesta victòria clara i merescuda de la selecció francesa que va ser molt superior al Marroc ja des d'un bon inici i que compta assoleix per primera vegada la seva tercera semifinal consecutiva en un Mundial. Ahir gols d'Mbappé i Dembélé, el 60 i el 66, i això que, com dius, a la primera part Mbappé va fallar el penal, el va aturar Bono, l'ex del Girona, però això no va afectar especialment el jugador del Madrid, el crac del Madrid, que va fer un golaç en l'interior a l'escaire quan no hi havia forat per fer l'1-0 i el seu vuitè gol, que l'empata ara mateix amb Leo Messi. Aquest és el protagonista, Kylian Mbappé, designat millor jugador del partit, ahir parlant de la importància de guanyar.
2: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
1: Insistim que Mbappé està bé, que en principi podrà arribar a les semifinals. Classificada França, que espera rival, o Espanyol-Bèlgica, mentre que el Marroc s'acomiada aquí d'aquest Mundial en què no ha pogut igualar el que va fer en l'últim Mundial, arribant a semifinals, però que marxa amb molt bones sensacions.
0: I malauradament a les celebracions que s'han produït a França aquesta matinada ha mort una noia de 17 anys. La seguidora francesa es va enfilar un camió en marxa en una caravana de cotxes que celebraven el 2-0 de França.

0: Doncs aquest cap de setmana es configurarà la segona semifinal del Mundial. Demà Noruega vol seguir fent història contra Anglaterra i diumenge a la matinada la selecció argentina s'enfrontarà a Suïssa, Montserrat.
1: L'Argentina i el futbol és un binomi apassionat, esbojarrat, que arriba fins a límits insospitats. I ara els argentins apel·len al cor per accedir als quarts de final.
2: Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
3: Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco.
2: En los primeros momentos del infarto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
4: Y lo deja para Leo, la mete sobre el lindo centro, está...
1: Al vídeo de la selecció argentina es veu un cardiòleg famós del país parlant d'un infart de cor amb imatges de la remuntada agònica de l'Argentina contra Egipte als vuitens. Leo Messi, amb 8 gols, empatat en Mbappé com a màxim golejador del Mundial, no vol dir adéu al Mundial. Diumenge a les 3 de la matinada jugaran contra Suïssa a Kansas. Scaloni no ha volgut ensenyar cartes i l'últim entrenament ha estat a porta tancada. L'equip argentí manté el ritual de fer un asado abans de cada partit, com van fer al Mundial de Qatar, on van ser campions. Unes hores abans, demà, a les 11 de la nit, Noruega juga per primer cop en quarts d'un Mundial contra Anglaterra, que suma 10 participacions en aquesta eliminatòria. Nascut a Anglaterra, Erling Haaland, el davanter noruec del City, va deixar el país amb 3 anys i mig. Podria haver triat jugar amb la selecció anglesa, però ell se sent plenament noruec. Un Haaland que des del tercer lloc del rànquing també competeix per ser la bota d'or del Mundial.
5: Let's be honest, 7 goals.

0: El dia de dilluns a divendres a les 7 al Tot Costa i a la nit a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. L'Arsenal femení ha fet oficial el que era un secret de domini públic. El fitxatge dona Batlle, Marcos García.
1: De les quatre sortides del Barça ja sabem que Alexia jugarà al London City, Ona jugarà a l'Arsenal i cal confirmar el destí de Mapi León i també de Salma Parayuelo. Ona Batlle, fins ara lateral dreta del Barça, ja és jugadora de l'Arsenal.
2: It's one of the biggest clubs in Europe, or not to say.
3: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. La manera de jugar aquí és com vull jugar. Crec que la lliga anglesa és la millor lliga.
2: In England it's, I think, the best league.
1: Encara la Lliga F, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, té 23 anys, arriba del Granada i signa amb l'Espanyol per una temporada.
0: Seguim parlant de futbol. A segona divisió, tant el Girona com el Sabadell han començat aquesta setmana la pretemporada. Els gironins amb un nou tècnic, el fins ara entrenador del filial Quique Álvarez, que avui ha parlat dels objectius en una entrevista als mitjans del club, Pau del Serra.
4: Quique Álvarez ha recordat, com ja va fer el dia de la seva presentació, que no li agradaria que s'establissin comparacions amb Mitchell, amb el qual té una gran relació, ha dit. Reconeix que serà una pretemporada difícil perquè, per una banda, hi ha jugadors que poden marxar i d'altres que encara han d'acabar de pair el descens, però que està convençut que tindran un bon equip. I té molt clar quin és l'objectiu. Clarament, tornar a primera divisió.
5: No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera. Per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom, jo el primer, que jo ja ho sé, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
4: D'altra banda, el Sabadell va anunciar ahir al vespre la quarta incorporació de cara a la pròxima temporada. Parlem del migcampista català de 26 anys, Òscar Sanz, que arriba procedent del Nàstic de Tarragona.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. El Tour de França està pràcticament sentenciat.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Programa PAMS, avui setena etapa d'aquest tour. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Mira, ara mateix s'estan intentant formar algunes fugues, s'estan llançant alguns atacs des del pilot. Per davant, dos corredors en solitari, el ciclista del Caja Rural, Jacobo Trouba, i el francès Baptiste Weisstrofa, que torna a ser protagonista. Encara queda moltíssim, eh? Tres quartes parts de l'etapa, una etapa plana. Aquests dos homes fugats tenen mig minut respecte del gran grup.
0: I Tadej Pogačar, que torna a ser el mallot groc del tour, ahir ja ens ho deies, Isaac, li queda molt bé aquest color a Tadej Pogačar, després d'una exhibició que va fer el Tourmalet com a protagonista.
1: Sembla gairebé que porti el seu nom al mallot groc. Pogačar va guanyar l'etapa i es va situar, com deies, com a nou líder. Ahir va atacar 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet, se'n va anar sol, i el cim li treia 30 segons a Vingegaard. El descens va ampliar l'avantatge i ho va culminar en l'últim port, a Gavarnie, un de segona categoria, fins a treure-li 2:38 al danès, segon de l'etapa. Pogačar va completar en solitari gairebé 40 quilòmetres i va marcar un nou rècord en l'ascensió al Tourmalet, però també en el descens. Ha guanyat ja 23 etapes al Tour i ell mateix situa la d'ahir al seu top 5 particular. Ara bé, com es gesten exhibicions com la d'ahir?
2: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
1: Com deies, Pogačar ha deixat el Tour pràcticament sentenciat. Ara li treu 2:42 a Vingegaard, segon. Tercer és el company d'equip de Pogačar, Isaac del Toro.
0: I l'etapa d'ahir, a més, va deixar altres víctimes.
1: Sí, el ritme de Pogačar va deixar descol·locats molts rivals. Només 23 ciclistes van arribar a menys de 10 minuts i, a la general, amb només 6 etapes, tan sols hi ha 14 corredors que es trobin a menys de 10 minuts de l'eslové. La destrossa va ser enorme. Thorsten Train, que va començar el dia com a mallot groc en gairebé 8 minuts sobre Pogačar, ahir va perdre 25, agreujats per una caiguda quan ja rodava molt lluny. Avui no ha pres la sortida per una fractura en una costella. Kian Aidebrox, l'aposta del Movistar, es va retirar ahir, malalt i ofegat per la calor i el ritme de Pogačar. I Evenepoel i Lipovic, companys d'equip, van acabar discutits perquè el belga acusa l'alemany de

0: ajudar-lo en la seva persecució a Tadej Pogacar.
1: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: Menys de 6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
3: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
10: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: En bàsquet, mentre el Barça mira de resoldre qui serà l'entrenador la propera temporada, viu també envoltat de rumors sobre quins jugadors acabaran arribant i quins no. Per ara, l'equip blaugrana en el que ha fet és tancar una renovació a Xivi Soler.
11: D'entrada, amb una renovació esperada, el Barça amplia el contracte de Joel Parra fins al 2030 després de Cans de Sirena, que situaven el jugador fora del club blaugrana. El club ha reaccionat i ha anunciat aquesta ampliació de contracte fins al 2030, on Joel Parra, que va ser un dels homes destacats sobretot en el tram final de la temporada passada, i continuarà vestint els colors blaugrana. Qui vestirà de verd i negre la temporada vinent serà Emir Suleimanovic, l'aler pivot bosnià. S'espera que aquesta tarda es faci el fitxatge oficial ja d'aquest nou reforç per la penya de cara a la temporada vinent, on encara hi ha moltes incògnites i alguns jugadors que han de solucionar el seu futur, com per exemple Ricky Rubio o Nicola Provitola. Els dos podrien coincidir la temporada vinent a la penya. I un altre canvi, en aquest cas no de jugador sinó de nom de club, és el Bàsquet Girona, que ha anunciat el seu principal naming sponsor serà l'empresa Fiat. El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, no dubtava qualificar aquesta notícia d'històrica.
12: És un moment històric per nosaltres i crec que Fiat, des del primer dia que nosaltres vam presentar el repte i el projecte, ha mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club, no només com a marca sinó també com a eina social.
11: Un acord amb Fiat passarà a dir-se Fiat Girona, que durarà les tres properes temporades amb opció d'ampliar-se una quarta.
2: En MotoGP, Marc Márquez, aquest cap de setmana la pressió de guanyar els 37 punts al Gran Premi d'Alemanya, que és el circuit on més vegades ha guanyat Damià Aguilar.
13: Si el Cota d'Austin ja ha guanyat 7 vegades, el Sachsenring en són 9. Una més i pot igualar el rècord de Giacomo Agostini al circuit d'Imatra, Finlàndia. Parlem de la classe reina. De moment, una caiguda a baixa velocitat ha fet que el tro de Cervera s'ho prengués amb calma i ha acabat el primer lliure a 51 mil·lèsimes del madrileny Raúl Fernández, pilot Aprilia. L'Aprilia i la Ducati poden tenir un bon duel aquest cap de setmana a Alemanya. D'entrada, no han estat ràpids ni el masegat Marco Bezzecchi ni el líder Jorge Martín. També Àlex Márquez s'ha mantingut entre els millors. Sisè, amb Alex Rins, setè i Maverick Viñales, onzè. Rins i Viñales cada cop més a prop de la confirmació que l'any que ve no seguiran a MotoGP. A les 3, sessió pràctics, la canvia 10 pilots a la Q2 i els altres 12 a la repesca.
2: I en tennis a Wimbledon, avui ha de quedar definida la final masculina. De fet, Audal, des de fa uns minuts que ja es juga la primera semifinal.
14: Sí, exacte, un partit que enfronta l'alemany Alexander Zverev, últim guanyador de Roland Garros, davant del britànic Arthur Ferry, la gran revelació del torneig, número 114 del món, i que ha arribat a les semifinals després de rebre una invitació del torneig per participar-hi. De moment, el primer set domina per 3-2 Zverev. Quan acabi aquesta primera semifinal, vindrà la segona, l'autèntic plat fort de la jornada, entre el número 1 mundial i guanyador de l'última edició de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner, i el serbi Novak Djokovic, guanyador 7 vegades de Wimbledon i el tenista masculí de tota la història que ha guanyat més partits en aquest torneig. D'altra banda, demà dissabte, final femenina, ja està definida, la disputaran dues tenistes txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova.
2: I amb què vols que acabem, Marcos?
15: Amb un apunt, samarreta de l'Espanyol, la segona ja presentada, vermella, amb les mànigues blanc i blaves, molt xula, reedició de la samarreta visitant de les temporades 86 a 93.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del Tot Costa, a les 11 al Club de la Mitjanit.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I hi pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: i Catalunya Ràdio.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
3: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell renovarà tota la senyalització turística per a vehicles i vianants. Els nous senyals volen servir per simplificar la informació i millorar la imatge de la ciutat. Es basaran en l'establiment d'itineraris clars i s'incorporarà la instal·lació de tòtems informatius i plafons. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat un conveni amb la Fundació Sant Hospital per a una actuació social del Pla de Barris. Es contractarà un equip d'intervenció comunitària amb l'objectiu de millorar la vida i la convivència al centre històric. La mesura tindrà una durada de 4 anys. Una acció que va tirar endavant el ple municipal amb 8 vots favorables provinents de l'equip de govern de Compromís i la CUP i 7 abstencions dels grups de Junts i Esquerra Republicana. La festa de Sant Cristòfol de la Seu d'Urgell celebra el centenari. El programa d'enguany recupera l'article de l'any 1926 que per primer cop feia ressò d'aquesta jornada. Els actes del cap de setmana inclouen la revetlla, jocs infantils, una missa, la benedicció d'automòbils i el concurs de vehicles engalanats. La campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a la Seu incorpora noves activitats. Aquest dissabte, a la piscina municipal, dues papallones entre mil i el centre Activa't coordinaran propostes familiars i un salt col·lectiu a l'aigua, que serà a les 12 del migdia. La jornada serveix per recaptar fons i divulgar la malaltia. La trobada amb els acordionistes del Pirineu reunirà músics de 13 països a l'Alt Urgell. La 51a edició del festival se celebrarà del 24 al 27 de juliol a Arsèguel, La Seu i Castellbò. Cati Plana s'estrena com a nova directora artística. Denunciat penalment un conductor per circular a 189 km per hora per la C-14 a Coll de Nargó. L'home doblava el límit permès en aquell tram, que és de 90 per hora. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit. I els Mossos d'Esquadra, que han retirat dos gossos aquest dimecres que havien accedit a l'N-260 a l'As. Els animals que s'havien escapat d'una masia van ser retornats a la seva propietària després de ser localitzats pels agents. D'altra banda, la policia i uns ciutadans van reanimar un ciclista després d'una aturada cardiorrespiratòria, en aquest cas també dimecres a Ger. Compromís ha presentat una moció per impulsar el trasllat del fons documental històric de l'Ajuntament de Peramola a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. La proposta també planteja iniciar els tràmits per elaborar un inventari actualitzat de la documentació i impulsar la seva preservació i digitalització mantenint la titularitat municipal. Aprovada la proposta d'ampliació d'espai protegit al Parc Nacional d'Aigües Tortes. La superfície inclosa creixeria les prop de 45.000 hectàrees i un 10% més que l'actual, amb l'aval de la Junta Rectora. El creixement es fa pel sud-est, incloent la Vall Fosca i el municipi de Sort. I el Pirineu, que ha rebut positivament la incorporació del free ride als Jocs d'hivern. El COI ha confirmat que l'esquí i l'snowboard fora pista esdevindran esport olímpic l'any 2030 als Alps francesos. Ordino Arcalís reivindica el seu paper en l'expansió d'aquesta modalitat després d'haver organitzat els primers mundials i d'haver acollit a la federació des de fa més de 10 anys. Fins aquí les notícies. Bona tarda.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: comença a viure.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-360617 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Córdoba.
1: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia.
2: Som a divendres 10 de juliol i us resumim les notícies més destacades dels darrers dies a La Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
3: Resum setmanal de les notícies de La Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu en 3 minuts.
2: La Seu d'Urgell serà un dels primers municipis de Catalunya on es construiran habitatges de lloguer públic assequible amb la nova fórmula de reserva de sòl. El projecte ha fet un pas definitiu amb la licitació de 111 pisos protegits que construirà, en aquest cas, l'empresa Landetic. És una parcel·la ubicada a l'Horta del Valira que l'Ajuntament té amb dos solars que van obtenir la resolució favorable d'inscripció a la primera convocatòria de la Generalitat. Aquesta planificació ha permès a la Seu formar part d'un primer paquet de 2.000 habitatges. El nou model es basa en una fórmula de dret de superfície o concessió per 75 anys. Amb aquest sistema es combina la iniciativa pública, en aquest cas de l'Ajuntament i la Generalitat, que porten el sòl i fixen les condicions, amb la capacitat operativa del sector privat, en aquest cas amb Landetic.
3: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
2: L'Ajuntament de la Seu, a través d'una subvenció del Pla de Barris, renovarà tota la senyalització urbana. Els nous senyals tindran una part específica per vehicles, però també una altra pensada per vianants. Des del consistori han assenyalat que després de més de 30 anys de la instal·lació de l'actual senyalització, cal aquesta adequació perquè, per exemple, avui es disposa de tecnologies com el GPS que ja ajuden els conductors a arribar a destinació. Es vol simplificar, doncs, els senyals i afegir-hi els recorreguts a peu. L'objectiu fonamental d'aquest ambiciós projecte és facilitar als conductors i vianants trobar de manera clara l'accés als diferents equipaments, serveis, llocs geogràfics i recursos turístics d'interès. L'Alt Urgell, especialment al sud de la comarca, es mantenen en alerta pel risc d'incendis. Des de ja fa uns dies hi ha perill extrem als municipis d'Oliana, Peramola i Bassella, i també en poblacions d'aquesta mateixa zona, les comarques veïnes del Solsonès, el Pallars Jussà i la Noguera. A Coll de Nargó i a Fígols i Alinyà hi ha risc molt alt, mentre que la Seu i tota la plana de l'Urgellet és elevat. A la resta del Pirineu també hi ha risc elevat al Pallars Sobirà, la Vall Fosca, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, i només es manté en perill moderat la Cerdanya, el Ripollès, la Vall d'Aran i alguns municipis del nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Aquest dimarts es van produir un conjunt d'incendis causats pels llamps al sud de l'Alt Urgell en una tempesta seca, tot i que per sort es van poder controlar a temps.
3: L'agenda del cap de setmana.
2: I de la gent desmentem que la festa de Sant Cristòfol de la Seu celebra el seu centenari. Aquest dissabte a la nit hi ha una arbella a la plaça dels Monges i diumenge la tradicional benedicció de cotxes i el concurs de vehicles engalanats. De la Seu, per l'Escola Folk del Pirineu, Arsegal ofereix aquest divendres i dissabte un concert i una masterclass sobre la música de Cap Verd. El compositor capverdià Tote Sabilinha ha fet una estada a la població i explicarà la tradició musical d'aquest arxipèlag de l'Atlàntic. I això és tot. Podeu trobar aquestes i d'altres notícies al web radioseu.cat. Bon cap de setmana.
1: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'En Sèrie en una setmana fatídica pel que fa als incendis, però amb bones propostes a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Ya sabes cómo somos. Podemos hablar de los demás. Entender lo que pasa por la cabeza de los demás.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la quarta temporada de Those Who Kill.
4: El fallecido era un miembro de una banda, Patrick Antonsen. Cumplió condena por homicidio imprudente con vehículo.
2: Torna aquest thriller de detectius en què, en aquesta ocasió, una criminòloga haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal. Junt amb el seu company, es faran càrrec del cas, mentre un exconvicte es veurà arrossegat de nou als seus antics hàbits delictius.
5: Suale, que este está bueno.
2: Des de dimecres a Netflix i escena, Salcedo, Cuero i Bugalú.
5: La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
2: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixarà impressionar fàcilment fins que les seves companyes doblen l'aposta amb drogues, alcohol i perill.
6: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
7: Fue a casa de la bruja.
8: En el bosque no hay ninguna bruja.
7: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
2: Encara des d'aquest dimecres i encara a Netflix també hi arriba No tengo miedo.
9: ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
10: ¿Eres un ángel?
2: Durant l'estiu de 1986, un nen de 10 anys descobreix l'aterrador secret que li mostra el costat més cruel i obscur dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
11: Es una entrada familiar.
12: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
11: Sí, pasad ya.
12: Vale, muchas gracias.
2: Més propostes des d'aquest dimecres a Apple TV i trobem la cinquena temporada de Ciclos.
13: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
14: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
2: Torna aquesta comèdia coral britànica protagonitzada i produïda per la nominada al BAFTA, Esther Smith, i el nominat a l'Actor Award, Rafe Spall.
15: Nicky está sintiendo pánico absoluto.
16: Y yo estoy estudiando trabajo social.
2: En aquesta entrega, els protagonistes hauran de fer front a que la mare biològica de la seva filla aparegui a la seva porta, creant un autèntic caos a la seva família.
17: Hey, Matt, you gonna wanna see this.
18: Is that my GTO? I built that thing 15 years ago.
2: I a Disney, la darrera proposta d'aquest dimecres, la segona temporada de Cambio de marxa.
19: I was 18. The double bird was how I ended all our conversations.
2: Torna aquesta sitcom protagonitzada per Tim Allen interpretant un vidu que té un taller de cotxes clàssics. Quan la seva filla, amb la que no té molta relació, va a viure amb ell, és quan comença la verdadera restauració.
20: Diga, senyor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
21: Una nueva vida para mi familia.
2: Dijous tornem a Netflix amb l'estrena de La Casa de la Pradera.
22: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
23: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa.
24: Y ellos te dirían lo mismo.
2: Nova adaptació televisiva de la icònica sèrie original dels 70 i a l'hora de l'obra dels llibres de Laura Ingalls Wilder. Les històries de l'escriptora les adapta ara Rebecca Sonnenschein com a guionista. I en aquest final de temporada de l'En Sèrie no volem acomiadar-nos sense destacar les estrenes de ficcions més destacades d'aquest final de 2025 i mitjans de 2026. Així que comencem el nostre rànquing.
25: Si no soy humana, ¿qué soy yo? Did you even
2: think about it? I ho fem amb Alien, Planeta Tierra, la proposta que ens portava Disney l'estiu passat.
26: Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo.
2: La sèrie ens situa uns 2 anys abans de la famosa Alien, el octavo passajero, i ara l'escenari és la Terra, on hi arriben els xenomorfos després que una nau de Weyland-Yutani, sí, la mateixa companyia de l'expedició de la famosa Ripley, s'estrelli contra la Terra.
0: Si no los capturamos, será demasiado tarde.
2: Alien Planeta Tierra, més enllà de ser una bona proposta de terror i ciència-ficció, és també una anàlisi de la intel·ligència artificial, la identitat, el capitalisme o l'ètica tecnològica. Potser no tots els fans estan contents amb aquesta nova entrega, però la mateixa Sigourney Weaver assegura estar entusiasmada amb la sèrie. Així que, si la pròpia Ripley l'aprova, qui som nosaltres per no recomanar-la?
1: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
2: No ens movem de Disney perquè aquí trobem una altra de les estrenes més esperades d'aquesta temporada. Los Testamentos, la seqüela del Cuento de la Criada.
3: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
4: El mío es peor, como de recién levantada.
1: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
2: Després de la rebel·lió capitanejada per Jun Osborne, Gilead es mostra més ferm i rígid que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
5: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
2: Al centre de la trama tenim a 2 joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
1: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
2: La sèrie va increixendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
6: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
2: Ens traslladem ara a Apple, on també a finals de 2025 ens sorprenia una proposta de ciència-ficció diferent. Parlem de Pluribus.
8: Hola, Carol!
27: Hola, Carol!
6: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Aquí no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha d'eliminar el dolor.
28: Removeríamos cielo y tierra para complacerte.
2: És una sèrie força brillant i probablement entrarà dins el millor de l'any. De moment, la seva protagonista ja ha triomfat als darrers Globus d'Or.
29: Bienvenida a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
30: ¡Yupi!
6: ¿Por qué son todos tan mayores?
1: Pues, porque es un sitio especial solo para mayores.
2: I d'Apple a Netflix, amb una proposta que ha sorprès. The Borrus, jubilación rebelde.
31: Los Borrus es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
6: Bien hecho, Sam.
30: ¿De dónde ha salido?
2: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things. El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
30: Desde que me mudé a Los Borrus, empecé a ver cosas. Coses impossibles.
2: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
30: Tot el que lo sepa està en peligro. Tienes 2 opciones. O lo dejamos o vamos hasta el final.
2: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i als forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional del personatge i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llença, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
7: soy Tom Lofty.
8: Encantado, Tom. Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Però, sens dubte, la campanada parlant sèrie l'ha donat aquest any La maldició de Widow's Bay, altre cop a Apple TV.
7: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts, on un alcalde, capficat en vendre un poble que ningú vol visitar, farà un viatge intern aterrador.
8: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
7: ¿El qué?
8: Que aquí pasan cosas malas.
2: A mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora. Estem davant d'una ficció de terror, però també d'una comèdia on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà. La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mascle, misteri, terror i comèdia. I amb èxit, aconseguint posant-nos els pèls de punta. I ara sí, arribem a l'última recomanació de l'ensèrie per aquesta temporada, i és per Doctor Muerte, que podeu trobar a Sky Showtime.
9: Me dolía la espalda desde hacía años.
10: Me partí la espalda en un accidente de moto. Me dolía.
2: No tot és Taylor Sheridan. A la plataforma també hi podem trobar perles com aquesta ficció, que ja té la seva segona temporada completada i que no ha decebut els fans. Basada en casos reals i totes dues temporades en dos podcasts, la sèrie té estructures de true crime, però centrada en les negligències mèdiques.
11: La pregunta aquí no es por qué lo hizo, sino cómo salió de Rositas.
12: Hay que detenerlo.
13: Si nunca se ha hecho es por algo.
2: La primera temporada tracta del cas del doctor Christopher Danch, un metge estrella emergent, els pacients del qual van sortir del quiròfan pitjor del que van entrar, morts o mutilats. Això va portar a aixecar sospites entre els seus companys cirurgians. La sèrie segueix la batalla incansable d'aquests metges per aturar-lo i portar-lo davant la justícia.
14: Voy a hacer que todos lo entiendan.
11: Danch no pararà jamás, al menos por sí mismo.
2: La primera entrega d'aquesta ficció compta amb un repartiment estel·lar, amb Joshua Jackson en el paper de Danch i Alec Baldwin i Christian Slater com els dos cirurgians que destapen les seves atrocitats.
14: Nunca me había dolido tanto algo. Una pesadilla.
11: Voy a curarte.
2: Pel que fa a la segona temporada, la sèrie s'endinsa en el polèmic cas del doctor Paolo Macchiarini, un cirurgià estrella que prometia revolucionar la medicina amb innovadors trasplantaments de tràquees sintètiques. El cas va generar una gran polèmica perquè va esquitxar la imatge dels Premis Nobel, ja que va ser contractat per membres del comitè del Premi de Medicina. Macchiarini va ser acusat d'homicidi involuntari per les autoritats sueques.
11: Viven en el pasado. Y yo soy el futuro. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
2: En aquesta segona temporada, la sèrie abandona el terror quirúrgic propi de la primera per enfocar-se en un thriller psicològic i periodístic sobre el frau, centrant-se en el carismàtic Macchiarini, conegut com el cirurgià de l'engany.
11: Estoy recopilando pruebas, historiales médicos. Lo dejó tetrapléjico. Una veintena de operaciones mediocres.
2: En fi, que és un producte notable per incondicionals de la temàtica, però abstenir-se als hipocondríacs. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè ho comproveu.
15: Hola, Bob.
11: Doctor Kirby.
15: Danke.
11: Tengo una resonancia ahora.
15: Jill de Leon me ha dicho que has tenido que arreglar un estropicio de Christopher Danch.
11: ¿Un estropicio?
15: ¿Has corregido la operación de Madeline Beyer? ¿Cómo ha ido?
11: La señora Beyer no es su paciente, no puedo contárselo a menos...
15: Puto código.
11: ¿Por qué no me dice qué quiere saber exactamente, doctor Kirby?
15: En el mes de enero estuve en Baylor. Como no había más cirujanos disponibles, me pidieron que operara como favor de última hora. Y sorpresa, era el chico de mi piscina. Una fusión del L5-S1. En una escala del 1 al 1 en la que uno es fácil y uno también, ¿cómo de difícil es?
11: Diría que uno.
15: ¿No lo podría hacer hasta un troglodita? El caso es que abrí al paciente y allí estaba el disco como una bici roja bajo el árbol en Navidad esperando a que lo extrajera para insertar la jaula. ¿Tú qué harías? ¿Qué pedirías?
11: Se me hace tarde, doctor Kirby.
15: La gente dice que me gusta el melodrama.
16: Me imagino por qué.
15: Yo lo llamo vocación. ¿Y bien, qué pedirías?
16: Un escalpelo.
15: Por supuesto que sí, como lo haría todo Dios. Y el idiota pidió una gubia de doble acción.
16: ¿Extrajo el disco?
15: No, sin un gran e innecesario esfuerzo.
16: ¿Insertó la jaula?
15: Sí, pero fuera.
16: ¿A qué distancia?
15: ¿Hay algún instrumento de medición creado para medir eso? Dance casi mata allí mismo al chico.
16: ¿Pudo ser un error humano?
15: Sí, claro, ¿por qué no? Pero desde ese caso, Dance ha protagonizado más no muy exitosos precisamente. Y dos de ellos rozaron lo monstruoso. Un paciente beberá con pajita el resto de su vida, tetraplegia. Otro en marzo. Murió sobre la mesa después de que le perforara la arteria vertebral. ¿Qué?
16: Dance operó los pasados lunes, martes y miércoles aquí en el Dallas Medical. La paciente del miércoles es Madeline Beyer y la paciente del martes es Dorothy Burke. Entró por una fusión cervical y, por desgracia, le perforó la arteria vertebral.
15: Anda, ya no me jodas.
16: Está con soporte vital.
15: Dance tiene dos cirugías más para la semana que viene. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
2: Fins aquí l'ensèrie. Ens retrobem al setembre amb més estrenes. Fins llavors, bon estiu i no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: continguts en xarxa.
1: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
2: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
3: ¿Cuánto vale?
2: Pues cerca de un millón.
3: Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
1: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
4: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
2: No se preocupe, no estoy harto.
5: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
6: Nada, colgada.
1: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
5: Es como que nunca volviste.
6: Sí que volví.
7: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
6: Bueno, creo que me he saltado.
8: No hay tiempo, me tengo que ir.
1: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
0: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
0: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
0: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
0: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Encetem aquí l'informatiu resum de Ràdio Seu en aquesta jornada d'avui. Som dia 10 de juliol de 2026. Començarem parlant de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que renovarà tota la senyalització turística per a vehicles i vianants. Els nous senyals volen servir per simplificar la informació i millorar la imatge de la ciutat. Es basaran en l'establiment d'itineraris clars i s'incorporarà la instal·lació de tòtems informatius i plafons. Farem referència també al fet que l'Ajuntament de la Seu ha aprovat un conveni amb la Fundació Sant Hospital per a una actuació social del Pla de Barris. Es contractarà un equip d'intervenció comunitària amb l'objectiu de millorar la vida i la convivència al centre històric. La mesura tindrà una durada de 4 anys. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: La festa de Sant Cristòfol de la Seu d'Urgell celebra aquest cap de setmana el seu centenari. La campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a la Seu incorpora noves activitats. La central de mà a les 12 amb un salt col·lectiu a l'aigua. La trobada amb els acordionistes del Pirineu reunirà músics de 13 països a l'Alt Urgell. Serà del 24 al 27 de juliol a Arsèguel, la Seu i Castellbó. Taller de parkour dins el programa Insomni a la Seu d'Urgell. L'activitat organitzada per l'àrea de joventut s'ha dut a terme aquest dijous. Avui acte de benvinguda als infants sarauís que passen l'estiu a la Seu en el marc del projecte Vacances en Pau que organitza l'ONG Pirineu amb el Sàhara. En successos denunciat penalment un conductor per circular a 189 km per hora per la C14 a Coll de Nargó. Els Mossos d'Esquadra han retirat d'altra banda aquest dimecres dos gossos que havien accedit a l'N260 a l'AS i entorpeien el trànsit. En política, el turgellenc Compromís ha presentat una moció per impulsar el trasllat del fons documental històric de l'Ajuntament de Peramola a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Aprovada la proposta d'ampliació d'espai protegit al Parc Nacional d'Aigüestortes. La superfície creixeria a les prop de 45.000 hectàrees. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través d'una subvenció del Pla de Barris, renovarà tota la senyalització urbana. Els nous senyals tindran una part específica per a vehicles, però també una altra pensada per a vianants. Des del consistori han assenyalat que després de més de 30 anys de la instal·lació de l'actual senyalització, es feia necessària la seva adequació, perquè, per exemple, avui les noves tecnologies com el GPS ja ajuden els conductors a arribar a destinació. Per això ara l'objectiu és la simplificació i s'aprofitarà per introduir senyals per a recorreguts a peu. L'objectiu fonamental d'aquest ambiciós projecte és, doncs, facilitar que conductors i vianants trobin de manera clara l'accés als diferents equipaments, serveis, llocs geogràfics i recursos públics d'interès. L'alcalde Joan Barrera conclou que amb aquesta intervenció l'Ajuntament vol modernitzar i millorar la imatge de la ciutat i la seva qualitat urbana. Per al trànsit de vehicles s'han definit uns itineraris d'accés clars des de les principals entrades al municipi, venint de Lleida, d'Andorra i la Cerdanya. Pel que fa a vianants, s'han establert tres punts clau com a inici dels itineraris: l'estació d'autobusos, l'aparcament del doctor Peiró i el passeig de Joan Brudieu. Més enllà dels senyals de direcció, el contracte també contempla la implantació de dues tipologies més de suports informatius. La primera és de tòtems interpretatius. La segona, punts d'informació que consistiran en plafons de grans dimensions que oferiran una visió general de la ciutat i especialment del centre històric. Tots els materials que s'instal·laran han de destacar per la seva alta durabilitat i resistència a la intempèrie i també al vandalisme. aquesta millora a través del pla de barris i també a través del pla de barris. El darrer ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell aquesta setmana passada ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Hospital per executar una actuació prevista en aquest planejament. Es tracta de la incorporació d'un equip d'intervenció comunitària que inclou dues educadores de carrer i una tècnica de cohesió social amb l'objectiu de millorar la vida comunitària i la convivència al centre històric. La mesura va tirar endavant amb 8 vots favorables provinents de l'equip de govern de Compromís i la CUP i 7 abstencions dels grups de Junts i Esquerra Republicana. Joan Barrera explicava aquesta actuació.
3: Fundació Sant Hospital per poder contractar a través de l'hospital, formalment de l'estructura de la fundació, que s'ha de dir que és una fundació que és gestió pública, que està doncs a ser una entitat pública, està sotmesa a tots els controls, a totes les auditories de l'administració pública de la Generalitat i del Tribunal de Comptes, i per tant no ens compta amb tota la transparència per poder contractar tres persones que són molt importants pel propi pla de barris, que són les que han de dinamitzar a nivell social i a nivell econòmic, aquest socioeconòmic a totes les persones del centre històric, no?
0: Les persones contractades tindran com a principals objectius la detecció de necessitats del barri, atencions formatives, formació comunitària i seguiment. Serà vigent l'acord fins al desembre de 2029 amb opció de pròrroga i compta amb un pressupost de 575.000 euros, dels quals gairebé 70.000 seran per al primer any, mentre que els tres anys següents es disposarà de 131.000 euros anuals. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va justificar l'abstenció perquè creu que s'ha improvisat.
4: El que hem criticat és que això no s'ha treballat prou bé amb la Fundació Sant Hospital, perquè aquest mateix conveni divendres es va aprovar al patronat, es va presentar al patronat de la Fundació Sant Hospital, i la resposta de la gent de l'hospital és: ens el mirarem i ja us contestarem, no? Per tant, això no s'havia treballat prèviament, si la primera notícia que en tenien justament era el patronat, no? Però bueno, per guanyar aquests 15 dies nosaltres l'hem aprovat, esperem que la Fundació Sant Hospital no vulgui fer doncs alguna modificació que ens faci que ho tornem a presentar en un altre ple. Esperem que no, i esperem que aquest projecte del Pla de Barris doncs vagi endavant.
0: Per Esquerra Republicana, Marian Lamolla coincidia, deixa clar que estan totalment d'acord que cal tirar endavant el Pla de Barris i totes les oportunitats que ofereix, però afirma que els faltava informació.
5: No perquè no hi estiguem d'acord, perquè estem completament d'acord que la Seu ha de tirar endavant amb el Pla de Barris i amb totes les oportunitats que surtin a través d'aquest Pla de Barris, però ens faltava informació. Ens faltava informació sobre aquest conveni subscrit amb l'hospital, sobre aquesta contractació per part de l'hospital, d'unes figures de drets socials que no acabàvem de tenir prou informació, i pel que ha explicat també les persones que van assistir a l'últim patronat, tampoc l'hospital ha acabat de sentar-se a llegir i tancar del tot aquest conveni. Per tant, crec que quan tinguem més informació estarem tots més còmodes, tot i que s'ha aprovat i tirarà endavant, perquè el que dic, el Pla de Barris ha de tirar endavant perquè és una gran oportunitat per la Seu.
0: El portaveu de la CUP, Miquel Albero, es mostrava totalment a favor de la idea i va expressar el desig que s'activi aquest equip com més aviat millor.
6: I sobretot també veiem hagut una mena de debat, no?, en aquest punt, per les maneres que s'han utilitzat, o també s'ha deixat entreveure el per què s'ha triat la Fundació i no altra entitat. I sí que ens ha semblat interessant que, si en part sí que estem d'acord en que és una mica estrany que el Pla de Barris no te permeti fer aquestes contractacions com a ajuntament, sí que és veritat que l'aposta que hagi sigut la Fundació, que al final no deixa de ser una entitat pública des de fa uns mesos, doncs per nosaltres és una tria correcta, i creiem que en aquest sentit estem bastant alineats amb el que s'ha proposat.
0: Sobretot plegat, l'alcalde Joan Barrera va negar que hi hagués hagut improvisació, perquè ja feia més un mes que s'hi treballava, i perquè dins el patronat de l'hospital se n'ha parlat, diu, des del primer moment.
3: Per nosaltres és molt important, no volíem externalitzar-ho, i la Fundació Sant Hospital ens garanteix que farà una contractació amb tota la capacitat, mèrit, transparència, publicitat, igualtat, igual que podria fer l'Ajuntament, amb uns mètodes que difereixen lleugerament d'aquí de l'administració pública, però que seran doncs garantint doncs tots aquests principis que són imprescindibles per nosaltres per poder fer aquestes contractacions, però evidentment doncs tot això que quedarà a territori l'hospital i aquesta relació evidentment estreta. Un dels articles dels estatuts del propi hospital parla d'aquesta col·laboració per temes socials i per tant vam creure, per tant, per part de l'Ajuntament i per part també de direcció de l'hospital que era una opció, una bona opció i per tant vam explorar-ho i vam així acordar-ho i aquí avui el que hem fet és aprovar aquest conveni que ens ajudarà que al final el que ens farà és poder tirar endavant aquesta actuació, que és la número 19 del Pla de Barris, que per nosaltres és l'ànima d'aquestes actuacions. Per tant,
0: el batlle urgellenc va coincidir amb l'oposició a manifestar que els requisits del Pla de Barris contenen algunes coses que no són convencionals, com ara no poder contractar més enllà de l'oficina legal i que això obliga a fer un concurs d'externalització. Davant d'aquest fet, explicava, va decidir que la fundació podia ser una bona opció per a aquest servei.
1: Les notícies de la Seu.
0: Avui és Sant Cristòfol, patró de xofers, conductors, mecànics i del món de l'automoció en general. I un any més, la Seu ho celebrarà amb un conjunt d'actes que enguany viuen una edició molt especial perquè es commemore el centenari d'aquesta jornada. El programa que publica cada any la comissió organitzadora, hem de dir que inclou aquesta vegada a les seves primeres pàgines la reproducció d'un article publicat al diari La Vanguardia el dia 16 de juliol de 1926 en què es feien ressò per primera vegada de la celebració de la festa de Sant Cristòfol a la capital de l'Alt Urgell. Del centenari n'ha parlat un dels membres de l'organització de la festa de Sant Cristòfol, Pere Lacalla.
7: Gràcies d'anar esbrinant, aviam preguntant, i al final va sortir un d'això, és un escrit de La Vanguardia, un divendres del 16 de juliol de 1926, i es va celebrar la primera vegada que sapiguem nosaltres, perquè pot ser que més enrere, però no es troben més coses.
0: A la secció d'informació regional explicaven, entre d'altres coses, que un gran nombre d'automòbils s'havien congregat el 10 de juliol d'aquell any al passeig de Tetuán, actual passeig Joan Brudieu, seguint diversos carrers i adreçant-se a la casa de la missió, on van ser beneïts els automòbils pel reverent Pare Roca. El text indicava igualment que la desfilada va continuar fins a la plaça Patalín, on van ser obsequiats els xofers amb un vermut, i a la nit es va fer un ball i sardanes amb la banda de música del batalló Alfons 12. El programa d'aquesta edició també inclou una valuosa selecció de fotografies d'edicions anteriors.
7: Sí, n'hi ha dels anys 50 i 60 i, bueno, i més endavant, 80 i 90, el que han pogut anar recopilant, perquè inclús fan gràcia perquè veus que són tan velles, hi ha unes del camp de futbol que dius, bueno, aquí n'hi ha molts que no se'n recorden d'aquest camp de futbol, perquè era el camp d'aquí a la plaça Solueta, que d'això ni se'n recorden, i després el camp del Codina, i fins que no es va anar al poli.
0: El programa també inclou articles de repàs, aquest centenari i d'elogi de l'automòbil, escrit respectivament per Francisco Javier Galindo i Jordi Nistal, juntament amb un text de benvinguda per part del bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. D'altra banda, el clauer que es lliurarà un any més als participants també fa referència a aquest centenari. El programa d'actes manté el format habitual. Al llarg d'aquest dissabte a la tarda i diumenge al matí, al passeig Joan Brudieu hi haurà inflables i jocs per la canalla. Entremig dissabte a la nit, demà a 11:15 tindrà lloc la gran revetlla a la plaça de les Monges, amenitzada pel grup Banda Sonora. I diumenge al matí a 11:15 la catedral acollirà la missa solemne en sufragi dels companys difunts, en la qual es farà la benedicció dels clauers. I a la una del migdia, al passeig de Joan Brudieu, tindrà lloc la benedicció de vehicles i el concurs de vehicles engalanats.
7: Nosaltres, per nostra part, voldríem que fos molt més, perquè és un dia que és de celebració. No, és que molts anem a beneir i s'ha acabat. No, abans es ve uns cotxes engalanats, però ara, avui dia, és un mínim. Sí que n'hi ha que, el d'això, per això n'hi ha els que s'emporten primer, segon i tercer. Hi ha que dir que posa dos lots. Després hi ha pels viatges a Regina i Brugolat un cap de setmana, un viatge de cap de setmana. De perruqueria a Eura hi ha un massatge i un pentinat. Embotits d'espunyes, un lot també. I després la comissió posa dos copes, una més gran i una altra més petita, però bueno, són dos copes.
0: Tot aprofitant aquest centenari, des de la comissió organitzadora han aprofitat per fer una crida al relleu generacional perquè consideren molt necessari que s'incorpori gent jove si es vol garantir la continuïtat d'aquesta festa ja arrelada a la Seu d'Urgell. I parlem ara de la piscina municipal. S'afegeix un any més a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, que es du a terme en ciutats d'arreu de Catalunya al començament de juliol. A la nostra ciutat, a la capital de l'Alt Urgell, es farà aquest dissabte. Per a l'ocasió, el Dia del Mulla't presenta novetats perquè s'hi han implicat el projecte Dues Papellones entre Mil, impulsat per Mireia Portals i Marta Bové, i el centre Activat Project, encapçalat per Nerea Mendieta. Del nou impuls a la campanya en fa referència Mireia Portals.
8: Sí, aquest any no només serà la venda d'entrades per anar lliure a la piscina, i això s'envia a Barafem, sinó que aquest any hem volgut fer una jornada molt més familiar, que la gent de la Seu pugui gaudir a la piscina, a la vegada que fan un acte solidari, perquè tots els beneficis d'aquell dia, tant de les entrades com de la venda del merchandising oficial del Mulla't, aniran directament a la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.
0: Mireia Portals, una de les integrants de Dues Papellones entre Mil, l'altra, Marta Bové, que explica les activitats al matí.
9: Està una mica repartit, estan tant per part d'adults, així poden participar els pares i fins i tot també els nens. Començarem la jornada a les 10:30, i sí que hem intentat repartir una miqueta diferents activitats perquè no sigui molt repetitiu entre el matí i la tarda, i entre elles, doncs, per exemple, hem creat una que es diu Pesca Ànex. També hi ha una part de contacontes, que és perquè d'aquesta manera integrar una miqueta aquesta malaltia, que és l'esclerosi múltiple, des de ben petits, que puguin entendre'ns, i no només nosaltres com a pacients, sinó dir la nostra experiència, sinó que ho associar-ho amb un conte també és una mica més dinàmic. La recerca del tresor, i a les 12 sí que és com l'hora oficial, farem el salt solidari, tots ens ficarem en fila a la piscina, posarem la música oficial, que és Llença't, i tots farem el salt en honor a aquesta malaltia, i sí que després hi haurà una pausa pel dinar.
0: El salt col·lectiu en fila a la piscina serà a les 12 del migdia, acompanyat de la sintonia oficial de la campanya, que és la coneguda cançó Llença't, del grup L'Exambusta. Hem de dir també que durant el dia el Centre Activat Project donarà suport a Dos Papallones entre Mil en l'organització de les activitats.
10: Nosaltres estarem allà ajudant una mica a la Marta i a la Mireia a organitzar una mica les activitats i ajudar-les amb elles a poder-les portar durant tot el dia. Vale, el Centre Activat és un centre de recuperació muscular, fem entrenaments personals, entrenaments grupals a gent gran i fem una mica de readaptació muscular.
0: Nerea Mendieta explica bé aquesta implicació del centre Activat en la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. Mireia Portals parlava de la importància d'investigar l'esclerosi.
8: Llavors, al final és això, no? Són molts factors que ens porten a tenir-la. A més, és una malaltia autoimmune, que és que el teu propi cos ataca. Llavors, jo crec que és molt important fer totes aquestes activitats que es fan per recaudar el màxim de diners, perquè així la Fundació pugui invertir-ho en la investigació i tard o d'hora trobar una cura, o si més no, frenar al màxim la malaltia, perquè fins ara només hi havia medicaments per la remitent recurrent, que és la que tenim la Marta i jo, però per exemple per la progressiva no hi havia tanta medicació, i ara amb la investigació, fa poc han dit que havien trobat un medicament, no? Per això és molt important al final que la gent sàpiga, i després el tema d'empatitzar, que la societat entengui què significa tenir una malaltia invisible, perquè els símptomes que tenim no es veuen. Jo hi ha dies que estic superfatigada i no se'm veu, però realment és que soy una alma en pena, vull dir, que no em puc moure. Llavors, per això creiem que és tan important la nostra feina.
0: Precisament la pròxima edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio el desembre vinent estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives, una oportunitat que es vol aprofitar perquè la societat les conegui i comprengui millor. Recordem aquest Mulla't demà a la piscina municipal de la Seu d'Urgell. Per cert, també a la piscina hem de dir que dilluns vinent a les 6 de la tarda hi haurà l'hora del conte en anglès. Gina Ginger, de Color Fairy, a càrrec de Kids and Us, una activitat que forma part de la programació de la Bibliopiscina, que estarà oberta durant tot l'estiu a la piscina municipal de la Seu d'Urgell. I parlem ara de música perquè la trobada amb els acordionistes del Pirineu ha presentat aquest dijous a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs la programació de la 51a edició que reunirà músics i formacions de 13 països a Arsèguel, la Seu i Castellbó del 24 al 27 de juliol. El festival mantindrà la seva vocació internacional amb la participació d'intèrprets d'Europa i Amèrica al costat d'una àmplia representació de música d'arrel catalana i pirinenca. Com a novetat, Cati Plana assumirà la direcció artística en el relleu del fundador Artur Blasco, que es manté vinculat al projecte com a president de l'entitat organitzadora. La presentació ha tingut lloc aquest dijous, com dèiem, a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, amb la participació de la vicepresidenta de l'entitat, Estefania Rufac, la directora artística de la trobada, Cati Plana, i l'impulsor del certamen, Artur Blasco. Estefania Rufac ha destacat el valor d'una cita que forma part de l'ecosistema cultural del nostre territori, alhora que ens situa al mapa mundial. La vicepresidenta de l'IEI també ha remarcat que aquesta edició simbolitza l'inici d'una nova etapa.
11: Ell és l'Artur Blasco. Avui ens ve a dir que fa un pas al costat, no el deixarem marxar molt lluny, perquè ja són 50 anys de professió, de carrera, de tirar endavant el festival, però no només un festival. Ell és músic, és divulgador, és investigador i ens està deixant un gran llegat del folklore i el cançoner popular català del Pirineu.
0: Per la seva banda, Artur Blasco ha qualificat durant la roda de premsa d'aquest dijous una jornada feliç en els seus 50 anys al capdavant de la trobada i agraït també el suport de l'IEI per a fer-la possible.
12: Jo només soc aquí avui que ho havia dubtat de ser-hi només per dir que és la roda de premsa més feliç dels meus 50 anys de ser responsable de la trobada amb els acordionistes. I és la trobada aquí amb vosaltres, la premsa, més feliç per dues coses. Primera, perquè sortosament la gent que tenim memòria i tenim la virtut de ser agraïts, em dóna ocasió d'agrair a aquesta casa, a l'Estefania, que gràcies al suport de l'IAI, Diputació de Lleida, continuem amb la trobada que som aquí, si no feia alguns anys que no hi seríem. Jo vull fer aquí un record ara al que va ser president de la Diputació, Josep Pont, que també va arribar el moment en què vam decidir no convocar mai més a la trobada i gràcies també a ell varen començar una nova etapa. Aquesta etapa, sense el suport de l'IAI, és l'entitat més important que hem tingut al costat per tirar endavant.
0: Cati Plana, per la seva banda, explicava que la programació compta amb dos grans concerts divendres i dissabte a la nit, que seran els plats forts de l'edició, tot plegat al darrer cap de setmana de juliol.
13: Com cada any, doncs, situem aquesta trobada a l'últim, al darrer cap de setmana de juliol. Enguany serà del 24 al 27 de juliol i podrem trobar això, música d'acordió a diferents indrets. Normalment ja ho fèiem així. El divendres concentrem la nostra activitat a la Seu d'Urgell, dissabte estarem més a Arsega, diumenge és un dia mixta i dilluns ens situarem a Castellbó. Sempre es planteja dos concerts que són capdals. Un és el divendres a la Seu i el principal és a l'embalat del dissabte a la nit.
0: Els músics que participaran són de 13 països diferents. I continuem ara fent referència a una activitat que s'ha dut a terme aquest dijous a la nostra ciutat. La plaça de Lleteries ha acollit el taller Parkour Diverteix-te, superant els reptes, una activitat organitzada per l'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, inclosa en la programació Insomni 2026. La proposta ha anat a càrrec de l'instructor Marcel Rotllant. El parkour, una disciplina basada en el desplaçament del medi urbà i natural, superant els obstacles amb el propi cos.
14: Transmetre això, el que és el parkour als nens, perquè, bueno, i als adolescents, en el cas concret d'avui, perquè el parkour és un esport que, a diferència dels més com globalitzats o els més comuns que són el futbol, el bàsquet, que tenen un objectiu concret i un camí que has de seguir com per arribar a guanyar o a superar-te a tu mateix. El parkour és un esport de freestyle que cadascú és com creador del seu propi camí d'aprenentatge. Quan tu veus algun company moure-se d'alguna manera, fer un salt a un vídeo o qualsevol lloc, t'inspires i dius, ostres, vull intentar aprendre això. I llavors és un esport que es tracta de moure's lliurement per l'espai que tu tens i a través de la teva imaginació pues, anar creant variants de com et pots anar movent i buscar com aquesta sensació de satisfacció de quan et mous amb fluïdesa pues, per l'espai en el que estiguis en aquell moment.
0: Durant el taller, que ha comptat amb una desena de joves inscrits, el monitor ha treballat els moviments bàsics de la disciplina adaptats a les diferents possibilitats. Els nois i noies han explorat diverses maneres de moure's per l'espai, aprofitant els elements urbans presents a la plaça. En aquest cas, com dèiem, la plaça de Lleteries.
14: És un lloc que té molts murs de diferents altures i de diferents amplades, i amb, doncs, uns estan més a prop dels altres, els altres més lluny, i ofereixen com bastanta diversitat en quant a moviments i llocs per on et pots moure de diferents maneres. I llavors, com a lloc cèntric, com començar i aprendre quatre nocions bàsiques, està molt bé perquè, com he dit, els muros són baixets, i després d'aquí pues, anar-nos moguem per la ciutat perquè també puguin descobrir altres racons que igual han passat moltes vegades per davant i mai s'havien pensat que igual podríem passar una tarda sencera allà divertint-se provant qualsevol repte que s'imaginin.
0: L'activitat s'ha plantejat principalment des d'una perspectiva pràctica.
14: Bueno, tot el taller és més aviat pràctic que teòric i llavors m'agrada com a cadascú anar-li comentant la situació que té, perquè davant d'un mateix repte, tot i que diverses persones tinguin por, igual cadascú té una por a una cosa diferent, que li rellisqui el peu, que és massa alt i creu que es farà mal al caure al terra. Llavors la sessió la intento encarar de busco i penso com alguns reptes bàsics en els quals començar a motivar els inscrits i llavors intentant acompanyant cadascú el seu procés, i deixo una part també oberta per la creativitat que deia, de si ells pues, tenen, ja venen amb alguns referents o algunes idees de coses que volen fer, pues, anar-ho guiant cap allà. I llavors, per minimitzar el risc, lo bo és que l'emoció de la por és molt forta. Llavors, quan algú té por, sempre es frena. I els hi recordo que el més valent no és el que s'atreveix a fer-ho tot, sinó el que sap reconèixer quina emoció té en cada moment.
0: Així doncs, una sessió aquest dijous de parkour que ha seguit una estructura pràctica ajustada als nivells dels participants.
15: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
16: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
17: Pirineu.
0: Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 30 anys per circular a gairebé 190 km per hora, concretament 189 km per hora, la C14, al terme municipal de Coll de Nargó, en un tram on el límit de velocitat és de 90 km per hora. Segons ha comunicat la policia, els fets es van produir aquest dimecres pels vols de les 11 del matí. Durant el control de velocitat muntat per l'àrea de trànsit de la regió policial al Pirineu i Aran, els agents van observar un vehicle que circula a gran velocitat i tot seguit van comprovar que doblava amb escreix el màxim permès en la velocitat en aquest punt. El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell. A l'home de 30 anys se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit. I els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dimecres també dos gossos que es trobaven a la carretera nacional 260 al terme municipal d'Alàs, després de detectar diversos vehicles que feien maniobres evasives en una cruïlla per evitar-los. En arribar al lloc, els agents han comprovat que es tractava d'un mastí del Pirineu que buscava el seu cadell. Tots dos havien escapat d'una masia propera i es trobaven a la calçada. Els Mossos van retirar els animals de la via per evitar situacions de risc per al trànsit i posteriorment van contactar amb la propietària, a qui es van retornar els gossos. Dic que, d'altra banda, la policia catalana també ha informat que un ciclista va tenir també dimecres una aturada cardiorrespiratòria, en aquest cas a l'N260 AG, a la Cerdanya, i uns ciutadans van iniciar una reanimació cardiopulmonar i van trucar al 112. Quan els agents van arribar, van continuar les maniobres amb un DEA policial fins que va arribar el SEM, que el va estabilitzar i el va traslladar a l'hospital. I dit d'altra banda que Compromís ha realitzat una moció al ple de l'Ajuntament de Peramola per promoure la preservació, l'organització i el dipòsit del Fons Documental Històric Municipal a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. La proposta planteja iniciar els tràmits necessaris per formalitzar el traspàs i sol·licitar l'assessorament tècnic d'aquest equipament per determinar l'abast del material, el seu estat de conservació i les actuacions necessàries per al seu tractament arxivístic. Entre els acords proposats al text també figura l'elaboració o actualització d'un inventari complet del fons documental històric amb la identificació de les diferents sèries documentals i el seu manteniment. Segons el text de la moció, els arxius comarcals disposen de recursos per garantir la conservació d'aquests fons, la seva descripció i la consulta. També s'hi assenyala que diversos ajuntaments catalans han dipositat els seus fons als respectius arxius comarcals mantenint-ne la titularitat municipal. A més, la moció proposa impulsar un programa de preservació, com dèiem, i digitalització progressiva, prioritzant la documentació de major antiguitat o fragilitat. Una proposta que preveu igualment garantir, mentre no es produeixi el trasllat, la consulta de la documentació històrica. I acabem amb la Junta Rectora del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha donat llum verda a la proposta d'ampliació de l'espai protegit que faria créixer la superfície total fins a gairebé 45.000 hectàrees, un 10% més que l'actual. La decisió dona continuïtat al procés que el Departament de Territori de la Generalitat va iniciar el maig passat quan va sol·licitar al Ministeri l'impuls d'aquesta ampliació. Llavors es va obrir una consulta pública a través de l'organisme autònom de Parcs Nacionals per recollir el parer de la població i els agents del territori.

I el que fem a Ràdio Seu és parlar de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Recordem que avui hi ha concert de Tote Zabelinha a Arsèguel, serà a les 7 al Parc d'Arsèguel, una concerta oberta a tothom. També concert de la formació La Baula a 8:15 a la plaça Major d'Arsèguel. I avui s'inaugura l'exposició de pintures d'Oriol Garreta, que es podrà visitar a la sala d'exposicions La Cuina. La inauguració prevista avui a les 8 del vespre. I Festa Major de Noves de Segre, avui divendres a les 9, pregó de Festa Major, 9:15, sopar popular, a 9:45 també ball de nit amb Miquel Comella. Demà dissabte a les 7, Cucanyes, jocs, berenar popular i remullada, al Com, a 9:15, sopar popular de joves, a 11:15, ball de nit amb el grup Bugatti's Tercet, a 4:15 de la matinada, continuació de la festa amb DJ Quarterillo, a les 6, coca i xocolata per als més valents. Diumenge a les 12, missa solemne, a la 1 sardanes, a les 6 teatre amb la despedida de Fem Gresca i a les 7 carta cata de vins amb Mònica Farràs.

Hem parlat ja de la festa de Sant Cristòfol durant tot el cap de setmana, de l'activitat també Mullat per l'esclerosi múltiple aquest dissabte al matí a partir de 11:15. I hem de fer referència també a la festa major de Calvinyà, demà dissabte, a 8:15, Cercavila, a mitjanit ball amb el grup Maipo, dissabte, pel que fa diumenge, a 12:00, missa, i a 1:00, vermut al local social. Aquest dissabte també, concert de folk, country i blues Creedence a l'Ateneu a l'Urgell, a 8:00. I en el marc del FEMAP, concert de la formació Polifem Consort al Seminari Diocesà, diumenge concretament a 1:15 del migdia. També diumenge a la tarda, a 8:15, ballada de sardanes amb la Bellpuig Copla a la nostra ciutat, una activitat organitzada pels Amics de la Sardana. I diumenge a 8:00 a l'església de Sant Esteve d'Aravell, concert de la formació Aires Extemporae del FEMAP també. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, la Purgimon, al carrer Sant Joan Baptista, la Salle número 52, telèfon 973 35 13 07.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I del temps ens en parla Néstor Gómez.
2: La calor en farà i molta. Estem parlant de temperatures màximes per sobre de cada dia dels 35 graus. Potser aquesta tarda, amb l'aparició d'alguns ruixats que poden aparèixer tant a la nostra comarca com a les comarques veïnes, localment fins i tot amb tempesta, i tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta molt estable, amb domini del sol al matí i també a la tarda. Aprofitem aquesta davallada lleugera de les temperatures, que poc ho notarem, perquè demà sí que podran baixar màximes al voltant tant dels 34, fins i tot en alguns llocs per sota dels 35 graus, però en tot cas aprofitem aquesta jornada de dissabte perquè a partir de diumenge torna una altra nova calorada. Serà la quarta glopada d'aire càlid, aquesta bombolla d'aire càlida que ens van acompanyar la primera al mes de maig, la segona cap als vols de Sant Joan, la tercera la que acabem de viure i la quarta és la que tindrem de cara a la setmana que ve. Atenció a la calorada que tindrem de cara dimarts i dimecres de la setmana que bé, perquè pot ser tan o més intensa que la que hem tingut aquesta setmana. És a dir, que els 40 graus sovintejaran fins i tot aquí a casa nostra. Afortunadament, i la part més positiva és que tot indica que després d'aquesta onada de calor que s'espera de cara a la setmana que ve, després sí, i definitivament, no, definitivament no, però almenys sí, tendiran les temperatures a normalitzar-se per l'època en la qual ens trobarem. Però això ja serà, com dèiem, a finals de la setmana que ve.
1: Fins aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Tota la informació també a la nostra plana web, radioseu.cat.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu, rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: 1469 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696-90-1469. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram. Ràdio
1: Seu. A l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres, per ser, i ens retrobem divendres. President, que s'ha encarregat a Pedri.
2: Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.
3: Encara sense localitzar les 23 persones desaparegudes en l'incendi d'Almeria, que ja ha provocat 12 morts. Bona tarda, són les 8.
4: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: La Junta d'Andalusia no va activar les alert i les víctimes van quedar atrapades entre les flames quan van intentar fugir per camins secundaris. Mentre es fa la recerca de les 23 persones desaparegudes, es preveu que l'incendi pugui empitjorar en les pròximes hores.
5: I a Seròs, al Segrià, s'investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys mentre recollia fruita. El sistema sanitari català ha atès en només una setmana 3.282 casos relacionats directament amb les altes temperatures. La meitat han estat cops de calor i la segona causa més freqüent, la deshidratació.
3: Evolucionen favorablement els ferits en la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, on hi ha hagut una reacció química amb el clor de l'aigua. Es recomana el confinament en cas de notar molèsties respiratòries. D'altra banda, els veïns del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de la L9 no podran tornar a casa seva, almenys fins la setmana vinent.
5: I nou imputat en el cas Leire és Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. El jutge ha ordenat buidar-li el mòbil, analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE.
3: Els estudiants que volen anar a la universitat ja saben si entren o no en la seva primera opció. Avui s'han publicat les notes de tall. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma és la carrera per a la qual es demana més nota, un 12,97 sobre 14. 6 de cada 10 estudiants ja tenen assignada plaça en la primera opció demanada.
5: I al Parc del Fòrum, avui primer dia gros al Cruïlla, amb caps de cartell com David Byrne.

0: Se sumen, per tant, grans noms els d'ahir. Anirem en directe un dia més. Els alemanys Moite i Lala Love You són els altres reclams del dia.
1: I un titular d'esports amb David Ubach.
2: Doncs amb el partit que ha d'arrencar a les 9 al de quarts de final del Mundial de Futbol entre Espanya i Bèlgica, el combinat espanyol que deixa, pel que fa el seu seleccionador, de moment a la banqueta d'inici, Pedri, és la gran novetat, tot i que sí que hi ha 4 catalans a l'11 titular, són els jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, i el futbolista del Madrid, Marc Cucurella.
0: El temps interessa sempre i els divendres potser especialment. Fem-ne un avanç amb la Gemma Puig. Bona tarda, Gemma.
3: Bona tarda. Doncs mira, avui hem tingut temperatures més baixes. En molts casos s'ha notat força, en altres no s'ha notat tant, però en conjunt, doncs aquesta calor que ha afluixat, hem sortit d'aquesta segona onada de calor, i aquest cap de setmana doncs tindrem una miqueta de tot. Dissabte fins i tot baixarà una mica més, deixarem ja enrere aquests valors de 40 graus, les temperatures baixaran un parell de graus més, amb sol, amb algun ruixat de tarda, i diumenge tornarà a començar a pujar la temperatura. Aquesta tercera onada de calor que començarà diumenge i s'allargarà ben bé fins dijous. De moment sembla que el punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor arribaria dimecres.

0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Vuit i quatre minuts, l'incendi que crema des d'ahir a Los Gallardos a Almeria ja s'ha convertit en el més letal de la història d'Andalusia i en un dels més letals també de la història d'Espanya. 12 persones han mort aquesta matinada atrapades per les flames quan intentaven fugir de l'incendi. Algunes a peu, d'altres en cotxe. A més, la xifra de víctimes podria ser encara més gran perquè s'estan buscant 23 persones més. De moment, però, la Guàrdia Civil no n'ha trobat cap d'aquestes. El foc atiat pel vent va agafar molta velocitat i les autoritats no van activar cap missatge és alert per donar cap ordre als veïns. Les evacuacions es van fer porta per porta i alguns veïns no van voler marxar. El foc continua actiu i ha calcinat prop de 4.000 hectàrees. El ministre de l'Interior i el conseller de la Junta han actualitzat les últimes dades fa poca estona. Per això marxem cap allà. Alba Barbosa, enviada especial a Almeria. Bona tarda.
2: Bona tarda, Manel. Sí, es treballa ara per identificar les 12 víctimes mortals, serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les han trobat dins un vehicle. A banda, hi ha 8 ferits, 4 amb cremades greus. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els anaven donant. Hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, que els familiars no localitzen i s'han presentat 3 denúncies. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada, també les cases afectades, per si es trobessin indicis. Ho actualitzava aquesta tarda des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las persones cuyo cadáver ha sido localizado.
2: L'incendi continua actiu i és complex, segons les autoritats, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat, se situen ara al voltant de les 4.000. Tot i així, els efectius han pogut fer front a la situació complicada del matí i de primera hora de la tarda, que amb fortes ratxes de vent. Antonio Sanz és el conseller andalús d'emergències.
4: La situació compleja o més compleja d'esta mañana, que era el poder superar l'autovia, la AP7, incluso passar por debajo de un puente que hubiera cogido una gran velocidad y hubiera complicado la situación. Esa situación ha sido salvada y gracias a ese cortafuego a través de fuego técnico, fuego contra fuego, se ha permitido realmente obtener resultados positivos.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als mòbils dels veïns perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions molt diferents.
1: Hi ha també, Alba, un miler de persones evacuades. Tu ets en un dels centres que s'han habilitat per acollir-les. Què t'expliquen?
2: Sí, són 1.150 les persones que s'han hagut de desallotjar. La majoria són del poble de Bétar, que han estat reubicades aquí al pavelló esportiu de la Garrotxa. A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers, però que són residents aquí. Aquí la comunitat britànica en aquesta zona és molt rellevant. Per exemple, la Jackie, originària d'Anglaterra, porta 14 anys vivint aquí.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. And hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no he sabut tornar.
5: It's not safe to go back.
2: I ens deien que va ser la policia qui els va avisar que sortissin de casa. La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja, també suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que aquesta nit esperen allotjar una 50 de persones. Moltes, però, han anat a cases de familiars o també en habitacions d'hotels que els han ofert cadenes hoteleres.
1: Gràcies, Alba.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí, o se han pagado un hotel, o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: I Manel, també hi ha habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
1: Gràcies, Alba. Ara sí que t'acomiadava abans d'hora. Fins després.
2: Fins ara.
8: Mentrestant, a Catalunya, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà, Sant Manat i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els del Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Per demà, els agents rurals han rebaixat a 47 els municipis en risc extrem d'incendi forestal. Durant l'onada de calor d'aquesta setmana, van arribar a ser més de 220 les poblacions amb el nivell 4 del Pla Alfa. En canvi, es mantenen les restriccions en 8 parcs naturals.
1: I el govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que en l'incendi de fa una setmana s'hi cremessin 2.500 hectàrees i no moltes més. La retirada de 23.000 metres cúbics de fusta de massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Tamara García, directora de prevenció d'incendis dels bombers, ho considera així perquè el potencial del foc era devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Doncs bé, el cert és que els últims incendis de Catalunya, molts dels quals simultanis, han aixecat especulacions sobre si no eren provocats. A més, hi ha qui va més enllà i desperta sospites de si s'estan provocant per reaprofitar el terreny cremat, per posar-hi plaques solars o fins i tot també molins de vent. Carlos Baraiva, responsable de verificació, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
8: Què hi ha del cert en tot això?
10: Mira, d'entrada, és cert que una part dels incendis d'aquests dies han estat provocats, concretament un 16%, i això és més o menys així al llarg dels anys, però no és la causa principal. La causa principal dels incendis, el 53%, de fet, són accidents o negligències, i també n'hi ha una petita part per causes naturals. Ara bé, això que cremes un bosc i després hi vols posar plaques solars o aerogeneradors, molins de vent, doncs això sí que no és cert. Per què? Doncs perquè, segons la llei, per requalificar un territori cremat han de passar 30 anys.
8: Molt bé. Un altre brama que corre molt quan hi ha focs és que no es gasta prou en prevenció i extinció. Què podem dir d'això?
10: Doncs que depèn de com vulguis mirar les dades. Això sap que pots mirar la mateixa dada des d'un costat o de l'altre. Per exemple, si mires què s'hi va gastar el 2025, són 317 milions d'euros, que seria menys de l'1% del pressupost de la Generalitat. Però també pots mirar que, després de tocar fons amb les retallades del 2014, aquesta despesa en prevenció i extinció d'incendis va anar augmentant amb governs de diversos colors polítics i que ara és més del doble que fa 12 anys. Per part dels sindicats, per exemple, entre d'altres coses, critiquen que es gasti molt en extinció i molt poc en prevenció.
8: I finalment, Carlos, és normal tenir aquest any la percepció, la sensació que està sent un estiu molt, molt dolent pel que fa als incendis, perquè estem veient ja fa just una setmana que cada dia estem parlant de diversos incendis. Les dades ho confirmen?
10: Doncs és un any dolent, però de moment no és dels pitjors. Fins ara s'han cremat unes 2.700 hectàrees i 2.200 en un sol incendi, que és el de les Gavarres, i el 2019, per exemple, per comparar-ho, ja en portàvem 4.600 d'hectàrees cremades. Les xifres, segons els anys, són molt, molt irregulars. Una cosa que pot haver contribuït al fet que tots plegats tinguem aquesta sensació que la campanya és complicada són potser els S-alert, aquestes alertes que ens arriben al mòbil, perquè aquest any se n'han enviat 47 per focs només des del mes de juny, mentre que en tot l'any passat se'n van enviar un total de 35.
8: Molt bé, doncs hem incorporat del tot també aquest sistema d'avís a la població. Molt interessant, Carlos Baraibar, gràcies.
10: Adéu, bona tarda.
1: 2 minuts i mig per arribar a un quart de nou. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Són dades del Departament de Salut recollides entre l'atenció primària i les urgències hospitalàries durant els primers dies de l'onada de calor i encara no inclouen el pic de temperatures registrat dimecres. Per tant, és evident que estem en una situació, aquesta sí, que la verificarem d'aquí un temps amb el Carlos Baraiber i ens diria que sí, que les dades demostren que és un dels estius més calorosos, sens dubte. Cèlia Forment.
11: La meitat dels casos han estat cops de calor, mentre que les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendiaroz, subdirector de Vigilància Epidemiòloga, reflecteixen el comportament de la població.
12: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
11: En total, 167 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat.
12: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
11: Coincidint amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut. L'objectiu és conèixer millor l'abast de les altes temperatures i reforçar la prevenció entre els col·lectius més vulnerables.
8: Gràcies, Cèlia. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant la mort d'un temporer aquest dimecres a Seròs, això és el Segrià. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Julià Albacar.
13: Els fets van passar dimecres al migdia quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
1: Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 ferits, 10 dels quals han hagut de ser traslladats a centres sanitaris. La piscina reobrirà dilluns. Com ha passat, Jordi Barranca?
14: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
15: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
14: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèstia.
15: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs es recomana aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina perquè queda tarda i demà.
14: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
8: Passa un minut i mig d'un quart de nou de la nit. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de la L9 del metro, hauran de passar encara una setmana més fora de casa. Roger Santaló, bona tarda.
16: Bona tarda. Avui se'ls ha comunicat que no podran tornar a casa fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Els mesuraments fets fins ara han donat bons resultats, si més no, estables, però per seguretat s'analitzarà el subsòl de cada finca per certificar que no hi ha més moviments a terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
17: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
16: Però la decisió inquieta alguns veïns i, sobretot, els comerciants.
18: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
19: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
16: La tuneladora de l'L9 avança a una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi farà una durada de manteniment ja prevista.
8: Gràcies, Roger. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada tornarem amb la crònica política i judicial. El cas Leire suma un nou imputat de l'entorn de Pedro Sánchez.
0: Catalunya Vespre. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels
20: meus ulls. Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
21: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
23: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
24: Hola a tothom.
23: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
25: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Deu minuts i dos quarts de nou, el jutge del cas Leire Díaz ha imputat Juan Manuel Serrano, que és l'expresident de Correus i excap també de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis per al 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
26: Amb aquest pas, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara, després de l'informe de la Guàrdia Civil, considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. Pel que fa a les adjudicacions, l'escrit apunta a actuacions a Correus molt similars a les investigades en altres empreses públiques participades per la CEPI i que van començar amb la contractació irregular de Leire Díez com a directora general de Filatèlia per part de Serrano. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que hi va haver a la seu del PSOE a Ferraz, coincidint amb els dies de reflexió de Sánchez a la Moncloa. En aquella reunió és on, suposadament, va néixer la trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díez i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis el 28 de juliol dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez.
8: El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha matisat avui les seves polèmiques declaracions d'ahir. Unes paraules que han despertat la reacció del govern espanyol. Posem-nos en situació. El líder dels bisbes espanyols deia això.
27: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
8: Bé, avui l'executiu ha seguit carregant contra aquestes declaracions. Argüello ha negat que s'estigués referint concretament al govern espanyol. Joan Vilaplana.
28: Sí, ha reconegut que les declaracions no van ser afortunades, però considera que s'han desenfocat. Argüello ha assegurat que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que no es referia al govern, sinó al conjunt de l'Estat, incloent-hi els ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
27: Ja hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
28: El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a les queixes de membres del govern de Sánchez. Si ahir el ministre Bolaños li enviava una carta, avui li ha respost la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaracions a la cadena SER.
2: Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
28: Argüello també ha respost a la carta de Félix Bolaños. El ministre de la Presidència li preguntava què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. El president dels bisbes espanyols ha dit que seria fals i profundament injust perquè considera que l'Església ja ha assumit responsabilitats.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Jaume Collboni notaria, però, l'alè de l'Hisenda Alemany, i és que Esquerra Republicana s'acostaria als seus millors registres i se situaria només 2 punts per sota dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força a Barcelona, en escura.
4: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i a l'Hisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pissarro els mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
5: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
4: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins.
1: Un cop sabudes les dades de l'enquesta, l'Hisenda Alemany d'Esquerra Republicana ha celebrat els resultats i Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú veuen marge per remuntar.
6: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
7: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
9: Confiem, no?, en què aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
8: Doncs bé, justament amb la mirada posada a les municipals de l'any vinent, Vox prepara una OPA electoral del PSC, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, on Aliança tindrà més complicat entrar en força. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la feblesa de Pedro Sánchez a la Moncloa. Àlex Giral Robert.
10: Sí, segons ha explicat aquesta emissora Fons de la cúpula del partit a Catalunya, la idea és mantenir el discurs anti-immigració i pro-seguretat, però fent èmfasi a assenyalar el PSC com a culpable, diuen, d'aquests mals. A més, faran servir la fragilitat de la legislatura espanyola i els casos de corrupció al voltant de Sánchez com a munició. Així se centraran en el primer i segon cinturó metropolitans i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona, zones on ja acumulen la majoria dels suports d'arreu del país i on els socialistes tenen molta tirada i creuen que Aliança aquí no els trepitjarà. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
12: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
10: També faran molta bandera de la prioritat nacional, la mesura estrella que han aconseguit que el PP assumeixi en els pactes de govern que han signat Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia. La previsió de la formació verda és presentar llista, sense presses, en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on ja han anat convocant manifestacions anti-immigració, quan ha sorgit algun conflicte amb estrangers per anar marcant perfil.
1: I Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció, serà la tercera en 3 anys i ho fa en un moment de dificultats orgàniques en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes i que ha viscut batalles internes i renúncies. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i encara no té clar el seu encaix de cara a les properes generals. Repassem amb la Tània Tàpia les principals crisis d'una formació que va néixer fa 3 anys de la mà de Yolanda Díaz.
11: Suma celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció i ho fa en un moment de plena refundació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes fins i tot per als simpatitzants de l'espai. Serà la tercera direcció en 3 anys i ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Suma al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. Va aconseguir 815.000 vots, la meitat que Vox, i només 15.000 més que el Vicent Pérez. Díaz va entomar els mals resultats hores després i va deixar de liderar el partit.
13: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
11: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández el primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
14: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
11: Aquest dissabte Suma estrenarà la tercera direcció i entre els càrrecs que es mantindran a l'executiva queden ja molt pocs dels que van remar en els primers compassos del partit. Una de les cares més destacades és, de fet, Català i dels Comuns. És el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha exercit de portaveu de Suma. Els seus companys dels Comuns ho veuen amb bons ulls i destaquen les bones relacions entre Comuns i Suma. Aina Vidal, portaveu dels Comuns al Congrés dels Diputats.
15: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
11: Entre els problemes de la formació també hi ha l'encaix electoral per a les properes generals previstes al 2027. Sumar ja treballa fa mesos amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista. Un projecte que no té encara candidat en les travesses, fins i tot apareix el nom de Gabriel Rufián com a possible revulsiu per unificar l'esquerra del PSOE i aconseguir seduir Podem. El projecte tampoc té nom, sabem però que no es dirà Sumar. Algunes formacions critiquen que això confondria novament la part amb el tot.
8: I pràcticament sobre els senyals horaris de 9:15 de la nit, us expliquem que ha mort als 85 anys l'històric militant del PSUC, Jordi Borja. Va ser membre del comitè central del partit i diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 87, va ser escollit tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall a l'alcaldia. Des del consistori va ser un dels artífexs de la descentralització i organització de la capital en districtes. Ha estat professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i també a la Politècnica de Catalunya, així com en universitats estrangeres com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York.
25: Catalunya Vespre.
1: En punt 9:15 entrem en l'actualitat internacional perquè hi ha hagut una nova onada d'atacs ucraïnesos amb drons contra la infraestructura petroliera de Rússia, on un terç dels ciutadans ja pateixen restriccions de combustible i cues llargues a les benzineres. Miquel Àngel Violant.
16: Els últims atacs de Kiev han estat contra una planta de processament a la regió de Leningrad, un dipòsit a la regió de Rostov i atacs també contra una refineria, una terminal i una desena de petroliers al mar d'Azov, a la península de Crimea. Els atacs també afecten les rutes de transport del blanc rus. I fa pocs minuts el president ucranès Volodymyr Zelensky ha anunciat la creació d'un comandament especial per atacar Rússia, territori endins, amb unitats de resposta ràpida per limitar la capacitat militar russa. El de Zelensky és un anunci a la nació que arriba unes poques hores després que les forces russes hagin llançat 7 atacs contra la ciutat de Kramatorsk a l'est d'Ucraïna, on han fet 4 morts i 13 ferits.
8: I a l'Iran, la guerra dialèctica ha substituït els atacs dels últims dies. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que accepta la represa de les negociacions tècniques entre els equips de Washington i Teheran, però alhora diu que l'alto el foc, iniciat fa gairebé 3 setmanes, s'ha acabat. El principal negociador iranià diu que el conflicte no s'acabarà amb una rendició de la República Islàmica, Ignasi Abad.
17: Sí, Mohammad Bagher Ghalibaf, president del Parlament iranià i cap dels negociadors, diu que el nivell de desconfiança en Washington és molt alt i que si els Estats Estats Units traeixen el memoràndum d'entesa acordat el 22 de juny, l'Iran està preparat per defensar-se. Trump, que també desconfia dels iranians, afirma en una entrevista al diari The New York Post que si fos assassinat per un complot de Teheran, ha deixat una ordre perquè l'exèrcit dels Estats Units bombardegi el país persa com mai s'ha vist. La declaració pren volada l'endemà dels funerals pel líder suprem Ali Khamenei, a l'assassinat en un bombardeig el primer dia de la guerra, i amb la imatge, recordem, present en la processó funerària de pancartes demanant la mort de Trump. Avui, de moment, no hi ha hagut més atacs a l'Orient Mitjà. De totes maneres, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz s'ha tornat a reduir, s'havia revifat després de l'alto al foc. En les dues últimes setmanes s'havia assolit el nivell més alt, de fet, de trànsit des del principi de la guerra. Passaven uns 40 vaixells de mitjana. Ara la cosa ha baixat entre 15 i 20.
1: Doncs encara ara molta gent es pregunta si va passar alguna cosa i quina, perquè Donald Trump fes aquell gir en la cimera de l'OTAN de parlar tan malament d'Espanya i al cap de pocs minuts o poques hores parlar-ne tan bé. Doncs bé, el govern espanyol nega que hàgiu fet res ni hagi plantejat una despesa extra en defensa per satisfer les demandes del president nord-americà, Miquel Àngel.
16: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha afirmat que el govern espanyol es limita a complir els compromisos.
0: El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿verdad? Y se cumple, nada más, no hay nada nuevo, que es a lo que usted se refiere, nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
16: Sobre el canvi d'opinió de Donald Trump en poques hores respecte a la posició del govern espanyol, Álvarez llat el ferro i ha explicat que és el seu estil habitual de fer comentaris constants i a vegades contundents sobre diferents països.
8: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que va passar en els vaixells espanyols. Nando Zanoguera.
3: El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. La resolució assenyala que les forces israelianes van abordar diversos vaixells en alta mar a unes 70 milles nàutiques de la costa, van agafar el control de les naus i van privar de llibertat els seus tripulants. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien també que la justícia investigués possibles tortures i maltractaments com a en vaixells israelians i en centres de detenció d'aquell país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes com comesos en vaixells amb bandera espanyola. L'octubre passat, recordem, decenes d'embarcacions van sortir de ports mediterranis, sobretot de Barcelona, per fer arribar ajuda humanitària a Gaza. Al seguici viatjaven, entre d'altres, l'activista Greta Thunberg i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van ser detingudes a Israel i posteriorment deportades.
1: Doncs encara relacionat amb l'ajuda a Gaza, l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona té ingressada una nena de 2 anys de Gaza amb una malaltia cardíaca congènita pendent de poder-la operar passat l'estiu. Txell Garriga.
18: Sí, la criatura és un dels 20 menors palestins malalts que el govern espanyol ha evacuat de la franja en un avió militar via Jordània per atendre'ls en diversos centres mèdics de l'Estat. En el cas de la nena, tractada aquí, el cap de cardiologia pediàtrica del Vall d'Hebron, Ferran Rosés, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio com està.
19: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
18: En els últims 2 anys, prop de 150 menors palestins han participat en aquest programa, una operació humanitària que està coordinada amb l'OMS i també la Comissió Europea.
8: La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Whitcomb, a qui han trobat morta aquest matí a casa seva als 78 anys. Va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Whitcomb. La policia descarta per declarar que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
2: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
20: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
1: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. La Fiscalia demanava una pena de 27 anys de presó, a més de l'empresonament. L'Audiència també ha condemnat el policia a indemnitzar amb 60.000 euros la dona per danys morals i l'inhabilita per treballar amb menors.
8: I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha negat a haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant el jutge ha assegurat que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat. Des de l'Audiència de Barcelona, crònica de Cristian Roldán.
5: Vergés ha anat al gra i en resposta al seu advocat ho ha dit ras i curt.
21: ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
22: No, mai.
5: El principal motiu pel qual els agents no es van poder vacunar abans va ser la manca de dosis.
22: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, si empiezas por unos, no puedes empezar por todos. Si empiezas por unos, tienes que empezar por las cortes de más edad.
8: Així doncs, Cristian, a què vinculen el retard en la vacunació dels cossos estatals?
5: Tant l'exconsellera com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, apunten que la vacunació a guàrdies civils i policies nacionals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se a les seves dependències policials.
23: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dos vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
5: També afegeixen que tots dos cossos van trigar a enviar les dades dels policies que s'havien de vacunar i que això també va retardar la vacunació.
1: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona és la carrera amb la nota de tall més alta de la universitat, un 12,97. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han baixat una mica. Maria Costa.
24: Sí, de fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat de gairebé mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Si ens fixem en les carreres més demanades, la primera posició se l'emporta Medicina, però també hi ha graus com Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet ja la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada.
8: I us ho ha avançat Catalunya Ràdio. La campanya Ni un minut més del Sindicat Majoritari i Metges de Catalunya ha tingut un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons el Departament de Salut. L'acció, recordem-ho, té com a objectiu que els metges deixin de fer hores extres per tal de pressionar el govern i aconseguir d'aquesta manera les millores laborals que reclamen. Ara bé, el sindicat considera que aquesta xifra, Maria, està totalment allunyada de la realitat.
24: Sí, es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part, i és precisament el que estan deixant de fer alguns facultatius que segueixen aquesta campanya. El director de CatSalut, Alfredo García, assegura que si la protesta es manté fins a finals d'any, es podria passar del 2% actual d'afectació al 15%.
4: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
24: Però el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ho desmenteix.
6: En el millor dels casos cal pensar que estan desconnectats de la realitat, la qual cosa és molt trista, i en el pitjor dels casos és que menteixen deliberadament per intentar amagar un problema que tenen a sobre la taula.
24: Pel que fa a la negociació del conflicte, les posicions continuen allunyades, però el Departament de Salut assegura que està disposat a acabar amb les guàrdies de 24 hores, tal com reclamen els sindicats.
1: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar el seu disseny per provocar menys addicció si no volen exposar-se a una multa milionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires, bona tarda.
7: Bona tarda. La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
9: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
7: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
8: I encara un apunt més abans de la crònica cultural. Comença a funcionar la tercera gran potabilitzadora del Besòs. La planta la gestiona Aigües de Barcelona i té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. David Àngela, Sant Feliu de Llobregat.
10: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu. Tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%, abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fer.
10: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
25: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
26: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
0: transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: l'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Manela Díaz i Agnès Marquès.
1: Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9. Tenim en marxa la tercera jornada del Cruïlla amb David Byrne com a cap de cartell. En Marc Ruiz està seguint a aquesta hora l'actuació dels que sonen de Black Crowes. Marc, bona nit.
2: Bona nit. Black Crowes han arrencat amb Remedy, una de les clàssiques de 1992. Rhythm and blues clàssic ideal per un vespre xafogós i amb calitja. Tanques els ulls i de fet et creus que podria ser el sud dels Estats Units. El seu so continua, com sempre, molsut i líquid. Així brolla de les dues guitarres dels germans Robinson. També hi ajuden les dues coristes, que li donen un color de soul atemporal. Acaben de tocar una altra de les antigues, Jealous Again, i d'un moment a l'altre hauria de sonar el tema que els va fer Eterns, Hard to Handle. A l'altra punta del festival ja fa estona que va una actuació que val molt la pena, la de Sampa de Great. La cantant de Zàmbia ha ofert una explosió de farobit, hip-hop i R&B amb un flow espectacular i una actitud sobre l'escenari que transmet. Mescla guitarra elèctrica, bateria, teclats i flow, amb, per exemple, la música griot de CBN Gàmbia, amb cora inclosa. Canta en diverses llengües africanes amb la idea que la música uneix cultures. El concert de Black Crowes coincideix també amb la covellenca Obdeu, que mescla R&B, soul, una veu espectacular i lletres en profunditat. I també se solapa amb Bigger Splash. Què és això? Doncs el nom amb el que Art de Bogotà ha volgut fer un concert sorpresa. Al vespre torna a Barcelona un dels músics més sofisticats dels Estats Units, que és David Byrne, i a prop hi actuarà Zahara. Poc després, l'espectacular marching band de techno Neute, que donarà pas a Bomba Estéreo, que seran els encarregats avui de tancar la jornada.
1: Gràcies, Marc. Bona nit.

0: Doncs ja veieu que canviem de registre, perquè del Festival Cruïlla anem a referir-nos al Festival de Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. Comença aquesta nit amb una estrena del mestre Jordi Savall fins al 20 d'agost. El festival oferirà més d'una trentena d'actuacions de diferents estils. Hi anem, Núria Paraire, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Abans que comenci l'espectacle a les 10 de la nit, ja s'està assajant aquest espectacle que porta per nom La Ruta de la Seda i que està basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central i músiques tàrtares. Es presenta amb la seva formació instrumental Esperion 21. En anteriors espectacles ja havia interpretat l'anada de Marco Polo i el viatge de tornada, un doble recorregut que ara ajunta en un sol espectacle. Savall, referent de la música antiga i recentment guardonat amb el que es considera el Nobel de la Música, el Premi Ernst von Siemens 2026, actua aquí on som, a l'Espai Port, a tocar del Mediterrani, del mar, d'aquest mar del qual va partir Marco Polo i que té una capacitat per 2.000 persones i que es recupera aquest any. El Portaferrada ha programat més de 35 concerts fins al dia 20 d'agost en una programació que vol arribar a diferents públics i actuaran des de Mònica Naranjo o David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone o Clara Peya, el petit de Calaril i Tartar Helena i Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
2: Cerdo repugnante.
3: Estos ojos no fueron hechos para...

0: per incomodar i fer-nos reflexionar sobre la maldat humana i els abusos de poder. La història ja la sabem, la del rei que obté el que vol per la bogeria que respira i la por que desperta. I a la pell d'aquest Ricard III, un dels actors més aclamats de l'escena argentina, Joaquín Furriel, qui va anar a buscar Vieito per tirar endavant el projecte que descriu com una farsa de la crueltat. La funció es proposa un repte, aconseguir que el públic connecti amb aquest protagonista, malgrat que els seus comportaments siguin abjectes. Estarem atents a veure si ho aconsegueix. I tot i que més d'un potser intentarà veure-hi reflectit algun mandatari actual, no és l'objectiu que busca l'obra, que ens convida a participar d'aquesta festa macabra plena d'humor a partir d'un dels textos més representats de la història del teatre.
1: Sí, minutets i arribarem a les 9. És l'hora dels esports, David Tobac. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Comptem també els minuts perquè comença aquest partit de quarts de final entre la selecció espanyola i la belga.
2: Doncs mira, ara tot just 6 a les 9 arrenca a Los Angeles, aquest Espanya-Bèlgica, segon duel de quarts de final del Mundial. La novetat a l'equip espanyol de Luis de la Fuente és que Pedri parteix com a suplent, per tant, li dona una mica de descans al seleccionador espanyol. Veurem si surt de refresca la segona meitat, segons com vagin les coses. Sí que hi ha 4 catalans titulars a l'equip espanyol. Són 3 futbolistes del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, i el jugador del Madrid, Marc Cucurella. Recordem que qui guanya aquest partit de l'Espanya-Bèlgica jugarà la primera semifinal del Mundial contra França, que ahir va eliminar el Marroc.
3: Doncs Mundial a banda, però seguint amb futbol, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick.
2: Això és ben nou. Vam explicar ahir que hi havia acord amb el jugador. Avui sí. Hi ha acord ja entre clubs perquè l'operació doncs sigui oficial. Ara el que queda és uns últims arrells només burocràtics. La previsió és que el fitxatge de Adeyemi per part del Barça s'anunciï la setmana que ve, i per aquest traspàs el club blaugrana l'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables que estan subjectes als títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda pel part del Barça.
1: I José Mourinho, que ha parlat per primera vegada des que és nou entrenador del Madrid.
2: Ho ha fet amb un vídeo a les seves xarxes socials. Hem pogut sentir, doncs, de nou Mourinho parlant en clau Madrid.
4: És com una missió. No és com estar ara preocupado con mi mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Y estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
3: Doncs la missió de Mourinho, que ja veurem com va. De moment, a la segona divisió han pogut sentir el nou entrenador del primer equip del Girona, Quique Álvarez.
2: Que s'ha marcat, en quant a l'objectiu de la temporada, un aspecte, un vessant ben clar. L'escoltem.
5: No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera. Per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom, jo el primer, que jo ja ho sé, pues hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
2: A l'Espanyol femení tenim un nou fitxatge, ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i que firma per una temporada.
1: Molt bé, i parlem de ciclisme. Finalitzada la setena etapa del Tour de França.
2: Avui han estat 175 quilòmetres, en final a Bordeus, una de les catedrals de l'esprint, i així s'ha resolt l'etapa a l'esprint massiu amb victòria del belga de l'equip sudal Tim Merlier.
6: Long time I can't follow Jasper.
7: He estat perseguint en Jasper Philipset durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa. A veure on em porta. Serà difícil tornar a enganxar la roda d'en Jasper, però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
8: I told to myself, no, you're gonna fight till the finish.
2: A la general, avui no hi ha canvis. L'eslovè, per tant, Tadej Pogačar continua com a líder.
3: I posem-hi ara grans noms del món del tennis perquè han quedat definida la final masculina de Wimbledon.
2: Que jugaran d'una banda Alexander Zverev, el guanyador de Roland Garros fa ben poques setmanes, i de l'altra l'italià Jannik Sinner a la primera semifinal. Zverev s'ha imposat amb claredat a la revelació del torneig, el britànic Arthur Ferry en 3 sets, Ferry més enllà del 100 del rànquing mundial. Jannik Sinner, per la seva banda, ha guanyat Novak Djokovic per un triple 6-4 i ha valorat així aquesta victòria l'italià.
9: Esclar, jugar contra Novak amb el que encara està demostrant és una gran inspiració, no només per vosaltres, sinó per la nova generació. El que encara fa és increïble.
1: I en bàsquet, encara un titular, el Barça ha arribat a un acord amb el jugador Joel Parra per renovar-li el contracte.
2: Seran, per tant, 4 temporades més de Parra al Barça fins al 2030.

0: el jugador va arribar procedent del Joventut. Ara la l'Ebre Orana doncs, tenia moltes ofertes de clubs potents de l'Eurolliga com el València i el Panathinaikos. Pel que fa a la penya, ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic, un bosnià de 30 anys que arriba procedent de l'Unicaja i ha signat per dues temporades. És el tercer reforç de la penya.
1: Molt bé, David, doncs d'aquí una estona tornem a parlar. El que volem fer ara és saber quin és el temps que ens espera per aquest cap de setmana. Donem entrada, per tant, a la Gemma Puig.
2: Aquest divendres les temperatures ja no s'han enfilat tant. Hem quedat a les portes dels 40 graus, els 39,6 a Lleida, 38 al Montmell, i temperatures que han baixat i força a la majoria de comarques. En alguns casos, per exemple, a Cabanes, 34 graus, i ahir van arribar els 42. Per tant, aquesta calor intensa, però no tan disparada com aquests darrers dies. En una tarda de nuvolades, de més núvols que han anat arribant del sud-oest cap al nord-est, i algun roixat i alguna tronada força concentrats cap a l'extrem nord del Pirineu. 5 litres a Sartescan, 2 a Espot o 2 a Bonaigua. El cap de setmana tindrem una miqueta de tot. Afluixa una mica més la calor dissabte i, per tant, sortiríem d'aquesta segona onada de calor. Temperatures més baixes al matí amb alguns núvols baixos als dos extrems, moltes estones de sol i sí que dissabte deixarem enrere els 40, els valors més alts, 37, 38. I ja costarà una miqueta més d'arribar als 35 graus. A la tarda, altre cop, alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu Oriental. I diumenge la situació tornarà a canviar. Tindrem sol, bandes de núvols prims, pols en suspensió i començarà a pujar la temperatura. Diumenge encetaríem aquesta tercera onada de calor que s'allargarà almenys fins dijous amb aquest punt àlgid que sembla que seria dimecres.
3: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Bona nit, són les 9. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 persones mortes. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més d'un miler de persones desallotjades. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
5: Unes 53 persones dormiran al pavelló esportiu de la Garrotxa i a prop de 1.200 desallotjats, però s'han reubicat la majoria en cases d'amics o hotels. Ara es treballa per identificar les 12 víctimes mortals i per localitzar les 23 persones que els familiars han alertat que no hi han pogut contactar. Alguns desallotjats, molts britànics, ens deien que o bé no els va avisar ningú o que ho va fer la policia. El govern andalús, recordeu-ho, no va enviar cap alert per avisar del foc, que va avançar ahir molt ràpid cap a Bédar, un municipi amb moltes cases aïllades. Les causes d'aquest incendi, que ha afectat 4.000 hectàrees, s'investiguen, però podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric.
1: I s'investiga la mort també d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones, de fet, han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i son, majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
6: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
1: Coincidint amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals.
4: El jurat popular ha declarat culpable al conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa en aquest cas per no socórrer-la. Girona, Laia Claret, bona nit.
7: Bona nit. Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021 a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'absolt. Laia Claret, Catalunya Ràdio Girona.
1: I avui arrenca d'aquí una hora de fet el nou festival Camins a Manresa amb Luz Casal, que donarà el tret de sortida per presentar el seu nou disc, Me Voy a Permitir. Avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha remarcat la seva il·lusió per actuar en diversos festivals.
8: Llevamos ya un número importante de actuaciones, entre las que nos ha dado la oportunidad de estar por Cataluña varias veces y lo que nos queda, contentos, ¿no? Algunos momentos con cierto cansancio, pero la ilusión de poder hacer conciertos, de estar con la gente.
1: El festival s'allargarà fins al 18 de juliol i comptarà amb les actuacions de Joan Dausà, God Save the Queen, Sergio Dalma, Sopa de Cabra i Rosario. Xavier Pascual és el director del festival.
9: Avui comencem la primera edició del festival Camins de Manresa, el festival que pretén ser doncs, el festival de referència del cor de Catalunya, i comencem amb un 75% de l'aforament venut. Això són 12.000 entrades de les 15.900 que vam posar a la venda, i és una molt bona notícia perquè en una primera edició són molt bones xifres.
1: Els concerts tindran lloc a l'exterior del recinte firal de Manresa amb capacitat per a 2.600 persones.
4: I ara els esports de Bitubac.
0: En joc ja el partit de quarts de final del Mundial de Futbol entre la selecció espanyola i la de Bèlgica. De moment empat a 0 el marcador als 4 minuts de partit. Recordem que el blaugrana Pedri és suplent. De moment sí que hi ha 4 catalans a l'equip titular de Luis de la Fuente. Són els blaugranes Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, i també Cucurella del Madrid. Això al Mundial del Barça. Destaquem que el club blaugrana ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. La xifra de l'operació es situa en els 22 milions d'euros i 7 més en variables. I en ciclisme, el Tour de França, victòria a l'esprint per a Tim Merlier, al Berga de l'equip Sudal, a la setena etapa. A la general sense canvis segueix liderant Tadej Pogacar.
1: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna dilluns a les 8.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
3: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
7: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
8: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
8: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
9: L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
11: En el capítol anterior...
0: Els Mossos han trobat un fil per estirar en l'atracament amb detenció il·legal de la Roca del Vallès del 5 i 6 de març del 2009, però encara no saben si estan sobre la pista correcta. Un dels telèfons que han enregistrat els repetidors de la zona correspon a Sidney Alves de Mata. Els investigadors li han punxat el mòbil i han escoltat una conversa on el Sidney parla amb un altre home d'un tal Víctor. Pel que es diuen els dos interlocutors, el Sidney i el Víctor estan vigilant un home que no esmenten pel nom en cap moment. La policia sospita que podrien estar preparant un nou segrest, però hi ha una cosa que no quadra. El Sidney els consta com a portuguès a la base de dades i els Mossos estan buscant brasilers i argentins com a autors dels fets de la Roca.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem com va acabar el cas del segrest de la Roca del Vallès. La investigació encara tindrà uns quants girs sorprenents. També sabrem com va viure els mesos posteriors al trauma la família Borrell Bracs. I no tot acaba bé. Escoltarem les reflexions del Lluís, que ens ha ajudat a explicar aquesta història, el fill que tenia 21 anys el 2009, quan va passar tot. Descobrirem com és que els dolents sabien tantes coses de la família a la que van segrestar i, sobretot, del seu pare, el director de l'oficina que van robar. I sabrem també si van cometre més crims semblants. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
13: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame.
14: crims. Per què matem?
15: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
14: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
12: El segrest robatori de la Roca del Vallès va passar l'any 2009. Feia tot just un any que havia esclatat la crisi financera amb la caiguda de la banca d'inversió nord-americana Lehman Brothers. I les policies van notar com creixien els robatoris i atracaments. Els Mossos van ubicar en aquest context el fet delictiu que us estem explicant. Escoltem el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que va dirigir la investigació del cas.
16: Ja no hi ha tanta feina i, per tant, gent que no té, potser, doncs, una formació qualificada o unes feines qualificades, doncs, també és un moment que et costa, potser, trobar, doncs, una feina adient. Llavors, ells ja han provat abans amb l'atracament de la Roca i la sucursal de Mollet que han fet diners, perquè es van emportar, doncs, 148.000 euros, i llavors ara aquí, doncs, ja ells estan com planejant de, bueno, fem calés i marxem cap a Brasil, va? Llavors ja ho han provat una vegada, els ha sortit bé, doncs per què no ho tornem a fer i ja, doncs, ens plantem, val? I anem a un país on la vida és més econòmica i podem viure millor, doncs, amb els calés que ens tinguin.
12: Per ser exactes, els atracadors es van endur 147.495 euros en efectiu de la sucursal de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès que dirigia el Josep Borrell. La policia creu que la intervenció telefònica del Sydney els ha posat sobre la pista correcta. Com que li han punxat el telèfon, han pogut escoltar unes quantes converses que confirmarien les sospites dels investigadors. Aquesta que sentireu ara i que hem traduït i dramatitzat és una conversa del dia 20 de maig del 2009, dos mesos i mig després del segrest de la Roca.
17: He estado detrás del tipo. Lo he estado esperando hasta las 4 y al no aparecer me he ido hasta el banco a ver si estaba allí. Cuando he llegado al banco lo he visto y he dado gas. Lo he esperado en su casa hasta las 5, pero el tipo no ha aparecido. He cambiado unas cuantas veces de sitio porque la gente ya empezaba a salir de allí con sus coches.
18: Hiciste bien de marchar, sí.
17: A ver qué pasará mañana.
18: ¿Irá Víctor?
17: No.
18: Haría falta que fuerais los dos. El tema es mejor por la noche. Todavía no sabemos dónde está la casa y tenemos que continuar para saber dónde está su casa.
17: Sí, estate tranquilo. Mañana estaré allí. Estaremos pegaditos, pegaditos.
18: Pegaditos, sí.
12: Els Mossos interpreten que el Sidney i els seus col·legues encara no saben on viu exactament la persona que estan vigilant i que per això han de continuar seguint-la. Cada cop estan més segurs que són els homes que estan buscant i que ara estan preparant un nou cop amb el mateix modus operandi. El cercle d'interlocutors del Sidney es va ampliant.
16: Ja anem escoltant que el Sidney està interlocutant amb altres persones. I, per tant, doncs, veiem que interlocuta amb un tal Víctor i un tal Tiago. I amb aquests és amb el que, bueno, més o menys, hi ha una freqüència de trucades. També dies més de, escolta, sembla ser que estan fent alguna cosa i apareix una altra persona, que seria Anderson. Per tant, en aquest moment, nosaltres tindríem el Sidney, que tenim el telèfon intervingut. En les trucades apareix un tal Víctor, apareix un tal Tiago i després ens apareix una altra persona que és un tal Anderson. I en la relació de trucades, pues, que estan planejant, doncs, alguna cosa, el que es desprèn. No? Un dels comentaris que és de la intervenció és allò de dir que treballant no es fan diners, que per tant hem de fer alguna altra cosa. I diu, però mira, aquest cop pues, robarem i fem calés i ens marxem cap a Brasil. Vull dir, amb trucades així ja es va refermant de que són brasilers, no són portuguesos.
12: Recordeu que el Sidney el van identificar en un control rutinari i que el seu nom va quedar arxivat en una fitxa policial on diu que era portuguès?
16: A l'època, els brasilers que venien a Espanya era molt fàcil falsificar la documentació portuguesa. I llavors el que feien ells era fer-se amb un document portuguès, doncs aconseguien falsificar-lo perquè coneixien algú, perquè pagaven amb algú el que sigui, i llavors s'acreditaven com a portuguesos. Per tant, els CIA comunitaris, ells aconseguir el NIE, o sigui, el document estranger, doncs era molt més senzill.
12: Els Mossos donen per segur que el Sidney és brasiler i comencen a identificar cadascuna de les persones que parlen amb ell.
16: El tal el Víctor aquest que està sortint als telèfons, val? Doncs, pues, bueno, seria una persona que és d'Argentina, que estaria vivint en aquell moment a Terrassa. Nosaltres també l'acabem identificant perquè l'estem seguint, sabem on viu, etc. I per tant, pues, demanar-se el padró, si està, que efectivament està empadronat, perquè quan queden, es reuneixen, pues, nosaltres estem allà. Llavors el seguim, ens vigilem, sabem quin domicili va. Si agafa un vehicle, pues, la matrícula la mires, la verifiques, i d'aquí vas traient tota la informació. I després aconseguim també les dades del Tiago. Val? També demanem aquests dos telèfons. I demanem el de l'Anderson, per tant, també demanem la intervenció.
12: Els Mossos han punxat els telèfons de tots quatre i ja no els queda cap dubte que estan preparant un nou atracament.
16: Podem ja constatar que el que estan fent és que han seleccionat una sucursal, en aquest cas és de la Caixa, és una sucursal que està a Sabadell, i llavors han fet feines de vigilància de la sucursal, han estat observant els treballadors i han aconseguit identificar qui és el director de la sucursal i llavors li han fet seguiments i ja l'han ubicat al seu domicili. Aquest director està vivint a Barberà.
12: És el moment de recapitular, perquè a partir d'aquí tot s'embolicarà i no serà tan senzill com sembla. Lídia Orriols.
19: El dia de l'atracament a la Roca del Vallès hi ha 5 telèfons que interactuen entre ells. Un d'ells és el del Sydney. Dels altres 4 no se'n té la titularitat i les companyies telefòniques no donen una resposta ràpida. Necessiten uns dies per saber qui és l'usuari de cada línia. D'aquesta manera, en un primer moment, només es pot punxar el telèfon del Sydney, que parla sovint amb el Víctor, el Tiago i l'Anderson. Sembla que tots 4 estan preparant un altre atracament amb segrest. Ja tenen seleccionada la víctima, el director d'una sucursal de la Caixa a Sabadell que viu a Barberà del Vallès. I aquí ve la dificultat del cas. Cal esbrinar si aquests 4 individus són els mateixos delinqüents del segrest de la Roca del Vallès. Els Mossos no en tenen cap dubte pel que fa al Sydney, perquè el seu telèfon surt als repetidors el dia dels fets de la Roca. Però els del Víctor, el Tiago i l'Anderson, no. A més, a la Roca hi haurien participat 5 persones i sembla que el nou atracament estan preparant només entre 4.
12: Les companyies telefòniques són lentes, però finalment faciliten als investigadors la informació que necessiten. Ara ja saben qui són els titulars de les línies enregistrades el dia dels fets de la Roca del Vallès.
16: Llavors, quan ens arriba la resposta d'aquells telèfons, el que ens diu és que un dels telèfons pertany a Marcelo, ¿vale? Una persona. Llavors, sí que és cert que quan els atracadors estan a la casa, de les declaracions que nosaltres prenem i diem els noms que es deien entre ells, doncs apareixia un dels noms que s'havien esmentat allà, era Marcelo. Vale?
12: Ho acaba de dir el sergent. Precisament Marcelo era un dels noms que la família Borrell Bracs havia sentit mentre estava segrestada. El Marcelo no és cap de les persones que els Mossos han enregistrat ara parlant amb el Sydney, sinó que el seu número de telèfon apareix relacionat amb la nit dels fets de la Roca. I ara ve la primera sorpresa.
16: Com tenim la filiació completa, quan mirem, resulta que és... O sigui, hauria de ser germà del Víctor. Del Víctor, que ara està interactuant amb el Sydney, en la intervenció que tenim. D'acord? Per tant, el que sí que tenim clar, que el dia dels fets de la Roca, el telèfon del Marcelo, que és argentí, està en el lloc dels fets. Si està el Marcelo o no, és una altra qüestió, però que aquell telèfon sí. I que ara sabem que hi ha una altra persona, que es diu Víctor, però que sabem que és germà del Marcelo, que avui per avui pues està treballant amb el Sydney, amb el Tiago i amb l'Anderson, mirant pues, un altre sucursal per robar.
12: El Víctor i el Marcelo es diuen de cognom Valdez. Recordeu que la policia busca el titular del telèfon fix de l'Argentina al qual va trucar un dels mòbils enregistrats als repetidors de la Roca i de Mollet? Amb les pàgines blanques, els Mossos han pogut acreditar de qui és aquesta línia.
16: Marcelo, no sé si és una identitat bona, és una identitat falsa, o el que és. Ara bé, un element que em diu que aquesta identitat és bona, val, és que la persona a la que es va trucar a Argentina, pels cognoms que té, hauria de ser l'àvia del Marcelo, i com que el Víctor, per les dades que tinc, és el seu germà, o hauria de ser el seu germà, pues també hauria de ser l'àvia del Víctor.
12: La policia se centra en el que és més urgent. el nou segrest que estan preparant el Sidney, el Víctor, el Tiago i l'Anderson. Ara ja els vigilen les 24 hores del dia. També saben qui és la víctima i li donen protecció a ell i a la seva família, però de moment ho fan en secret, sense que ho sàpiguin les persones a qui estan protegint.
16: Clar, això, pensem la magnitud, eh? És dir, una família que té la seva esposa, que té els fills, garantir seguretat 24 hores durant un parell de dies, acaba de confirmar, sense que ho sàpiguin, i després, doncs, la sucursal, en franja horària que estigui oberta, que tinguis allà personal garantir la seguretat de la sucursal. I, a més, quatre persones que són atracadors, que cadascú, doncs, viu on viu i fa la vida que fa, seguida vigilada 24 hores. Val? No estem parlant allò de dos persones.
12: Paral·lelament al dispositiu de protecció, els Mossos en munten un altre per frustrar les intencions dels sospitosos.
16: Llavors aquí, doncs, bueno, nosaltres el que fem és ens fiquem en contacte amb el Departament de Seguretat de la Caixa, expliquem la situació i articulem, doncs, unes mesures de seguretat per tindre tot previst per si en algun moment donat, doncs, aquesta acció es du a terme. I per tant la nostra missió serà abortar-la, vull dir que no es pugui dur a terme mai aquesta acció. Val? I per tant serà neutralitzar-la abans de que això passi.
12: Gràcies a les converses intervingudes, la policia ha anat esbrinant qui és cadascú dels quatre delinqüents. Ja els tenen identificats pel NIE, el número d'identitat d'estranger, i els han fotografiat un munt de vegades mentre estudiaven les rutines del banquer. Amb aquestes fotografies, els investigadors decideixen fer quatre rodes de reconeixement fotogràfic, una per cadascun dels sospitosos. Els Mossos citen a les víctimes del segrest de la Roca. Escoltem el Lluís, el fill petit.
20: Arriba el dia 26 de maig, em truca el mosso que sempre m'havia trucat, i ens diuen que tenen alguna cosa, però que ens hem de reunir tota la família i perquè havíem d'identificar unes fotos. I me'n recordaré també tota la vida que el dia 20, vam quedar el 27 de maig, que era el dia de la final que el Barça va jugar la final de Champions a Roma contra el Manchester United. Me'n recordo que mentre jugava al Barça estàvem allà mirant fotos i identificant-los, no?
21: I de cap anirà el Manchester aquest 20 minut que queda.
12: Els Mossos els posen 40 fotografies al davant i els demanen si reconeixen algun dels seus segrestadors.
16: Clar, pensa que van amb el rostre tapat, és molt difícil passar muntanyes, i a més, després van caricaturitzats.
20: La resta de la família no es podia identificar, perquè ningú els va veure amb la cara descoberta. Però per la fesomia o pel físic, però no va haver-hi manera. I jo, que vaig ser l'últim, em van entregar un full amb fotos i allò que vas descartant, no? Dius, mira, aquest segur que no, aquest tampoc, pum, pum. I a l'enca tenia dos, clar, dubtes, no? No vols equivocar-te. I per miracle, resulta que vaig acertar. I vaig acertar la cara pel fet aquest del pòmul. Jo, com he dit abans, recordo la forma del pòmul i els ulls, sobretot. I va ser això que em va ajudar a apuntar en aquella foto.
12: Recordeu que abans que comencés el segrest, aquella mateixa tarda, Lluís havia creuat la mirada amb el segrestador de la camisa vermella, vestit negre i buf negre, que s'estava a la cantonada de casa dels Borrell, vigilant. Ja veurem després si el Lluís, com ell es pensa, va encertar o no en el reconeixement fotogràfic, que tot pot ser. Continuem. Els atracadors ho tenen tot lligat per repetir a Sabadell un cop com el que van fer a la Roca. Però un fet inesperat provocarà un canvi de guió.
22: You want it darker.
14: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
22: I'm ready, my lord.
14: Amb Carles Porta.
12: El 30 de maig del 2009, prop de 3 mesos després dels fets de la Roca, el Sidney i el Tiago estan vigilant la casa del director de la sucursal de la Caixa, que s'han marcat com a objectiu. Ara ja sabem que viu a Barberà. Estan dins del cotxe i esperen que l'home surti al carrer per seguir-lo. Per si algú s'ho pregunta, el vehicle no és el Seat León de color negre que van utilitzar els atracadors de la Roca. És un Seat Ibiza de color blau. I mentre estan esperant que el banquer surti de casa, passa això.
16: Passa una notació policial, fa molt bé la seva feina, que és veure que hi ha un vehicle allà aturat amb una actitud vigilant, dues persones.
2: Els agents paren, baixen i s'atancen al vehicle on hi ha el Sidney i el Tiago.
16: I els identifica, vale? Una identificació ordinària d'un vehicle policial que va pel carrer i veu una actitud estranya, sospitosa, en un barri de cases i un vehicle pues, no massa dient amb el barri i amb dues persones que no casen massa amb el barri, no? I que estan allà amb l'actitud pues, d'observar alguna cosa. Pues, bueno, pues van fer la seva. Llavors van identificar.
2: Aquesta identificació tindrà conseqüències. El Sidney i el Tiago marxen del lloc i truquen al Víctor i l'Anderson per explicar-los què ha passat.
16: Que els atracadors desisteixin, no hi diuen, ostres, ens han identificat, ara no puc fer el que volia fer, perquè si no sabran que he estat jo. No. Llavors ells, ja per les converses, ja parlen i desisteixen de dir, escolta, mira, saps què et dic? Que això... que busquem un altre objectiu, que aquest ja... això ja està mort, no? S'avorta casualment. Per què? Perquè hi ha aquesta identificació.
2: La policia en aquell moment no els pot detenir. Tenen clar que la seva intenció és fer un atracament segrestant el director de la sucursal, però de moment no l'han fet. I amb les intencions no n'hi ha prou per arrestar una persona. Cal acreditar els fets, tret que siguis d'un CDR, esclar. Els Mossos desmunten el dispositiu de seguretat que havien activat en col·laboració amb la Caixa i expliquen al banquer de Barberà que uns delinqüents l'han estat seguint. Pel que fa al dispositiu que protegia tots els membres de la família, de moment el mantenen.
16: Bueno, això provoca que aquest senyor, el director d'aquesta sucursal, del xoc de saber que l'havien estat vigilant uns dies, etc., tot això, li provoca que, bueno, que agafés una llarga baixa. Era un senyor que va estar en un estat de xoc emocional brutal, no? Vull dir, el que diríem, un estrès posttraumàtic, només d'haver viscut, vull dir, la notícia de, ostres, han estat vigilant la setmana, han estat objectiu i van haver perdut. I després va estar un temps que va marxar del seu domicili amb la seva família i van estar protegits, no? En un lloc de Catalunya, no? Per si acas, per vetllar per la seva seguretat. Van parar l'activitat, bueno, els fills eren estudiants i llavors, doncs, hi havia l'esposa, hi havia ell, que era el director, llavors tots es van agafar i es van traslladar durant uns dies i van estar fins que tot es va calmar i es va, diguem, acabar es va resoldre el cas. Llavors ja ells ja van tornar... Però tot i així, vull dir, ell, director de banc, està clar que reps una notícia que és impactant per tu. No era una persona que tingués, a lo millor, pues, 20, no tenia 25 anys. Em refereixo que a lo millor quan tens una edat més jove, bé, potser hi ha coses que no t'impacten tant, però clar, quan tens ja una edat, penses en la família, el que ha pogut passar, saps que això ja havia passat amb un director, etc. Bueno, pues el xoc et genera un estrès post-traumàtic, per tant, necessites també després, pues, bueno, un temps, no? I això, vull dir, ho has de gestionar també correctament. Uh-huh. Igual que estem parlant d'això, això són coses que també que en Josep i la família doncs també és un problema que has tingut i que també has tingut que fer front. També has necessitat doncs, segurament ajut, no?
2: Pel que fa a les seqüeles del segrest de la Roca, 12 anys després dels fets, la família del Josep Borrell encara arrossega les conseqüències d'aquella nit traumàtica. El Josep va trigar unes quantes setmanes a tornar a la feina. Recordeu el crec-crec de l'escopeta retallada amb què un dels assaltants apuntava el Lluís Borrell, el fill petit?
3: La primera setmana estava més assustadissos. Jo me'n recordo que quan sonava el soroll, de seguida t'espantaves, no? I el crec-crec de l'escopeta, les primeres setmanes, era brutal. I se'm va quedar gravat, el crec-crec de l'escopeta. Quan veig una arma, em retenc molt. Em venen coses al cap, em ve un pessigoreig. I és psicològic, eh? No me'l faig venir jo mateix. El que veig una arma i de seguida amb aquell pessigoreig... I, ostres, que hi ha una arma, no? La porta d'accés pel carrer Canigó, des de llavors, no la faig servir pràcticament mai. A no ser que sigui una cosa molt... perquè tothom vaig amb la família i entrem per allà tots a la vegada, però jo, si estic davant de la porta del carrer Canigó i haig d'anar a casa dels meus pares, jo pujo per dalt, per la porta del carrer de dalt. Digue-li mania, digue-li seqüela, però és una de les cosetes que... perquè vaig estar molt temps, ara ja no, però vaig estar molt temps que quan obria la porta que vaig obrir i me'ls vaig trobar de cara armats, amb el passamuntanyes,
20: doncs durant molt, molt temps, durant diversos anys, quan obria aquella porta per entrar a casa, me'ls veia, me'ls imaginava. La imaginació em feia una mala passada.
2: Si ho recordeu, mentre l'apuntaven amb l'escopeta retallada, el Lluís va prometre que si allò acabava bé aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la Santa Cova descalç.
20: Mai he sigut religiós, però a partir de llavors alguna coseta hi he cregut, no? I sempre vaig estar molt temps anant a Montserrat. I per... no sé, perquè ma mare sempre m'havia comentat que havia fet promeses a la Verge de Montserrat i se'm va quedar gravat. I crec recordar que hem anat diverses vegades. I anar a Montserrat per mi és agrair-li que anés tot bé, no?
2: Però a casa seva no tots se'n van sortir tan bé. La mare de Lluís ho ha viscut molt pitjor.
20: Mi mare no ha tornat a ser la mateixa en el fet de que no... Ella viu de les 7 del matí a les 3 de la tarda. D'aquí ella ja no surt de casa, mai més ha sortit. Algun cop puntual, però no... No la pots convidar a sopar. I anar en llocs que hi ha molta gent... ni pensar-t'ho. A Barcelona potser ha baixat un cop i forçada. No la veuràs mai al carrer a partir de les 4 de la tarda. Clar, ella va ser qui va patir, diguéssim, el primer atac que li van entrar per la porta del garatge. De seguida la van agredir i ha quedat, ella s'hi ha quedat de sempre. Sempre s'assusta per res. Però pel que fa, la meva iaia va morir al cap de 3 mesos. Mai va tornar a ser la mateixa, pobreta. Ella ja estava, ja tenia les seves cosetes, però jo crec que això li va afectar bastant i mai més va tornar a ser la mateixa. Més apagada, es veia... A veure, tampoc era molt, molt expressiva ella, però sí es veia més apagada. Amb ella potser sí que no li podies parlar molt del tema, perquè de seguida es posava nerviosa...
2: El 5 de març del 2009, dia del segrest, és una data assenyalada al calendari familiar dels Borrell Bracs.
20: Cada 5 de març ens ajuntem tota la família i fem una celebració. Ho hem declarat com el nostre segon aniversari. Jo personalment ho celebro com un aniversari, però a casa, si no fem un dinar o un sopar, fem un brindis. Quedem un moment com puguem i fem un brindis de cava i felicitats i aquesta celebració, no?
2: Tornem amb els atracadors i les investigacions. Ens havíem quedat que una identificació casual de la policia al Sidney i al Tiago els ha fet desistir de segrestar el director de la sucursal bancària de Sabadell, però no d'atracar un banc. Busquen un altre objectiu i pocs dies després, el 10 de juny del 2009, ja el tenen seleccionat.
16: I llavors veiem que trien una altra sucursal, també de la Caixa i també a Sabadell. Trien aquesta altra sucursal, se la comencen a estudiar, a mirar, la van valorant. En aquest cas, en aquesta sucursal, era una directora. Segueixen a la directora fins al que seria el seu domicili. Era a Polinyà. I allà... la zona on està el domicili no ho acaben de veure clar i, per tant, redirigeixen el seu cas a l'atracament tradicional. D'acord? Bé, no farem la detenció de la família, tot això, perquè no veuen molt clar el tema del domicili de la directora ni on està ubicat. Llavors no els hi acaba de fer el pes, que és veritat que era una zona mica complexa, i, per tant, ells, al final, el que es plantegen és de farem l'atracament tradicional, vale? De, doncs, anem a la sucursal i, vinga, posem les armes, doncs fem l'atracament.
2: Per les escoltes telefòniques i pels seguiments al Sidney, al Víctor, al Tiago i a l'Anderson, els investigadors detecten que la intenció del grup és atracar la sucursal de manera imminent.
16: Arriba un moment d'una conversa telefònica que... un diu que, ostres, voy a ir a buscar la bolsa de las herramientas, ¿vale? Llavors, per tant, ostres, la bolsa de las herramientas. I en aquell seguiment que estem realitzant, pues veiem que van a Terrassa, és un lloc on el Víctor tenia una mica de magatzem, i en allà doncs, veiem que surten amb una bossa, una bossa una mica gran, i que pel que transporten veus que pesa, ¿vale? Llavors, amb això que veus que pesa, nosaltres ja s'infereix per la bossa, per... com el pes i es plega la bossa, etc., nosaltres ja inferim que allà van armes. No sé si seran de veritat, seran de mentira, però que porten armes en allò, segur. Y después, bueno, la goma se voy a ir por las herramientas, ¿no? De trabajo, todo eso, dius, bueno, ya infereixes que dius, bueno, seguramente que ya están a punto de hacer alguna cosa. Y después es cuando ya acorden de quedar al matí següent, a primera hora, per anar a fer la feina.
12: L'endemà d'aquesta conversa és 16 de juny del 2009, 3 mesos i 10 dies després del segrest de la Roca i l'atracament a la sucursal de Mollet del Vallès. Els Mossos d'Esquadra posen a punt el dispositiu per detenir-los a primera hora del matí, tan bon punt arribin a la sucursal.
16: Nosaltres, com que els tenim sotmesos a vigilància a les 24 hores, estem vigilant els seus domicilis on ells estan, sabem els vehicles que tenen en aquell moment, que són amb els que es mouen, i llavors doncs la zona de la sucursal també nosaltres la blindem, no? Posicionem allà doncs, bueno, vehicles nostres, etc. Llavors quan els observem ja veiem que van vestits així com de pintors i uns altres com de neteja vidres, no? I tal com surten doncs, se'n van amb els vehicles i llavors ja se'n van directament a la sucursal.
12: Cap a les 6:45 del matí, els atracadors arriben als voltants de la sucursal. Van en dos cotxes, el Seat Ibiza de color blau i un Opel Astra gris. Dos dels atracadors van vestits de color blanc, com si fossin pintors, i els altres dos porten roba de color fosc i gorra, tipus béisbol, també de color fosc. Ahir els Mossos van avisar a la sucursal que avui hi hauria moguda, i la moguda està a punt de començar. Els atracadors no tenen temps ni de posar-hi un peu. Efectius del grup especial d'intervenció dels Mossos han fet aturar els dos cotxes al mig de la via i n'han fet baixar els atracadors.
16: Se deté al Sydney, es deté al Víctor, es deté a l'Anderson i es deté al Tiago. Van armats, porten les pistoles, porten dues escopetes que són curtes, però a criteri de tot ciutadà seria una escopeta retallada, de canons retallats, però no és de canons retallats, sinó una d'aquestes ja curtes que vegi, però que és com si fos de canons retallats, que evidentment la descripció ja quadra amb l'arma que descriuen les víctimes de la Roca, ¿vale? Que diuen que és marró, que portava doncs, uns gravats, etc. I per tant ja aquella arma, bueno, eren dos, que ja quadren amb aquelles armes del fet. I llavors, bueno, amb tots els efectes aquests que se'ls deté...
12: El carrer s'ha creat molt en renou.
16: La gent que veia, clar, un munt de gent, no?, de negre, que són els de la intervenció, que estan detenint una gent, però doncs, comences a rebre trucades, no? A Mossos, escolta'm, que hi ha aquí uns, que uns sabran que si és policia, altres pensen que és una baralla.
12: La policia trasllada els quatre individus a la comissaria de Sabadell, on queden detinguts. Escorcollen els cotxes i troben una pistola de calibre 9 mm Parabellum, una escopeta, cartutxos, dos buffs de color blau, una perruca, una gorra de color negre marca Puma i tres ulleres de sol. L'endemà, el 17 de juny, escorcollen el domicili dels quatre detinguts.
19: A casa del Víctor, a Terrassa, hi troben una fotografia on s'hi veuen quatre persones, dos homes i dues dones. El Víctor confirma que un dels homes és el seu germà, el Marcelo. Recordeu que el número de mòbil del Marcelo és un dels telèfons que els repetidors van enregistrar el dia de l'atracament de Mollet del Vallès.
12: Dels quatre escorcolls només troben un objecte significatiu. A veure si el recordeu. És el domicili del Sydney.
16: El Sydney sí que tenia una jaqueta amb la bandera de Japó al darrere de l'esquena. I aquí sí que en Josep, el dia que el porten amb el Seat León, hi veu per primera vegada el conductor del Seat León, vale, que se'n va cap a Mollet del Vallès, sí que descriu que el conductor porta una jaqueta que al darrere té la bandera de Japó. Vale? Llavors, aquesta peça de roba sí que és important, perquè vincula clarament, perquè no és una jaqueta que diguis és que la veus cada dia pel carrer, sinó que bàsicament és que és molt estrany.
12: De moment, dels quatre detinguts, el Sydney és l'únic que els investigadors tenen clar que ha participat en les dues accions criminals. La policia els interroga un per un.
16: Destaca principalment el Tiago, que el Tiago, pues, com bé diem, no, finalment no és una persona portuguesa, és una persona brasilera, i ell decideix no declarar i no diu res. Aquí també ja, amb aquesta acció, ja veus que, home, igual ell és el líder. Igual és ell el que porta una mica la veu cantant.
2: Els altres tres detinguts sí que declaren. El primer és el Víctor. Ho fa el mateix dia 17 de juny del 2009 a les 19:46. I no s'estalvia cap detall. Fa allò que en l'argot policial se'n diu cantar. Hem posat veu al que conste a l'interrogatori que li van fer.
4: ¿Qué pasó ayer por la mañana cuando os dirigíais al banco?
5: Sidney, Tiago y Anderson, todos ellos son brasileños. Me propusieron hacer un atraco días antes. Les faltaba el conductor. Me dijeron que el robo iba a durar solo 2 minutos. Por la mañana, muy temprano, fui a casa de Sidney y me dijeron que con la ropa que llevaba no podía ir. Me dieron ropa de pintor. Me dieron también una pistola que no funcionaba y me dijeron que iba a ir en un coche de su propiedad, un Opel Astra, conduciéndolo. Una vez allí, Tiago y Sidney iban a entrar a cometer el atraco. Anderson se iba a quedar en la zona de cajeros y yo tenía que estar vigilando. En el piso vi cómo Tiago, Sidney y Anderson se vestían con ropa de pintor y de mecánico azul. Cogieron 2 escopetas, las cargaron y las metieron en una maleta. Una vez equipados, yo y Anderson cogimos el Opel Astra y Tiago y Sidney el Seat Ibiza. Cuando llegamos a la zona del banco, la policía nos cortó el paso y nos detuvieron.
4: ¿Dónde se compraron las escopetas y pistolas?
5: Los brasileños trajeron las escopetas de Andorra y las de fogueo las compraron en Barcelona. La que llevaba yo la compró mi hermano Marcelo y un amigo suyo que se llama Hugo en Tarrasa.
4: ¿Guardabas las armas utilizadas en el atraco en el garaje que tienes alquilado?
5: Sí, porque era el único que tenía parking y no era comunitario.
4: ¿Qué sucedió la noche del 5 al 6 de marzo de 2009 en la Roca del Vallés?
5: Yo no tuve nada que ver con ese asunto. Hacía muy poco tiempo que conocía a los brasileños.
4: ¿Conoces quién participó en esos hechos y cómo se cometió el secuestro y posterior atraco?
5: Sé que atracaron el domicilio por la noche y que retuvieron a una familia. Primero entraron al domicilio 2 personas, Miguel y Tiago. Me parece que Miguel le dio una bofetada a la mujer. Entraron por el parking y asustaron mucho a la mujer. Luego entraron Hugo y mi hermano Marcelo. Sidney se quedó toda la noche fuera vigilando. Me explicaron también que había bastante gente en la casa, un abuelo y una abuela. Y luego vino el hijo del director, que se desmayó. Sé que estuvieron toda la noche negociando con el director. Por la noche hicieron algún cambio de vehículo, aparte del Seat León. El otro coche, no sé cuál es. Solo sé que era propiedad de alguno de los atracadores.
4: ¿Quién se quedó en el domicilio custodiando a las víctimas? ¿Y quién acompañó al director al banco?
5: Sidney fue conduciendo el coche y acompañaron en el vehículo al director, Tiago y Marcelo. En el domicilio se quedaron Hugo y Miguel.
4: ¿Sabes cómo se repartieron el dinero robado?
5: A partes iguales.
4: ¿El Seat León de color negro utilizado en el atraco era robado?
5: Sí, lo robaron por la zona del Corte Inglés. Vieron el vehículo y se esperaron hasta que vino la pareja. Me dijeron que el chico se asustó mucho y les entregó todo lo que tenían. Este atraco lo hicieron los 5 que cometieron el robo de la Roca. Ya tenían planeado robar el banco y necesitaban un coche. Posteriormente, ellos le pusieron los cristales tintados para ocultar al secuestrado.
4: La llave de coche que se ha encontrado en tu domicilio, ¿de qué coche es?
5: Es del Seat León. Trajeron el coche desde Mollet, lo aparcaron cerca de mi casa y me pidieron, por favor, que les guardara la llave. El coche estuvo aparcado un buen tiempo en el descampado que hay al lado de la sucursal de Mollet. Luego lo llevaron a Tarrasa. El coche lo querían quemar. Por eso tenía un bidón de 5 litros en el maletero.
4: ¿Sabes algo de la matrícula que llevaba el coche?
5: Me parece que la cambiaron.
2: Recordeu que algun dels membres de la família Borrell havia assegurat que la matrícula del Seat León hi havia les lletres G i F i que a la base de dades policials hi constava una matrícula robada amb aquestes lletres.
16: I el pla és de que pues, necessitem un vehicle i, per tant, un dia a Sabadell, amb violència, sostreuen el vehicle, que és un Seat León. El Seat León no té els vidres tintats i ells el tinten a posteriori. Després se'n van a Rubí i sostreuen la placa de matrícula aquella que nosaltres ja havíem trobat de, ostres, hi ha una placa que les lletres quadren. Aquesta era la placa i, per tant, ells ja se preparen un vehicle pel dia dels fets.
2: I recordeu la trucada a un restaurant mexicà des d'un dels telèfons enregistrats pels repetidors de La Roca i Mollet? Els Mossos també havien estirat aquest fil, però no els havia servit de gaire.
16: Posteriorment, nosaltres contactem amb aquesta persona i que era, diguem, el patró em refereixo del cap, d'un dels atracadors, val? O sigui, que un dels atracadors treballava en un restaurant, val? D'aquí de Barcelona. Un restaurant de mitjà mexicà. I llavors, doncs, hi ha aquesta trucada també, que es fa amb aquest, diguem, aquesta persona de bona fe, val? Que no està, diguem, relacionada amb els atracaments, però que es fa. Que posteriorment nosaltres se sap que aquella trucada és per dir, escolta'm, no m'esperis que demà no vindré a treballar.
12: El propietari del restaurant havia dit a la policia que el treballador es deia Miguel. Amb les poques dades que els havia donat, els investigadors havien intentat localitzar el Miguel, però sense èxit. Ara, en la seva declaració, el Víctor els en dona més informació.
5: Está en Brasil. Se fue hace poco. Es alto, pelo largo y rizado, de 1,90 m de altura, blanco de piel y muy delgado. Tiene una frente muy ancha y característica. Y también tiene alguna cicatriz en la cara. Debe tener unos 28 años, pero no lo puedo asegurar. Tiene un asunto pendiente por la justicia brasileña por haber matado a una persona. Por algo similar buscan también a Tiago en el Brasil, no sé si por un asesinato o por una violación. Tiago es una persona muy peligrosa, y Miguel también. Igual o incluso más que Tiago. Les tengo mucho miedo.
12: Ahora no me falta saber quién es el tal Hugo.
5: Vive en Misiones, en Argentina. Actualmente está allí. Mide 1,60 m. El pelo lo tiene largo y rizado. La piel la tiene blanca y es delgado, con un poco de barriga. Tiene unos 26, 27 años.
12: El Víctor ho ha xerrat tot, però ho ha xerrat sense haver-hi estat. Ell no va participar en l'acció de la roca. S'ha limitat a repetir el que li va explicar el seu germà, el Marcelo. I si no diu la veritat? I si confon dades, fets o noms? Un testimoni de referència és fluix perquè un tribunal condemni. Els investigadors saben que han d'aconseguir més coses.
22: I'm ready, my lord.
14: Crims. Amb Carles Porta.
12: La policia té el nom de les 5 persones que suposadament haurien participat al robatori amb detenció il·legal de la Roca. Sidney, Tiago, Marcelo, Hugo i Miguel. 3 brasilers i 2 argentins.
19: D'aquests 5, 2, el Sidney i el Tiago, estan detinguts perquè estaven a punt d'atracar una altra sucursal. I els altres 3, el Marcelo, l'Hugo i el Miguel, encara s'han de localitzar.
12: A 11:15 de la nit del dia 17 de juny del 2009, l'endemà de detenir-lo i després de la declaració del Víctor, la policia interroga el Sidney. També han posat veus al que consta als documents.
4: ¿Quién fue la persona que organizó el robo al banco y se lo propuso a los demás?
6: Fue Tiago, porque trabajaba allí en Mollet.
4: ¿Cómo os repartisteis el dinero robado?
6: A partes iguales. Unos 26.000 euros cada uno. Mandé 8.000 euros a un locutorio de Brasil y el resto lo gasté aquí.
4: ¿Qué hicisteis con los objetos que robasteis en el domicilio?
6: Marcelo se quedó con el portátil y quedamos de acuerdo que Marcelo y Hugo tirarían las joyas. Los teléfonos móviles también los iban a tirar, excepto uno, que se lo regalaron a Anderson.
4: ¿Puedes decirnos algo de Miguel?
6: Actualmente está en Brasil. Se fue hace aproximadamente un mes.
4: ¿Y de Hugo?
6: Es argentino y después del robo se fue a su país.
4: ¿Quién tuvo la idea de volver a cometer un atraco después de los hechos de La Roca y Mollet?
6: Entre Tiago y yo.
16: Realment, o sigui, queda clar que el Sidney és un que està, perquè ell ho reconeix judiu i ha participat en tots els fets aquests que expliquem. Queda clar que l'ideòleg de tot és el Tiago, val? Queda clar que el Marcelo participa, perquè això ho reconeixen tots, inclús el seu germà. I després, el problema ve que sí que aconseguim identificar plenament a Hugo Ricardo i sí que els altres el senyalen com que ell ha estat allà, però després tenim el Miguel. Era un brasiler, en teoria és un brasiler que a Brasil estava buscat per homicidi i, per tant, havia vingut aquí i aquí sabia falsificat una documentació portuguesa. Fetes gestions amb el consulat portuguès de si pues, aquesta persona amb aquesta afiliació és ciutadà portuguès, ens respon que no. Val? Llavors, per tant, ens quedava gestions que es van fer, aquesta afiliació a Brasil, que no era brasiler, perquè era una afiliació falsa, i llavors aquesta persona sí que no es va realment poder identificar mai, perquè va estar funcionant amb una identitat falsa, i a més no podia anar a Brasil, perquè si era identificat a Brasil era detingut perquè havia estat buscat per homicidi.
12: La policia esbrina per què van triar Josep Borrell per segrestar-lo.
16: Que un bon dia el Tiago, que li hem estat anomenant nosaltres Tiago, val? Ell treballava a Mollet del Vallès. Treballa a Mollet del Vallès, treballa fent quatre reparacions així en plan de paleta, prop d'on hi ha l'oficina de Catalunya Caixa, de la Caixa de Catalunya, perdó, que era l'època, i treballa en allà. Llavors, doncs, a més té una nòvia a Mollet del Vallès, i ell, cada dia, del dia a dia, d'anar treballant, anar treballant, hòstia, anar observant, doncs, l'oficina, hòstia, veu i aconsegueix identificar qui és el director, ostres, i el veu així, tan bona persona, no tan bonifaci. Llavors, ella a partir d'aquí diu, ostres, si aquest home és el director, jo aquí, amb aquest home, jo puc. Llavors, comença aquí a idear una mica el pla. Per tant, el que parlàvem ja al principi, per què acabes escollint l'objectiu que vols robar? Perquè tens alguna relació amb el lloc.
12: L'endemà de declarar, els quatre detinguts queden en presó preventiva. Recordeu que en la roda de reconeixement fotogràfic el Lluís Borrell havia cregut identificar un dels assaltants?
16: Amb dubtes, fan reconeixement amb dubtes, però quan nosaltres ja tenim la fotografia del Marcelo i veus la del Víctor i veus que són proclavats, que es nota que són germans, vale? Que s'assemblen molt. Per tant, hi ha quadre que es pogués confondre a l'hora de fer un reconeixement.
12: El Lluís va identificar el Víctor en lloc del Marcelo, que és qui realment va ser a la Roca. Tres mesos i mig després del segrest robatori de la Roca i de Mollet, els Mossos han aconseguit fer l'organigrama d'aquella acció criminal.
19: Dels cinc homes que hi van participar, només han detingut el Sidney i el Tiago. Els han arrestat perquè participaven en un nou intent de robatori d'una entitat bancària a Sabadell. Dels altres tres de la Roca i de Mollet, el Marcelo i l'Hugo, estan identificats i ubicats a l'Argentina. Tots dos van agafar els diners i van marxar al seu país immediatament després del robatori a l'oficina de Caixa Catalunya de Mollet. El cinquè participant, el tal Miguel, com que es movia amb una identitat falsa, no se l'ha pogut identificar mai.
16: El darrer marxar va ser el Miguel, que potser va marxar igual un mes i mig abans de que nosaltres féssim les detencions. O sigui que, per tant, encara corria per aquí. Però ja un cop d'aquí va desaparèixer, ja no teníem res sobre ell, no teníem empremtes, no teníem res. Vam aconseguir rastrejar més o menys una fotografia que havíem trobat per Facebook, i amb allò una miqueta doncs, vam estar mirant de fer si ens l'identificava algú, i vam fer difusió a nivell internacional i ningú ens el va poder identificar en el moment. Que és brasiler, no està plenament identificat i que no sap on
7: està. No se sap on està.
12: Els Mossos demanen al jutjat que emeti una ordre internacional de detenció del Marcelo i de l'Hugo a l'Argentina perquè els tenen identificats i ubicats.
16: Jo fins a la data que sàpigui, aquí no es va emetre dita ordre, i després també...

0: El Masigogue Galvis ens han dit això.
1: La señora magistrada me ha indicado que dado el tiempo transcurrido desde que instruyó dicha causa, no dispone de recuerdos conservados al respecto de dicha instrucción que puedan aportar respuesta a sus dudas.
0: El juliol del 2011 se celebra la Audiencia Provincial de Barcelona el judici contra el Sidney, el Tiago, el Víctor i l'Anderson, els detinguts infraganti a Sabadell. La família Borrell Brax estava més o menys preparada. Sentim el Lluís.
2: El dia del judici, quan estàvem fent el cafè abans d'entrar a judici, l'advocat ens va comentar que aniria ell tot sol en representació de tots, i així nosaltres no ens tindríem que enfrentar cara a cara amb ells, no ens tinguéssim que trobar-nos de cara a cara. Jo des d'un primer moment sempre els he volgut posar cara, a part del que ja vaig veure, poder veure la cara dels altres. I no vaig arribar a entrar a la sala, però amb la meva cosina ens vam posar darrere la porta d'accés i sí, quan van entrar un per un, sí que els hi vaig veure la cara a tots. No sé, suposo que per omplir un buit, o digue-li com vulguis, no? Sempre des de llavors sempre he tingut les ganes de poder posar-los-hi cara i saber també per què van fer tot allò, no? Si els hi va servir d'alguna cosa.
0: Tan bon punt va començar el judici, els quatre acusats van reconèixer els fets i van acceptar les penes. 18 anys de presó per a cadascun dels principals responsables del segrest de la Roca, el Sidney i el Tiago. La condemna quedarà complerta el 2027. Al Víctor li van caure 7 anys i 9 mesos de presó, que van acabar el 2017, i a l'Anderson 5 anys i 7 mesos, perquè es va considerar que la seva implicació en els fets era menor. Aquest que sentireu ara és l'advocat de les víctimes quan va acabar la vista.
3: Pues para ellos también es una reparación el poder obtener una condena sin tener que revivir frente a los secuestradores aquella trágica noche, ¿no?
2: Però la curiositat aquesta de saber que i a quina presó estan o què han fet des de llavors, i també moltes preguntes que ens fem a la família: i què faran quan surtin de la presó? Perquè evidentment nosaltres no els hi vam fer res, vull dir, no és lògic pensar que ens vulguin fer mal, no? Perquè si es van detenir és per culpa d'ells. Però clar, saber això, i viuran aquí a Barcelona, viuran a Sabadell on estaven, o tornaran al seu país?
0: El Sidney i el Tiago ja no són a Catalunya. El 2014 els van extradir al Brasil i acabaran allà la pena de presó fins al 2027. El Víctor i l'Anderson els van commutar la pena per l'expulsió del país, és a dir, els van canviar la presó per la prohibició de tornar a Espanya en 10 anys. Això va passar el 2015, quan al Víctor li faltaven 2 anys per complir el 7 de presó que li havia imposat el jutge. Per tant, legalment, no podrà tornar a Espanya fins al 2025. A l'Anderson li van commutar el 2013, també 2 anys abans d'haver complert la pena. Teòricament, doncs, també no podrà tornar a Espanya fins al 2023.
2: Em costa molt el tema del perdó. Perdonaries a aquests segrestadors? Home, perdonar-los sí, però es mereixen el perdó? Vull dir, és que no sé com explicar-ho. M'he tornat més... Em costa molt més perdonar, o sóc més rancorós, podria dir. Per què aquests d'aquests després? Perquè no esperaven a la porta de la sucursal i a l'entrar el meu pare, pobre, l'abordessin amb ell. Perquè vam estar tots 12 hores amenaçats i tenir aquest trauma.
0: La vida és capriciosa amb nosaltres i amb les persones a qui toca viure fets traumàtics encara més. Moltes vegades, més enllà de sobreviure, el que és difícil és superar el trauma i la por. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims. Guionistes: Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Oriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. S'incrementa el nombre de desallotjats per l'incendi de Los Gallardos a Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Segons fonts de la Junta d'Andalusia, s'han reactivat les flames al nord-oest del perímetre i això ha obligat a ordenar a més veïns que deixessin casa seva. Ara són unes 1.400 persones les desallotjades. L'incendi continua actiu i ha cremat més de 4.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la prioritat és trobar les persones desaparegudes i també identificar les víctimes.
2: Pero denuncias, denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Nova onada d'atacs ucraïnesos amb drons contra la infraestructura petroliera de Rússia, on un terç dels ciutadans ja pateixen restriccions de combustible i cues llargues a les benzineres. Els últims atacs de Kiev han estat contra una planta de processament a la regió de Leningrad, un dipòsit a la regió de Rostov, i atacs també contra una refineria, una terminal i una desena de petroliers al mar d'Azov, a la península de Crimea. Els atacs també afecten les rutes de transport del blat rus. I aquesta tarda el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat la creació d'un comandament especial per atacar Rússia territori endins amb unitats de resposta ràpida per limitar la capacitat militar russa. Els de Zelensky és un anunci a la nació que arriba unes hores després que les forces russes hagin llançat 7 atacs contra la ciutat de Kramatorsk, això és a l'est d'Ucraïna, on han fet 4 morts i 13 ferits. I els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona causat per la tuneladora de la L9 del metro hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que han d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i també certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
3: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
1: Mentrestant, la tuneladora de l'L9 avança a una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi farà una aturada de manteniment ja prevista. Els viticultors de Gandesa han fet una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra és cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
4: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar aquest raïm.
5: O també les reserves de crisi, que vol dir quan sobra raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot no volem renunciar a la cultura del vi.
1: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tan vi com diuen els viticultors, però estan disposats a parlar d'establir un equilibri entre oferta i demanda. I ara els esports amb Joan Fitó.
6: En joc des de les 9, per tant ara mateix al descans, l'Espanya 1, Bèlgica 1, quarts de final del Mundial. S'ha avançat Espanya al minut 30 amb gol de Fabián Ruiz. De Quetelera al 42 ha fet l'empat a 1. Avui Pedri és suplent, ha entrat al seu lloc precisament Fabián. En canvi sí que són titulars Cubarsí, Dani Olmo, Lamin i el català del Real Madrid Marc Cucurella. El guanyador d'aquest Bèlgica-Espanya jugarà contra França a semifinals. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. I ja està definida la final del torneig de Wimbledon de tennis. La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sinner s'ha desfet en 3 sets de Djokovic. També ha guanyat 3 sets a 0 l'alemany Zverev, en aquest cas contra el tenista britànic número 114 del món Arthur Ferri. En bàsquet, el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara no oficial pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. Mentrestant, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte fins al 2030. I el Tour, victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier, de l'equip Soudal, a la setena etapa. En la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
7: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
7: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
9: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Alemanya.
7: Univers MotoGP.
9: Perquè el Mundial és nostre.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
10: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 1921. Dordrecht, Països Baixos.
1: Sí que anava una mica de Lluís Llach, la cançó, sí.
2: La bicicleta.
3: Sí, sí, sí, però és som a...
1: On has dit? Països Baixos, Dordrecht.
3: Dordrecht,
1: Dordrecht.
3: No, no ho conec.
1: Avui us presentem en Pieter van der Hoek, un nano de mirada pura i brillant, de 10 anyets, que no vol anar a l'escola perquè els seus companys li foten el cap a dins la latrina i se'n riuen d'ell.
3: És que no m'estranya, Pieter van der Hoek. On te vas amb aquest nom de sobrat?
1: Bueno, el problema no és el nom, Jair. Tots els neerlandesos tenen aquests noms estranys.
3: Sí.
1: Tots.
3: Sí.
1: No en conec cap, però tots.
3: De neerlandesos segur que en coneixes algun. Johan Cruyff.
1: Johan Cruyff, però no es diu van der Hoek.
3: Cruyff,
1: es diu
3: que és perfectament normal. Podria ser de Torelló, aquest tio.
1: El problema és que en Peter ha nascut amb un bony al cap.
2: Què?
1: A la... Un moment. A la part de darrere del crani li surt una duresa en forma d'ou.
3: Anava a dir quina angúnia, però en el rànquing de deformitats de gent nascuda al búnquer...
1: Bé,
3: estem molt per sota la mitja, un bony al cap.
1: I no us heu d'imaginar res de l'altre món, tampoc, De fet, si en Peter es deixés els cabells llargs, gairebé no es notaria. El problema és que els nens del barri li tenen jurada i se'n riuen del seu cap.
3: Deixa't melenes.
1: Clar.
3: Deixa't melenes. Passa que el nano s'ha volgut fer tupper fate.
1: Què és això?
3: Ara, això dels nens d'ara.
1: Què és tupper fate?
3: Rapat per aquí, rapadet, i la tofa allà al cap, ja saps, no? O sigui, tots els nens...
1: Cardeu una santíssima pena. I quin és el problema? Que no ho veureu fins després. Ho veureu...
3: A tu no et convenç el pentinat?
1: No.
3: Perquè... Per què? Perquè jo et diré, perquè el meu fill gran du aquest pentinat.
1: Sí.
3: I jo no li puc dir que em car de pena.
1: No,
3: perquè li queda bé, és guapo. Però... me'l poses d'esquenes amb 11 nanos i no sé qui és el meu fill. Això, senyor...
1: Això no pot passar.
3: Això és molt trist.
1: Això, un pare ha de poder conèixer el seu fill d'esquena.
3: Exacte. Nois, i ja està. No hi ha varietat.
1: Abans hi havia més varietat.
3: Molt de varietat,
1: sí.
3: Melenes. Heavy de melenes. El rapat xungo.
1: El de bolet, el que es feia la boina aquella.
3: La boina.
1: Boina.
3: La maca. Boina aquella maca.
1: El rosset guapo.
3: El
1: de
3: rosset guapo.
1: Salvados por la campana.
3: Hi havia, atenció, estem parlant de nens de 12 anys.
1: Sí.
3: Ja hi havia el calvo,
1: Sí.
3: Sí, sí. Sí, sí. Ja hi havia el que el veies
1: no,
3: i deies.
1: Jo no, a la meva classe no sé qui era. Els pares li ensenyen a en Peter que s'ha de defensar, però no amb els punys, sinó amb la intel·ligència.
3: Ah, sí?
1: En Peter és molt més despert que els altres nanos de classe i no s'ha de deixar intimidar.
3: Clar que no, i li funciona?
1: La veritat és que no. Els abusadors continuen rient-se del seu cap i ara, a més, l'estomaquen de valent. Por listo! Cabeza huevo, por listo!
3: Que et piquin per llest,
1: sí.
3: Pensava que només passava a Espanya.
1: Noi. Per sort, en Peter és un nano massa espavilat per arronsar-se. Després d'uns anys i superada la preadolescència, ningú es fica més amb ell. Ara ha desenvolupat un caràcter obert i alegre. Parla pels descosits i es fa amic de tothom. És un nano simpàtic que li agrada ser el centre d'atenció. El petit defecte del crani queda tapat per la personalitat extrovertida.
3: Que aquesta gent tan extrovertida també s'acaba fent pesada,
1: Ja t'ho juro. Que carregosos sou els extrovertits.
3: Què t'assembla? Què t'assembla aquella gent que quedes per fer un sopar de parella, per exemple? I
1: un sopar de parella? Quedes amb la teva parella?
3: No, sopar de parelles.
1: Ah, de parelles, en plural.
3: Val, les parelles. Només he dit sopar,
1: Sí, sí.
3: No cal que passi res.
1: No, sopar.
3: Però un dels altres dos no para de fer acudits.
1: Hòstia, tu.
3: I no calla mai.
1: Prou.
3: Sisplau,
1: prou.
3: Que hem quedat per sopar.
1: Sí. També és veritat que nosaltres tenim el rol aquest d'humorista i hi ha gent que pensa que ha de fer... Saps què vull dir-te? No. Que s'ha de ficar com al teu nivell. Jo sopant no faig xistes.
3: No.
1: Jo sopo. Sopo.
3: Si quedeu amb en Peyo per sopar, és un tio molt sèrio.
1: Molt.
3: No li toqueu el menjar, això sobretot.
1: Sobretot. I que ningú em demani de compartir absolutament
3: això,
1: res.
3: Ja, això...
1: Sisplau, Que vostè té la carta i té la mateixa capacitat que jo que triar. Doncs triï lo seu.
3: Hòstia, com s'enfada.
1: Home. Bueno, en Peter, estem amb en Peter.
3: Sí,
1: un tio extrovertit, que és veritat, es fot una mica carregós el nano, però bueno, què hi farem? Ens plantem a la dècada dels 30. El nostre amic s'ha convertit en un jove ben plantat. No gaire alt, això sí, però ben plantat. Treballa del que pot, de paleta, de pintor. Fa temps que ha deixat d'anar a l'institut perquè diu que estudiant no s'arriba enlloc.
3: Coi.
1: La veritat és que ens ha sortit una mica gandul. Tot el que té d'espavilat ho té de cafre. En Peter passa els anys sense fotre res de bo fins que un esdeveniment... fa trontollar el país sencer.
4: En Peter, heu de venir un trenzaiget i de siguen!
1: Dos dies ha tardat a sortir l'alemany,
3: Has trigat dos dies. És que no vaig tenir temps de dir-ho. I oi que quan ha sortit en Hitler ja...
1: Mira, aquí. Ja el tenim aquí. L'avenç de les tropes nazis per Europa preocupa la població neerlandesa, que veu amb impotència que el seu exèrcit no està preparat.
3: Clar que no.
1: Els Països Baixos opten per mantenir-se neutrals, confiant que els nazis passaran de llarg. L'any 1940, després d'una setmana de combats, l'Alemanya nazi els envaeix. Ha sigut una de les victòries més fàcils de la Segona Guerra Mundial.
3: Planta una mica de cara. Planta-li una mica de cara a Hitler.
1: Sí, ni que sigui gilipolla i marxar corrent.
3: Sí. Gilipolla, no passaran!
1: No passaran. Doncs. I a la que venen, marxes corrent.
3: Sí, marxes.
1: La vida d'en Peter ha canviat de la nit al dia. Ara viu en un país controlat pels nazis, amb racionament de menjar, patrulles de soldats per tot arreu i un ambient d'allò més hostil. En Peter té coneguts que col·laboren amb la resistència neerlandesa i ell també hi vol aportar el seu granet de sorra.
3: Bé, amb un heroi contra els nazis. Sí, aquesta senyor. Gent ens agrada aquí al búnquer.
1: En principi no, de patir no és jueu, tampoc.
3: No, és holandès.
1: És extrovertit i prou. Que jo sàpiga, en Hitler no va matar els extrovertits.
3: No. Els introvertits a Auschwitz, els extrovertits a PortAventura.
1: En Peter sempre es queda en segona línia. No se li pot negar que ajuda la resistència neerlandesa, però amb un perfil molt baix i fent coses que impliquen poc perill. I millor que sigui així perquè els nazis l'acaben enxampant. Això fa que el tanquin a la garjola una bona temporada.
3: Si era, era perfil baix.
1: No lo, este no lo cojas.
3: Que és perfil bajo.
1: La Gestapo sap que en Peter és un pelacanyes i que no val la pena ni interrogar-lo ni torturar-lo. Ja es veu que el nano està massa desvinculat de la resistència. A la presó, la seva simpatia li serveix per fer-se amic d'un dels guàrdies.
3: Carai.
1: El nano cau tan bé que fins i tot els nazis li donen feina mentre està allà tancat. Com que en Peter ha treballat de pintor, li encarreguen que pinti les parets del pati de la presó.
3: Ostres!
1: Bueno...
3: De les coses més senzilles que pot demanar un nazi.
1: Sí, senyor.
3: A l'Audrey Hepburn li feien rentar el vàter
1: sí,
3: amb un raspall de dents.
1: Sí, sí.
3: En el tio aquell...
1: Aquell quin?
3: Aquell, home, aquell. Aquell que el van fer capo. Aquell català que el van fer capo.
1: És veritat.
3: En Tomàs, aquell.
1: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do. És que d'aquest tema millor que no el toquem. Però bueno, que un nazi et faci pintar...
1: No, han vingut els nazis. I què? Em faran pintar el pati? Bueno, bé,
3: bueno,
1: bé.
3: Pintar el pati. És que com si em fa pintar les menines.
1: En Peter està ben content amb el tracte rebut. Un dia, mentre està enfilat a la bastida, el pobre ensopega amb unes fustes i cau d'alta baix. Són 10 metres de caiguda lliure. En Oi? Peter pica amb el cap.
3: Ha sonat fatal. Tot l'altre no ha fet res, però quan s'ha sentit xafastre, ha picat... Era el bony aquell,
1: eh? El bony, eh?
3: Havia poder un gra de pus.
1: Ah! Ah! Sí,
3: hi ha sí, gent que... Ah, però què?
1: Què?
3: Ah, però què?
1: Però bé, bé que mireu els vídeos aquells de com els rebenten, eh? Colla de guarros.
3: La doctora aquella, eh?
1: Hòstia de Déu. Ben parit, quan surt aquell pus.
3: Allò més val que algú t'ho tregui.
1: Sí.
3: Fixeu-vos-hi, si teniu un bony al cap, que no sigui un gra de pus. Mireu,
1: cuidado. El cop ha sigut fort. A més, ha picat de ple amb el bony que tenia de naixement.
3: Quina angúnia.
1: El traslladen a l'hospital on en Peter s'hi està 3 dies en coma. Al cap de 3 dies, debatent-se entre la vida i la mort, es desperta.
3: Ai. Ai.
1: Els primers minuts de consciència només veu llums i flaixos. Ha de passar una estona fins que en Peter s'adona que és en un hospital. Gira el cap i troba el seu company d'habitació, a l'altre llit, mirant-lo, sorprès. El company d'habitació li diu... Tranquil, amic meu, no t'espantis. Has passat 3 dies en coma. Ara vindran els metges.
3: Ah.
1: I en Peter...
3: Què?
1: Li respon... Vostè... És una mala persona. S'ha venut el rellotge d'or que el seu pare li va regalar.
3: Què diu? Que se'ns ha tornat boig en Peter. Què li passa?
1: Quan els metges arriben, el seu company d'habitació els demana el trasllat perquè es pensa que en Peter és un boig perillós.
3: Va.
1: En Peter tampoc sap com explicar el seu comportament. Diu que ha tingut un flash, un conjunt d'imatges que li han vingut al cap. Encara a l'hospital, en Peter comença a endevinar coses. Els noms de metges que no coneix, detalls personals d'altres pacients... És tot ben estrany. En Peter comença a pensar que la trompada li ha donat alguna mena de poder extrasensorial.
3: És que són moltes casualitats. Caure, picar amb el bony aquell.
1: Sí.
3: Conèixer els noms dels infermers, que això és una cosa que ni sí. estan bé del cap aconsegueixes.
1: No. És que tot està encaminat perquè el tio tingui poders. Fixa't, un tio que no ha volgut treballar mai.
3: Mai, no ha volgut treballar mai. Els nazis el fan pintar.
1: La Gestapo es pensa que el cop l'ha tornat boig i el deixa en llibertat.
3: S'espanten ràpid, tota la Gestapo, trobo, eh?
1: Però la resistència neerlandesa sí que se'l creu i el torna a contractar perquè els ajudi. Volen utilitzar els seus poders mentals nous de trinca per lluitar contra els nazis.
3: És que és un còmic de Marvel.
1: Sí. Creuen que entre els membres de la resistència hi ha un nazi infiltrat i volen descobrir qui és. En Peter li presenten una sèrie de fotos de membres de la resistència neerlandesa a veure què en pensa. El nostre amic tanca els ulls, passa la mà per sobre de cada foto i en una d'elles té un flash. Ha vist el noi de la foto vestit amb un uniforme alemany. No hi ha dubte que aquell jove de la foto és el traïdor.
5: Va, home!
1: Després de fer les comprovacions pertinents, es demostra que, efectivament, aquell noi de la resistència neerlandesa era realment un nazi.
6: Què? Ara què?
3: Ara què? Ha aguantat poc la pressió, també, el nano, eh? Aquest tio del bony diu que ets un nazi.
6: Sí, és veritat, senyor del bony. Fine.
1: Ara sí, en Peter està convençut que té poders psíquics. Només els ha de perfeccionar. Ens plantem a l'any 1951.
3: Escolta, que barato que hem passat dels nazis,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí.
3: Ja, em pensava que anava de lluitar contra els nazis amb els poders de la seva ment.
1: No.
3: Com en Magneto.
1: La Segona Guerra Mundial només ha sigut una part de la història. Ara ve la teca bona. Ens situem en una època en què la ciutat veïna de Nimega està patint molts incendis provocats per un piròman que la policia no aconsegueix atrapar. Una nit qualsevol, en Peter i un amic seu estan fent un vol per la ciutat, quan de cop té una premonició. En Peter sap exactament quina serà la pròxima casa que el piròman cremarà. Ho sap abans que passi.
3: Ah, perquè si és després, el poder és una autèntica merda, eh?
1: Ell i el seu amic corren cap a la comissaria de policia, on els reben de males maneres. La policia es pensa que són dos borratxos que els estan prenent el pèl. En Peter no té cap altre remei que demostrar els seus poders allà mateix. Es queda mirant fixament al policia i li endevina quines coses porta a la butxaca. Fins i tot ha endevinat la marca de llapis que el policia portava dins la butxaca.
3: Que té poders de veritat, eh?
1: Ja, només hi ha Stadler, no?
3: Sí.
1: També.
3: És un Stadler.
1: És un Stadler, pues sí, pues sí, sí.
3: I la teva dona t'està fent el salt amb el veí.
1: Vale.
3: Ja em crec lo de llapis, doncs.
1: Un cop els policies estan convençuts que aquell home té poders, es dirigeixen a la casa que els hi ha dit. Quan hi arriben, ja és massa tard. La casa està en flames.
6: Per culpa del policia. Va, un llapis, i què més? Què més porto? Sí. Va.
1: Si no ens haguéssim entretingut amb la tonteria del llapis, sí, ja, hauríem salvat la casa.
3: I a l'altra butxaca, què hi porto? Hosti, senyor.
1: Prou, ja. I els calçotets, de quina marca són?
3: Si no, t'hi jugant, eh?
1: Prou. Entre les cendes troben bidons de gasolina i el mànec d'un tornavís. En Peter els demana si pot tocar aquell mànec. Quan ho fa, té un altre flash dels seus. Ja lo veo. Segons en Peter, aquell mànec és del piròman, i el piròman és un adolescent. Els diu que han de buscar a les escoles. L'endemà, la policia i en Peter es presenten a l'escola, i només veure els alumnes, en Peter identifica el piròman sense cap mena de dubte.
6: És el que va amb la cara bruta de cendra. És aquell.
1: És aquell.
6: El que porta la samarreta cremada.
1: Que ara dona pudor de cremar.
3: Que ara li surt fum.
1: És el que va coix.
3: Què dius?
1: El nano ahir a la nit es va torçar el peu mentre fugia. Després d'interrogar-lo, aquell jove confessa que és l'autor dels incendis. Fins aquí, en Peter té tota la meva confiança.
3: Fins aquí sí.
1: Home.
3: Podem acabar.
1: Ho està encertant tot, eh?
3: Tot.
1: 10 de 10, eh?
3: És que... Què t'impressiona més? Perquè a mi el de la butxaca del policia em té boig.
1: El del llapis.
3: Perquè és molt difícil saber què porta un policia a la butxaca.
1: Sí que és veritat.
3: Monedes per la màquina de vending. Mm.
1: Sí. I vés a saber.
3: I el llapis...
1: No.
3: És un policia... No. Aviam, un policia holandès
1: sí.
3: Ha de portar marihuana a la butxaca.
1: Home,
3: això està claríssim. Aviam, no ho he dit per respecte.
1: Per poc que hagi treballat.
3: Ah. És que, clar...
1: A partir de llavors, el nostre amic Peter van der Hurk es fa dir Peter Hurkos i ven els seus serveis de clarividència a les autoritats neerlandeses. És el primer detectiu psíquic reconegut oficialment. Bona targeta de presentació.
6: Capítol de fantasia, sí senyor. Anem a llamar el detective psíquico.
3: Ostres, és que es complica el cas, eh?
1: Sí,
3: bueno,
1: sí.
3: Jo és el primer que trucaria, la
1: sempre,
3: veritat.
1: Sempre, en vez de...
3: De qui truques, tu?
1: El loco aquell de la boina.
3: El loco de la boina? Qui
1: com
3: és el loco
1: ara?
3: De la boina?
1: No em surt ara.
3: En Carles Porta?
1: No, home, no, el senyor... El senyor gran, aquest loco de la Guàrdia Civil, me'n recordo.
3: El Villarejo.
1: El Villarejo, ara, no em surt.
3: Bueno, Clar, clar, aviam. Tu tens un cas molt complicat, que la truques en Villarejo.
0: Villarejo.
3: Que ho sap tot d'Espanya.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: No sé com encara és viu aquest home.
0: No és
3: bueno, de fet, no sé si és viu ara, 3 de setembre.
0: No ho sé. El següent cas és el d'una nena neerlandesa que fa dies que ha desaparegut. En Peter demana una peça de roba de la nena per poder-ne fer la connexió. Amb els seus poders, en Peter assegura que la nena es troba en una zona d'aigua, al costat d'unes herbes altes. La policia investiga el canal i troben el cos de la nena sense vida al costat d'unes mates.
3: Ostres, nano.
0: Després d'aquell cas, en Peter viatja per tota Europa oferint els seus serveis. Desaparicions, assassinats, robatoris, de tot. Ajuda diverses policies europees a resoldre els crims. El grau d'encert del nostre amic és increïble. S'ha convertit en un dels vidents més famosos del segle XX. Un dia,
3: sí,
0: li arriba una carta de Scotland Yard, la policia metropolitana de Londres. Necessiten els seus serveis perquè uns lladres han entrat a robar a la Casa Reial Britànica.
3: Ep. Això és gros, eh?
0: Aquí no el pots equivocar.
3: No.
0: Aquí no el pots
3: liar. Això no és que algú ha perdut les claus. No.
0: El dia de Nadal, els malfactors han robat la pedra del destí.
3: Però què? Robatori de Harry Potter?
0: Sí.
3: Però què és això? Aquesta biografia
0: és molt maca.
3: Però què està passant?
0: Està molt bé, està molt bé. A la pedra del destí,
3: sí,
0: és una pedra sobre la qual els reis d'Escòcia eren coronats.
3: Sí, és una pedra, eh?
0: Sí, una pedra,
3: pedra. De veritat.
0: Vostè,
3: eh?
0: Vostè posis aquí sobre la pedra.
3: Segui sobre la pedra.
0: Que ara li posarem la corona. Aviam, és un llamp de pedra, normal i corrent, però té molt valor històric, un valor simbòlic molt important per a la Casa Reial Britànica.
3: Jo entenc que no és fàcil de robar una pedra.
0: Home, no. No, no, una pedra ha de pesar. Per poc que pesi, ha de pesar. En Peter es presenta a l'abadia de Westminster i comença a investigar. Diu que han sigut 4 mafiosos. 3 homes i una dona.
3: Ostres, tu.
0: Els descriu físicament i explica a la policia la ruta que han fet servir per escapar.
3: Però fila molt prim. Sí. Aquest tio el dia d'en Puigdemont?
0: Home!
3: Ha agafat aquell cotxe, sí, per exemple. No cal que talli la Meridiana, sí, perquè ha marxat per la Ronda Litoral. Sí.
0: Perquè el dia d'en Puigdemont hasta jo, eh?
3: Jo no he vist mai...
0: Ha sortit per darrere l'escenari.
3: Jo...
0: Vaja.
3: Jo no he vist mai una fugida, si és que va ser tal cosa, més tranquil·la i amb més patxorra.
0: No, no, i tant, i tant.
3: Tal, visca Catalunya. Pa, pa, pa, pa, pam, i va marxar.
0: Sí, sí, sí, sí. Ni va suar, jo crec que no va suar.
3: En cap moment. Va patir perquè ningú l'atrapés.
0: Ja està.
3: Jo mai he vist en Puigdemont tan tranquil.
0: Tirem, no?
3: Fins aquí.
0: Tirem.
3: Sí.
0: Setmanes més tard, la policia captura els lladres. No són mafiosos, però sí que són 4. Ha encertat el número.
3: Bé.
0: 4 estudiants escocesos que volen retornar la pedra a Escòcia.
3: Ah.
0: Però les descripcions d'en Peter més o menys coincideixen.
3: Home, més o menys jo ho dono per bo.
0: Home, encara que de vegades en Peter en falla algunes, sol ser d'ajuda per la policia. Si més no, els ofereix ajuda moral.
3: Ah.
0: Això sí. Sí. Veus com eren 4?
3: Truca, que és molt trempat, sí, aquell tio, home.
0: El 1956, veient l'èxit, decideix fer el salt cap als Estats Units. La Universitat de Califòrnia li vol fer uns exàmens per comprovar els seus poders, però en Peter s'hi nega. Diu que està molt ocupat.
3: Resolent crims?
0: No, preparant el seu nou espectacle teatral. És el típic espectacle de trucs mentals on endevina el número dels carnets d'identitat dels espectadors, les dates dels naixements, què porten les senyores dins la bossa de mà...
3: És el que busques, no?
0: El que agrada a la gent, el que agrada.
3: Tu, aquests espectacles de mentalisme, què?
0: Perquè home,
3: n'has anat a veure uns quants.
0: Jo vaig anar a veure l'Anthony Blake...
3: Has anat al Sant Cristo Gros.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I què, què?
0: I
3: et va oferir el que volies?
0: I tant. No sé. Clar, no sé. Curiós, espectacle curiós. Va ser curiós.
3: Anthony Blake, eh?
0: Sí. ¿Han oído ese ruido? Hombre, estamos en un teatro.
3: Un ruido es lo mínimo que voy a decir.
0: Charau, Anthony. Anthony, con que pongas una alta voz... No.
3: Creus, podria venir un dia d'aquesta temporada?
0: A l'Anthony Blake,
3: sí, que vingui. Ja està, no cal ni dir-ho, perquè ja ho deu haver captat, que el volem.
0: Clar, clar. Ell
3: ja es presentarà el dia que toqui.
0: Ja està.
3: No cal ni que producció l'avisi.
0: No. No te'n donaràs compte i estarà aquí assegut. Bé, amb el seu espectacle teatral és quan rep les primeres crítiques. Altres vidents pensen que en Peter s'està venent per un plat de llenties. D'altra banda, la comunitat científica l'acusa de ser un autèntic mentider. Diuen que en Peter és un farsant que es basa només en fer suposicions, que fa servir preguntes confuses per endevinar informació. Això sí, és molt hàbil fent les preguntes, és un mestre de l'engany. En Peter no és un venut, només ha volgut fer una mica de diners extres, això és tot. Mai ha deixat de combatre els crims. En una ocasió, un jutge reclama els seus serveis.
3: Ostres. Un jutge, eh?
0: Un jutge.
3: No és un mindun.
0: No. Pablo Llarena. Pam.
3: Ostres. Truca amb Pablo Llarena.
0: Home. Han assassinat un taxista i la policia no sap per on començar a investigar. En Peter arriba a l'escena del crim i puja dins del taxi, encara amb el taxista mort i tot ple de sang. En Peter es concentra i diu... L'assassí és un mariner i el seu nom comença per S. No us puc dir res més. Me'n vaig, ja us passaré la factura.
3: Home, acaba la feina ja aquí?
0: Sí.
3: Ostres, la deducció, a veure, sí que...
0: Mariner?
3: Sí que cota. Mariner, te la jugues
0: un nom que
3: fort.
0: Comença per S.
3: És... Sí, podria donar algun dato més, però...
0: Al cap d'unes setmanes, la policia deté el culpable. Efectivament, era un mariner.
3: Què?
0: Però no, el seu nom no comença per S.
3: Ostres, 50% hem encertat.
0: Espera't.
3: Què?
0: Espera't, perquè la policia descobreix que els amics d'aquest mariner li deien Smithy. Per tant, sí que començava amb S. Una altra vegada, en Peter Urkos l'ha encertat. Ens situem ara als anys 60. En Peter és a la cresta de l'onada. No podia ser més famós. Llàstima que l'últim cas que ha acceptat el portarà a la perdició. Ara vol ajudar la policia a resoldre el cas de l'estrangulador de Boston. El cas d'un assassí en sèrie que ha matat 11 dones a Massachusetts. Com sempre, la policia està ben perduda i en Peter creu que els pot ajudar. Però és un cas massa mediàtic. Això no és un taxista qualsevol mort en una cuneta. Estem parlant d'un assassí en sèrie que té totes les noies de Boston en pànic. Per convèncer la policia, en Peter demana que el tanquin en una sala amb les fotos de les víctimes. Només tocant les fotos, en Peter sap dir detalls del cas que només coneixen les autoritats. Queden tan impressionats que decideixen incorporar-lo a l'equip.
3: És un màquina. Peter és un màquina.
0: Segurament... En Peter ha subornat un policia perquè li donés els detalls, però això no té importància en la història. Això ara és un detall que no ve a cuento.
3: Val, el dons i ja està, no? I
0: sí, sí. Un cop sobre el terreny, en Peter comença a investigar. Sap que aquell cas el pot fer milionari. S'hi ha d'esforçar tant com pugui. Al cap d'unes setmanes ja té un perfil de l'assassí. Aquest cop la descripció és molt concreta, eh? Apunta, Jair.
3: Aviam, digues.
0: És un home de 60 quilos.
3: Ostres, petitó.
0: 1,70 m.
3: Sí.
0: Nas aguileny.
3: Sí.
0: Obsessionat amb les sabates de les dones. Cicatriu al braç esquerre.
3: Sí.
0: I deformat d'una mà.
3: Home, ara amb aquesta descripció l'has de trobar, eh?
0: Home, això ja no és allò del pentinat
3: del teu
0: fill, eh?
3: No, comença.
0: Aquí no, no et pots confondre.
3: No, comença per S, no.
0: No. El més sorprenent és que al cap de poc la policia deté un home de Boston que és clavat a la descripció.
3: Ai, Déu meu.
0: És un venedor ambulant de sabates que pateix desordres psíquics. Podria ser l'assassí.
3: Bé, Peter, el tenim, lo de les sabates.
0: Sí, ara ve el problema. El detectiu encarregat del cas no creu en les habilitats d'en Peter i la part de la investigació. En Peter està despatxat.
3: Però què diu?
0: Va! Davant la premsa, en Peter diu... Tranquils. Encara que jo estigui fora del cas, l'estrangulador no tornarà a matar, perquè han detingut l'home adequat gràcies a mi.
3: Clar que sí, Peter, l'has clavat una altra vegada.
0: Al cap de poc, dues noies apareixen estrangulades. Ni pot veure un altre, ni pot veure un altre.
3: Ni pot veure un altre. El otro estrangulador de Boston.
0: Hòstia, vaya merda de nom d'assassí en sèrie,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí,
0: desastre. Finalment, la policia se centra en un tal Albert De Salvo, un presidiari que diu ser l'estrangulador de Boston.
3: Home, com se diu?
0: El cas d'aquest assassí és un pèl complicat i la setmana vinent sabrem com va acabar exactament. Sí. Continuem ara amb en Peter, que després d'aquell desastre l'opinió pública se li tira a sobre. En Peter decideix que potser és millor deixar de jugar a detectius. Ara es dedicarà només al món de l'espectacle. S'instal·la a Los Angeles, on també provarà sort com a actor, interpretant-se a ell mateix.
3: Carai.
0: En la preestrena d'una de les seves pel·lícules, el públic demana a en Peter que s'aixequi i que faci un dels seus números abans que comenci la projecció. Home, jo hagués set d'aquests.
3: Clar.
0: Haz algo antes de la peli. Haz un truco, Peter. Algo, indevíname algo. Indevíname.
3: Molt nerviós, ja lo saps, que dir aquell moment, no?
0: Sí, passa a posar les vocals en castellà a vegades. Després de fer-se pregar una mica,
3: sí,
0: en Peter accepta. S'aixeca, puja a l'escenari i tria un espectador del públic. La gent està encantada amb el show.
3: Ja està, ja està, ja està.
0: Llàstima que no acaba d'anar com en Peter li agradaria. A continuació, anem a fer una petita recreació de com va anar el numeret.
3: Val.
0: Tu, Geri, faràs d'espectador.
3: Jo faig d'espectador,
0: Sóc
3: un espectador normal, un espectador... No sóc un tio comprat per ell.
0: No, un espectador normal.
3: Val.
0: Un tio que ha anat al cine a veure la pel·li
3: i m'he trobat allà. Molt incòmode, no m'agrada que em facin participar en espectacles.
0: Ha anat així, t'ha tocat
3: tu. Val, m'ha tocat, sí.
0: Jo faré de Peter.
3: Sí.
0: Vale? Va. Així és com va anar tot plegat. Va, Veig un canvi important. Un canvi important en la seva vida. A la seva residència. Vostè, sí. Vostè té la intenció de traslladar-se a una altra casa, oi?
3: No.
0: Bueno. Està pensant, però, a fer un canvi important a la seva residència. No sé, vol redecorar la casa.
3: No.
0: No, eh?
3: No.
0: Un canvi al garatge, sí? Vol fer un canvi important en el seu garatge.
3: No.
0: No. Segur, eh?
3: No, no. Sí.
0: Ja ho sé, ara ho he vist. Vostè té un Ford de l'any 1966 de color vermell aparcat al garatge.
3: No.
0: Bueno, vostè té un Ford de color vermell aparcat al garatge.
3: No.
0: Vostè té un cotxe de color vermell a algun puesto.
3: No.
0: Vostè té un cotxe al garatge?
3: No.
0: Vostè fa temps que vol comprar-se un cotxe, sí
3: no,
0: o no?
3: Que no.
0: Vostè fa temps va comprar-se un abric?
3: No.
0: Vol comprar-se un gat?
3: No.
0: No, un gat no. Un gos?
3: No.
0: Vostè ja té gat?
3: No.
0: Té un gos, un Doberman?
3: No.
0: Un pastor alemany?
3: No.
0: Un Cocker Spaniel?
3: Tampoc.
0: Una vegada un Cocker Spaniel el va mossegar, oi?
3: No, no.
0: Una vegada un gos el va mossegar?
3: Mai.
0: Collons. Avui no és el meu dia, eh? Bé, vostè, però, quan era petit solia tenir gos, eh?
3: No.
0: Tampoc. Els seus fills tenen un gos?
3: No.
0: Vostè té fills?
3: No.
0: Vostè no té fills, eh?
3: No.
0: Però... li agraden els nens.
3: No, home, no gaire, la veritat.
0: Vostè ha parlat alguna vegada amb algun nen?
3: Home, suposo que sí.
0: Ja ho veuen, senyores i senyors, el poder de la ment!
3: Home. Ai. Oh.
0: Això va anar així, eh? Tal qual. La gent del públic, que recordem que és al cinema per veure una preestrena de la pel·lícula d'en Peter, s'emporta un desengany. Potser aquell home no té cap mena de poder.
3: Et mires la pel·li d'una altra manera, eh?
0: Sí.
3: Després d'això.
0: Després d'encadenar uns quants fracassos, abans de fer més el ridícul, en Peter es retira a la seva casa de Los Angeles. Allà passarà els dies escrivint llibres i recordant l'època en què va ser el pioner dels estudis psíquics de tot el món. Curiosament, en Peter tampoc endevina la seva mort. Ell va predir que es moriria el 17 de novembre de 1961 i en realitat es va morir 27 anys més tard, l'1 de juny de 1988, amb 77 anys.
3: No ha encertat cap número, eh?
0: Res. El voleu veure, en Peter?
3: Sí!
0: Sí, aviam, Peter Van Der Hoek, oi tal? Home!
3: Ostres!
0: Veta quina cara, de pa.
3: Què és aquesta cara de bona persona?
0: Sí.
3: No veiem el bony perquè està de cara.
0: Clar, clar. Bons pàmpols, eh?
3: Sí, senyor.
0: Bones orelles.
3: Per escoltar què li diuen les veus del més enllà. En fi, anem a veure què en pensa el nostre públic. Peter Hurkos, el detectiu psíquic, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
5: No!
0: Home.
3: Però bueno.
0: Home, com no podeu estar a favor dels ganduls?
3: Què és aquesta exigència
0: home,
3: catalana?
0: Estem al segon dia del búnquer.
3: Sisplau. Ja no entra.
0: Sisplau.
3: No ens entra en Peter Hurkos.
0: Sisplau, que no ens durarà res. No, el vidre era de la marca de fotos, no ens durarà res, aquest vidre. Ara l'he de tirar a terra,
3: sí.
0: No us ho voleu repensar, eh? No podem fer servir el dret a veto el segon dia, tampoc. No.
3: Encara tinc el veto l'any passat, en tinc dos, aquest, no?
0: És veritat.
3: No, però no el gastaré.
0: Es comença
3: de zero. Confio que tens prou seny per tirar-lo d'una manera que no es trenqui el vidre. Creus que pots fer-ho?
0: Jo crec que puc tirar-lo i que no es trenqui el vidre. I crec que, vaja, ho intentarem. Peter Hurkos no entra al búnquer. Fora! S'ha trencat.
7: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal en Peter Hurkos? Què?
2: Bona nit, no, eh?
1: Per què em dius bona nit?
2: Bueno, podem dir el que vulguem. Podem dir el que vulguem.
0: Hi haurà dies que diré bona nit i hi haurà dies que
2: diré bon dia. Gent que no escolti, que s'ho agafi la seva manera.
0: Sí, exacte. A veure com us ressona. I ja està.
2: S'ha trencat el vidre, per cert,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí. Oh.
2: S'ha trencat fort.
1: Molt a favor d'aquest home. Jo sí que hagués deixat entrar.
2: Clar.
1: Home, sí.
2: Públic molt exigent, avui.
0: Sí, però avui, sí. Noi, ens ha tocat el que ha tocat.
1: És un moment difícil el d'entrar aquí amb vosaltres mentre van dient fuera, fuera.
0: Sí, sí, però sí. Així et vas preparant per la
1: vida, en general. Sí, vinga, va, començo jo ara a xerrar.
2: Aviam.
1: A veure, al final de la seva carrera, el noi no encertava gaire res del que li demanaven, això us ho heu vist, però va fer una bona feina al seu moment. Vull dir, al principi, totes les coses que deia...
0: És que, per què l'hem de valorar? Pel final de la seva... Exacte. És com si agafes un futbolista en la minya mal, quan tingui 44 anys, us penseu que serà tan bo com ara?
2: Res, no encertarà. Doncs
0: tampoc. És dolentíssim! Sí, però quan era jove era bo.
1: Ara, ja està. Doncs el nostre amic va solucionar 27 casos de 17 països diferents.
0: Més que nosaltres.
1: De vegades, amb la cultura d'aquestes coses. La premsa sensacionalista anava boja per trobar més informació sobre el nostre amic. Recordeu el dia que va enxampar el piròman que cremava cases?
0: Sí.
1: Al final va resultar ser un nano jove que anava coix.
0: Sí.
1: No ens en recordeu, eh? El que no hem dit és qui carai era aquest nano.
2: Qui era el piròman?
1: Ah, doncs atents a la pregunta, gent d'Amer. A veure.
2: Amer, primera fila del búnquer.
1: Qui era el piròman adolescent? Opció A, el fill d'un bomber. Opció B, el fill del rector protestant de l'església del barri. I opció C, el fill de l'home més ric de la ciutat.
3: El
4: bomber, no.
5: El ric, doncs, no?
4: Sí?
5: Sí, sí, sí.
0: El ric de la ciutat.
4: El ric de la ciutat.
1: Molt bé, la C. Anem a veure si és la C.
2: Molt bé! El ric de la ciutat.
0: Tu m'has matat.
1: Cançó. Doncs mira, era ric i no tenia res més a fer que fotre foc a les cases.
2: Endavant, això passa. El ric té temps lliure, llavors perd el cap.
1: Sí, sí, sí. L'altre cas que es va fer famós, el nostre amic, va ser aquesta de la pedra del destí.
2: Pedra del destí, eh?
1: Aquesta pedra, també anomenada marbre fatal.
2: Carai,
1: que també coronem aquí.
2: Suposo que no te donen a triar amb el catàleg dels de la cuina, no? Tenim aquest, que és el marbre fatal.
0: Fatal o pedra del destí, què li agrada més?
1: Doncs té un valor immens a Escòcia i té moltes llegendes que parlen d'ella. Penseu que allà, com heu dit, hi coronaven tots els reis d'Escòcia. Anys enrere, el rei Eduard I d'Anglaterra ja la va agafar i la va portar a les seves terres.
2: És que això hauria d'estar a Escòcia, això és seu.
1: Sí, ell diu això, sí. Però volia, doncs, deixar Escòcia sense aquella pedra. Perquè ell és d'Anglaterra, l'Eduard.
0: Sí, és que els anglesos tenen aquesta falera que tenen d'endur-se coses d'altres puestos, noi?
1: Sí, doncs total, que ho va fer per fer la punyeta, d'acord? Es van discutir per el collons de pedra d'aquesta. Altres estudiosos creuen que el rei Eduard no va aconseguir importar-se-la i que allà a Escòcia hi ha la pedra real.
2: Sí.
1: No sé, mentre roben pedres no fumen
0: fogos.
1: Sí, ja està. El fet és que sigui tan important és que, segons la llegenda, Jacob, un profeta de l'Antic Testament, considerat un dels pares d'Israel, va fer servir aquesta pedra per una cosa concreta. I per això és tan important, d'acord?
2: D'acord.
1: Vinga, anem per la gent de Creixell, anem per la pregunta.
2: Aviam.
1: Per què va fer servir la pedra Jacob?
2: El profeta.
1: El profeta. Opció A, la va fer servir com a coixí per dormir. Opció B, per falcar una taula sagrada. I opció C, com a tamboret per munyir cabres.
6: Què?
7: O potser l'A, eh?
6: La taula.
7: La taula, vols dir?
0: Per falcar una taula.
7: Per falcar, però és molt... No, potser va dormir.
0: La mainada va a fondo, eh?
2: Sí.
7: Tu què creus? La B, no? La A, sí.
2: Hauríem d'anar-ho decidint.
7: Vols dir-ho tu? La C? Sí?
1: Sí?
7: Pues la C.
1: La C. Vinga, anem a veure si és la C.
2: Tamboret per munyir cabres.
1: Sí.
0: Com ho veus, una pedra com a tamboret?
2: Ojalà sigui aquesta.
1: A veure.
2: Oh!
1: I això que veiem a l'Helena, que anava conduint cap a la A, però...
2: Ha guanyat la mainada, la democràcia.
1: Doncs molt bé, doncs la era la... És un personatge ostent, Jacob. És una pedra, per dormir.
0: Coixí de
1: pedra. Deixa'm posar un coixí, que estaré més còmode. Posa'm aquesta pedra.
0: Eren d'una altra pasta, la gent de l'Antic Testament, eh?
2: També et diré que a vegades hi ha coixins tan tous que és millor una pedra, eh? Molt tou el coixí tampoc va bé.
0: No ens agrada gens, això. Ha de tenir la consistència... El coixineu, tant. Ho trieu un bon coixí.
2: Bon coixí.
0: Gasteu-vos els diners.
2: Perdoneu. És que és el segon dia i m'ha vingut ara, estava amb el

0: El que també s'ha trobat còmode entre nosaltres, sense coixí. No sé, no sé si té coixí, però és en Ramon Pellicer, que ahir l'han convidat a inaugurar la temporada i avui encara volta per dins del búnquer.
1: Nosaltres tornarem a més endavant quan hagi passat un altre dia.
0: Bé, en Ramon és aquella gent que té l'horari canviat, treballa els caps de setmana. I quan tens festa tu, dilluns i dimarts?
2: No, dilluns fem una reunió de previsions. I divendres en fem una altra de planificació del cap de setmana amb tots els caps de secció. Per tant, els dies lliures són dimarts, dimecres i dijous, que són aquells que et truquen per preguntar-te coses.
3: Perfecte.
0: Clar, és un moment complicat, a vegades hi ha lapsos com aquest.
4: Però anem a repetir dilluns. Dilluns no, demà a les 9.
0: Al final no. Aquí també en tenim uns petits problemes amb els horaris, migdies i no sé què. Bueno, abans d'anar a la pregunta, doncs, saludant Ramon. Primer, hola, Ramon, què tal?
2: Hola, què tal, com esteu?
5: Pellicer! Capità,
3: la
0: gent de
3: Capità.
0: Ja se'n recorda d'ahir, A veure, coneixem en Ramon perquè el veiem a la tele, però no sempre hi és, afortunadament per ell. Què deu fer fora de càmera? Què li agrada fer en Ramon Pellicer durant el temps lliure? Doncs mireu, gent de Caracas, d'allà darrere.
3: A Caracas, avui, sí, a l'última fila de la
2: Bunga. Allà segur
0: que ho saben. Home, allà... per vosaltres. Què fa en Ramon Pellicer durant el seu temps lliure? Opció A, escoltar reggaeton. Opció B, anar en patinet. O opció C, fer judo.
6: La C. No.
2: Sí,
6: patinet no fer.
2: No el veig ballant.
3: Reggaeton és veritat que ens va dir que no li agradava gens.
6: No,
3: li
6: agrada. Catuana, fer judo. No? Judo?
0: Sí. Fer judo, la C. Anem a veure si és la C. Doncs no escolta reggaeton, però...
3: Havia fet judo, n'havies fet, ens ho vas explicar.
2: Fet, sí,
0: era per enganyar una mica.
2: Quan era més jove.
3: Què fas ara?
2: Ara vaig en patinet.
3: Ah, sí?
2: Sí, puc, sí.
0: També he vist que en bicicleta, elèctric. Bicicleta i patinet vas
2: fer. I en bicicleta també, sí.
3: Però patinet, anar amb patinet elèctric, quina funció té això?
2: No, com és pràctica. És pràctica. Si tu, per exemple, has de deixar el cotxe lluny d'allà on vius...
3: Sí.
2: Deixes el cotxe... Agafes el patinet i te'n tornes a casa. I quan has d'anar a buscar-lo, doncs tens el patinet per acostar-t'hi.
3: Està bé.
0: A mi m'agradaria que no fos elèctric. Veure Ramon Pellicer fent manxant amb el peu dret.
2: Això ho faig amb la bicicleta, que no és elèctrica.
3: És ell, és el que queda de Catalunya, que no té bicicleta elèctrica.
0: Exacte, és ell.
3: Menys mal.
2: Però faig servir el bicing, que és molt útil.
3: Només l'han encertat la gent de la primera fila del búnquer. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Un bon pack de salses que se l'emportarà...
7: I encerti la cançó de la Neus.
8: Bicicleta.
3: Bicicleta,
7: gent desfermada,
3: sí.
7: Esclat de joia.
3: Això ho ha endevinat en Josep de Mer. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director Dan Guàrdia.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
3: Hola, bunkerins. Som la Núria i l'Àlex i us volem explicar una anècdota d'en Ramon Pellicer i una pregunta també. L'anècdota aquesta va passar el 18 de juliol de 2020.
4: Carai.
3: I no és que ens en recordem perquè siguem psicòpates.
5: Ni que celebréssim els 84 anys de l'alzamiento nacional.
3: Sí, no, és que estàvem celebrant l'aniversari d'un amic nostre.
5: Bé, això és que estem a la platja de Castell i de cop veiem entrar una colla de nens, de 15...
3: O 30, no ho sé, n'hi havia molts.
5: I a darrere de tot, en Ramon Pellicer.
3: Sí, sí, top en forma.
5: I... clar, la nostra pregunta és, en Ramon Pellicer treballa de monitor de casal quan té vacances?
3: O són tots fills seu? Fins ara, merci.
5: Puta Espanya.
6: Què has de dir, Ramon?
7: Que no són fills meus.
6: No?
7: No. No. Tinc tres...
8: Oh,
7: ja són uns quants.
8: Ah, sí.
7: Ja
6: són, però no són 30, no són 30.
7: I el platja,
6: recordes el moment, sí, o no? El recordes?
7: A veure, pot ser, pot ser.
8: Sí, a veure, explico bé això, perquè...
7: No, això és una d'aquestes excursions que fèiem de tant en tant, sobretot amb la gent del 324, que també per l'horari de torn de cap de setmana tenien marge entre setmana per poder organitzar coses. Normalment, sí, organitzàvem ferrades.
6: Vale.
8: Dia ferrades?
7: L'Esteve Soler. L'Esteve, sí, Soler és un crac d'enfilar-se, sí, per les muntanyes i sortíem sovint. I de tant en tant també intercalàvem amb aquestes ferrades sortides una miqueta més tranquis.
6: Sí, amb 30 nens.
7: Perquè ells... No, nens no. No, nens no. Hi havia jovenets. I hem dit que sí, el Mauri no venia. Podia haver estat... No, però era una passejada d'aquestes, sí, aprofitant doncs tot el...
6: Feu excursions, la gent del TN i la gent del 324.
7: Correcte.
6: Entre, sí, setmana.
7: Sí.
6: No me'ls imagino, els del 324,
8: no,
6: fent vies ferrades.
8: No, i no, quines cançons canten, i aquestes coses,
6: que
8: no?
6: Que maco.
9: Clar.
7: No, i algunes de potents, eh?
10: Home, clar, si l'Esteve Soler organitzava, que l'han bombardejat diverses vegades.
6: Clar. Se'l veu ferm, aquell home se'l veu molt ferm,
7: sí,
6: eh?
7: Sí, sí.
6: No sé si algú vol fer alguna pregunta.
8: Sí, mira, l'Eloi de Creixell.
6: Eloi.
8: Té una pregunta.
11: Per què diu tantes paraulotes?
6: Escolta!
8: Eloi, si t'has fixat, jo no dic gaires paraulotes.
6: Jo tampoc.
8: Fixa-t'hi.
6: Jo...
8: Fixa-t'hi, que sóc mestra. I que
11: va per Peyu i el Jair.
8: Ah, sí, d'acord, doncs mira-te'ls en ells. Ah.
6: Jo, dins del baròmetre usonenc, sóc el més... Ben... Sóc un tio completament correcte. Perquè
8: sí,
6: si voltes pel meu entorn, nano, hi ha una de renecs.
10: Sí que és veritat que...
8: Tu sí que renegues fort,
10: jo, he intentat baixar el to al llarg de l'any.
8: I ara, des que és el migdia.
10: Al llarg dels anys.
6: Penseu que jo tinc amics que saluden... Bon dia, cago en Déu.
10: Sí.
6: És com, bueno, aviam, un moment, no?
10: Sí.
8: El teu entorn, Ramon, jo entenc que en aquestes excursions no hi ha paraulotes, no? O sí?
6: Sí, home.
7: No, jo no cardo gaire paraulotes.
6: No.
7: A veure, a vegades et surt un renec, sí, però estàs molt acostumat a filtrar-lo.
6: Clar. Això t'afecta? En el teu dia a dia personal parles d'una manera més correcta de la que parlaria si no fossis presentador de telenotícies?
7: Al contrari. El meu dia a dia personal és quan m'esbravo. I aleshores ja sense deturador. Però... això sí.
6: Cuidado, quan... ha dit. La frase ha sigut: és quan m'esbravo sense deturador. A veure, no, que... hi ha d'haver un moment que algú tregui de polleguera.
10: Ens va explicar que era capità de barco.
6: Sí.
10: I el capità de barco acostuma a ser la gent més malparlada del món,
6: sí,
10: perquè són és... moments de tensió.
6: Sí, home, sí.
10: Has d'escridassar algú, no?
8: Sí, sí, però si el seu fill, que et renyi amb aquesta veu. Que bé, no?
10: Que bé.
8: Que et renyin així.
0: No sé. Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
6: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
10: Oh, clar, si no ho veig.
6: Clar.
10: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella casa.
0: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
4: Hola, Jair, Peyu, Neus. Què tal? Bona nit, búnqueres. Bueno, primer de tot, enhorabona pel programa. I ara estàs escoltant el capítol del Monty, que parlava dels pastorets i això. I només us venia a dir que jo, a la meva època, vaig fer de, no de pastor 3, sinó de porta 3, de quan van passant per els diferents de l'hostal i vas dient, no, que està ocupat, tot el que ve d'aguantar una porta, que s'envien els peus per sota, i era dir que estaven ocupats perquè se n'anessin cap a l'estable. Llavors era per saber si alguna vegada us havia tocat fer algun paper d'aquells així estel·lars, per dir-ho d'alguna manera. Apa, que vagi bé.
6: Déu-n'hi-do, eh? Porta 3, eh? El paper ha dit que era de porta 3 i la imatge, no sé si l'heu entès, però és el senyor aguantant una porta que se li veien els peus per sota. Jesús i Maria anaven a picar l'hostal i ell, des de darrere la porta, havia de dir ocupat.
10: Com per fer-ho malament, eh?
6: Sí, sí, sí, sí.
8: Hi ha vist el pessebre vivent de Brunyola,
6: sí.
8: Hi anava molt sovint, i hi havia un senyor que es dedicava a fer... Aquí no podeu, saps? El no podeu entrar a l'estable, sí, vull dir que només teniu l'estable. Sí. Anava fent que no tot el torn, no, i senyalava. És que no aquí hores. Ni parlava, i ha d'anar fent tot el torn, no, no, i anar senyalant. M'agradava aquest paper.
6: Has fet teatre amateur, tu, Ramon? No.
9: No,
6: no,
9: no,
6: mai?
9: No, no, no. Va, una vegada, sí. Era l'escola, era teatre que ens ho havíem de muntar nosaltres, no ens ajudava ningú a l'escola.
8: Home, aquestes mestres que teníeu.
9: No. La veritat és que ens deixaven... Que també s'agraïa, perquè aleshores triàvem aquella obra de teatre que potser no hagués passat el llistó de l'escola.
6: I recordes què vas fer?
9: Sí, jo era un dels protagonistes, es deia El carro de teatre.
6: El carro de teatre.
9: El carro de teatre, sí. I bàsicament el que ens servia és per escaquejar-nos de les classes.
6: Bàsicament.
9: Sí, vocació teatral.
6: Bé.

0: Tinc la meva llicenciatura.
1: Ah! Jo fa dies que l'espero, la meva.
0: Esperes algun millor que la nostra llicenciatura, obra, perquè és...
2: Ala!
1: Un retrato, un retrato.
3: Escolta.
4: Però qui l'ha fet?
3: Escolta, l'has fet tu, aquest dibuix?
4: L'ha fet la mà.
0: Sí. Sí,
4: doncs... sí, home, però 6 anys, ha dit, eh? Sí.
3: Té un deix com de...
5: Només a fer les ulleres del Jair.
3: La mare ha fet les ulleres.
0: Sí.
3: No, doncs,
6: Us assembleu, eh?
4: Home.
3: Ah,
4: ostres.
3: Ah,
0: és el més acurat. Té,
3: té un aire com de Picasso, no?
0: Sí,
4: sí, els ulls, no?
0: Fan... I veig aires de Modigliani,
3: com
0: també.
3: Com una aproximació al cubisme.
0: Sí, senyor.
4: Sí,
0: sí, senyor. M'agrada molt, eh? M'agrada molt.
3: Molt, molt. Ens el quedem. Ens vols fer alguna pregunta a banda de l'entrega d'aquest dibuix meravellós? No passa res.
4: No,
0: ara no
4: pot no
0: tenir preguntes. M'agrada molt que la signatura sigui al revés.
3: Ah, sí, que és veritat. Ui.
4: Escolta, Ramon, t'han fet dibuixos? T'han fet coses, la gent?
6: Una caricatura, una vegada.
3: Sí. I content? Perquè no se sol quedar content de les caricatures.
6: Sí, sí, la veritat és que sí, va ser Vizcarra, que és un crac de les caricatures, i ho va clavar bastant.
3: Bé.
4: Sí.
3: Jo no em va passar això.
0: Vam fer una caricatura?
3: Jo passejava els estius pel passeig de l'Escala amb els meus pares, i allà sempre hi havia un senyor d'aquests que fan caricatures.
4: Clar.
3: I anava, es veien els altres, i jo sempre era, vull una caricatura, vull una caricatura. I al final, pel meu aniversari, i vinga, i la vam fer, i jo estava allà supercontent, i quan va acabar me la va ensenyar, tu de què vas, idiota? Ah.
0: No m'has quedat content?
4: No, em
3: va quedar un cap de meló, unes orelles grosses com una hòstia, un desastre.
4: És que la feina del caricaturista és molt complicada, perquè ha d'anar a buscar la cosa que és diferent.
3: És un nen, no et sevis malparit, és un nen.
0: Encara té cara d'adult, però és un nen. Sí que és veritat que hi ha gent que és fàcil de dibuixar.
3: Sí. Coneixem
0: uns quants.
4: Sí.
3: Sí. Bueno, els caricaturistes que ens escolteu, si teniu un nen davant, mesureu-vos. Mesureu.
7: Encara no entenem per què escoltar el búnquer no convalida la carrera d'història.
3: Un cop a Atenes, en Diògenes s'estableix pel seu compte. Dels diversos corrents filosòfics, el que més li agrada és l'escola socràtica menor.
0: Uf, la menor!
3: La menor, nada menos.
7: Quan ens donin el segon ondes, farem pagar matrícula per venir de públic.
8: Hola, ens havíeu dit a finals de la temporada que podíem recuperar les primeres temporades, temporada 1. Però jo no la trobo en el mòbil. No trobo la temporada 1 en el mòbil. Com la podem recuperar, la temporada 1 i 2?
4: No,
3: és la millor pregunta que ens han fet mai.
0: Sí, per fi
3: preguntes pràctiques.
6: Jo crec que l'hauríeu de tornar a fer.
3: La tornem a fer.
0: Ostres. Això ho ha de respondre algú del cos tècnic, perquè nosaltres no estem.
3: Busqui-la o enviï un correu electrònic a la Mari Pau Guet.
4: Sí. És veritat.
3: I ella li solucionarà tot. Et paren pel carrer per fer-te preguntes d'aquest estil, Ramon? Aquella notícia que veu dir, on la puc trobar? Perquè sortia una meva neboda...
6: No, el que sí els agrada a la gent és sortir per la televisió.
3: Sí, això sí.
6: I t'envien un munt de vídeos ara que tothom en fa.
4: Clar.
6: I el que volen és saber quina hora doncs, el passarà.
3: Però vídeos de quin estil?
4: Clar, perquè el temps
6: de qualsevol
4: no pot
6: cosa.
4: Ser.
6: Mira, hi havia una anècdota que ha passat en un lloc doncs, que l'hem gravat i que ha quedat molt bé, que potser us pot interessar, això.
0: Ostres, Ramon, quin paperàs.
6: Sí, sí, gràcies, envio i ja està.
0: T'envio tu, Ramon, no, t'envio per WhatsApp.
3: Mira.
6: Però he de dir que a vegades som nosaltres els que, de manera proactiva, anem a buscar aquelles coses que no hem pogut tenir imatges pels nostres mitjans. I aleshores, a veure, algú hi havia allà que tenia un vídeo, que tenia un mòbil...
3: Llavors sí que ho voleu. Llavors sí.
6: Sisplau, gravi-ho amb horitzontal.
3: Sí.
4: Quan hi ha un bombardeig, sisplau.
3: Bé, ho hem de deixar aquí... Anem a intentar fer les preguntes que ens van quedar pendents d'ahir amb el Ramon, Jair.
0: Aviam, tenim entès que t'agraden els mots encreuats i els jocs de paraules.
6: Sí.
0: T'agrada fer alguna cosa divertida en general, Ramon?
6: Amb això em diverteixo molt.
4: Sí,
6: és una diversió interior. A veure, està bé, perquè aprens, fent mots encreuats.
3: Sí. Quins fas?
6: És un repte.
3: Quins fas?
6: Normalment els de l'avantguàrdia són els que tens sempre més a l'abast.
3: Molt difícil, el de l'avantguàrdia.
6: català i en castellà.

0: Els dos, a més a més.
1: Oh, clar.
2: Hòstia, tu.
3: Oh.
4: Sí.
2: No para.
4: I si és estiu, fins i tot les 8 errades aquelles també.
0: Allò de les diferències.
2: Ah, errades, molt bé.
0: Sí, només a l'estiu,
2: No descontroles. Mira, altra pregunta. Vas conèixer la Lali, la teva esposa, en un programa de tele, una mica com el rei d'Espanya. Què tal la monarquia? Què ens pots dir de la monarquia?
0: Mira, ho podria contestar, si no fos perquè no tenim més temps. S'ha salvat. Ho deixem aquí, tornem a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Bona nit, són les 11, som al club. Això és Catalunya Ràdio, el club del Mundial, i el tindrem obert fins a les 12, el dia que Espanya, la selecció espanyola, ha guanyat per 2-1 a Bèlgica i s'acaba de classificar ara mateix per jugar a les semifinals del Mundial. De nou, l'efecte Merino. És increïble. Fabián ha fet el primer gol i Merino a les acaballes ha fet el gol de la victòria quan feia només 2 minuts que era al camp. Bona primera part d'Espanya, especialment grans minuts després de la pausa d'hidratació de la primera part. Allà és quan ha arribat el gol de Fabián. Espanya vivia els millors minuts i just en aquell moment ha arribat l'empat de Bèlgica. Una rematada de cap al 41 del jugador belga De Ketelaere, que li ha guanyat la posició a Cubarsí després d'una centrada des de la dreta. A la segona part ho ha intentat Espanya, però no ha estat fina, s'ha estavellat amb el bloc baix dels belgues, falta de precisió, Courtois ha hagut de ser substituït per molèsties quan faltaven 20 minuts per arribar al final del partit, fins que ha aparegut el revulsiu Merino, que ha donat el gol de la victòria després d'un gran xut de Cubarsí des de la frontal. El porter belga no ha aturat bé la pilota i el refús l'ha caçat a l'interior de la petita Merino. Espanya jugarà dimarts la primera semifinal a les 9 contra França, que ahir es va desfer amb solvència i amb superioritat del Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. Mbappé sembla que no té res després que ahir va sortir del camp amb molèsties en un turmell. Vaja, que jugarà dimarts. Entre demà dissabte a la nit i la matinada de dissabte a diumenge es jugaran els altres dos partits de quarts de final. Demà a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane, eliminat oberta amb una Noruega que vol continuar fent història, i dissabte de matinada a les 3 de la matinada Argentina-Suïssa. En principi, sobre el paper, Argentina és favorita, però amb el que li ha costat a la selecció de Leo Messi arribar fins aquí, jo ja no m'atreveixo a fer cap mena de pronòstic. Per cert, encara en clau mundialista, Jorge Jesus és el nou seleccionador de Portugal en lloc de Robert Martínez. Fins ara era el tècnic de l'Al-Nassr, l'equip de Cristiano. Té 72 anys, vaja, els farà d'aquí a 15 dies. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge, a les 11 fins a les 12, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del divendres 10 de juliol, que és avui, dia 29 de Mundial. Passarem la nit amb tots i amb totes vosaltres, que ens escolteu o ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és a l'estadi a Los Angeles. Roger, bona nit.
1: Què tal, Sergi? Bona nit.
0: Què veus ara mateix a la gespa?
1: Doncs mira, ara mateix els jugadors que celebren aquesta victòria, aquest pas de semifinal, s'abracen els jugadors de la selecció espanyola i s'enfilen camí de vestidors en un partit que ha costat, eh? Ha costat moltíssim,
0: molt.
1: Cares de patiment en els jugadors de la selecció espanyola, perquè ha estat un d'aquells partits que semblava que no, però ha estat amb bastant sorra.
0: Sí, sí, ara el comentarem. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Sergi.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas.
3: Bona nit, com esteu?
0: Només us vull, ara ho comentarem amb calma, eh? Veieu la pròrroga? És a dir, us havíeu ja fet la idea, Ricard, Àlex, que ens n'anàvem cap a la pròrroga?
2: Ho semblava, no? Ho semblava. Sí. Jo tenia el dubte del que jo crec que ha estat determinant, que és la lesió de Courtois. Perquè Courtois havia aguantat Bèlgica i per mi l'Amens regala el gol.
3: Sí, sí. A veure, jo hi ha hagut un moment que sí, però simplement perquè no li entrava el gol a Espanya. A mi l'últim quart d'hora d'Espanya és el tram que m'ha agradat més. Jo crec que quan Espanya ha jugat amb dos extrems purs i amb un doble nou, primer ha fet Ferran Olmo i després ha fet Ferran Merino, jo crec que era un atac i un reatac que era qüestió de temps, però és evident que anaven passant els minuts i al final doncs es veia la pròrroga, jo sí la veia.
0: Ara ho comentarem tot plegat. A la producció avui tenim l'Aina Grau, a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio el Joan Arroyo, al control central hi ha la Conchi Vecino, també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
4: Què tal, Sergi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest divendres. Per exemple, el Barça molt a prop de tancar el fitxatge d'Adeyemi.
4: Operació molt avançada, segons ha explicat la Laia Tudela al Tot Costa. Queden només detalls, però Adeyemi serà blaugrana, una operació que rondarà els 22 milions d'euros més variables.
0: L'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle.
4: La ja exlateral dreta del Barça torna a Anglaterra després d'haver jugat al Manchester United durant 3 temporades. Allà es retrobarà a Londres amb Mariona Caldentè i avui ha dit que el que vol Ona Batlle és guanyar títols i que vaja, que Londres és el lloc perfecte per fer-ho.
0: L'Espanyol, per la seva banda, ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez.
4: De 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa amb el club blanquiblau per una temporada.
0: Avui, per ser a segona, primeres paraules de Quique Álvarez, nou entrenador del Girona.
4: Ha deixat clar que l'objectiu de l'equip és clarament tornar a primera divisió, un Quique que també ha admès que la pretemporada serà complicada perquè hi ha jugadors que poden marxar.
0: I en bàsquet, Joel Parra renova fins al juny del 2030.
4: És un dels noms que havien sonat per marxar les últimes hores, doncs el Barça el renova dues temporades més. Per altra banda, ho va explicar el Macià dilluns al Tot Costa, amb tot l'enrenou amb Galbiati sembla que afectarà els possibles fitxatges, perquè Mose Reit, pivot dels Alguiris i que el Barça tenia assignat, apunta que pagarà la seva clàusula i marxarà a Milà, tot plegat sense ni tan sols Mose Reit haver estat anunciat com a jugador del Barça.
0: També en bàsquet, la penya ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic.
4: El jugador bosnià de 30 anys signa per dues temporades després d'haver jugat a l'Unicaja aquest últim curs. És el tercer fitxatge després d'Àlex Reyes i Isaac Nogués. A Badalona, però, tothom pendent de la decisió de Nicola Provítola.
0: I el Tour de França, el belga del Quick Step, Tim Merlier, s'ha imposat a l'esprint a la setena etapa.
4: Esprint massiu, ha arribat a Bordeus, que ha acabat amb Merlier sent el més ràpid, una etapa sense més història a la general, 175 quilòmetres. En aquesta general continua el domini de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard.
0: I ja tenim en tennis definida la final masculina de Wimbledon.
4: La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sinner ha escombrat a Djokovic en 3 sets, triple 6-4. Zverev, vigent campió de Roland Garros, ha derrotat també en 3 sets el britànic Artur Ferri. La final femenina la jugaran demà les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova.
0: I en motor, acabem, Marc Márquez ha estat el més ràpid de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
4: Sachsenring és el seu millor circuit amb 12 victòries fins ara. El tro de Cervera diu que el més realista és pensar en el podi sense renunciar, però diu Marc Márquez de sumar els 37 punts al cap de setmana. Àlex Márquez ha acabat quart i també ha superat el tall, mentre que Maverick Viñales i Àlex Rins faran repesca.
0: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Keep your soul, even when the world turns cold. Now we dance through the flames, turning pressure into fame, golden heart. Són les 11 i 8 minuts. Estem pendents de sentir reaccions des de Los Angeles. Arbu, com has viscut el partit a l'estadi aquí? En aquest estadi no hi havies estat, oi?
1: Sí, és el de l'altre dia.
0: Ah, és el de l'altre dia, mira, sí. Perdona. Sí, sí.
1: Sí. És el mateix que el dia d'Àustria, el dia de Sanzet.
0: Com, que,
1: Sanzet,
0: com
1: sí.
0: que ha anat i vingut a Espanya, Dallas, Los Angeles, ara m'havia sí, perdut,
1: no
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, normal, que
0: espera,
1: confonguis.
0: Espera,
1: perquè,
0: mira, que sentirem Merino a Televisió Espanyola. Primeres reaccions, primeres paraules del golejador de la DOI de la selecció espanyola.
5: Difícil, atascada, ¿cómo estás?
6: Pues bueno, ¿cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
5: Hace solo 4 días decías, bueno, ya me empiezo a acostumbrar a esto. Ojalá le cojas gusto y sigan 2 partidos más, ¿no?
6: Sí, ojalá, ojalá que sí. Dudo que pase. Ya, bueno, ojalá que sí, pero veremos, veremos lo que sucede. 2 partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir.
5: Ya 16 años que España no llegaba a unas semifinales. Estamos acostumbrados a triunfos de la selección, pero no sé si vosotros sois conscientes de que esto es algo más, que es un mundial y que es algo histórico y que pasa, va más allá de lo futbolístico, que es sociológico casi.
6: Sí, como tú dices, es algo social, es algo que une a todo un país, une al mundo entero con lo bonito que es el fútbol. Todo el mundo está viendo estos partidos y bueno, el poder traer tanta alegría a tanta gente, no solo en España, sino en el resto del mundo, es un orgullo.
5: Y ahora Francia, quizás la otra selección junto con España que mejor está brillando.
6: Partido de tú a tú, estar en unas semifinales no se podía esperar otra cosa más que 2 equipos de élite y vamos con mucha hambre y muchas ganas a por Francia.
5: Miquel, enhorabuena y gracias por hacernos tan felices.
6: Gracias a
0: vosotros. Vinga, Miquel Merino, Televisió Espanyola. Mira, això va començar pel final. Ricard, Àlex, això de Miquel Merino és ben bé que s'ha tocat per una vareta, no?
2: El futbol té aquestes coses, eh? Vull dir, quantes vegades hem vist guions repetits, no? Els hem vist al Bernabéu i a la Champions, els hem vist amb jugadors com, per exemple, Schillaci al Mundial del 90. Hi ha un moment que el futbolista s'ho acaba creient i el rival acaba, diríem, acceptant-ho i l'entrenador també ho sent i es genera una química, una força que provoca això. No són aquests 2 gols, és el gol de l'Eurocopa Alemanya a la pròrroga, amb la selecció sub-19 també va marcar un gol molt important en un torneig al mes de juliol.
0: Espera, Ricard, que sentirem Luis de la Fuente també ara a Televisió Espanyola i reprenem el que estàs comentant.
7: L'actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar, ante un rival hoy muy duro. Creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Y es otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
5: ¿Qué me dice de Miquel Merino? Otra vez sale desde el banquillo. Mira que hablamos del plan B, del plan A. Es un valor seguro este futbolista. Vaya Mundial está haciendo.
7: Increíble. Bueno, Miquel tiene muchas virtudes. Es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande. Y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Miquel. Sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
5: Y ahora tenemos por delante en el camino a Francia, una de las selecciones que mejor ha jugado en el Mundial. Pero si alguien ha dado la talla y se ha ganado el derecho a pensar, podemos eliminar a Francia, es España, ¿no?
7: Bueno, por supuesto que sí. Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar 2 partidos consecutivos. Nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Insisto, ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
5: Semifinales de la Nation, semifinales de la Eurocopa. No hay 2 sin 3, mister. Muchísimas gracias a por Francia.
0: Venga, Luis de la Fuente, Televisió Espanyola. Ricard, estaves comentant això de Merino, si vols reblar-ho.
2: No, això, que aquestes coincidències, el futbol les tria, que els guions... el futbol ja sabem que genera guions que un humà no seria capaç de fer-ho per falta de credibilitat, i que Merino, quan apareix al terreny de joc, doncs té la sensació que pot passar el que ha passat. Tot i això, insisteixo que per mi l'error de Laments és claríssim. O sigui, vol blocar una pilota, se li escapa, la deixa morta a la frontal de la petita, i Merino sempre té el gol al cap, i és un jugador que trepitja àrea i intueix molt bé aquestes accions, que per cert hem de destacar l'atreviment de Cobercí, sí, amb la conducció i amb la rematada.
0: Sí, amb el xut des de la frontal. Àlex, a veure, ho deia el Ricard, no sabem, és especular, i no sabem què hauria passat si en lloc de Lammers hagués estat Courtois sota els pals, i potser estaríem a la pròrroga, eh? Però com ho has vist tu? També si estàs d'acord amb el Ricard que el punt d'inflexió de la sortida del camp de Courtois doncs ha marcat o ha condicionat el partit.
3: Sí, estic d'acord perquè ho ha dit pràcticament tot el Ricard, eh? Jo, de totes maneres, insisteixo en que a mi els últims 15-17 minuts d'Espanya m'han agradat. Ha enfonsat molt a Bèlgica, hem començat a veure Espanya més fluida. Crec que quan ha entrat Ferran ja des de l'esquerra atacant a dins, l'he donat, ha agitat molt l'atac, i crec que era qüestió de temps. Dit això, és evident que l'errada del porter és notable. També cal dir que Merino ho fa molt bé posant la superfície del peu perquè pugi ràpidament la pilota, i destacar Pau Cubarsí, absolutament, el seu atreviment. Avui se li anticipen en el primer gol, en el gol de Bèlgica, però acaba fent, és un dels noms d'aquest Mundial, sens dubtes. I deixa'm acabar dient que Bèlgica està fora, però que bon entrenador que és Rudi García, perquè és que avui li ha caigut, no només Courtois, que no deia, sinó que li ha caigut a Tielemans en l'escalfament, on Anna li va caure abans del partit, Kevin De Bruyne també ha anat, Trossard no tenia forces per acabar el partit, i va retocant les peces, les ha retocat durant tot el Mundial, i ha fet que Bèlgica, que és una selecció amb qualitat limitada, hagi pogut arribar fins aquí i posar-li les coses com li ha posat Espanya.
0: Sí, sí. Jo és que, digueu-me ingenu, però jo a la primera part hi ha hagut una fase, especialment després de la pausa d'hidratació, que he vist molt superior a Espanya, i he pensat això, condicions normals. És que jo he visualitzat un 3-0, digueu-me agosarat.
2: Sí, el partit ha estat... Espanya ha estat molt superior. El que passa que, clar, Bèlgica juga amb els seus arguments, i els seus arguments són les àrees. Ha rematat una vegada, ha fet gol, i Courtois ja sabem que és un porter que atura molt. Clar, si tens a Courtois, doncs forma part del teu equip, i forma part de poder escriure guions com aquests, que són de supervivència. Però a Bèlgica li ha costat molt estirar-se, generar opcions de perill. La selecció espanyola continua sent una selecció que concedeix molt poc, que té molta pilota, que té molt control de partit, molt lluny de l'àrea d'Unai Simón, que avui no ha estat fi, ha tingut una sortida als últims minuts una mica precipitada. Jo crec que en el gol no reacciona prou ràpid, queda molt clavat, però tot i això Espanya concedeix molt poc defensivament, o sigui, sotmet molt al rival. Clar, això contra França és un duel explosiu, no podrà ser així, hi haurà moments de partit pels dos equips, és un partidàs, probablement és la final anticipada del Mundial, i com a mínim d'aquí sortirà el gran candidat, perquè a l'altra banda, qui arribi serà la gran alternativa.
4: Mira, ara dèieu això de concedir. Bèlgica ha xutat 5 vegades, no entre els 3 pals, sinó en general, sí. Espanya 17. En els gols esperats, Espanya són els dos que ha fet, 2-0-8, Bèlgica 0-37.
0: I entre els 3 pals ho tens?
4: Entre els 3 pals, una vegada, dues vegades el gol i una parada d'Unai.
0: Sí, sí. Arbu, ets a l'estadi encara?
1: Sí, sóc aquí, sóc aquí.
0: Com ho has viscut tu, tot plegat?
1: Mira, un partit molt emocionant, i t'he de dir que tenia al costat molts aficionats de la selecció espanyola que han arribat a la desesperació, sobretot a la segona part, desesperats amb Lamine, que per cert ha sigut escollit MVP del partit, Lamine Yamal.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Ostres, millor jugador del partit.
0: A mi em sorprèn una mica, això.
1: Sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Ara ho comentarem. Sí, digues.
1: I també desesperats perquè Espanya no xutava, i han celebrat molt el xut de Cobercí, que ha acabat amb el gol de Mikel Merino. Desesperació, emoció, però avui també moments de tensió, i nervis amb aquest partit que se li ha encallat a la selecció espanyola.
0: A la gespa hi ha alguna cosa encara o no? Hi ha algú o no?
1: No, eh? Ara mateix ja ningú.
0: Ja estan atenent els mitjans de comunicació, els protagonistes. A veure, Ricard, Àlex, jo he vist un Lamine que és veritat que ha tingut alguns moments de molta lucidesa, però en general continua sense ser el Lamine que tots coneixem, no?
8: Sí, bé, no sé si ho veieu igual, potser...
2: Sí, tot i això, saps què passa? Que té 18 anys. És que hauríem de normalitzar que un noi de 18 anys no pot, no pot estar a l'alçada, per mi, dels millors jugadors del món madurs, ja. O sigui, estem parlant dels madurs i gairebé dels extramadurs, no?, que seria Messi. Clar, jo crec que les coses tenen el seu temps i l'Eurocopa que va fer doncs va deixar una mica la imatge que si amb 16 anys era capaç de fer allò, ara que gran esdeveniment ha d'estar a aquell nivell. Per mi ha estat el jugador que ha centrat l'atac d'Espanya, que és qui genera l'acció del primer gol, és qui més ha rematat a porteria, i és un malson permanent. El que passa és que no està brillant, com dius, perquè no està en el seu pic, però és que en el seu pic no estarà amb 18 anys cada dia, cada minut. O sigui, Messi era Maradona cada 3 dies, però en una edat de maduresa, no amb 18 anys. O sigui, per tant, jo crec que hauríem de centrar això. Més que res, perquè això que diu el Roger és un soroll de fons. Tot això, que Lamine Yamal no està bé, que Lamine Yamal no marca diferències, que Lamine Yamal que la posava nerviosa a la gent avui... Per fer la sensació que és que Lamine Yamal ha de ser el jugador determinant de la selecció espanyola, i per mi ha de ser un dels jugadors que marqui les diferències, però no se li pot responsabilitzar de tot el que li passi a la selecció espanyola. A mi aquest Mundial em feia por, ell no arribava bé, i he tingut sempre aquesta sensació, hi ha molts interessos que conflueixen, i ve molt de gust carregar i sobrecarregar de responsabilitat la Lamine Yamal, perquè si et sobrecarreguen de responsabilitat només surts amb èxit o amb fracàs, no hi ha grisos, i hi ha molta gent que li interessa generar aquest estat amb Lamine Yamal. Per mi Lamine Yamal ha estat bastant bé al partit, i jo no trobo cap altre jugador de la selecció espanyola millor avui per donar-li el millor jugador.
8: Ara us ho pregunto. Àlex, ara vinc amb tu, però parla Fabián, autor del primer gol.
9: Sí, la verdad que son sensaciones que uno no puede explicar, ¿no? Cuando sales ahí al campo, escuchas el himno español, ¿no? Vive lo que estamos viviendo todo, ¿no? Un torneo tan especial como un mundial, llegar a unas semifinales con tu gente, ¿no? Que te apoya ahí desde la grada, a pesar de todo el esfuerzo, ¿no?, que hay detrás, de todo un país, ¿no?, que está apoyándote, mostrándote su cariño. No hay nada más bonito que eso, ¿no?, y poder formar parte de esta familia, de este equipo, es algo inexplicable, ¿no?, como he dicho antes, que es una emoción única, y la verdad que es emocionante poder vivir estos momentos, porque son los que siempre se quedarán para la memoria.
10: Te pregunto por el partido, dificilísimo, habéis encajado el primer gol en el Mundial, ¿cómo ha sido esa sensación de decir, nos han metido un gol? Somos vulnerables también,
9: ¿no? Sí, al principio un poco extraño, ¿no?, de que no nos habían metido hasta hoy, y encajar el primer gol, ¿no?, te quedas un poco... sorprendido, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, unos cuartos de final mundial ante un grandísimo equipo como Bélgica, con grandísimos jugadores, pero como decimos siempre, este equipo no se rinde, ¿no? Hasta que no pite el árbitro, el partido no ha acabado, y bueno, nos estamos acostumbrando a que Meri, ¿no?, que nos meta al final de los partidos. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, sobre todo por los jugadores que entran, que hoy le han tocado entrar desde el banquillo, ¿no?, que siempre nos ayuda. Y bueno, para eso estamos los 26, ¿no?, para ayudar, que es lo más importante.
8: Fabián, Televisió Espanyola. Ricard, crec que m'has convençut, eh? Jo quan m'ha dit l'àrbitre que li havien donat l'MVP, clar, són això que diem de les expectatives que diposem al damunt dels jugadors.
2: Jo t'entenc.
8: Perquè jo avui l'he vist amb molts trams, un puntet imprecís.
2: Exacte. Quan ha sortit 6, no l'ha superat, no l'ha desbordat. O sigui, les expectatives són molt altes amb Lamine Yamal, però jo crec que les hem d'aterrar, i després mires els 11 jugadors d'Espanya, o els 14, o els 15, o li dones a Merino que ha tocat una pilota, sí, o si no li has de donar...
8: A mi el que em continua agradant molt és Olmo, no sé si ha estat millor o pitjor que altres dies, però sí, és veritat que segurament doncs no hi ha cap altre jugador, no sé com ho veus, Àlex, tu, sí, que potser mereixi l'MVP més que Lamine avui.
3: Per mi no, per mi ha d'anar cap a Lamine, perquè és qui més diferències marca, tot i no està fi encara, estic d'acord amb les accions tècniques, sobretot, i amb la presa de decisions. Olmo està molt bé. bé, sabeu que qualitativament no hi ha ningú millor entre línies que ell i m'està agradant molt. També compta amb el nivell que està agafant Rodri, que jo crec que el partit que passa està molt bé, hi ha una assistència o una passada a Lamine que és meravellosa, però és que Lamine, ho deia abans el Ricard, és que jo, per mi el més important d'avui és que l'equip l'identifica com el líder i ell s'identifica com el líder, tot i no està en el seu millor nivell físic i tot el que estem dient, totes les pilotes anaven cap a ell, ell assumia aquest lideratge i, escolta'm, acaba aglutinant el 40% del joc de la selecció espanyola de la segona part, va per la banda dreta, acaba amb 6 rematades, amb 6 centrades, amb un 4 de 8 amb regats. És veritat que no és el nivell excel·lent de Lamine, però és de notable o notable alt, eh?
2: Sí, sí. Saps què em preocupa, Sergi? Que si no deixa una petjada en els partits que queden, perquè s'esperava vuitens a quarts, tothom està esperant la petjada de Lamine Yamal. Sí. Se li està exigint la petjada de Lamine Yamal. Sí. A mi em preocupa perquè sortirà molt escaldat per les crítiques, perquè hi ha gent que l'està esperant. O sigui, no oblidem que aquí hi ha un tema Madrid-Barça de fons, molt soterrat, però que la premsa de Madrid, en el moment que demana que Lamine no marca diferències, que no apareix la petjada de Lamine, tot plegat, tot això té una lectura subliminal. I jo crec que hem de ser capaços de protegir Lamine Yamal, i des d'aquí potser és més fàcil fer-ho.
8: Sí, sí, sí. Estic d'acord. I, de fet, ara estem veient repeticions de jugades i ara estic recordant dues o tres jugades que les estem tornant a veure, molt bones accions de Lamine, molt bones. D'entrada, una que m'agradaria comentar, la del gol, que és una gran jugada col·lectiva, eh?
2: Sí, sí. Sí. La passada a l'espai per Pedro Porro, la rematada de Dani Olmo i gran mà de Courtois.
3: Sí, sí, sí, ha estat molt bona i ha evidenciat aquest triangle dret, no?, que n'hem parlat moltes vegades, no?, amb la complicitat que deia Olmo, ja la coneixem, però també jo crec que Pedro Porro s'ha adaptat molt bé a Lamine, crec que s'entenen molt bé, i ha estat magnífica, l'acaba fent Fabián, però podia haver estat perfectament un gol d'Olmo, que ha detectat molt bé l'espai, fent allò que moltes vegades fa Messi, no?, que és aturant-se en lloc de seguir l'atac, s'ha aturat i ha trobat el lloc de remat.
8: Us ha sorprès d'inici que jugués Fabián i no Pedri? Com creieu que això... O què creieu que li ha donat a l'equip això, al joc de la selecció?
2: A mi una mica sí, perquè per mi Pedri és estructural, però per De La Fuente no ho és tant. No oblidem també que l'Eurocopa es va guanyar sense Pedri per la lesió, però que Pedri no era un jugador indiscutible, que jugava a la tercera alçada perquè la segona era de Fabián i el prioritzava, i jo crec que De La Fuente té un concepte de Pedri diferent al que tenim nosaltres al Barça, no? O sigui, el Barça no s'entén sense Pedri, i De La Fuente entén que la selecció espanyola es pot entendre sense Pedri. Tot i això, és veritat que Pedri no està en la millor versió, l'hem vist perdre pilotes també en els minuts finals, no acaba de trobar-se, vol fer més coses de les que hauria de fer, i això vol dir que no acaba d'estar en pau amb ell mateix, que té necessitat de brillar més, i a vegades arrisca amb la pilota, físicament no se'l veu explosiu. O sigui, nosaltres l'hem vist així a Pedri amb el Barça, l'hem vist èpoques molt bones i l'hem vist èpoques que no hi havia manera de reconèixer'l, i ara està passant-ho malament. També és veritat que en un moment que Pedri no està bé físicament, no és una mala lectura de La Fuente pensar que tindrà mitja hora més una possible pròrroga, que Fabián estovi el partit i que Pedri pugui aparèixer en un escenari més agradable per ell, que en el fons és el que finalment ha passat.
8: També sí. Aprofito per demanar-te, Àlex, en relació a tot això, eh? Si ara, clar, el proper partit contra França, qui ha de jugar, Fabián o Pedri?
3: Pedri tota la vida. Sí. A veure, jo, a mi m'ha sorprès, la paraula és sorprès, però l'he entès. Després d'analitzar, l'he entès. És a dir, vam veure un Pedri que acabava bastant tocat o molt tocat físicament davant de Portugal. Per tant, jo crec que Luis de la Fuente ha preferit acabar el partit amb Pedri esperant un partit llarg, no?, amb la probabilitat de partit llarg, acabar-lo amb Pedri que no començar-lo, això per un costat, i per l'altre, l'obligació del seleccionador és mirar el partit immediat, no?
8: Espera't, Àlex, que sentirem Lamine a Televisió Espanyola.
11: Dado que ha sido un quebradero de cabeza, han tenido que cambiar al lateral porque no podía más Lamine Yamal. Enhorabuena, qué clasificación otra vez.
12: Bueno, muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final y muy contentos por la clasificación.
11: Partido complicado, recordaba el de Portugal, un equipo que en teoría debería proponer más, pero que acabáis hundiendo y acabáis encerrando. Muy difícil jugar contra bloques así, ¿no?
12: Sí, bueno, yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara, porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y pues bueno, es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
11: Y te cierran con ya no te digo con dos, con hasta cuatro jugadores te van a tapar.
12: Sí, bueno, es lo que hay, pero siempre hay uno solo, como el primer gol que Pedro se queda solo. Todo lo que sea importante para el equipo, pues paso estaré, que hemos venido a ganar y es lo único que importa.
11: Bueno, pues queda el siguiente rival, que es Francia, un rival también de AUPA, pero si alguien, hablábamos con el míster, se ha ganado ese derecho a decir, pues somos perfectamente capaces de eliminar a Francia, ya lo habéis hecho en las dos últimas veces, es España.
12: Sí, yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
11: Final anticipada antes de la verdadera final. Lamine, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más.
8: Lamine ya va a la televisió espanyola. Acaba, Àlex, amb el que comentaves de Pedri i Fabián.
3: Sí, no, deia això, que l'he entès perquè va acabar tocat físicament, per tant preferia acabar el partit amb ell, i després l'obligació d'un seleccionador deia que és mirar el partit que li toca en aquell moment, però també ha de mirar una mica el camí, no? I evidentment, si hi ha algun partit on podies donar-li una mica d'oxigen a Pedri, era avui, no? Davant de França no li donaràs, i en una hipotètica final encara menys. Per tant, ho he arribat a entendre.
8: A veure, final anticipada, dimarts, 9 del vespre, Espanya jugarà per segona vegada a la seva història unes semifinals d'un Mundial, les últimes, les del 2010, contra Alemanya. És veritat que l'any 50, en el Mundial que es va jugar al Brasil, va quedar quarta, va ser de les quatre millors, però aleshores no hi havia el sistema d'eliminatòries que hi ha ara. A veure, Ricard, final anticipada, quin partit t'imagines?
13: Mira, haurem de començar a pensar-hi, perquè pot haver-hi molts partits diferents. França està sent una selecció molt més proactiva del que havíem vist amb Deschamps, però té una generació, o més d'una generació, màgica. No oblidem que busca el tercera final del Mundial consecutiva, que és una animalada, és una selecció que està marcant època, que es va quedar sense el segon Mundial, però que per un pèl, i ara mateix seria una selecció tan dominadora com el Brasil del Pelé, que va guanyar dos Mundials consecutius, o fins i tot l'Alemanya dels 90. Bé, jo crec que estem parlant d'una selecció d'època, la selecció francesa, amb futbolistes de perfils diferents, jugadors molt joves, és una selecció que encara té molt recorregut, però que probablement jugarà contra la selecció que més la incomoda. No és una casualitat que Espanya li hagi guanyat la semifinal de la Nations League, la semifinal de l'Eurocopa, perquè li pren la pilota, perquè obliga França a sentir-se incòmoda. França té quatre davanters ara, està jugant amb dos migcampistes i quatre davanters, dubto que deixem que ho canviï, i si tu tens quatre davanters no t'agrada anar darrere de la pilota, la vols tenir-la. Espanya es defensa amb la pilota i hem de veure si França pressiona dalt i submet a Espanya, perquè Espanya sense pilota aleshores és Superman amb la kriptonita, o sigui, de cop i volta s'aprima moltíssim, o sigui que no sé, tinc clar què voldrà Espanya, no tinc tan clar què voldrà França, i és la que condicionarà el partit. Per mi és favorita França, que jo crec que és la millor selecció i la que té més qualitat individual per desencallar partits.
8: I si n'hi ha una, pel que diu el Ricard, Àlex, que pot presentar batalla a la favorita França, és la selecció espanyola.
3: Totalment. A veure, qualitativament és l'única que es pot equiparar a França, no? Que ara mateix està un punt per sobre, però que per manera de jugar, com deia el Ricard, però també per nivell dels seus futbolistes, en un bon dia de Lamine, en un bon dia de Pedri, en una bona versió de Rodri, en una bona versió d'Olmo, i en un dia on al darrere segueixis concedint poc i segueixis guanyant els duels, pot guanyar. Jo ho veig molt igualat. Potser un palet més per França, per tal com arriba i per tota la contundència que té. Potser sí, però és que si trobem bones versions d'Espanya, jo fins i tot et diria que el sostre d'Espanya no està per sota del sostre de França.
8: És la millor, Àlex, per tu, la millor generació de jugadors francesos, de selecció francesa?
3: Sí, mira, jo ahir deia al programa que a mi aquesta França m'està agradant més que la França campiona del món el 2018 i la subcampiona del 2022. Crec que l'entrada d'Olise li ha donat aquest talent, aquest punt de talent que tenia. És a dir, sempre havia estat una selecció molt contundent, però que li havia faltat un punt de joc. Crec que li ha donat a Olise. Crec que l'entrada d'Oconé també li ha fet molt bé. I tot el, bé, totes les alternatives i totes les opcions que tenen a dalt són ultracontundents.
8: Tu estàs d'acord amb això que diem de la generació, Ricard? Tu és la,
13: sí, sí, sí.
8: La millor França que recordes?
13: La del 98 no era una selecció amb tant talent, i aquesta selecció cada mundial ha anat millorant, perquè és que fixa't que han entrat Doué o Lice, no existien el 2018, dic dos titulars, tampoc no existia Barcolà, tampoc no existia Cherki, o sigui, han aparegut futbolistes nous. Estem parlant molt de mig camp cap endavant, però Upamecano Saliba és una parella de centrals que probablement és la millor parella del Mundial. És possible que no tinguin un porter que marqui diferències, però també tenen un davanter que marca diferències, que no, Espanya no el té. És a dir, la selecció espanyola no té un Mbappé que d'una jugada et canvia un partit, ni té i si vols té la minya mal que el pots igualar a Dembélé, és a dir, però un jugador que té tant gol com Mbappé, la selecció espanyola necessita més el procés col·lectiu. Per mi sí, per mi és la millor generació de futbolistes francesos. Crec que no es pararà aquí, sinó que al segle XXI, com a mínim aquests pròxims mundials, potser estem parlant d'una hegemonia francesa de 4-5 mundials, i que això no vol dir que guanyi tots els campionats, perquè l'última el va perdre a la final, però vaja, que França estarà a les semifinals dels pròxims mundials, vaja, o hi ha un accident sideral o serà una constant. És a dir, per mi França és el segle XXI el que Alemanya, Brasil i Itàlia han estat al segle XX.
8: Sí, sí, sí. Ara m'ho ets per aquí encara, no té...
1: Sí, sóc aquí a l'estadi encara.
8: Estàs aquí a l'estadi, eh?
1: Sí, sí, sí, hi ha encara molts aficionats aquí que no han sortit de l'estadi i que encara estan celebrant aquesta victòria. Som aquí a l'última anella, ja a punt de sortir al carrer, però s'han aglomerat molta gent, molts aficionats que celebren aquest pas a semifinals.
8: Ara la selecció juga dimarts, però no juga a Los Angeles, torna a jugar a Dallas, oi?
1: Ara a Dallas, un altre cop, sí, sí. Ara a Dallas, que és on va jugar contra Portugal els vuitens, doncs ara a Dallas un altre cop, demà ja la selecció espanyola ja vola cap a Dallas.
8: I escolta'm, t'ha donat la sensació per l'afició d'espanyola que t'envoltava que havien quedat contents amb l'actuació de la selecció, amb el canvi de Pedri de Fabián per Pedri, i com els has vist?
1: És que jo veig molta negativitat, ara ho comentava, que fins i tot els aficionats s'enfaden amb la Min, és que estan enfadats.
8: És el que deia el Ricard.
1: És que hauríeu d'haver vist què passava cada cop que la Min perdia la pilota, se li escapava un control. És que fins i tot l'insultàvem. Se li espera tant a la Min que és que la gent s'enfada i tot. I també en Pedri. Aquí molta gent considera que Pedri no està bé i que té un problema i mira, jo crec que ja ha caigut bé aquest canvi de Fabián per Pedri, perquè és veritat que tampoc hi ha molt consens amb Pedri, perquè tothom considera que no està en el seu millor moment.
8: És el que deies, Ricard, que el fet que siguin jugadors del Barça se'ls sí. mira amb una doble lupa, eh?
13: Home, segur, no, és evident això que dius, sí, clar.
8: I amb el gol de l'empat de Bèlgica, jo també ho he pensat, ostres, aquell gol que li guanya la posició Cubarsí, mira, després Cubarsí es refà amb el xut que sí. genera el gol, però pobre nano que ha fet un mundial impecable i potser només té la petita taca aquesta del...
13: Sí, la veritat és que jo crec que no defensa malament l'acció, sinó és que de Ketelari li guanya el duel i s'avança un pèl. Insisteixo, jo crec que el porter aquí ha de reaccionar. Jo entenc, o sigui, no, per mi no és una errada de Cubarsí, és una encerta de Ketelari. I després, per mi, el porter no el protegeix. Unai Simón no té velocitat de reacció. O sigui, un porter extraordinari, aquella la salva, i Cubarsí no surt a la foto. Jo crec que Jo crec que sempre busquem, diríem, responsables, i és lògic, jo també ho estic fent ara amb Unai Simón, però jo a Cubarsí l'exculparia. Jo crec que, com deia l'Àlex, ha fet un campionat extraordinari i no li sumaria ni tan sols aquesta taca.
8: Mira, podem sentir Courtois a Dazón, a veure què diu el porter belga.
14: Un poco jodido, pero bueno, no pasa nada.
15: Bueno, primero preguntarte, ¿en qué momento te lesionas? ¿Cómo ha pasado?
14: No, en un golpeo largo a De Ketelaere, que iba bastante largo, me sentí algo sin más, entonces pensé que quizás estaba un poco cargado, porque bueno, llevaba ya, no sé, 30 balones en largo, y al final obviamente el músculo se puede llegar a cansar. Luego en alguna parada pues lo notaba un poco, pero sin más, y luego en otro golpeo largo sentí que ya quizás iba a más, entonces por eso me senté un momento para que el médico me podía decir, vale, es esto, es lo otro, y bueno, luego pues llegamos a la pausa de hidratación y bueno, yo quise seguir, pero bueno, es verdad que no podía golpear 80 metros, ¿sabes? Eso no. Y pero bueno, luego el míster ha dicho, bueno, si no estás al 100%, pues te cambio y ya está, no pasa nada.
15: O sea, la decisión ha sido del míster, ¿no has pedido tú el cambio?
14: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo, y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
15: Ostras, desde fuera es difícil de explicar, nosotros casi lo agradecemos porque nos estaba costando un mundo meterte un gol.
14: Sí, la verdad que sí, bueno, el primer gol es un poco mala suerte que el rebote vaya a Fabián, pero creo que mantuvimos bastante bien el control en defensa. Es verdad que tenía algunas ocasiones, pero sin más. El segundo parte tenían más ocasiones y ahí ya me sentía muy bien con las paradas, con estar atento a la espalda, a los centros de Lamine, y bueno, me encontraba bien y esperaba pues que iba a costar mucho meterme un segundo gol, pero bueno, al final el fútbol es así y es en un mundial más.
15: Además Lammers entra frío, el disparo de Cubarsí lo deja muerto para Mikel Merino.
14: Sí, es verdad que el campo está muy seco y yo creo que él ya estaba antes a la pelota con las manos cuando llegó el balón y es mala suerte, pero bueno, al final el fútbol es así, tampoco hay que matarle al chico. Yo creo que es un gran portero, ha hecho una gran temporada en el United, va a seguir siendo un gran portero y es una pena para él porque no lo merece, pero bueno, al final eso es fútbol.
15: Vuestro mundial aún así es notable, habéis tenido una muy buena actuación, ¿no?
14: Sí, yo creo que sí, hemos ido de menos a más, yo creo que hemos tenido algunas críticas un poco injustas también porque...
8: Bé, és Courtois, bueno, els micròfons de Zon, ara mateix passen 9 minuts de 11:45, som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio, no marxeu gaire lluny perquè de seguida parlem dels dos partits que completaran els quarts de final, l'Anglaterra-Noruega i l'Argentina-Suïssa.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit. Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
17: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
18: 71.750. 71750. Sèrie 64.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
19: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
16: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
20: Que m'ho va dir a selecció de la cara. Tu mereixes anar
16: Rècords.
21: Per recordar en profunditat
17: històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
16: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
20: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits. Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
16: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
21: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
22: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
16: El divan, el valor de la conversa.
23: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
16: El divan amb Sílvia Coppolo.
24: El divan s'hi està divinament.
16: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Demà, a les 11 de la nit, tercer partit dels quarts de final d'aquest Mundial, Anglaterra contra Noruega, que és una de les grans revelacions, Joan, d'aquest Mundial. Demà se les haurà amb els anglesos.
4: Sí, que es va carregar Noruega al Brasil als vuitens. Camí un pèl més plàcid pels anglesos, tot i que han patit perquè han superat el Congo 2-1 i a Mèxic 2-3. Noruega ja ha superat el seu millor resultat en un Mundial, que va ser a França 98, va arribar a vuitens, va caure en aquests vuitens contra Itàlia. Aquell dia va perdre 1-0. Saps qui va fer el gol d'Itàlia?
0: No, digue'm.
4: Christian Vieri. Christian Vieri. Amb Noruega hi jugaven aquell dia noms com Torandre Flo o Solskjaer. Ara l'estrella de Noruega, evidentment, és Haaland. 7 gols fins ara. Dues dianes contra el Brasil. Haaland, ara el sentirem en anglès, diu que és una gran sorpresa ser aquí.
25: I didn't expect this at all. I said it plenty of times, even before the Brazil game, I didn't expect. And right now, I didn't expect it.
4: Haaland diu que és una sorpresa, que ho va dir abans de Brasil, que ho torna a dir ara. Vaja, històric el que ha fet Noruega fins ara. A l'altra banda, Anglaterra va caure als quarts del 2022, la va eliminar França. Les últimes semifinals al Mundial de Rússia, el 2018, en aquella edició, els va eliminar Croàcia. Tuchel té la baixa segura de Cuansa, dos partits de sanció, tampoc hi serà Jordan Henderson, ho recordaràs, es va lesionar el canell en la celebració contra Mèxic. Dubtes, Declan Rice i Marc Gueye, tots dos amb problemes físics, com deies, demà a les 11, a Miami, xiularà Clement Turpan, el francès.
0: Ricard, partidàs més obert del que...
13: Sí, jo vaig dir l'altre dia, Sergi, quan el Xavi va preguntar que si hi havia alguna sorpresa de les quatre, jo la que veia més possible era la de Noruega amb Anglaterra. Les de la primera semifinal ja hem completat, han passat els dos favorits. Falta veure què passa amb l'Argentina i amb aquesta Anglaterra-Noruega. Com dius, un partidàs d'una selecció noruega que viu de les àrees, de Nilan i de Holland, perquè és una selecció alegre, però també molt permeable. En canvi, Anglaterra és una selecció molt més completa. Per mi és favorita Anglaterra, però compta amb els noruecs, sobretot perquè és que Holland et canvia partits, et canvia competicions, mira l'exhibició al festival contra el Brasil, i clar, mai pots estar segur jugant contra Holland.
0: Àlex, duel molt atractiu, especialment per aquesta rivalitat entre golejadors, entre Kane i Holland, eh?
3: I tant que sí, i per al tipus de joc dels dos equips, especialment d'Anglaterra, perquè Anglaterra, una altra cosa és si acaba guanyant o no acaba guanyant o acaba tenint més problemes, però els seus partits sempre són atractius, sempre són partits oberts, que en algun moment es trenquen, que hi ha gols i que en algun moment busca les transicions en les quals Noruega també és molt fort, amb Haaland, òbviament. Jo crec que l'atac posicional el té millor Noruega, però que Anglaterra, en transició, amb recursos, amb centrades a l'àrea, amb banqueta, té més nivell. El veig molt, molt igualat, el veig amb gols, i Anglaterra no hem d'oblidar que és l'equip que abans de començar aquests quarts de final era la selecció que més ocasions de gol havia creat. Li ha faltat aquest punt d'efectivitat, tot i tenir Kane. Per tant, jo aquí et posaria molta igualtat, però et posaria que s'ho emportarà a Anglaterra per un 55-45, però probablement per al factor Kane i per al factor aquest competitiu que tenen els anglesos més que els noruecs.
26: En Argentina nació y acá no podrán ver del Rosario hasta Miami un camino que atiré.
0: I la matinada de dissabte, diumenge, a les 3 de la matinada, aquí em sembla que farem tots l'esforç de quedar-nos, Fiti, a veure el partit. Argentina-Suïssa. Jo tinc una intuïció, Ricard, ara me la tombaràs, Ara me la tombaràs.
3: No.
0: Jo tinc la intuïció que tot el que li... És a dir, que Argentina, tot el
8: que li ha costat Déu i ajut arribar fins aquí, no sé, tinc la sensació que guanyarà fàcil.
2: Mm.
8: No, a veure, fàcil. Vull,
2: ja t'entenc.
8: Vull dir 2-0,
2: que,
8: eh? Vull
2: que,
8: dir,
2: no. Que el peatge del patiment ja l'ha passat.
8: Exacte,
2: no?
8: Exacte.
2: Mira, és una opció. És veritat que Suïssa és una selecció pesadíssima. O sigui, silenciosa, pesadíssima. Tu coneixes algú al món que vulgui que guanyi Suïssa?
8: No té cap encant.
4: Algun suís, no, potser, Ricard.
2: Bé, a banda de suïssos, no, tothom fa porres i no, tal, i Suïssa és com si no jugués al Mundial.
8: Sí, sí. No m'imagino aficionats esperant a l'aeroport de Berna l'arribada de la selecció suïssa.
2: No, ni tan sols, perquè allà dormen aviat, són molt civilitzats. O sigui, és una selecció que no té cap encant, però que, en canvi, és molt competitiva. O sigui, s'ha convertit en un bloc competitiu en Eurocopes i Mundials, en portar eliminatòries als penals, en perdre'n moltes, ara guanyar-la. Apareixen jugadors joves perquè a l'última Eurocopa van desaparèixer Sommer, Schärs, Demirovic, Shaqiri, però continuen apareixent jugadors joves. Heu dit que Manzambi és baixa, no, finalment?
4: Sí, sí, és baixa.
2: Però és una selecció pesada. O sigui, és una selecció que si et despistes hi és, i que no té de mig camp cap endavant molta qualitat ni molt talent, és una selecció molt treballadora, molt incòmoda, molt reactiva, però que costa arrossegar. Tot i això, jo veig bastant favorita l'Argentina una mica en la teva línia. Crec que a Suïssa li falten coses com per poder ser a semifinals.
4: Mira, Ricard, perquè entenguis el contrast entre Suïssa i Argentina, vídeo a les xarxes socials els últims dies de la selecció argentina.
5: Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo. Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco. En los primeros momentos, parto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
6: Y la deja para Leo. Va Leo, la mete sobre Leo, lindo centro, está...
4: Mira, són imatges de l'últim partit contra Egipte que es combinen amb frases d'un metge i cardiòleg argentí reconegut arreu del món com René Favarolo. Per tant, no veig tampoc la selecció suïssa fent un vídeo
2: d'allà. No, pensava que em presentaries el vídeo suís.
4: No existeix.
8: No el tenim, Ricard. No el tenim. A veure com ho veu l'Àlex. Àlex, com veus aquesta Argentina que li ha costat arribar fins aquí?
3: Sí, li ha costat els últims dos partits a Argentina, i jo crec que l'altre dia encara més. Crec que l'altre dia, amb el plantejament d'Escaloni, on va posar molta gent per dins, va entrar Paredes, va prescindir de Nico, que li donava amplitud, crec que li va costar més trobar Messi i es va encallar una mica més. I jo el que espero és un partit de ritme molt baix. Jo estic convençut de que o el partit d'Argentina o el d'Anglaterra anirà a la pròrroga i els penals, i veig dos partits molt, molt igualats. En el cas d'Argentina, Suïssa té un os dur perquè a priori té més nivell Argentina i jo crec que se l'acabaran portant, però Suïssa ja hem vist que fa partits molt incòmodes. Estem parlant molt dels gols encaixats en el cas de França, en el cas de la selecció espanyola, però és que Suïssa en porta 3 només encaixats, amb la qual cosa no ho tindrà gens fàcil, i una Argentina que ve estant poc fluida en aquests dos últims partits haurà de treballar-s'ho molt i haurà de mostrar una millor versió, però crec que s'ho acabaran portant en algun moment.
8: Avui ha confirmat el seleccionador suís que no jugarà Manzambi, l'estrella de l'equip. Això pot condicionar i força o què?
3: Sí, el que passa que l'últim partit ja el juguen sense ell, que evidentment és el jugador amb més perill a dalt. Jo crec que Suïssa no es posarà nerviosa i farà un pla de partit com el que vam veure en l'anterior eliminatòria, on esperarà, tancarà bé les línies de passada i li farà que s'equivoqui a Argentina. Clar que pot condicionar en l'aspecte ofensiu perquè perd punts a dalt, però no en el pla de partit, així que jo espero igualment un partit molt igualat i qui sap si una sorpresa.
8: Molt bé. Percentatge de favoritisme en aquest partit, Àlex.
3: 60 Argentina, 40 Suïssa.
8: Molt bé. Doncs diumenge ho comentarem tot plegat al club quan ja s'hagin disputat aquests dos partits. Àlex, gràcies, un dia més. Adéu-siau, bona nit.
3: Bona nit, un plaer.
8: Ricard, et demano també de tu i així acabem el percentatge d'opcions d'Argentina i de Suïssa.
13: Em moc molt semblant a l'Àlex, eh? Potser, mira, pujaré a Argentina 65-35 i Anglaterra, ha dit 55-45, crec, doncs sí. El mateix.
8: Vinga, doncs va. Diumenge ho comentem tot. Ricard, bon cap de setmana, gaudir d'aquests dos partits del cap de setmana.
13: Igualment.
8: Adéu,
13: gràcies,
8: que vagi bé.
13: Adéu.
8: L'àrbit també per aquí, que també aprofito per acomiadar-lo. Roger, si no tens alguna cosa així d'última hora per aquí als voltants de l'estadi, ens sentim en els pròxims dies.
1: Aquí res més, Sergi, que vagi bé, bona nit.
8: Vinga, adéu-siau, bona feina.
1: Adéu.
8: Aquests últims dies, el nostre company Francesc Lara ha anat al Mare Magnum de Barcelona, més concretament al Time Out Market. Per què? Doncs perquè allà, més enllà que és una referència gastronòmica, aquest Time Out Market, doncs allà s'hi ha instal·lat una pantalla gegant amb més de 7 metres quadrats, des de la qual s'hi han anat projectant tots els partits del Mundial que han coincidit amb l'horari d'obertura del centre comercial. Doncs bé, el lloc s'ha convertit en un lloc de peregrinatge per als aficionats de moltes seleccions, i sabeu d'aquí, especialment dels argentins. L'espai s'ha omplert aquests dies d'espectadors argentins que viuen a Barcelona, alguns que són de turisme a la ciutat. Els hem volgut preguntar, de fet el Francesc Lara els ho ha preguntat, per Leo Messi, 39 anys, 6 mundials a l'esquena, 21 gols, 8 en aquest Mundial i amb la possibilitat de fer més gran la llegenda. Com veuen els argentins de Barcelona a Leo Messi?
7: Yo siento que lo veo como mucho más confiado, porque tal vez el Mundial pasado estaba con mucha presión de tener que ganar. Siento que puede estar más relajado ahora.
9: Y yo no tenía tanta expectativa y la verdad que nos sorprendió para bien. Veo a un Leo Messi muy enchufado, disfrutando mucho del fútbol. Siento que haber ganado el Mundial anterior le sacó como un peso a él. Un gran desafío ser bicampeón mundialista, pero si alguien que lo puede hacer, definitivamente es de la mano de Leo Messi.
10: Para Argentina lo veo muy fácil, lo veo con ganas de ganar de vuelta a Messi. Lo veo muy bien físicamente para lo que decían y está con ganas, lo veo con ganas todavía.
11: Vamos a ganar el Mundial, su último Mundial, y lo va a hacer con todo.
12: Lo está dejando todo en la cancha para retirarse como se debe.
15: Patrimonio del fútbol y de la humanidad, ¿cómo no lo van a querer? Nosotros pensamos que iba a ser el último Mundial el anterior y ahora lo tenemos en este y estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos de que esté en este Mundial. Sabemos que nos va a sacar adelante.
27: Va a ser un antes y un después para el fútbol. Creo que es un antes y un después para la historia de los Mundiales también. Es el máximo goleador, el mejor en este deporte. Seguramente sea difícil volver a vivir el fútbol como lo estamos viviendo hoy. Por eso creo que también es tan importante que lo disfrutemos. Lo que suceda después no lo podemos predecir. Lo que me importa es lo que va a suceder hoy, que vamos a tener otra vez la oportunidad de ser contemporáneos de un genio absoluto.
28: De lo que más aprendí y admiro de Messi es cómo maneja la frustración. Es un fenómeno en eso, un genio. Y pensaron que estaba olvidado, ¿eh? Estos 4 años. Es una bestia, es una bestia. Pero no es solo lo que hace adentro de la cancha, sino lo que hace afuera.

0: el Mundial, al Club de la Mitjanit.
1: Vinga, tanquem carpeta mundialista després de sentir aquests argentins que viuen a Barcelona parlant de Messi. 5 minuts i arribem a les 12. Laia Tudel, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Hem fet un passet més amb l'arribada de Yemi. Ahir ens ho explicaves. Sí. Avui han passat coses.
2: Sí, pràcticament ja definitiu, perquè el Barça ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per aquest fitxatge de Karim Adeyemi, extrem de 24 anys. Finalment, el Barça pagarà 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, uns 7 milions que estan condicionats a títols i que Adeyemi tingui una participació destacada. Per tant, a priori, no són de fàcil compliment. I ara el Borussia i el Barça el que estan fent és treballar en la redacció d'aquests contractes. Per tant, som en el tram finalíssim de la incorporació d'Adeyemi. Esperen que, de fet, la setmana que ve, doncs, els temes burocràtics estiguin tancats, que Adeyemi ja es pugui incorporar a fer la pretemporada de Flick, i d'aquesta manera que reforça de moment la davantera Flick amb Gordon i ara Adeyemi.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot el que vagi succeint al voltant de l'arribada d'Adeyemi al Barça. Com ens explica la Laia, doncs està bé, pràcticament feta. Laia, gràcies, bona nit.
2: Adeu.
0: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
3: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: Vinga, va, parlem del Tour de França. Avui divendres s'ha disputat la setena etapa de la ronda francesa, 175 quilòmetres, en final a Bordeus. S'ha imposat a l'esprint el belga Tim Merlier. Isaac Vilalta, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, Sergi.
1: Com estàs?
4: Bé.
1: Escolta'm, després de la sacsejada d'ahir, avui una etapa més aviat tranquil·la, no? Una etapa maca, però, no?
4: Sí, això acostuma a passar, quan tens un dia de festa, l'endemà toca ressaca, i més amb aquesta calor, que de fet ha estat un dels fets diferencials del dia, la calor que ha provocat que no hi hagués molts moviments. És cert que l'etapa està marcada per una fuga llarga de dos homes, que no eren perillosos, que tots tenien controlats des del darrere, i avui han treballat els equips dels sprinters. L'etapa s'ha resolt a l'esprint, un sprint bonic, com quan sempre que guanya Merlier, que probablement és l'esprinter més elegant. També ha estat un sprint caòtic, algun dels favorits han quedat un puntet enrere, però sí, victòria d'etapa de Tim Merlier a l'esprint, i a la general no hi ha canvis, Tadej Pogacar, Mateo Groc.
1: Per als que no seguim tant el dia a dia i l'actualitat del món del ciclisme, aquest Merlier, que sabem que és un bon sprinter, però qui és aquest ciclista?
4: Ciclista belga que ve del món del ciclocross, que ja es veterà, dic de memòria, 33 anys, i tampoc ha guanyat etapes a les tres grans, una al Giro, la Vuelta també n'ha guanyat, i el Tour de França, en tres tours, 33 anys, i només ha disputat tres tours, per tant, veiem que no és d'aquesta generació que despunten tan joves, ha guanyat quatre etapes ja a la seva trajectòria al Tour de França, i és un ciclista, tothom el respecta molt, perquè té aquesta elegància a l'hora de moure's a altes velocitats, en moments en què hi ha molts nervis, però mai té maniobres brutes, ni de bellugar els colzes, ni ell guanya la posició de manera sempre molt neta, i és, sense cap mena de dubte, un dels sprinters que té més classe.
1: A la general no hi ha canvis, entenc que no. Pogacar manté la distància, que era de gairebé 3 minuts, no?
4: Sí, 2:42 respecte de Jonas Vingegaard, la resta està més enrere. El propi Pogacar ho deia, que avui s'ha notat que les cames pesaven després de la festa d'ahir. Clar, jo no sé quan diu això els altres com se'l deuen mirar. Pensaves, no, gràcies a tu les tenim així les cames, però sí, té la situació sota control.
1: Molt bé. Demà vuitena etapa, què ens depararà?
4: Etapa entre Périgueux i Bergerac. Bergerac sempre ho recordem per aquella famosa contrarrellotge de Miguel Indurain que es va imposar a tothom, fins i tot als que no corrien. Etapa de 180 quilòmetres, amb dos ports de quarta que no són a prop de meta. Similar a la d'avui. Potser un puntet més trencada, difícil que arriba la fuga, segur que hi haurà intents, però si haguéssim d'apostar per una resolució, vaja, jo crec que tornarem a veure un sprint.
1: Ho anirem seguint. Gràcies, Isaac.
4: Abraçada.
1: Adéu.
5: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Vinga, moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, avui l'ha seleccionat el Joan Arroyo, el responsable tècnic i musical del programa. Segur que la coneixeu. Song 2 de Blur, Mundial de l'any 98. No va ser la cançó oficial, però déu-n'hi-do el que va arribar a sonar durant aquell Mundial, especialment vinculada a la selecció anglesa. Ho deixem aquí. Bona nit, gràcies per ser-hi un dia més i descanseu. Ens retrobem demà. Y a

0: Club a les 11 i diumenge també. Adéu-siau.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han pogut localitzar. Antonio Sanz és conseller de l'ús d'emergències.
3: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando. Esperemos que mañana sea un día.
2: Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Notícies, Oriol Pujador.
4: 47 municipis catalans estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4, més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Els agents rurals també mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
2: S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita cerós al Segrià en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys.
4: El PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona segons l'últim baròmetre de la ciutat. Esquerra, però, li trepitjaria els talons a només 2 punts de distància i s'acostaria als seus millors registres. Tot i perdre la meitat dels suports, Barcelona en Comú es mantindria com a tercera força i Aliança Catalana entraria al consistori a un quart lloc en detriment de Junts, que cauria a la setena posició. Per sobre dels exconvergents hi hauria PP i Vox.
2: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques com la nota de tall més alta per entrar a la universitat, un 12,97 sobre 14. Aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre de 13. En el rànquing de notes més altes també hi ha enginyeria en tecnologies aeroespacials a la UPC, medicina en 4 universitats, matemàtiques a la UPC i odontologia a la UB. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat pel curs que ve i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada.

0: Un concert de Jordi Savall basat en els viatges de Marco Polo ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al 20 d'agost també hi actuaran, entre d'altres, The Corrs, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra.
1: Per a la inauguració del certamen s'ha estrenat una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seda, del mestre Savall, que ajunta l'anada i tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del festival, Albert Mallol.
2: Però és el primer cop que hi presenta els dos conceptes, que van ser molt diferents. Les tornades va ser més tumultuosa i l'anada molt més plàcida. Ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Porta Ferrada.
1: Després de l'obertura amb música antiga de Jordi Savall, el Festival de la Porta Ferrada presenta un cartell ple d'estils diferents, des de David Bisbal a Benjamín Clementín o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal, el petit de Calaril o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn.
0: I als esports, la selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat pel partit per 2-1 a Bèlgica. Als quarts de final es jugarà contra França.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs, el club blaugrana, s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: El Barça de bàsquet ha assegut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'E fins al 2030.
1: Més bàsquet encara, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028.
0: I al torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets. Sinner, de la seva banda, ha guanyat el Serbi Djokovic també en 3 parcials.
3: Fins aquí les notícies.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
6: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
5: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
6: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
5: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
7: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
8: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
7: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
8: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
7: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
8: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: Molt bona nit, i mai millor dit, perquè ara que entrem en cap de setmana, anem d'excursió. Molt benvinguts al programa No cal anar a Suïssa de Catalunya Ràdio, que aquest estiu també ens portarà arreu del país. Us hem enllestit una selecció de les millors sortides i les millors entrevistes, i avui amb un menú més que excel·lent. Primer, pujarem un bon cim al Montcaro, als ports de Tortosa-Beceit. I després, a la segona part del programa, coneixerem un nou repte dels amics de l'associació Sostremetries. Repte que consisteix, com sabeu, a calcular amb precisió l'alçada de les muntanyes del Pirineu. I ves que no acabin detectant un nou cim de 3.000 metres aquí a Catalunya. Què? Bé, no? Doncs va, comencem. Salutacions de qui us parla, Gerard López. Pujarem al cim del Caro, o del Montcaro, des de la Caramella, i ho farem acompanyats d'un caminaire de primeríssima divisió a nivell mundial, que s'ho coneix prou bé i que, a més, ens ha dit que és una de les seves excursions preferides. Qui deu ser? D'aquí no res ho sabrem. Parlarem de les muntanyes del país i també de les muntanyes del món. I ho farem mentre fem camí pels ports de Tortosa-Beceit. I quan siguem a dalt del Montcaro, a 1.441 metres d'altura, mirarem el paisatge i segur que direm allò de...
1: No cal anar a Suïssa.
0: I com sempre, el primer que farem és l'habitual. Toca saludar primer de tot l'equip del programa, els nostres sospitosos habituals, perquè aquí expliquem el país des de tots els angles. Senyor Xavier Soler, el nostre senyor Soler, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ja sabeu que el senyor Soler és l'home que pregunta pels carrers. Aquesta vegada, on heu anat a preguntar, pels ports de Tortosa?
2: Doncs, Gerard, avui m'he mogut per zona coneguda, he de dir. He anat pels carrers del barri de Sant Andreu, de Barcelona, on hi treballo. I, per tant, doncs, podreu conèixer què és el que sap algun company de feina.
0: O sigui, heu tingut la santa barra de no bellugar-vos d'allà on treballeu per anar a fer les enquestes.
2: Ho mires des d'una perspectiva equivocada, Gerard.
0: Sí, de la teva, vaja. De la seva. Molt bé, ara ho sabrem. Saludem també el nostre geògraf nacional, Guifré Lloses. Com estem?
3: Bona tarda.
0: Molt ben retrobat. Com sempre, la teva paraula per definir l'excursió d'avui.
3: La meva locució... Muntanyam infinit.
0: Muntanyam infinit, perfecte. I com no podria ser d'altra manera, també donem la benvinguda al caminaire oficial del programa. L'home de les mil cames, l'excursionista estrella del programa, que pujarà fins on calgui, sempre que al final hi hagi recompensa en forma, com no, de restaurant. Joan Vilaplana.
4: Si hi ha restaurant, allà acabat.
0: Sí. Joan, què hem de dir de la ruta que farem avui?
4: Doncs mira, que farem el punt culminant dels ports de Tortosa-Beceit, el Montcaro, o el Caro, com deies, de 1.441 metres. Una excursió exigent, com a mínim físicament, i que avui compartirem amb el nostre convidat.
0: I avui, Joan, t'he de dir que les teves altíssimes capacitats caminaires i d'esforç, que ningú posa en dubte, i que, a més, estan sobradament demostrades a cadascun dels programes que hem fet, sàpigues que es queden en poqueta cosa.
4: Si ja són poqueta cosa, avui ja, són una minúcia.
0: Es queden en molt poca cosa davant del convidat que, de luxe que ens acompanya avui. Òscar Cadiac, què tal? Molt benvingut al No cal anar a Suïssa.
5: Què tal? Bona tarda, com esteu?
4: Bona tarda.
5: Grans caminaires, ja ho veig.
0: Ja ho veus, ja. L'Òscar...
5: Bueno, ja ho sento, ja ho sento.
4: Has fet escola, Òscar.
0: L'Òscar va ser un dels integrants d'aquesta mítica primera expedició catalana a coronar el sostre del món. Va fer cim, juntament amb l'Antoni Sors i Carles Vallès, un 28 d'agost del 1985. I va ser ell qui va enviar aquest missatge.
6: Òscar, aquí vas, em sents, canvi? S'escolto, s'escolto, canvi! S'atorrilla, s'atorrilla,
0: explicar als oients que per enganxar l'Òscar no ha sigut fàcil, perquè quan va fer el cim tenia 32 anys, ara entén, si no ho tenim mal apuntat, 73?
5: Vas bé.
0: Però val a dir que et passes el dia amunt i avall. Ara, actualment, a què et dediques?
5: Ja ho has dit tu, sempre amunt, perquè, clar, si caiem o ens hem de tornar a aixecar, eh? A què em dedico? Em dedico bastant a fer de guia de muntanya, a donar conferències, a escriure també ara un llarg article de tota aquesta epopeia, perquè ara es rememora molt, i els temps també han canviat, i també m'agrada molt, doncs, donar a conèixer aquests territoris inaudits i territoris que jo he conegut i que m'ho he passat bé i que la gent em pugui gaudir d'aquests territoris, no?
1: A veure, Calna, Suïssa? No!

0: I amb la bona música, la bona música del cantautor de Camarles, Joan Rovira, tornem al Baix Ebre, Joan Vilaplana. A veure, com és aquesta excursió?
1: Home, per mi és una excursió exigent, exigentíssima. Ja sé que per l'Òscar segurament no, però jo crec que no per difícil, això que dèiem ara de si és una muntanya molt tècnica, no és una muntanya molt tècnica, sinó pel desnivell que cal salvar. Uns 1.200 metres en total i un recorregut que, a veure, has d'estar en forma perquè hi dedicaràs unes quantes hores. Són 15 o 17 quilòmetres entre anar i tornar.
0: Per tu, Òscar, és peix petit, oi?
2: No, a veure, com ha dit el Joan, no? El Joan és exigent, és una ascensió exigent. Clar, no sé d'on surt el Joan a començar l'excursió, però hi ha una part que la pots fer per una pista en cotxe, que arribes...
1: Sí, fins al pàrquing de la Caramella,
2: sí.
1: La proposàvem.
2: Sí, fins a la casa...
1: Fins a casa Carballo.
2: Sí. No sé, 17 quilòmetres, has comptat d'aquí a dalt i tornar.
1: Exacte.
2: La baixada és contundent, clar, la baixada és contundent, però he sentit parlar d'algú de restaurants, jo et diria que la baixada...
1: Si
2: la
1: fas... m'interessa.
2: Si la fas pel Mascar o baixes al Mascar, a baix a un restaurant, no?
1: Que
2: és al costat del refugi de Caro, no?
1: Estupendo.
2: I baixes uns 500 o 600 metres.
1: Clar, no,
2: ja no baixes els 1.100 o 1.200 metres que tindrà des del Mas fins dalt, no?
1: Clar, nosaltres plantejàvem la ruta anar i tornar pel mateix camí, diguéssim.
2: Val.
0: De fet, Òscar, aquesta pujada al Montcaro des del barranc de la Caramella és una de les rutes que ens vas proposar. No sé si és pel restaurant o no, però per què ens vas proposar aquesta i no una altra? Què té per tu aquesta d'especial?
2: Mira, d'entrada és, per mi, ho he dit al Baix Ebre, per mi és la Catalunya insòlita, no? I és el cim més alt de la demarcació de Tarragona, no? I 1.441 metres. I ara aquí, aquestes excursions que fem properes, que diem, vam crear com un grup que n'hi diem els 14.800 sense l'ajut de l'oxigen artificial, no? I aleshores es tracta que els cims passin de 800 metres. I llavors vam dir, a part dels 14.800, que ja els hem fet, vam dir, doncs anem a fer els més alts de cada demarcació i els vam fer. Llavors vaig dir, una ruta bonica és aquesta, la Caramella. Què va passar? Que, clar, pesa molt el del restaurant, i el restaurant van decidir que baixaven tots el restaurant i em va tocar a mi anar a buscar el cotxe i tornar a baixar per la mateixa ruta, que en realitat ho vas fer molt de gust, i després doncs vam trobar-nos a tots plegats al dinar de dalt del Mascar, no?
0: Queda clar, el Montcaro és el cim més alt dels ports de Tortosa-Beceit, però aquest racó dels ports va molt més enllà del Montcaro, evidentment. Per tant, mestre Lloses, il·lustra'ns una miqueta amb una primera aproximació acadèmica de què són els ports dins el conjunt del sistema muntanyós del nostre país. Va.
3: Doncs bé, Gerard, crec que m'agafo el fil que ja comentava l'Òscar Cadiach i avui ajudarem a trencar esquemes. Ja sabeu que som en un país ben ric en diversitat de paisatges, on grans formacions muntanyoses contribueixen a tenir unitats de paisatge ben diferents, però que hom associa generalment sempre cap al nord. Però, en canvi, l'imaginari col·lectiu sovint no para cap que a l'extrem sud hi trobem un massís imponent que, sense arribar a les fites pirinenques ni prepirinenques, és un autèntic conjunt muntanyós de primeríssim nivell. De fet, si hi parem atenció, als dos extrems del país hi tenim dues unitats muntanyoses d'alçada similar, ben properes a la costa, que s'alcen abruptament sobre grans planes, la plana de l'Empordà i el Rosselló al nord, i sobre el delta de l'Ebre al sud, i amb un domini perfecte d'una enorme parcel·la de territori. Són l'Albera al nord i els ports de Tortosa-Beceit al sud, el protagonista d'avui.
0: Tortosa-Beceit. Òscar, estàs d'acord amb aquesta esponerosa explicació del nostre geògraf?
2: Sí, i tant, totalment. Jo puc afegir que des d'aquest punt culminant del Mirador del Caro, diverses vegades he vist Mallorca, a més que si el dia és clar i depèn de l'hora en la que puja, si no ha pujat molt la calitxa del mar i això, pots veure les illes Columbrets molt, molt, molt properes, a sota mateix, baixen en picat, 1.400 metres, i aquest mateix dia que veus Mallorca, normalment a l'hivern, si està nevat a la Serra de Tramuntana, pots veure el Pirineu, o sigui, tu estàs, que la teva vista no fa els 180 graus al mateix moment, però sí que et gires cap al nord, doncs veus el Pirineu nevat, i si et gires cap al sud, veus Mallorca, no?
0: I, Òscar, creus que aquesta Catalunya insòlita, els pols de Tortosa són prou coneguts per la gent del nostre país? Què diries, que sí o que no?
2: Jo diria que no, però en certa manera també està bé, no? Però...
0: Doncs mira, crec que la resposta de la qüestió la té també el senyor Soler.
4: I en Soler també. Tot posant els ulls en blanc.
0: Senyor Soler, estem expectants per conèixer si la gent que heu entrevistat coneix o no els ports de Tortosa.
5: Doncs, Gerard, em sap greu ser tan directe, però l'Òscar té raó. T'he de dir que no coneixen els ports gaire. Però primer de tot, presentarem els nostres entrevistats. Avui tenim al programa la Paula, el Xavi, la Luz, la Núria i el Raül. I a tots ells els he preguntat què els hi ve al cap quan senten els ports. I això és el que m'han dit.
6: Els ports... mar.
7: Barceloneta.
8: Ui, res tampoc, però on riu?
9: Doncs un port amb vaixell.
0: No la toquen gaire.
5: Sí que això ho hem de dir, que la Luz, per exemple, no ho sabia, però s'ho pren amb humor. Tots els nostres entrevistats s'ho prenen amb humor, això és important. L'única que podem dir que s'ha apropat una mica, això sí, és la Núria, que tot i no saber què són els ports, sí que ha encertat la zona.
10: Un poble.
5: I on l'ubicaries?
10: No ho sé, Tarragona.
5: Ha anat cap allà.
0: Òscar, què et sembla? Més o menys desitjaves que la gent no el conegui massa i sembla que anem per aquí. O almenys sí. al barri de Sant Andreu, de Barcelona.
5: Correcte.
2: Bueno, sí, no, està bé que ho vingueu a conèixer també, i amb especificacions així, amb característiques d'aquests desnivells i d'aquests paisatges singulars de Catalunya, no?
3: Deixeu-me acabar, però, com sempre, fent una aproximació toponímica a l'excursió d'avui, tot recorrent al que és habitual, el mestre Coromines i el seu onomàstico.
0: Has dit mestre Coromines?
3: Exacte.
0: Has citat Joan Coromines al programa No cal anar a Suïssa?
3: He fet això.
0: Perquè ja saps que aquí no s'anomena Joan Coromines sense una sentida ovació. Pots continuar.
3: Joan Coromines era un gran excursionista, també. Doncs sembla ser que el nom de Caro es deu al nom que a la zona de Tortosa, però també al País Valencià, donen a una mena de duc o mussol. No sabem si la zona està plena d'aquestes aus, però si ho diu el mestre Coromines, segur que l'aproximació al topònim mereix ser ben considerada.
0: Òscar, no sé si pots afegir alguna cosa a aquesta també esponerosa explicació del nostre geògraf. No,
2: fantàstica. Realment, agafa ganes d'anar-hi, i agafa ganes d'anar-hi a reconèixer tots aquests racons, aquestes gúbies, aquests pics, aquests conglomerats que han encertat molt tota l'explicació. I no sabia això del duc aquest, del mussol. Doncs és una bona troballa, no?
0: Doncs amb aquesta troballa anem per feina, i ara sí, caminem una estoneta pel Caro, avui ben acompanyats amb l'alpinista Òscar Cadiac. A veure, algunes qüestions sobre la ruta. Joan, tu avui, amb vistes de la lleugeríssima sí, superioritat sí, física del nostre convidat respecte al teu rendiment habitual, només et deixarem comentar algunes qüestions més tècniques.
3: I jo crec que ja em deixeu massa.
0: Joan, ens avançaves que és una sortida exigent físicament.
3: Sí, és que és una sortida d'uns 15 quilòmetres i mig. Pujarem i baixarem per la mateixa ruta. També podríem fer una mica de variant. No baixar ben bé per on hem pujat. Pujarem des de 230 metres fins a 1440, per tant, farem gairebé 1.200 metres de desnivell i pujarem, com dèiem, al punt culminant del Baix Ebre, de les Terres de l'Ebre i de la demarcació de Tarragona.
0: Crec que és la tercera vegada que ho dius.
3: És la tercera vegada, però és que s'ha de reforçar això, perquè a més sortirem, com us deia, de l'aparcament de la Caramella, situat a 238 metres sobre el nivell del mar, per tant
0: crec
3: fotrem...
0: Crec que és la tercera vegada que ho
3: també,
0: dius.
3: No? Sí. Per tant, fotrem bona pujada i una bona baixada, 1.200 metres, cara amb bones cames.
0: La tercera vegada que ho dius.
3: O la quarta. S'ha de reforçar el missatge. Sí, ens caldrà bones cames, tenir reprise, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no, no pujarem.
0: Quant temps importa sortirem aquí, va.
1: És que es fa difícil de dir sortides així, que tenen bastant desnivell, perquè depèn del nostre ritme, especialment de pujada. Ja sabeu que si fos jo, m'hi podria tirar tot el dia ben bé.
0: M'imagino, Òscar, que deus anar com una gazela. Quant temps inverteixes amb aquesta ruta?
2: A veure, jo aquesta sessió l'he fet amb un grup de gent, fent algunes parades. Clar, surts des del mas aquest de Casa Carballo, no? Puges cap al coll de la Garrofera, voreixes la Mola Castellona i puges fins al coll del Mig. Aquí al coll del Mig ja veus la visual de... Estàs a uns 1.000 o 900... Estàs a uns 900 metres i ja veus la visual... O 1.000 metres. Estàs a la visual de les antenes de Caro. I llavors ja vas voreixant fins al coll del Vicari i allà conflueixes amb la pista, la carretera que puja de baix, de la banda del Mascar, però que tu vas per un senderó que la vas creuant i arribes a dalt del cim de Caro. Peculiaritats que nosaltres vam trobar, bueno, que he fet 3 o 4 cops, a més, quan entrenava per al Broad Peak, per l'últim 8.000, era un desnivell que em venia molt de gust, perquè el podia, bueno, a part de que tenia una hora i mitja de cotxe o alguna cosa així per arribar-hi, després amb 3 hores podia estar dalt i després, bueno, però amb aquest grup jo hi posava unes 4 hores, eh? Unes 4 hores per arribar a dalt.
1: Per tant, Òscar, si hem d'entrenar per anar a fer un 8.000, el Caro és una bona opció, no? Pel que veig.
2: Bueno, clar, perquè si cada vegada has d'anar cap al 8.000, doncs et surt complicat el tema, però aquí fas un bon entrenament. Algun any que ha plogut bastant, quan surts del mas passes molt a prop d'una variant de la ruta, que hi ha una cascada.
1: La cua de cavall,
2: la,
1: no?
2: La cua de cavall, sí. I que pot estar molt maco. El que passa que aquí, com que hi ha els desnivells tan brutals, l'aigua, de seguida s'escola i ja es queda cap a la banda de baix, no? Però normalment regalima. I després recordo especialment una vegada que vam anar tot el grup aquest, que érem 10 o 12, que sentíem uns cataclocs que eren les cabres hispàniques, no? Que estaven de brama, no? Em sembla que es diu en català.
1: Sí.
2: I clar, lluitaven per estar en el territori i les sentíem pel damunt nostre i sentíem els gestos, els crits que feien. I després no ho he vist més, perquè crec que ara n'hi ha moltes menys, van agafar moltes malalties, i a dalt n'hi havia una que no es movia, una que està molt gran.
0: No era pas l'estàtua aquella.
1: L'estàtua homenatge.
0: No, eh?
2: També algú la confon entre més de les boires, quan puges per la carretera del Cargol, algú la confon. He vist una cabra.
0: Escolta, ara parlem de les cabres que trobem als ports, que també, per exemple, trobem a Montserrat, no? Que a més
2: sí,
0: et frustren.
2: Sí, són les mateixes, que, bueno, les mateixes espècies.
0: Sí, que et frustren, espècie, perquè, sí. Et frustren, perquè tu per fer un pas t'hi estàs 5 minuts i ella amb 4 grimpades ja ho té fet. Fora de, diguem, d'aquí del nostre país, quan fas alguna ascensió d'aquestes en muntanyes, diguem, més feristegues, has trobat algun animal, algun os, alguna cosa que diguis, hòstia?
2: Mira, curiosament m'he trobat la pantera de les neus, a l'Snow Leopard, i m'he trobat el llop. Bueno, trobar-me'ls de cara no, els he vist, eh? El que no he trobat, però així que he vist petjades, és l'os. I això ha sigut més aviat al Pirineu, on he vist les petjades de l'os i de l'os petit.
7: A veure, cal anar a Suïssa? No!
0: I ara sí, encarem la recta final. Hem conegut una miqueta més els ports, hem proposat una ruta, els seus atractius, però ens hem deixat un detallet pel final, que habitualment ho fem al principi. Joan, a veure, si algú ens escolta i decideix, malgrat les teves explicacions, voler fer aquesta ruta i anar fins al punt més alt dels ports, quins requisits ha de tenir en compte, segons tu?
1: A veure, és una excursió per fer, el més recomanable és per fer-la d'octubre a abril o maig, jo diria, perquè si no podem quedar ben torrats. En tot cas, recordem, sempre tenir la referència del camí a seguir, ja sigui amb un track o amb el mapa pertinent. Deixa'm afegir que jo diria que l'Òscar, més que de tracks, és de mapes en paper, oi?
2: Evidentment, aquí el tinc desplegat aquí al damunt, no, tinc un de 1.25.000 i jo sempre he funcionat molt bé amb això perquè té un al·licient més. Tu el tens a casa, veus en conjunt tot l'itinerari que vols fer i aleshores et prepares aquesta excursió i pràcticament després tot coincideix, no? Tot ja ho tens en la ment, tens el sentit de l'orientació, que també és molt important, i saps on està el nord i et pots ajudar de la brújula. Evidentment, que si enganxes un dia de boira, ho tens també tot a punt, però llavors com una vegada ens va passar, ens vam trobar una batuda de caçadors. I, evidentment, ja es havien instal·lat a les 6 del dematí i estaven amb els cartells anunciats i vam haver de canviar l'ascensió. Vam fer també el carro, però per un altre recorregut, que vam anar més avall, que vam anar al barranc de Lloret, que és una mica més llarg, i vam també et porta al cim del Montcaro passant pels Pallers, o sigui, a la inversa, com si anessis del sud cap a l'est.
0: Doncs ja que parlem també de paper i d'altres usatges, Gómez Guifré, hi ha alguna proposta editorial que valgui la pena consultar per conèixer aquest racó de país que avui expliquem?
3: Doncs mira, Gerard, crec que sembla que avui coincidim en tot amb l'Òscar, perquè avui precisament us faré una recomanació diferent. Us recomano el mapa de l'editorial Piolet dels Ports a escala 1:25.000, que no sé si és el que té l'Òscar desplegat davant, sí, i d'una gran qualitat cartogràfica.
0: És el que tens, Òscar, ho saps?
2: No, tinc en aquest moment, però també el tinc a casa.
3: Ah, val.
2: El mapa topogràfic de Catalunya, espais naturals protegits, parc natural dels Ports, Vall de Roures, Arnes, Caro, Pla de la Galera, 1:25.000, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
3: Doncs mira, nosaltres recomanem el de l'editorial Piolet dels Ports, escala 1:25.000, i d'una gran qualitat cartogràfica, excels en informació i detalls, i ben presentat visualment, i malgrat que amb els avenços tecnològics sembli que els mapes han quedat desfassats, res més lluny de la realitat si volem fer una bona aproximació i coneixement del territori. Per tant, cal reivindicar les poques editorials cartogràfiques que hi ha al país i que fan una gran feina.
0: En tot cas, està clar que la muntanya cal anar-hi preparat. Òscar, tu creus que hi anem més preparats que mai o al contrari? Com que ens envalentonem amb tanta tecnologia, hi anem amb més alegria que mai.
2: Les dues coses. El que passa que hi ha molt més practicant que mai. I com que mitjançant les xarxes tothom és capaç de fer-ho tot, doncs a vegades t'enfrontes amb la realitat i és una mica crua, no? Llavors, jo penso que sempre s'ha d'anar preparat i ben informat, i quan no ho prepares i et surt bé, et surt bé de xamba, però moltes vegades te'n dones compte tu mateix que cal preparar-ho, que si no, no pots anar per aquestes endurrials.
3: De fet, Òscar, això, quan veus aquelles acumulacions a l'Everest, què penses? Tothom té dret a fer cim? La qüestió comercial ha fet que l'anar, en aquest cas, a grans reptes, tothom hi tingui cabuda?
2: A veure, jo sí, no puc estar dient que no tingui la gent dret a no anar a anar a les muntanyes, perquè si nosaltres, per començar, hem sigut, no els primers, però hem sigut molt difusors d'anar a les muntanyes fent conferències, fent xerrades, i això no podem ara estar dient que tu no hi vagis, que no et deixin anar a fer això quan ho estàs tu pregonant, no? El que passa, doncs, que un ha d'estar conscienciat, i no s'acaba sols amb l'Everest, s'acaben amb moltes més muntanyes que hi ha, i que hi van molts alpinistes. Jo diria que l'Everest cada vegada hi van més milionaris i menys alpinistes.
0: I creus, per tant, que l'Everest ha perdut aquella màgia icònica que potser tenia quan Edmund Hillary va pujar per primera vegada? O creus que continua encara sent la més alta i, per tant, continua tenint aquest valor extra que sempre tindrà?
2: Hi ha molta més informació, que això també ha fet que un gran canvi des de l'aparició, doncs, de les xarxes i de les informacions que hi ha, perquè abans no existia aquest tipus d'informació, no existia pràcticament res. Ha millorat també el material, tot i que ara és molt més lleuger, molt més car i dura molt menys també, però tot ha variat. La muntanya és la mateixa. Hi ha moments que es pot gaudir d'aquesta muntanya sense gent, però són moments bastant especials, com l'època monsònica, quan nosaltres hi vam anar, l'any 85, era època monsònica, l'Everest, època monsònica, s'ha pujat 3 vegades, o 4, i això fa que són èpoques que no hi va la gent, perquè es transforma en una muntanya molt carregada de neu, molt perillosa. Nosaltres anàvem per una aresta, i aleshores els allaus cauen pels vessants del lateral. La gent quan hi va la primavera, que és normalment quan fa més bon temps, entre el 10 de maig i el 20 de maig. Sembla que tot el món que va a l'Everest tingui que pujar aquesta data, i aleshores que es transforma en
3: aquelles corrues que veiem,
2: sí, llarguíssimes,
3: oi? Llarguíssimes,
2: en les quals tu has de respectar el que tens al davant, perquè no pots estar allà fent curses i penjant-te de 50 persones d'una corda que està a punt de petar, que és el que passa de tant en tant, no?
0: I per acabar, com recordes l'arribada a Catalunya després d'haver estat els primers catalans a trepitjar el cim del món?
2: fantàstica perquè, bueno, jo he afegit en el meu cas que va néixer la meva filla pràcticament els mateixos dies i en aquella època no, anàvem amb Morse, des del camp base a la central de telègrafs de l'ASA i de l'ASA calia passar per Beijing, que llavors ja anava per telegrama i tot es demorava molt. I la notícia la vaig tenir, doncs, va ser un cúmul de confluències, un cúmul de glòria, un cúmul de fantàstic per mi.
0: Va saber que eres pare amb codi Morse.
2: Amb codi Morse no, perquè ja s'havia desmuntat el camp base, perquè l'expedició va plegar veles immediatament després de fer el cim, ja no es va fer un altre intent, i això era l'1 de setembre, i llavors jo m'esperaven i vaig viatjar a l'ASA ràpidament amb un correu d'una expedició que entrava després de tardor, i tenien un Land Cruiser que havien regalat a la Chinese Mountaineering Association, que aquest se'ls ha de mimar molt perquè ens tractessin bé a les muntanyes i els permisos, i llavors em van portar a l'ASA en un dia, que normalment es feia en 3 dies, i ja era de nit i no vaig poder trucar, i l'endemà quan vaig trucar vaig saber que havia nascut la meva filla. Em vaig trucar per telèfon des de la central de telègrafs de l'ASA, en la qual cosa doncs, va passar a l'Everest en un segon terme, i evidentment jo volia conèixer la meva filla ràpidament i arribar a casa, que va ser al cap de 5 dies.
0: Doncs increïble. Ho deixarem aquí. Realment hem acabat bé, no?
2: Perfectíssim. Amb un naixement que té avui en dia 40 anys.
0: Molt bé. Doncs, Òscar, escolta, moltíssimes gràcies per haver compartit amb els oients del No Cal Anar a Suïssa les teves experiències globals i locals. Un plaer.
2: No Cal Anar a Suïssa, passem pel Montcaro i disfrutarem igualment.
0: Doncs fins a la pròxima i per molts èxits i moltes guies encara per endavant. Adéu-siau.
2: Moltes gràcies.
0: Ja ho heu sentit, això de pujar cims i de coronar-los, l'Òscar en sap un munt, però de cims i de calcular-ne les alçades també en saben un munt els convidats de l'entrevista que us oferim tot seguit. I insistim una vegada més, pareu l'orella perquè ves que aquest 2026 no tinguem alguna sorpresa pel Pirineu català.
7: A veure, Calna Suïssa? No!
0: Guifré Lloses, el nostre geògraf nacional. Para l'orella? Para l'orella, que amb l'entrevista que ara farem hauràs de llançar al foc, potser, tot el coneixement que has acumulat com a geògraf en aquest país.
3: No, molt interessant, eh? El projecte d'avui és una cosa que no és només una qüestió de casa nostra, sinó que les alçades, per exemple, a l'Himàlaia s'estan recalibrant també en projectes amb certa actualitat, i per tant pot semblar una tonteria, però actualitzar les alçades de les nostres muntanyes és una cosa que té molt valor i que de tant en tant s'ha de fer, i que s'ha de... entrevista que promet.
0: Doncs això, perquè els dos convidats que tenim ja a taula, en David Segura i en Salvador Sala, què tal, com estem?
11: Hola, què tal?
0: Es dediquen just a això, a mesurar amb absoluta precisió les alçades de les muntanyes del nostre país i de més enllà. En David i en Salva són enginyers, tècnics en topografia i graduats en geomàtica, topografia
11: i cartògrafs.
0: Tots dos formeu part de l'associació Sostremetries, perquè el vostre objectiu és aquest, no posar números al cim.
11: El nostre objectiu principal és donar veu a la nostra professió i fer-la conèixer, que és una professió molt bonica, i que som 5 amics de la universitat que després de la pandèmia vam decidir doncs, de fer alguna cosa doncs, per poder divulgar el que seria el nostre ofici.
0: Sí, un bon dia us ajunteu, decidiu això, no? Que voleu repassar els mesuraments de les muntanyes.
5: Sí, sí, va anar així, va ser...
0: Tal qual,
5: com comenta el Salva, teníem ganes de trobar-nos sortint de pandèmia, teníem els equips al cotxe i així va començar la història del Montseny.
0: El Montseny, eh?
5: Correcte. Uh-huh. Aquell dia va ser el Roca Centella, que oficialment feia 990 i pico metres i volíem saber si arribava als 1.000. El que passa és que justament allà hi ha un vèrtex i aquí va sorgir el primer dubte, no? Si el vèrtex el consideraven part de la muntanya o no, perquè no és un element natural.
0: Ah, ostres.
5: I aquí va començar tot.
0: Sí. Oficialment, un vèrtex geodèsic es considera també un que s'ha de calcular?
5: Nosaltres no, perquè llavors no totes les muntanyes tenen un vèrtex. Llavors hi hauria algunes que van dopades, no? Clar. Llavors nosaltres considerem l'element natural fixe.
0: Uh-huh. Vau fer una primera campanya de mesuraments, això que dèiem, entre el 2021 i el 2023, en aquest cas el Pirineu, entre Catalunya i l'Aragó, correcte?
5: Sí. Mm-hmm.
0: Vau triar 10 cims, entre els quals hi havia la punta de Passet, el pic de Pedres Albes, el pic de Salenques a l'Aragó. Com recordeu aquest moment?
11: Bueno, aquest és com els inicis nostres, no?, que és com més de prova-assaig, no?, com hem de pujar la muntanya, com ens hem d'organitzar, va ser un tema a les primeres mesures, no?, i de poder també trobar els primers resultats així com engrescadors, no?, que vam veure que realment aquí hi havia una possibilitat, doncs, de poder explicar com es mesura una muntanya i donar valor, diguem, i divulgar el nostre objectiu principal.
1: I per què aquests 10 cims i no uns altres? És a dir, quins criteris eren el que us feien decidir aquest cim el volem medir?
5: Sí, nosaltres vam veure que hi ha com un seguit de gent, hi ha molta gent que col·lecciona cims, hi ha moltes llistes de 3.000, i llavors el que buscàvem era això, era un projecte que en positiu i buscàvem un nou 3.000, no? Sumar, donar a conèixer una nova muntanya. I llavors per això vam començar primer al Pirineu Català, perquè ens feia més gràcia que fos més proper, i ens vam anar engrescant fins que vam trobar el primer 3.000, que va ser el Pico d'Hernales.
1: Buscàveu cims que estiguessin vorejant aquesta xifra dels 3.000.
11: Exacte. Nosaltres buscàvem, per dir-ho d'una manera, la polèmica, el que ens portava, doncs, al que seria, no? Perquè nosaltres, a banda de ser enginyers en topografia, som muntanyencs, ens agrada molt la muntanya, i la veritat ens fa una mica si fa 3.001 o 2.990. Però sí que hi ha col·leccionistes de llistes, no? I en aquest cas les llistes dels 3.000 estan com molt consolidades i buscàvem precisió. I els cims que podien entrar dintre aquesta llista i els que sortien.
0: Clar. De fet, amb aquesta campanya, per entendre'ns, vau posar al descobert 2 cims que fins aleshores no arribarien als 3.000, però en realitat sí, superen aquests 3.000, no?
5: Sí, el Pico d'Hernales va ser el nostre company, el Miquel Soro, que és geògraf, que ens va posar sobre la pista. Aquest era un 3.000 que, depenent de la cartografia que consultessis, sí que ho havia sigut, havia desaparegut. Oficialment, per l'Institut Geogràfico d'Aragón, era un 2.999. Això era una cota molt estranya. I llavors això, vam veure que mai s'havia mesurat sobre el terreny, per tant, podíem aportar aquesta precisió i resoldre el dubte. I l'altre va ser el Pico Inferior de Gies, que era un cim totalment desconegut, ningú coneixia. No apareixia cap cartografia, ah. I va ser 3.000 per només 59 centímetres.
0: 59 centímetres.
1: I tots dos al Pirineu Aragonès, no?
5: Correcte, sí.
11: També vam descatalogar. Va ser un?
5: Sí, el Claravides Occidental.
1: Claravides.
11: Sí. I el vam descatalogar no perquè pels 3.000 metres, que sí que feia 3.000 metres, sinó que el criteri que s'ha definit per poder dir que és un 3.000 en aquestes llistes, que seria fins al coll. O sigui, la diferència que hi havia del cim al coll no feia, diguem, el que estava establert en aquestes llistes, que eren 10 metres.
0: Val. És aquell concepte de la prominència.
1: Clar, el Maldito, que és un cim de la Maladeta, i després de Tocar de Culebres, que és un cim adjacent al Vallivierna, si no m'equivoco.
5: Correcte.
1: Són cims que molta gent ha comptabilitzat com a 3.000 fets. He fet el Vallivierna, he passat a aquella...
5: Pas del cavall.
1: El pas del cavall, i he fet el Culebres també, no? I ara l'he de retirar de la meva llista. Clar, de 3.000. Sí. El criteri per saber si una muntanya l'hem de considerar com a tal o no, més o menys per on passa?
5: El tema és aquest, el criteri de prominència, no? Aquest no l'hem establert nosaltres, és un criteri que es va fixar als anys 90, el va adoptar la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme, i nosaltres, com a enginyers en topografia, professionals de la mesura, juguem amb aquestes normes, 3.000 i prominència 10 metres. Llavors, volem ser rigorosos, aportem precisió, i la prominència, la definició ens diu que és el desnivell que hem de baixar des d'un cim, el desnivell mínim que hem de baixar des d'un cim per tal d'arribar a qualsevol altre cim, però de cota superior.
1: Ah.
5: Això és una mica difícil d'entendre, però si ens col·loquéssim a qualsevol cim que ens podem imaginar, a la Pica, jo he fet el cim de la Pica, començo a baixar, tinc gana, tinc set, m'aturo, m'enfilo una roca i faig un glob. Jo no puc dir que aquesta roca és un nou 3.000.
1: Clar, clar.
5: Perquè al final és una roca. Però si per enfilar-me aquesta roca ja he hagut de superar 10 metres de desnivell, al Pirineu es va decidir que això ja era un nou 3.000. Però és un criteri que nosaltres juguem amb aquestes normes. No l'hem establert nosaltres, és el que hi ha, i per tant...
0: I us sembla bé aquest criteri?
5: Això és un altre debat, perquè no, realment...
11: S'estableix molt sobre l'orografia pròpia del territori. Els Alps són
5: 40.
11: 30. Són 40 o 30?
5: Per muntanyes de 4.000, els Alps es va establir un criteri de província 30.
1: I per tant, el Pirineu està establert en 10 metres, eh?
5: Sí, els 90 van establir 10 metres. Mm. Però és un criteri que... No, està establert des del 90, potser caldria revisar, però el que em comentava el Salva, nosaltres aquí no pots fer una regla de 3. Si establim el mateix criteri pel Montseny que a Montserrat, són muntanyes de 1.000 metres, però els criteris, evidentment, han de ser diferents perquè l'orografia és molt diferent.
0: I en el vostre cas, quants metres creieu que haurien de tenir el Pirineu?
5: Prou de feina tenim, eh? Han completat la llista.
11: No, la veritat és que deien que és bastant... Perquè en els moments que es va establir aquesta llista no hi havia mitjans de tanta precisió, i sí que la sorpresa nostra és que ens hem trobat cims fins i tot amb moltes diferències de cota molt grans. No sé, sí que hi havia els cims més emblemàtics, els Posets o Perdiguer o tots aquests cims que sí que estaven mesurats, però hi havia d'altres que no estaven mesurats. Llavors, que estaven en una cota, en una cartografia, i que hi havia moltes diferències dispars de metros. Llavors, clar, establir aquest criteri havent diferències tan grans, doncs creiem que era... Nosaltres creiem que hauria, no sabem quan, però que hauria de ser més de 10 metres.
0: Més de 10, no? Una mica més selectius, eh?
5: Sí.
0: Ara esteu en plena campanya, 2025-2026... Quins objectius us heu marcat?
5: Doncs mira, nosaltres tot aquest anàlisi que fem durant l'hivern es basa en dades líders, i d'aquí anem triant els dubtes que caldria resoldre sobre el terreny. Llavors, per aquest estiu ens queden 53 objectius per mesurar. Són molts, si ara parlàvem de 10 cims, en tenim 53 per aquest estiu.
0: Déu-n'hi-do.
5: I això vol dir que se'ns gira molta feina.
0: Per tant, la campanya s'allargarà fins...
11: Nosaltres comencem les mesures bàsicament pel tema meteorològic de bon temps, perquè hem d'estar moltes hores dalt de les muntanyes per poder fer les mesures correctament, i també pel tema de la neu. Fem la campanya ara quan se'n va, diguem, des de juny fins a octubre. Allarguem tot aquest període que és el més òptim per poder ascendir a aquestes muntanyes.
1: I com ho calculeu, això? Hi heu de ser tots 5? Quan es triga a fer el càlcul?
5: Ens encanta anar-hi tots 5, perquè la veritat és que ens ho passem molt bé, però clar, hem de combinar aquest projecte amb família, feina, això és un projecte...
1: Les agendes, eh?
5: Totalment altruista. I ara que som dos, ja estem sortint a muntanya. Llavors, al final, portem tot l'equipatge que pot portar una persona, un alpinista, quan puja un cim d'aquestes característiques, però a més portem una antena GNSS, que és el que la gent coneix com un GPS, I és el que plantem al cim, en el punt concret, en el punt exactament més alt del cim, i llavors estem allà al voltant de mitja hora, tres quarts, rebent senyal i ens registrant totes aquestes dades.
1: Clar, ara dèieu que us heu d'estar mitja hora, tres quarts a dalt del cim. A vegades els cims són complicats d'estar-s'hi. No sé si us heu trobat algun cop en alguna situació meteorològica o per alguna altra causa que heu dit, hòstia, no sé si tinc prou temps aquí per... o algun moment una mica complicat.
11: Mira, aquest estiu passat mateix, en aquest cim que hem comentat, el Maldito, doncs aquí ens vam trobar una situació meteorològica bastant adversa, i no és un cim fàcil d'arribar.
1: Imagino llamps.
11: Llamps i molt vent i neu. I va ser bastant èpic de dir, bueno, aquest cop ha anat bé. Perquè ja era el segon cop que intentàvem i estàvem molt a prop, i era un dels cims que necessitàvem sí o sí, doncs, per poder diguem, divulgar més el nostre projecte. I
1: veu arriscar, pel que veig, és allò quan el que van a fer 8 mils a l'Himàlaia, en aquell moment de, hosti, baixo o no baixo, vosaltres vau quedar al cim per fer-ho.
11: Jo crec que som gent molt prudenta i ho vam fer tot bastant correcte i va anar molt bé.
0: L'equipament inclou allò amb un trípode que desplegueu a dalt, vull dir que si algú que ens escolta algun dia puja un cim i veu algú allà amb un trípode com aquells que veiem a la carretera quan fan obres,
5: vam començar així.
0: Sou vosaltres.
5: Vam començar així amb trípodes de fusta que pesen moltíssim, ho pujàvem tot per si de cas, per si ens feia falta, però però la veritat és que el projecte ha anat evolucionant, han entrat patrocinadors molt potents i ara anem bastant minimals. Portem una antena molt, molt petiteta que és molt potent, un mini geló de fibra de carboni que fa mig metre, un mini bípode. Llavors és tot molt, molt reduït, però que ens permet, amb la màxima precisió, mesurar tot el que faci falta.
0: Pot ser que al final de la campanya actual, aquí a Catalunya, trobem un nou 3.000? Hi ha algun cim candidat que estigui a punt d'arribar i que després de la vostra campanya, tachin, tenim un nou 3.000?
5: És bastant probable. Hem descartat la punta Passet, no va arribar als 3.000 metres, tampoc el Besiberri del mig. També hem fet amidaments al Sollo, que si busqueu les nostres xarxes veureu que no arriba, però aquí seria per prominència. I hi ha un darrer candidat que no el podem desvetllar, però que té molt bona pinta.
11: Bàsicament estem aquí, com veieu, insistint en la cerca del nou 3.000 i que estem molt a prop, crec.
0: El teniu, però no ens el direu, Però el teniu,
11: Tenim els ulls fixats amunt.
0: Ai, que el situaríem a la comarca de l'Alta Ribagorça.
11: El situaríem allà on hi ha les muntanyes més altes.
0: Molt bé.

0: Al final, quines diferències trobeu quan teniu el càlcul i compareu amb la dada oficial? Estem parlant de centímetres, de metres, fins i tot, alguna vegada? Quin és el cas més emblemàtic de dir, ostres, no té res a veure el que hem trobat amb el que...
1: Correcte, és el que deia el Salva abans. Les llistes més tradicionals el que feien era agafaven les cotes de la cartografia existent en aquell moment. No són llistes que mesurin muntanyes sobre el terreny com fem nosaltres. Llavors, comparant, per exemple, el Bon Didier té un error de 31 metres. Nosaltres, a l'estudi que hem fet, hem vist que 3 de cada 4 cims tenen un error de fins a 5 metres i un de cada 4 superior a 5 metres. Això no vol dir que estigui tot malament, que haguem de llançar mapes, eh? No, al contrari. Però les institucions el que fan és... No poden enviar un tècnic, ja ens agradaria a nosaltres anar-hi, a cada cim, a cada muntanya. Només fan els més emblemàtics o els més importants de cada regió. I per això són aquests errors, perquè al final els mapes és per triar una ruta, per anar d'un punt a un altre, no busquen aquesta precisió que nosaltres hem trobat en aquest afany de col·leccionisme, no?
0: I escolta, les vostres dades, que fan notar aquesta diferència, es poden convertir algun dia en dades oficials? Les feu arribar, per exemple? No sé, ara penso en l'ICGC, no? L'Institut Cartogràfic. No sé per què les validin o... Com va això? Com funciona?
2: Bé, en el cas de Catalunya... encara no hem trobat aquest, sí. O no hem fet oficial aquest 3.000, però en el moment que així sigui, així ho farem. També nosaltres, això és una associació, nosaltres és tot transparent. Si entreu a la nostra pàgina web, sostremetries.cat, doncs veureu tots els cims, les ressenyes dels cims que hem mesurat i com ho hem fet i tot. I llavors nosaltres el que sí que tenim és que quan pugem a dalt de les muntanyes i amb aquests receptors agafem les dades, no és agafar una dada i guardar-les, sinó que agafem moltes dades. I aquestes dades queden guardades en un arxiu que les pot analitzar qualsevol tècnic que entengui d'aquest sistema. I pel que fa a Catalunya, a l'Institut Cartogràfic, de moment no ens hi hem posat en contacte per aquest motiu, no?, de que estem en la cerca d'aquest nou 3.000. Però sí que en Aragó, nosaltres, amb l'IGR, que és el seu institut, diguem, ens vam posar en contacte amb ells i els hi cedim el que seria les dades perquè puguin ells també fer els seus càlculs i puguin verificar que el treball i la metodologia que hem utilitzat és correcta.
0: Clar, el càlcul sempre depèn de la referència sobre el nivell del mar, no? Aquí, a la major part de Catalunya, tenim en compte la referència del conjunt de l'Estat espanyol, que és el mar a l'alçada d'Alacant, però, per exemple, a la Catalunya Nord tenen en compte la referència de l'estat francès, que és Marsella. Són molt diferents o són idèntics, això?
1: No, això, al final, el nivell del mar centra les forces d'atracció que tinguem la Terra, no? Per resumir-ho, però, per exemple, si l'Institut Cartogràfic amb els homòlegs francesos van fer una mesura de la pica, referenciada a cada un al seu mar, no?, Alacant i Marsella, i a la seva pròpia ressenya crec que parlen de 7 centímetres de diferència. És poc, és molt, és el Mediterrani, realment. Sembla bastant, però si ho traslladéssim a altres cims, com pot ser l'Everest, que és fronterer Xina-Nepal, uns ho referencien al mar de Bengala i els altres al mar Roig. Llavors aquí sí que hi hauria d'haver diferències, però com que és l'Everest, es van posar d'acord i van publicar una única cota.
0: Més enllà de recalcular altures, també esteu involucrats amb un altre objectiu, que és el tema de publicar mapes i rutes del país en paper, no? I això ho feu a través de Món Editorial. Vau començar el 2011 amb això. Per la gent que no us coneix, què fa actualment Món Editorial?
2: Món Editorial es dedica a crear, diguem, contingut excursionista, mapes i guies per apropar l'excursionista al territori, en zones o indrets i unitats geogràfiques poc conegudes. I aquest és el principal objectiu en què va néixer Món Editorial.
0: I com és que un bon dia decidiu que això ens fa falta? El clic, quan arriba?
2: Mira, el clic potser ve una miqueta del 2001, travessant els Pirineus, vam passar per la vall de l'Avança, una vall remota del Pirineu, no? I que... no sé si va ser d'al·lucinacions de lo durs o cansats que vam arribar allà, no? Però lo sorprenent que ens va sorprendre aquesta vall, no? Jo és el que he dit, Uixent, doncs tota aquesta zona, i arribar a Uixent i dir que maca que és aquesta vall...
3: És que no cal anar.
2: I de tornada, un temps després, voler retornar en aquest mateix indret i no trobar, doncs, guies i mapes excursionistes d'aquesta zona. I aquí és aquí on va néixer una miqueta el projecte de dir, ostres, com pot ser que un indret tan bonic, no?, i tan, amb tanta història també darrere de, que té aquesta vall, pel tema dels trementinaires i tot aquest tema d'això, sí, com pot ser que no existeixi res, no? Llavors aquí va ser quan nosaltres vam dir, doncs, bueno, nosaltres som topògrafs, som cartògrafs, doncs, i per què no ens aventurem nosaltres a fer-ho?
0: Té present i té futur el mapa en paper?
2: Hauria de dir que sí, i així ho creiem, bàsicament perquè té la seva funció al mapa, no és només volum i paper, sinó que té la seva part cognitiva, en el sentit de que l'excursió vista des d'un mapa no és el mateix dia, sinó que es comença el dia abans. El dia abans, a través de la simbologia que porta el mapa, a través del que tu vols anar a fer, doncs, pots ja visualitzar, pots observar per allà on et mouràs, si aniràs pel fons de la vall, si pujaràs fins a la carena i llavors seguiràs fins al coll i arribaràs al cim, i per quina vessant tornaràs, no? Tota aquesta informació que és molt valuosa i que t'ho ofereix únicament el mapa, i el mapa amb una visió general, no el mapa amb una pantalla on veus una part petita del contingut, sinó un mapa el que ofereix aquesta part que no té de moment les pantalles, que és una visió gran del territori, de la unitat geogràfica,

0: està Aragó, que és la serra Gran Gravel Ibèrica, doncs, que travessa per Penya Golosa a València fins a Penya Roia, a Sierra de Gúdar, que és una ruta en bicicleta circular d'uns 300 quilòmetres. I també l'altra és... també que ens estem com buscant zones així singulars també a la zona d'Aragó, i una altra ruta que es diu la Dos Reinos, que està entre Aragó i Navarra.
1: Molt bé. Doncs això, hem parlat de sostremetries, hem parlat de món editorial i hem parlat amb en Salvador Sala i amb en David Segura, que estan al capdavant de tots aquests projectes. Moltes gràcies. Estarem molt amatents de saber aquest possible nou 3.000 que coneixerem o no d'aquí uns mesos, i en qualsevol cas, molt agraïts que ens hagueu acompanyat.
0: Moltes gràcies per convidar-nos i ens ho hem passat molt bé.
2: Moltes gràcies. Fins aviat.
1: Ara marxem. Ja sabeu que si voleu recuperar l'àudio del programa podeu visitar amb avidesa la nostra pàgina del 3CAT, i també ens podeu fer arribar qualsevol suggerència al correu suissa@3cat.cat. Senyor Soler, com sempre, moltes gràcies per fer preguntes.
3: Un plaer.
1: Mestre Lloses, gràcies per donar respostes.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Joan Vilaplana, un plaer, com sempre.
5: El plaer és meu.
1: I gràcies també al tècnic, el senyor Víctor Villar, fent anar els pius de la taula de so del Suïssa. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Gràcies també per acompanyar-nos, i recordeu que per gaudir d'un bon racó de país...
6: no cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units exigeixen a l'Iran que es comprometi a posar fi als atacs contra vaixells a l'estret d'Hormuz i a mantenir i garantir la lliure navegació per aquesta ruta estratègica, sense peatges ni restriccions. Segons diversos, els funcionaris

0: nord-americans citats per l'agència Reuters, les converses mantingudes els darrers dies entre Washington i Teheran han estat productives. Fonts nord-americanes asseguren que l'Iran ha atribuït els incidents recents a una part descontrolada del seu propi sistema de seguretat. Washington considera que dins del règim hi podria haver una pugna de poder entre sectors més radicals i altres de més pragmàtics. La tensió a la zona ha augmentat després que 3 embarcacions fossin atacades aquesta setmana. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha respost amb bombardejos contra objectius iranians. De fet, segons el Ministeri de Salut de l'Iran, en els atacs nord-americans han mort 17 persones i 115 han resultat ferides. Els bombardejos es van fer entre el 8 i el 9 de juliol en 6 ciutats iranianes. Teheran denuncia que els atacs vulneren l'alto el foc. Més notícies en format breu. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Això segons el Departament de Salut. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra, cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
1: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Esquerra, però, li trepitjaria els talons a només 2 punts de distància i s'acostaria als seus millors registres. Tot i perdre la meitat dels suports, Barcelona en Comú es mantindria com a tercera força i Junts s'enfonsaria a la setena posició, a favor de l'Aliança Catalana, que entraria al consistori en quart lloc. El PP i Vox seguirien el partit de Sílvia Orriols de prop.

0: Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al 20 d'agost també hi actuaran, entre altres, De Cors, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra. Per la inauguració del certamen s'ha estrenat una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seta, de la Seda, volíem dir, del mestre Savall, que junta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del festival, Albert Mallol.
1: Però és el primer cop que hi presenta els dos conceptes, que van ser molt diferents. Les tornades va ser més tumultuosa i l'anada molt més plàcida. Ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Portaferrada.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol amb quatre catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un partit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030. I victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de la setena etapa del Tour de França, la general sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
4: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
3: Donem espai als testimonis en primera persona.
5: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
3: Fem reportatges.
6: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
3: I denúncia.
7: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
3: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
8: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
3: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
9: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
10: La cinta de Mobius.
9: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
10: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
9: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
10: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
11: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: L'Antàrtida sempre ens ha semblat molt lluny a la majoria dels mortals. Tot allò que a l'escola sortia al final del mapa semblava inassequible. Un dia, buscant a l'enciclopèdia, vaig saber que uns homes havien arribat al Pol Sud, amb abrics fets de pell. S'assemblaven als homes de les pel·lícules o als senyors de les novel·les de Jules Verne, i per això no m'ho acabava de creure. Pensava que es tractava d'un conte. En aquella foto dels primers exploradors no hi havia cap senyora, com en moltes imatges de la història. On eren les dones? Josefina Castellví, juntament amb Marta Estrada, va ser una de les primeres dones en arribar a l'Antàrtida. Això era l'any 84, gairebé un segle després d'aquells primers exploradors. La igualtat estava tan lluny com l'Antàrtida.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: per què us posem aquesta música avui? Quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, esteu sentint Les Dones i els Dies. Aquesta cançó segur que moltes vegades la vau conèixer per aquella banda dels 80 també, que era Duncan Do. Però en realitat era d'una senyora del country, la Lynn Anderson, que va guanyar molts diners amb aquesta cançó perquè va ser un èxit absolut. Tot i això, al seu home no li agradava gaire que la cantés, perquè deia que era una cançó una mica masculina, perquè parlava d'un anell d'or que li havia de regalar i no sé què, i deia les dones no han de regalar cap anell, les dones l'han de rebre. Una mica a l'Antàrtida estava també aquell senyor. Per què posem aquesta música avui? Doncs perquè avui coneixerem una biòloga marina, la Conxita Ávila, que ja hi ha anat 15 cops a l'Antàrtida, ja ha traspassat el somni que jo tenia de petita, però que encara lluita amb les reticències de qui no volen veure a la fotografia encara de la història. Avui al programa parlarem de l'Antàrtida i també de flors, com aquesta cançó, aquest Rose Garden, com en aquesta cançó que sentim. Ai... A l'Antàrtida no hi haurien de néixer flors, perquè si neixen flors vol dir que la cosa va malament. Però segur que la nostra convidada d'avui en sap molt i molt de tot això. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies.
1: Les Dones i els Dies, amunt els cors.

0: Jo crec que l'aventura encara està molt relacionada amb el món dels homes i durant molts anys, quan parlàvem d'expedicions científiques i, a més, a l'Antàrtida, només s'acceptaven homes. La participació de les dones estava vetada perquè es creia que les condicions eren massa dures o que causarien problemes logístics. Ja sabeu, les dones estem al món per causar qualsevol problema logístic i de qualsevol mena. No va ser fins a mitjans del segle XX que les primeres dones científiques van anar a l'Antàrtida. I avui tenim ganes de convidar a una dona que això de l'Antàrtida ho té bastant per la mà i, de fet, ja no causa problemes logístics, o sí, ara ho sabrem. És Conxita Ávila. Com estàs, Conxita?
1: Hola, què tal? Bé, bé.
0: Conxita Ávila és biòloga marina i oceanògrafa especialitzada en l'estudi dels ecosistemes marins, especialment del fons marí de l'Antàrtida. I clar, ara fèiem una mica de broma amb això dels problemes logístics, però aquest punt de reticència encara hi és, diries? Amb que les dones arriben al món de l'Antàrtida i diríem també en aquest món de la investigació, es nota d'alguna manera?
1: Sí, a veure, ha millorat molt respecte a fa unes dècades, però encara hi ha reticències, sobretot en alguns àmbits en particular, no? On no està acostumada la gent a que les dones doncs, siguin les que prenen decisions, les que, doncs, en certa manera, dirigeixen, no? la recerca o l'expedició. No?
0: I tu creus que té a veure amb el món de la ciència en general o diries que particularment el món de les expedicions és un pèl encara més dur per les dones?
1: A veure, això depèn també dels països i de moltes coses, no? Uh-huh. En el món de la ciència la cosa ha millorat bastant. Tenim més dones que fan recerca a tots els nivells i que són boníssimes. En el món de les expedicions, clar, aquí també entra el tema logístic o el tema de certes activitats que certament encara doncs, estan més dominades pels homes, no? I aquí costa més que entrin les dones i quan entren doncs, no sempre són ben rebudes o ben acceptades per alguns entorns.
0: Ara m'ho explicaràs això, parlarem de l'Antàrtida segur, perquè ha estat un lloc molt important per tu a tots els nivells, però perquè ens fem a la idea una mica de la feina que fas, tu estudies el fons marí a l'Antàrtida, però també al nostre litoral i arreu del planeta. I què busques al fons del mar?
1: Sí, a veure, en el meu grup estudiem els organismes que viuen associats al fons marí, és a dir, el que s'anomena el bentos, que diguéssim seria comparat amb els organismes de l'aigua, que és el que tothom coneix com el plàncton, no? Doncs són els que estan no a dalt, sinó a baix. I bàsicament són animals com cargols, eriçons, estrelles de mar, esponges, molts tipus de cucs. N'hi ha moltíssims grups animals. Llavors, fem coses de biologia i ecologia d'aquestes espècies, volem saber la biodiversitat que hi ha, les espècies que hi ha, com viuen, com s'alimenten, com es reprodueixen, com es defensen, i també com els està afectant el canvi climàtic.
0: Clar, tu has dit, per exemple, en alguna entrevista que ens ha agradat molt, que sota el mar hi ha una farmàcia.
1: Sí, de sota del mar n'hi ha de tot. És com antigament, no?, la medicina xinesa i tot això, i en moltes cultures, no?, utilitzaven les plantes com a medicines, no? Això també està a sota del mar. És només que ens ha costat molts més anys arribar-hi, perquè és més complicat, però hi ha animals que tenen molècules absolutament espectaculars. De fet, ja n'hi ha a les farmàcies, ja hi ha medicaments que s'estan administrant i que s'han trobat en organismes marins.
0: Sí, perquè a vegades no, crec que no ens imaginem, quan parlem d'expedicions, que també hi ha usos mèdics en allò que fem, sinó que no només estem fent salvant molt les distàncies, fent una mica de Jacques Cousteau.
1: A veure, fer de Jacques Cousteau és essencial, perquè si no saps el que hi ha no ho pots protegir, però també hi ha una part, com tu dius, no? Una vessant més aplicada, no? I aquesta vessant moltes vegades doncs, ha sigut ignorada o bàsicament desconeguda, perquè és relativament senzill anar per la muntanya agafant plantetes, no? O estudiant aquestes plantetes, tampoc cal agafar-les totes, no? Però en el fons del mar és bastant més complicat.
0: I baixar a l'Antàrtida m'imagino que encara més.
1: I anar a l'Antàrtida encara més, sí. Hi ha una logística molt important a darrere i clar, no és fàcil aconseguir projectes per anar, no és fàcil anar i no és fàcil anar amb un grup gran per fer moltes coses diferents, que és el que nosaltres acostumem a fer, no?
0: Clar, jo ara es parlava de Jacques Cousteau, però jo pensava, clar, jo com a nena me'n recordo que tenia aquest referent, el senyor del barret vermell.
1: Sí, sí,
0: però,
1: jo també.
0: Però no has tingut gaires, m'imagino, referents dones. Quan pensaves, quan eres petita, en el món de l'oceanografia, tu creus que en algun moment fins i tot vas tenir por, Conxita, o vas pensar, jo aquesta feina no la podré fer, o ni tan sols et podies imaginar tu mateixa com un Jacques Cousteau de la costa barcelonina?
1: No, és cert que hi havia molt pocs referents femenins, però alguns n'hi havia. Hi havia la Pepita Castellví, n'hi havia algunes investigadores americanes que jo vaig conèixer també, que encara algunes estan en actiu, no? La Lisa Levin o la Sylvia Earle. I, clar, jo veia aquests programes i a mi, jo al·lucinava, no?, veient els fons marins, però mai vaig pensar, jo això no ho puc fer. Jo, de fet, quan vaig decidir la carrera que volia fer, vaig dir, vale, faré això.
0: I ho tenies claríssim.
1: Sí, no. A veure, jo vaig dubtar també entre diverses coses que m'agradaven molt, no?, però després vaig tenir molt clar que volia estudiar els animals i que volia estudiar els animals del mar. I en cap moment vaig dir, no, això no ho podré fer perquè sóc una dona. Però és cert que hi ha molts problemes pel fet de ser una dona i voler fer coses que típicament feien els homes, no?
0: Clar, jo ara t'he de preguntar quins són aquests problemes, perquè, clar, estem parlant així metafòricament, però posa'm exemples, perquè, clar, a mi em sembla que no hi ha d'haver diferències. I, de fet, hi ha estudis que diuen que fins i tot vosaltres ho podeu fer millor.
1: Això no ho sé, aquí ja entraríem en aspectes de que sempre hi ha gent millor i pitjor en tots els sexes,
0: en tots els,
1: no?
0: Àmbits,
1: en tots els gèneres,
0: evidentment.
1: No sé,
0: jo... quin és els llocs on hi ha més reticències o més dificultats que dèiem sobre això?
1: A veure, com més amunt puges en, diguéssim, en els rangs acadèmics, per exemple, o de recerca, cada vegada hi ha menys dones. I això és per algun motiu, no? Potser no hi ha una discriminació activa, però sí que com a societat estem discriminant les dones, perquè si al principi hi ha moltes dones, i al final més que homes, i al final n'hi ha més homes que dones, aquí alguna cosa passa, no? I bàsicament el que passa és que per les dones acostuma a ser molt més difícil, doncs, seguir la carrera investigadora, no? Per mil motius.
0: Per conciliació
1: familiars, de reconeixement, moltes coses, no? Fa uns anys vam fer una taula rodona, parlant també de dones i ciència, i una de les coses que sortia era el típic síndrome aquest de l'impostor, no? Que deien que les dones ho patim molt més, no? D'estar en un lloc i dir, ostres, vols dir que jo estaré preparada per fer això? Clar, això molts homes no s'ho plantegen directament, jo seré el jefe, jo seré no sé què, jo he pujat de categoria, i en canvi les dones és allò de dir... A veure, estàs segur que jo puc fer això? Clar, de vegades les dones també, en general, no, hem dubtat de si realment estem preparades per exercir un càrrec, no?
0: Però jo em referia
1: a
0: si...
1: En realitat
0: sí,
1: ho podem fer igual o millor que els homes, però existeix aquest síndrome, no? I és curiós, no?
0: Però jo em referia també a si d'alguna manera activament no us deixen que arribeu a determinats departaments o que investigueu sobre determinades coses, perquè, com dèiem abans, encara hi ha aquesta idea de que les dones al mar no hi fan res, sinó donen problemes logístics.
1: Jo no m'he trobat en el cas aquest, però sí que és cert que han sortit casos, no? I es coneixen casos en què ha passat, no? A mi no m'ha passat, però sí que és cert que, diguéssim, que et trobes amb problemes que saps que si fossis un home no te'ls trobaries, no? Que és molt més complicat fer coses que dius, home, si això ja ho han fet tres homes abans que jo, perquè jo no ho puc fer, no?
0: I
1: no,
0: a vegades...
1: clar, és que això és molt perillós, és molt difícil, fa molt de fred... I llavors van posant com barreres, no? I tu les has d'anar trencant totes, no?
0: Això t'anava a dir, sí. Que, per exemple, a l'Antàrtida això es deu dir, aquí fa molt fred, això és molt perillós, aquí et pot passar qualsevol cosa, perquè encara hi ha allò de primer els nens i les dones, no?
1: Sí, i
0: els homes darrere. O sigui, aquella cosa que s'ha malentès, jo crec, que amb cavallerositat, per en el fons convertir-nos també en éssers més petits.
1: I més febles, i més vulnerables, i no és així.
0: I tu dius, escolta, hi ha un neoprè fantàstic i jo baixaré on sigui, no?
1: De fet, és curiós, però jo he bussejat amb homes que han passat molt més fred que jo. No sé, també potser la capa de greix, no?, que també ens protegeix més, no sé. Això també depèn de les persones, jo crec.
0: No, evidentment,
1: però és cert que sent una dona, doncs et posen com més barreres, més... impediments, no?, per fer coses que els homes sap segur que no, perquè s'han fet abans i no els hi han posat aquestes
0: barreres.
1: Perquè,
0: com dèiem, aquí hi ha una part científica que també té a veure amb la part física aquesta que dèiem, que d'anar a investigar, de fer una expedició, i no és només feina de laboratori. I potser aquesta és la pega principal.
1: Clar, no, i per exemple, no sé si vau veure el documental aquest que van fer quan van portar la Pepita Castellví per fer la pel·lícula aquesta sobre l'Antàrtida, no? Per exemple, es veia com s'havia de pujar per unes escales de corda al vaixell, no? Això sembla que, una dona, que complicat, no és tan complicat, vull dir, és fàcil, és igual de fàcil per un home que per una dona, pot caure igual un home que una dona. És cert que fa fred i que les mans, doncs, has de vigilar per agafar-te fort i que pots relliscar i que hi ha onades, però ens pot passar a tots de relliscar i caure, no només a les dones, no? No som... aquestes...
0: No són princeses del pèsol.
1: Exacte, aquestes nenes fràgils, no?, que es trenquen amb una onada. I clar, i quan parlem ja de bussejar, doncs ja la cosa, diguéssim, que encara t'ho posen més difícil, no?
0: Sí, tu has fet moltes classes de busseig, entenc.
1: Moltes classes, no, he fet els cursos que tocaven i he bussejat per tot arreu. Quan ens van demanar un nivell més alt, doncs em vaig haver de treure un curs d'un nivell més alt, però...
0: Has fet el que ha tocat.
1: Sí, he fet el que he pensat que havia de fer i mai m'he preocupat de que per ser dona no ho podria fer. Jo ho he fet d'una forma molt natural i m'ha semblat que ho podia fer igual que els homes.
0: Claríssim em queda.

0: Ai, aquesta nit estem veient oasis amb la Conxita Ávila, aquesta dona oceanògrafa, que ens agrada molt que hagi vingut avui a Les Dones i els Dies. És doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Zoologia Marina, i ens agrada tot això que ens està explicant. I a més, ella va formar part d'una exposició ja fa temps al Museu Marítim de Barcelona, que buscava també recuperar i explicar i visibilitzar el paper de les dones en el món marítim. I ens va molt bé aquesta exposició, que ja fa un temps que es va fer, però per saber encara i per recordar encara que el món, és a dir, que el món marí encara és un món que està molt associat als homes. I recordem que hi havia doncs tot un munt de prejudicis, podríem dir, que tenen a veure a vegades amb la cultura popular, i que en el món del mar s'han sentit moltes vegades, en el món dels pescadors, doncs que, per exemple, la creença que les dones del mar portaven mala sort, que per exemple, hi havia companyies que deien que no acceptaven dones i justificaven perquè no tenien cabines per dones, que una dona havia descobert, per exemple, que el mariner del costat de la seva cabina havia fet un forat per espiar-la mentre es despullava. Aquestes coses que semblen anècdotes, en realitat, són històries reals.
1: Sí, són històries reals, el que passa que avui en dia, per sort, la major part estan ben superades, no? És cert que hi ha hagut casos d'assetjament i casos, desgraciadament, que han acabat amb la mort d'alguna persona. Va passar en un vaixell del CSIC no fa gaire i, clar, encara existeix, no?
0: Aquesta cultura. Què va passar?
1: Jo no ho sé perquè no ho he seguit molt, però sé que va haver-hi un assetjament i la noia, la pobra, la van tornar a ficar en el mateix vaixell amb el mateix home que, en fi, que havia provocat això, no?
0: Clar,
1: i la noia va desaparèixer al mar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, és molt trist que encara passin aquestes coses, la veritat.
0: Aquestes situacions, per això, quan en expedicions, com també hi ha molts homes, sobretot és un ambient molt, molt masculí, m'imagino que molt còmodes no deveu estar. Com ho viviu? Perquè, clar, estàs aïllat, a vegades durant mesos, durant setmanes, en un ambient que pot ser hostil, a moments.
1: Sí, això depèn molt dels vaixells. Per exemple, els vaixells alemanys...
0: A mi m'han dit que t'agraden molt els vaixells alemanys.
1: A veure, és que són una passada. Tenen uns laboratoris fantàstics, es treballa molt bé, molt a gust, i n'hi ha moltes dones. I la veritat és que és un plaer treballar amb ells. Els vaixells d'altres països, doncs, per exemple, els de l'Estat espanyol són gestionats per militars. En un cas, no? Hi ha un cas que és de tècnics del CSIC, però quan són gestionats per militars, clar, és una jerarquia i és una manera de fer molt diferent de la que utilitzem els científics, no? I allà sí que hi ha una minoria de dones i, bé, poden passar aquestes coses, no? Que...
0: Tu personalment has tingut moments incòmodes on no has gaudit o has dit, mira, no m'ha passat res molt greu, però no tinc ganes de tornar a anar amb un vaixell amb militars, per exemple.
1: A veure, sempre poden haver-hi situacions desagradables. Per exemple, si tu ets la cap de l'expedició, doncs poden intentar passar-te per sobre perquè ets una dona i anar a parlar amb el primer home que hi ha del teu grup, que saben que és la persona de la teva mà dreta, que t'ajuda i tal, intentar una mica fer-te el bypass, no? Això sí que m'ha passat. Però bàsicament ho has de solventar i has d'anar a parlar amb ells i dir, ei, que la cap de l'expedició sóc jo, m'ho has de dir a mi, no? Això acostuma a passar amb els vaixells militars, amb altres no. I després això, no? La manera de fer les coses, la manera de gestionar, doncs és molt diferent si és un vaixell de tècnics i persones que hi ha homes i dones i que realment doncs, saben que estan allà per ajudar-te, que no si és un vaixell militar, que per molt que també diguin que volen ajudar-te, doncs de fet ells tenen la seva manera de fer, el seu ritme, el seu horari, i no sé, més estricte.
0: Clar,
1: no?
0: I la vocació és una altra, m'imagino. Que per vosaltres la vocació és a veure si trobo aquest cuquet o aquesta
1: espora.
0: Sí, o
1: a veure si puc agafar una mostra en aquest lloc,
0: exacte,
1: que m'interessa molt.
0: Exacte.
1: Llavors et diuen, no, és que ara el torn dels que porten la Zodiac, els patrons ja s'ha acabat, ara han de descansar, i tu, vale, però ara estem aquí, m'ha costat 6 anys arribar a aquest punt per agafar una mostra i ara no me la deixes agafar.
0: Yeah.
1: I saps que de vegades el fet de ser dona o home també és important en aquestes coses. I llavors de vegades sí que és una mica frustrant, val? Però
0: ells
1: jo no m'he trobat realment en cap moment que diguis, doncs no tornaré més, no? I això que de veritat hi va haver una vegada que ho vaig passar malament, però no per ser dona, sinó per ser dona catalana i independentista, que els militars, clar, és que és horrible manar un vaixell així, és horrible. Llavors em van denunciar perquè portava una petita estelada amb un collaret.
2: Ho dius de veritat?
1: Sí, sí, em van posar una denúncia al ministeri, sí, sí.
2: Mare meva.
0: I amb quin motiu?
1: Perquè no em volia treure l'estelada del collaret. Imagina't.
2: Perill màxim.
1: Perill
2: sí. Màxim, Conxita
1: Ávila. Sí, jo tinc tots els pecats. Ser dona, ser catalana i ser indepè, tot.
2: Escolta, parlem de...
1: Però tot i així jo tornaria. Sí, vull, no tornaré quan toqui. Vull dir, no tinc cap problema en tornar perquè la feina allà m'encanta i...
2: Això t'anava a preguntar. Parlem de l'Antàrtida perquè les primeres dones científiques espanyoles que hi van anar va ser finals dels 80-90, entre elles la Conxita, entre elles la Josefina Castellví, però quants cops hi has viatjat tu a l'Antàrtida? Antàrtida i quan hi vas anar per primer cop i si recordes aquest moment, segur que sí.
1: Sí, tant. La Pepita va ser la primera i és una de les dones que ens ha marcat a totes les que hem vingut després, no? Tant, no sé, la Dolors Baquer, la Marta Estrada de Ciències del Mar, la Cèlia Marracé, vull dir, hi ha tot un grup de dones, doncs l'Elisa Verdalet, que hem anat com a darrere, no? I ella ha sigut com la pionera, no? Clar, després... Jo he anat 15 vegades en diferents vaixells, en diferents bases. Les dues primeres amb el vaixell alemany, el Polarstern, que és una meravella de vaixell, i el Mar de Weddell, que és un lloc també preciós. I la veritat és que tinc un record increïble. O sigui, va ser fantàstic.
2: Quina és la primera sensació quan arribes a un lloc com l'Antàrtida? Perquè jo crec que ha de ser molt emocionant, perquè és aquella cosa que veus en un mapa i penses que no hi podré ser-hi mai. Crec que em passaria això.
1: A mi el que més... La primera expedició, clar, era un lloc... Era Alta Antàrtida, i era la sensació de veure... la llum, no? O sigui, només hi havia aigua i gel. I llavors la llum, els efectes de la llum, no?, que et fan veure com si els icebergs flotessin sobre la línia de l'horitzó, i després rajos de sol reflectits de moltes maneres. O sigui, el gel, l'aigua i el cel, la llum, això va ser molt, molt espectacular.
2: Una meravella. Sí. I el so, m'imagino, el so.
1: El so del gel, sí. Ah. A més, quan el vaixell va trencar en gel... que pot passar per sobre de plaques de gel que no són molt gruixudes, doncs aquell soroll de trencar el gel és espectacular, és brutal.
2: Ai, sí. Que m'amoïna l'Antàrtida amb tu, Conxita.

0: Conxita Ávila, oceanògrafa, explicant-nos mil històries, com el soroll del gel que es trenca a l'Antàrtida, que jo ja m'hi he vist allà, eh? La veritat és que m'has fet una mica d'enveja, t'he de dir.
1: Pots anar com a turista.
0: Ja, però no és el mateix, no?
1: No, però ara hi ha molts turistes.
0: La gent es pensa que ho pot comprar tot amb els diners.
1: Sí, la gent s'ho pensa. I desgraciadament... Molts ho aconsegueixen, no?
0: Sí, perquè el canvi climàtic, és a dir, tot el canvi climàtic segur que ha posat les coses molt difícils en aquesta part del món, però a més també la contaminació. Suposo que tu has vist també com ha evolucionat tot això des de les primeres vegades a avui.
1: Sí, a veure, el canvi global no es veu a escala humana, val? Es veu a escales de temps més llarg, però sí que es veu com algunes espècies doncs, estan patint, per exemple, malalties o estan reduint el seu rang de distribució, de manera que això ja ens indica que això doncs, pot ser una tendència de llarga durada que pot portar a l'extinció d'algunes espècies o canvis en la seva distribució. Hi ha molts efectes dels humans als organismes del fons marí, molts més dels que ens pensàvem inicialment. De fet, estem trobant des de contaminants, metalls pesants, estem trobant pesticides com el DDT en esponges, en molts organismes, estem trobant plàstics... per desgràcia,
0: els
1: també.
0: Els plàstics arriben a l'Antàrtida, eh?
1: Sí, els plàstics ja estan allà i estan en l'aigua, en els sediments, també s'han trobat en la neu, en el gel i, òbviament, en els organismes del fons marí, bentònics i també altres tipus pingüins i tot això.
0: M'imagino que tu l'Antàrtida ja la vius, no sé si com un fill, però com una segona casa, pràcticament. No sé quantes vegades hi has anat. Quantes vegades hi has
1: anat? Sí, 15 vegades. Sí,
0: 15
1: sí.
0: Vegades. Sí. I, a més, clar, estones i t'hi passes una bona temporada. Ara, a l'Antàrtida, per exemple, hi ha una setantena de bases de 30 països diferents, que no m'ho imagino, això.
1: N'hi ha més, n'hi ha més.
0: N'hi ha més, eh, ja?
1: N'hi ha més. N'hi ha algunes que són només estacionals, només obertes a l'estiu austral, que és quan aquí és Nadal, bàsicament, i altres que estan tot l'any, que aquestes són molt poques, i que fan estudis, per exemple, de l'atmosfera i de meteorologia i de coses, doncs, d'astronomia, de coses que es poden fer durant tot l'any, però hi ha altres coses que no es poden fer a l'hivern, perquè allà a l'hivern, doncs, a part que fa molt de fred, fa moltíssim vent i és molt fosc. I llavors moltes activitats no es poden fer.
0: Clar, la biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví va ser la primera directora de la base espanyola a l'Antàrtida, que justament es diu Juan Carlos I, però tu tens ganes de que li canviïn el nom. I de fet seria una manera, oi, sí, de que es veigués recompensada tota la feina que ha fet aquesta dona.
1: Jo he proposat que la base s'hauria de dir Pepita Castellví o Josefina Castellví, però de moment no m'han fet ni cas. Sé que el grup de...
0: Estan decidint els de l'Armada o què?
1: Espero que no, perquè aquests segur que no canviarien, però hi ha un grup de gent a l'Institut de Ciències del Mar, que és del CSIC, que també està en aquesta línia, no sé si ho aconseguiran, òbviament tenen tot el meu suport. El problema és que hi ha coses a l'estat espanyol que no són fàcils de canviar.
0: Ja.
1: Jo sempre parlo de la base de Livingstone en tots els meus articles de recerca.
0: Tu dius així, base de Livingstone...
1: Base espanyola a Livingstone.
0: Exacte.
1: És que aquest senyor...
0: M'agrada més el Livingstone que Juan Carlos I, per dir-ho ràpid i malament.
1: No direm res més, perquè no seria políticament correcte.
0: Encara et posaran una altra denúncia i me la posaran a mi, també, t'ho dic. Escolta, com és el dia a dia per això a l'Antàrtida? Perquè jo crec que hi ha molta literatura sobre com és estar a l'espai. S'ha parlat molt de si, doncs, la pressió dels astronautes, de moltes coses, però clar, el mar, o l'Antàrtida en aquest cas, com que ens pensem que és una mica, que s'assembla més anar a peu pla pel món, doncs sembla que ha de ser gairebé el mateix que estar en un altre lloc, però no és així, oi?
1: No, també depèn molt si és en un vaixell o si és en una base. Si estàs en un vaixell, doncs, clar, et pots desplaçar, si hi ha qualsevol problema, doncs pots anar a un lloc o a un altre, encara que les distàncies són molt grans, sembla que és petit, però és un continent enorme, i està molt lluny de, per exemple, la zona de la península Antàrtica, on nosaltres anem normalment, està a 1.300 quilòmetres de Sud-amèrica. Vull dir que estàs molt lluny, sí, sí. Val? Són dies de navegació. I si estàs a l'altre altra banda, per exemple, el mar de Weddell fins a Sud-àfrica encara és més lluny, encara trigues més. Però a les bases, clar, et quedes allà i estàs aïllat, no? I si fa bon temps, si tens un accident i fa bon temps, encara et poden venir a rescatar amb helicòpter, si n'hi ha algun helicòpter, però si no, et quedes allà, o sigui, no hi ha
0: sortida. Això t'ha passat?
1: Ens va passar que vam haver d'extreure una persona del meu grup que va tenir una pedra al ronyó i vam tenir la sort que hi havia l'helicòpter que va poder venir, que el va portar a una altra illa on hi ha un aeroport i el van poder portar a Punta Arenas i el van operar. O sigui, va trigar 6 hores en arribar i operar-lo.
0: I penses en això de vegades? T'agafa una mica de por? No, eh?
1: No, perquè si pensessis en totes les coses que poden passar, doncs no hi aniries.
0: No sortiries de casa.
1: Però molta gent ho diu, ah, jo vull venir, jo vull anar amb tu, porta'm la maleta. Però després, quan s'ho pensen bé, diuen, ostres, és que estaré allà aïllat i si passa alguna cosa, llavors la gent ja de vegades s'ho pensen més. No?
0: I tu, per exemple, que has sigut mare, com has portat tota aquesta qüestió? Perquè ja saps que les mares, quan se'n van a fer expedicions, tenen molt mala fama.
1: Sí.
0: Diuen, deixes els teus fills sols, ets una mala mare.
1: Sí, sí.
0: No t'ho han dit potser la cara, però ho han pensat.
1: Sí, perquè clar, els homes poden anar de viatge per tot el món i no passa res.
0: Exacte.
1: Però les dones, ui,
0: no
1: se t'acudeixis. Sí, sí. No, a veure, jo vaig fer 2 campanyes amb el vaixell alemany. La primera era abans de quedar-me embarassada. Vaig renunciar a una altra campanya perquè estava fent un tractament per poder tenir fills, perquè jo tenia endometriosi. Això és una cosa que ens passa a les dones i els homes mai ho pateixen, no saben el que és. Uh-huh. És una cosa que jo no he dit mai a ningú, ara ho estic dient perquè ara ja ha passat, no? Però
0: això vol dir molt dolor, fer expedicions amb molt dolor i trobar-se infinitament malament.
1: Condiciona molt quan tu saps que has de treballar, has de tirar-te a l'aigua a bussejar o el que sigui i tu no estàs bé. I és, bueno, una cosa que és bastant, en fi, fastidiosa, no?
0: Sí. I a més, en aquests ambients que dèiem, també amb molts homes, sí, amb la falta d'espais adequats, de vegades, per les dones...
1: No, manca d'intimitat, més que res, no? D'espais, a veure, no passa res per compartir espais, no?
0: Però intimitat, equipaments...
1: Però vaja, diguéssim que això se supera, no? Llavors, quan vaig tenir les meves filles, que són bessones, vaig estar 4 anys sense anar a cap expedició.
0: I això era perquè tu volies o perquè creies?
1: Això era perquè jo pensava que no les podia deixar, perquè pensava que el seu pare no se'n sortiria, òbviament. I la primera
0: campanya...
1: Què vol campanya,
0: dir, òbviament?
1: Perquè escolta'm, hi ha homes que cuiden molt bé, que són molt, que tenen facilitat, i altres que no. I llavors, aquest no tenia facilitat. Llavors, la primera campanya que vaig anar, vaig deixar les meves filles amb la meva mare, el seu pare, òbviament, i vaig posar també una cangur a estones perquè és que jo veia que si no se'n sortiria, perquè 2 nenes de 4 anys donen molta feina. I vaig deixar tot organitzat al màxim que vaig poder, o sigui, inclús menjar congelat, de tot, vull dir, tot, regals de Nadal, tot.
0: Sí, me'n vaig a l'Antàrtida, però deixo el menjar congelat, perdona, però és el titular de l'entrevista.
1: Sí,
0: sí.
1: El menjar, els regals, tot, o sigui, les compres fetes,
0: les cures i les dones.
1: Tot.
0: Ai, mare meva.
1: I després ja a partir d'aquí, doncs la cosa ja va anar sent una mica més fàcil, no? I també les meves filles de seguida es van acostumar, no? Al principi, les primeres campanyes que elles ja hi eren, doncs encara no teníem aquestes videoconferències, no?, que podem fer ara, que ara podem parlar, doncs, un cop cada 2 o 3 dies per videoconferència o així. Abans, doncs, només hi havia el fax i alguna trucada que valien un ull de la cara, havies de pagar-les, i enviaven dibuixets per fax i jo els posava allà al camarot i, bueno... Uh-huh. I ja ho van anar entenent, no? I bé, no he tingut cap problema. De fet, una de les meves filles també és biòloga marina com jo i està fent la tesi doctoral amb gorgònies d'aquí del Mediterrani. O sigui que
0: alguna cosa li hem passat.
1: Alguna llavoreta bona ha quedat aquí.
0: Sí, sí.
1: De tota manera, jo ara quan m'explicaves això, o sigui, això, carmanyoles congelades i me'n vaig a l'Antàrtida, estava pensant que, clar, la culpabilitat... Segur que hi era. Alguna vegada, allò...
0: Sí,
1: bussejant per sota l'Antàrtida, vas dir que pesar una mica més que els altres.
0: Sí, clar, i pateixes, perquè penses, ostres, ara aquesta s'ha torçat el turmell, pobreta, i jo no estic, a veure, saps? I notes que està mig plorant, i que et dius, és que em fa mal, i tu et sents que, ostres, potser hauria d'estar allà, no? Però, clar, són coses que passen, i no pots estar pendent de tot.
1: I a més, m'imagino que, a part, vull dir que ara n'estàs molt orgullosa del que has fet. És a dir, que les teves filles han estat bé, no els hi ha passat res.
0: Sí, no, i elles també estan orgulloses.
1: coses, no? Però sí que és veritat que sempre et queda la coseta, no? De dir, ai, en aquest moment que passa això i no estic, no? Però jo crec que això també les fa elles més fortes, no? I no sé.
0: I que potser ens hem de treure culpabilitat una mica, no,
1: sí,
0: les dones?
1: Sí, segur que sí, perquè, perquè això els homes no ho tenen.
0: Perquè la teva parella no sé a què es dedica, però si hagués hagut de fer això ho hagués fet i no hagués passat res.
1: Sí, sí,
0: i
1: clar.
0: I tu hagués estat allà...
1: Sí, sí, segur, segur.
0: Fent carmanyola sense congelar, però allà.
1: Sí, sí, exacte.

0: Parlem amb la Conxita Ávila, que és biòloga marina, jo he dit oceanògrafa abans, però no exactament, hi ha una mica de diferència.
1: Sí, són dos carreres diferents. Oceanografia és més estudi de les masses d'aigua i tot això, i física,
0: que
1: i química de l'aigua.
0: Nosaltres, com som de lletres, ho fem tot gros, saps què vull dir?
1: No, jo soc més de la biologia marina. Sí.
0: Vaja, però ja veiem una mica tota aquesta feina que estàs fent, el que dèiem, l'Antàrtida, aquesta relació tan especial, i també que, clar, em parles de totes les coses importants que has fet, però tot i així, amb aquest pes, no, a vegades amb la por de fer-les i també sentint que potser en alguns moments has abandonat a la família, com aquell que diu, quan jo crec que vaja, que el que has fet és molt, molt important i segurament no es podia haver fet d'una altra manera, tampoc. Vull dir, dones hem d'aprendre a fer això, també.
1: Sí, hem d'aprendre a no sentir-nos culpables de fer la nostra feina ben feta, no? I de vegades costa, però sí. Sí, sí, tens raó.
0: Ara, en quin moment estàs? O sigui, tens ganes de seguir continuant a l'Antàrtida? Quan ens fem més grans, o és una cosa que es fa més de jove i després ja, quan un es tranquil·litza, diu, no, això ja... anem a mirar una mica aquí al costat a Aigües Tortes.
1: No, això depèn molt de les persones, no? N'hi ha gent que va un cop o dos i ja té suficient. N'hi ha gent que quan va es queda enganxada, com jo, i com molts altres, perquè és el que nosaltres li diem el virus antàrtic, no? Que t'agafa el virus i ja no pots parar, no? De fet, nosaltres, al llarg de tots els anys que hem treballat, el meu grup de recerca, doncs hem fet coses en alguns projectes només de l'Antàrtida i en altres projectes hem fet coses comparant organismes, per exemple, del Mediterrani, de zones tropicals i de l'Antàrtida. Llavors, podem fer moltes coses diferents, però jo no vull deixar de treballar a l'Antàrtida.
0: No vols deixar-ho,
1: no,
0: eh?
1: No, o sigui, a veure, ara estic en un projecte antàrtic i quan acabi he de presentar un altre i també serà antàrtic, ja t'ho avanço. Serà antàrtic i hi haurà campanya.
0: I ara ja no pateixes per Carmanyoles ni per res, que se la facin dels altres.
1: No, ara
0: oi?
1: Ja cuinen elles.
0: Ara ja cuinen elles.
1: Sí, sí, ara no m'he de preocupar de res. Ara ja són grans.
0: Escolta, quan estàs allà, també a vegades esteu en comunicat amb comunitats tancades, aïllades. Com portes aquesta part de la solitud o potser fins i tot t'agrada i és un moment de trencament amb el teu dia a dia?
1: La veritat, això ho hem comentat amb companyes, per exemple amb la Dolors Baquer de l'Institut de Ciències del Mar, i anar allà és que ens relaxa molt perquè és
0: tornar
1: com que
0: millor,
1: et desconnectes
0: millor
1: del món i, o sigui, de totes les coses dolentes, diguéssim, del món i et concentres només en viure un paisatge que és meravellós, no? Un lloc del planeta que és fantàstic, és com l'última zona verge del planeta, i a més pots dedicar-te 100% a la recerca, no? Llavors és com molta satisfacció personal, no? De poder estar en aquest entorn i poder fer la teva feina. És cert que de vegades també t'estresses, no? Perquè tu vols sempre fer més, no? Vols més punts de mostreig, vols més de tot, i de vegades el temps és molt limitant i s'ha de compaginar tots els projectes que van en un vaixell o estan en una base, i de vegades no pots fer tot el que voldries. De vegades ens estressem una mica, però tot i així és com molt relaxant i és una satisfacció personal molt important, no?
0: I ens hem d'imaginar la Conxita relaxant-se a l'Antàrtida en algun moment? És a dir, què fas quan tens un moment, una estoneta per descansar? T'hem d'imaginar llegint un llibre, no ho sé, cuinant un fricandó?
1: No, cuinant hi ha cuiners i normalment no es deixen fer res, excepte algun dia que sigui una festa o sí, així, que et deixen ajudar a fer pizzas, o a mi normalment em demanen que faci allioli perquè... Bueno,
0: tothom sap que l'allioli de l'Antàrtida és una cosa...
1: No, però és allò que, com que són coses que no es fan cada dia, doncs la gent li agrada, no?
0: Sí.
1: A vegades surt bé i a vegades no, perquè no sempre pot sortir bé en un vaixell i així, no?
0: Però sí, perquè es talla.
1: De vegades sí. A les bases surt millor que al vaixell. Però és cert que quan vas de cap d'una expedició no tens temps de res. Jo, la veritat, ni llegir llibres...
0: Ni tallar-te les ungles, com aquell que diu.
1: No, res, absolutament res, perquè has de fer la teva recerca i organitzar que tothom pugui fer la seva, parlar amb uns, parlar amb els altres, ara això s'ha espatllat, ara no sé què, ara canviem de plans, ara ve vent, ara canviem, ara s'ha aixecat la mar d'aquí, anem allà, l'altre no vol anar allà, l'altre vol anar aquí, vull dir, i un altre ha de baixar a mirar els pingüins, vull dir, no pares, no? Però és agradable quan veus que pots satisfer la major part de les necessitats de tots els grups.
0: Ah, no? I del que volies fer abans d'anar-hi.
1: Sí, no. De vegades no es pot i tens gent que se t'emprenya o alguna cosa no va bé, però la veritat és que jo normalment no he tingut mai temps de res. En aquesta última campanya, com que per sort no vaig anar de cap d'expedició, va ser la primera vegada que vaig trepitjar el gimnàs de l'Hespèrides.
0: Wow.
1: No havia entrat mai.
0: D'acord.
1: I a veure, que vaig anar 4 vegades, tampoc no és molt, eh? Però ja és allò de dir, mira, he fet alguna cosa que no havia fet mai, no? I vaig poder llegir-me 2 llibres, que això és tot un rècord, perquè a mi m'agrada molt llegir, però si no era amb trànsits o amb avions, no hi havia manera de llegir un llibre allà, perquè no tenia temps. Quan m'estirava al llit és que estava morta, no? Mm. I llavors aquesta última campanya ha sigut una mica més relaxant en aquest sentit de, diguéssim, temps, una mica de temps,
0: temps de qualitat,
1: de relax.
0: Temps de qualitat. T'ho deuen, eh? T'ho deuen, perquè vas estar molt de temps fent carmanyoles congelades. Conxita Ávila, moltíssimes gràcies. Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialista en zoologia marina. Gràcies per el teu viatge i ja ho saps, quan vulguis descansar una mica a l'Antàrtida, aquí sempre tindràs escalforeta.
1: Moltes gràcies, s'agraeix.
0: Bona nit.
2: Amb Montse Virgili.

0: sembla que el gel de l'Antàrtida és tot el contrari que parlar de flors, però som un programa de contrastos i això, res, passen 8 minuts de... Vaja, passen 3 minuts de 3 quarts de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, a Les Dones i els Dies, i és el moment que arribi Helena Sotoca com una flor de maig. Com estàs?
1: Bona nit, Montse.
0: Bé, però encara estem al març, encara estem al març.
1: Però bueno, ja estem a la primavera.
0: Això ho tenim, Estem a la primavera.
1: Ja ens estem ensortint.
0: I Déu-n'hi-do, ho estem fent prou bé, perquè no sé si a tu et passa, però a mi m'agafa molta astènia primaveral i estic bastant cansada, i en aquesta hora de la nit ja...
1: Sí, i que
0: no
1: s'acaba el trimestre.
0: Ni hores.
1: Que s'acaba el trimestre.
0: També. Sí. Tot, ens passa tot. Em vols fer una pregunta avui, em sembla. Fes-me aquesta pregunta que m'agrada molt.
1: Vinga, va. A tu t'agrada que et regalin flors?
0: Doncs em sap greu dir-te que sí i molt.
1: Però per... no, t'ha de saber greu. No, res de greu. No,
0: a mi en general m'agraden els regals, m'agraden tots els regals, però les flors m'agraden molt.
1: Molt.
0: Perquè sí, perquè justament és una cosa efímera, que s'acaba i que és un moment, i a més en aquesta època de l'any m'agraden especialment les francesilles o renàncols.
1: No sé de què m'estàs parlant.
0: O sigui, que si algú vol regalar un ram de flors, francesilles, busqueu, renancles, són les meves flors preferides en aquesta època de l'any. Els tulipans també em van bé i tampoc faria lleig a qualsevol altra cosa.
1: Vale. Jo no faria lleig a flors tampoc, però a una xocolata...
0: Tu ets de xocolata, eh?
1: Sí.
0: Tu,
1: xocolata.
0: Les flors...
1: Que xocolata
0: els
1: negra.
0: Que els regalin a la Virgili. Sí. Em sembla bé. Escolta, acabem d'entrar a primavera, està tot preciós, jo vinc del Lluçanès aquest cap de setmana, de veure flors blanques i roses que vaja, que il·luminen el nostre camí, però tu em vols parlar de la relació de les flors i, evidentment, les dones. Mm-hmm.
1: Sí. El que passa és això, que jo vinc, com sempre, una mica a tocar el punt feble del tema, perquè, precisament, són boniques, són delicades, però han estat històricament associades a les dones, que ja saps la típica qüestió dels cànons de gènere, que sembla maca i que quan t'hi fixes amb una mica més de profunditat, doncs veus que de maco, doncs res.
0: De fet, jo no vull trencar el cor, però que sàpigues que molta gent, quan es refereixen a les dones, li diuen, què vols, flor? Ai. O sigui, ja, la dona ja com una flor sencera...
1: Ja ella mateixa, tota ella.
0: Ella mateixa, ja no una part, no la flor de la dona, no. Tota la dona és una flor. Què vols, flor?
1: Et puc explicar una cosa ràpida?
0: Digue'm.
1: O sigui, la paraula giné del grec, vale? Sí. Pues hi ha una cosa molt interessant, que el gineceum és... que ja ho hem parlat, la part de la casa on vivien les dones, bueno, on passaven el temps les dones gregues, però també és els òrgans sexuals femenins de la flor.
0: Clar, la flor, els pètals i tot el que passi per allà.
1: Sí, sí.
0: Escolta, estem escoltant Up There Down There de la Patti Smith, d'aquest àlbum de l'any 88, el Dream Life, i jo sabia, ja que no venies avui en format Heidi, sinó més aviat amb la lupa, però on comencem a desmuntar tot això de les flors?
1: Jo crec que el primer i més evident és que les flors tenen la característica de que són efímeres. Ja saps que portes el ram a casa i t'aguanten poquet i després ja comencen a marcir-se i doncs si això ho portem a la relació de les dones amb les flors, passa una mica doncs, el mateix.
0: Les flors això per són... alguns, Potser, sí, vull dir que per nosaltres a mi no m'ho sembla que les dones es penseixin.
1: Ah, bueno, no, el que passa és que el cànon de bellesa de les dones sí, va passant, sí. No? Com que sembla que la bellesa... Que, bueno, i a més com que desapareixem, no?, a partir de determinada edat, no? Bueno, i què passa habitualment quan una dona passa això, la joventut? Doncs que li surten les primeres arrugues, les canes, deixa de poder reproduir-se, i bueno...
0: Sí, comença la vida bona. Escolta, algú també pensarà que les dones ens pensim, però també es penseixen els homes. Aquí es penseix tothom.
1: Tothom. El que passa...
0: Tothom anirem al mateix lloc.
1: Sí, el que passa és que els homes i les canes són sexis, ja ho saps.
0: Ja. Ara me'n recordava. Escolta'm, estem aquí amb la pensimenta i ara això com ho aixeques?
1: Vale, vinga, va. Que aquesta relació, no?, la trobem amb moltíssima claretat, per exemple, de les flors amb les dones, a la mitologia grega, no? I, per tant, a l'art. La més evident és la deessa Afrodita. Ja ho saps, la deessa de l'amor, de la bellesa, de la sexualitat. I diria que totes tenim al cap la imatge d'aquest quadre meravellós, no?, del naixement de Venus de Botticelli, no?, allà a la Galeria Uffizi de Florença, de Florència, tan gegant, no? Que veiem com està la deessa. Doncs està arribant a la platja de l'illa de Zitera, muntada en una grandíssima petxina.
0: La imatge aquesta tipiquíssima del naixement de Venus damunt de la petxina, la senyora tota rotunda amb aquells cabells rossos meravellosos, despullada, empesa pel vent que li bufa per l'esquena.
1: Meravellós, oi?
0: On són les flors?
1: Sí, sí. Doncs volen roses de color rosaci al seu costat, i això és perquè la rosa és la flor que és atribut de la deessa Afrodita, o, bueno, Venus pels romans, que ja sabem que es van quedar amb la religió dels grecs, i no és gratuït, sinó que a partir del segle II es va començar a desenvolupar el mite que les roses havien nascut en Afrodita i que eren de color blanc, però que quan es va morir el seu grandíssim amor, el bellíssim Adonis, es va tenyir de vermell amb la sang del noi. Les roses.
0: Les roses vermelles, no? Mm-hmm. I és per això que avui associem, per exemple, les roses vermelles amb l'amor, i veus tot de nois pel carrer el dia de Sant Jordi, ja ho portem cap aquí, no?, amb un ram de roses vermelles. Exacte. I també el semblantí i tot el que vulgueu.
1: Exacte, diria que sí, que l'associació de la rosa amb el que avui en diríem, doncs, relacions sexoafectives, ve de la deessa Venus. I va, vinga, t'explico una altra relació que, bueno, no et sorprendrà gens, de les flors amb les dones.
0: A veure, explica'm.
1: Si anem al gran diccionari de la llengua catalana i busquem la paraula flor, quan arribem a la part de significats figurats, en surten dos que, si filem una miqueta prim, ens adonem que estan directament lligats. Per un costat, el diccionari ens parla de la flor de la
0: virginitat. Hem vam veure totes aquelles novel·les de Corín Tellado que deien allò, la desflorado.
1: Exacte, d'això anem a parlar.
0: La desflorado. Sí, sí, sí, sí.
1: I després, pues això, ens diu que flor significa poèticament, això de poèticament no és meu, sinó que ho diu el diccionari, directament vulva, o sigui que la flor es pot associar directament als nostres òrgans sexuals.
0: Sí, la flor com a virginitat de les dones, aquest concepte que ara ja sabem que és més social que biològic, que això de la virginitat ens ho hem inventat una mica, però sí, que sí. Déu-n'hi-do la força que té encara.
1: Sí, sí, ens ha pesat moltíssim sobre les esquenes de les dones.
0: Home,
1: aquest
0: jo
1: tema.
0: Crec que encara en parla el jovent.
1: Bueno, no és que encara, és que tornen a parlar, perquè jo crec que va haver com un moment, no?
0: Però no sé, allà he perdut la virginitat, això jo crec que ho hem sentit molts anys.
1: Que dur, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ara n'hi ha altres coses, que si el body count i tot, bueno, un altre tema.
0: Sí. No sé, m'hauràs de venir a explicar un dia.
1: Sí, sí. El cas és que, si seguim pel tema diccionari, si busquem la paraula desflorar, aquí, doncs ja és claríssim, no? Llevar la virginitat a una dona. I aquí és on torno a l'art, perquè hi ha un munt d'obres en què hi surt, atenció, una noia ben joveneta, despullada, estirada, absolutament passiva i envoltada de flors o de pètals de flors.
0: De pètals de flors, i de fet ens ve una imatge, jo crec, de molt famosa, d'aquell pintor del Ramon Casas,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, exacte, el Ramon Casas, que ens va pintar les flors desflorades, que va presentar l'Exposició General de Belles Arts de Barcelona l'any 894, i, bueno, és que realment és molt dura aquesta obra, perquè hi surt una noia tirada per terra, completament despullada i rodejada de flors, no? I jo, bueno, he llegit per ahir que aquesta obra era una denúncia del pintor a una sèrie de violacions...

0: parlàvem de les floramentes i em poses la Like a Virgin de Madonna, per si teníem algun dubte.
1: Va, que continuem amb les flors i amb la virginitat, però de veritat, amb la verge de totes les verges.
0: És Venus, aquesta Venus que té associada la rosa vermella i la Verge Maria al lliri.
1: Al lliri, que a més, si et dic de quin color serà aquest lliri, que és molt
0: blanc,
1: evident.
0: Blanc, claríssim.
1: Evidentment. Bueno, molt bé, el lliri blanc surt a la gran majoria de les representacions de l'Anunciació, i l'Anunciació és el moment aquest de la Bíblia, en el Nou Testament, en què l'àngel Gabriel baixa a la Terra i comunica a Maria que està embarassada, no? I llavors, en totes aquestes representacions, sempre surt un lliri blanc que fa referència a aquesta puresa, a aquesta virginitat de Maria.
0: Era l'Esperit Sant, no? El que sabien.
1: Sí, la sorpresa de Maria va venir de que ella mai no havia tingut relacions, efectivament. I, bueno, una cosa que em sembla molt interessant és que a l'edat mitjana el que feien és que el lliri el pintava molt esquematitzat i tenia tres fulles. I per què? Pues era o la Santíssima Trinitat o la virginitat de Maria abans, durant i després de l'embaràs de Jesús.
0: Déu-n'hi-do, o sigui que no tornarem a veure mai més el lliri d'aquesta manera en els quadres. Escolta, tens 30 segons si em vols explicar alguna cosa de l'antic Egipte, però 30 segons.
1: La flor de lotus, molt important, que s'obria i es tancava cada dia i que, bueno, pues que al final estava relacionat amb què? Amb el cicle de les dones, la fertilitat, la crescuda del Nil, o sigui, realment, tot al final en relació amb la nostra sexualitat, sempre.
0: Quan us regalin flors, penseu-hi en tot això de l'Helena Sotoca que ens ha deixat avui, tot aquest missatge amb aquesta primavera que estrenem. Nosaltres ho deixem aquí, Helena Sotoca, moltes gràcies. Acabem amb l'equip Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Maria Ambellot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Com sempre, a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Antonio Sanz, conseller andalús d'Emergències.
2: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando.
1: Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona.